0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i la LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del vicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villar del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major!
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 26 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà, a l'interior gironí, arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats ens centrarem i ens interessarem per les al·lèrgies a l'estiu. En parlarem amb la doctora Sheila Sainz, des del Prat de Llobregat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves i ho farem per analitzar com viuen i què és el que els hi suposa aquesta època de l'any, l'estiu. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Sergio Andrés, lluitador de kickboxing. Farem l'últim viatge al centre de Ràdio Sant Cugat per visitar la direcció i parlar-vos de la Batalla del Fred. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ja ens posem en lío, fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Teatre Principal va acollir la nit del misteri l'acte de lliurament dels Premis Literaris organitzats per Òmnium Terrassa. El guardó principal, el 35è Premi Ferran Canyameres de novel·la, va ser per a Jordi Soler Comas per l'obra Icunde. És el reconeixement de novel·la d'intriga més antic del país i també el de dotació econòmica més elevada, amb 5.500 euros. D'altra banda, el 38è Premi Ferran Canyameres de narracions curtes va ser per a Cristina Soler Padullés amb l'obra Pànic a les 4 de la tarda. Durant la nit del misteri també es van lliurar dos guardons destinats als escolars. D'una banda, el Premi Maria Rovira, adreçat a alumnes d'ensenyament secundari postobligatori, que va recaure en Anita Andriello, de l'escola Andersen, per La casa dels pares, Laura Pereira Ramírez, de l'Institut Montserrat Roig, per l'obra L'últim silenci, i Clàudia Meitian Andújar Lucas, de l'escola Cingla, per l'obra Memòria. I d'altra banda, el Premi Montserrat Oller, de narracions curtes per alumnes de 5è i 6è de primària, que en aquest cas se'ls van endur Sílvia Lonina Viaplana, de l'escola Andersen, per l'obra Alicia i el diari dels desitjos, i Aniol Sanz Riba, de l'escola Tecnos, per l'obra La màscara terrorífica. El Premi de Poesia Enric Gall, que promou l'exaltació dels valors ciutadans com el civisme, la convivència i els bons costums, va ser per Cristina Álvarez Roig pel poema Ostinato.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. La nova sala de tas de l'Escola de Restauració de Sabadell ha iniciat aquesta setmana la seva activitat amb la voluntat de convertir-se en un espai de referència per a la formació especialitzada en sommeleria i anàlisi gastronòmica. L'estrena s'ha fet amb el curs professional sobre vins de Catalunya adreçat a professionals de la restauració i l'hostaleria. En total, prop de 15 alumnes han pres part en aquesta primera acció formativa que ha servit per estrenar de manera oficial un dels espais més singulars d'aquest nou equipament municipal. Es tracta d'una sala concebuda específicament per al desenvolupament de competències sensorials i gastronòmiques, equipada per acollir formacions de tast de vins, sommeleria i cocteleria.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Detinguda una persona per l'incendi a Tiana, que ja confina 4 municipis. La columna de fum és ben visible des de diferents punts de Badalona i s'ha tallat la carretera B500, la que connecta Badalona amb Mollet. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que s'ha detingut una persona per l'incendi forestal que presumptament estaria provocat.
4: I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat. És un incendi que ha tingut 3 focus gairebé simultanis i ha provocat un pirocúmul. Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament.
3: Durant aquest matí, l'incendi, com sentíem, ha provocat l'ordre de confinament a 4 poblacions: Tiana, Sant Fost de Campcentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. De moment ja en són 60 les hectàrees cremades, segons dades provisionals d'agents rurals de Catalunya. S'han activat una vintena de dotacions de bombers amb 6 mitjans aeris per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana. L'avís s'ha fet cap a 3:15 del matí d'aquest divendres i l'operatiu treballa per evitar que el foc, que ha agafat un barranc, creui fins a l'altre vessant. El foc ha iniciat amb 3 focus que, segons fonts municipals, haurien avançat des del primer moment cap al cim de la serralada de Marina, un incendi que ha provocat una gran columna de fum que s'ha fet visible des de diferents punts de Badalona i Barcelona. Els equips d'emergència han restringit l'accés i s'ha tancat la piscina municipal. Malgrat no hi hauria risc a la zona poliesportiva, aquesta s'ha desallotjat.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio.
5: Bona tarda. El Masblau tindrà una zona taronja d'aparcament per a la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent que es fa a l'espai públic, principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. La mesura té com a objectiu ordenar l'aparcament i reduir l'ocupació de llarga estada vinculada a usos no autoritzats, amb la voluntat d'afavorir la disponibilitat de places per als treballadors. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. L'oposició s'ha mostrat contrari al pagament i han reclamat mesures alternatives per no afectar les persones treballadores. En canvi, l'equip de govern ha defensat que aquest polígon està molt ben connectat amb transport públic i que, per tant, cal fomentar que sigui aquest el mètode més habitual d'arribar-hi. La zona taronja del Masblau s'ha aprovat amb el suport de l'equip de govern format per el Partit en Comú i el Partit Socialista de Catalunya, així com els d'Esquerra Republicana de Catalunya. I les abstencions de Vox, la regidora no adscrita, s'hi han oposat el PP, Jóvenes Pensionistas Decidimos i Estimem el Prat. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Avui, divendres i demà dissabte, a partir de les 8 de la tarda i fins a les 12 de la nit, se celebrarà a la plaça de Catalunya la 7a edició del TAS d'estiu, una barreja de gastronomia, música i festa. Al TAS d'estiu hi haurà parades gastronòmiques de restauradors locals, una zona de degustació, música i espectacles per tots els gustos. Els establiments participants en aquesta edició són la Taverna del Gall i la Gallina, la Capritxosa, la Piparra, Yuyu Cakes, Bruna Burger, El Sallaret, Tacos de Tigre, Le Petit Caramel, Garbanzo Negro i Carnisseria Casé. A més de la restauració, DJ Litus amenitzarà la primera nit del TAS d'estiu amb una selecció musical per tots els gustos a partir de les 10 de la nit, i dissabte 27 de juny hi haurà l'espectacle Rodeo de la companyia La Banda de Otro i Karaoke a la Fresca a partir de les 9:30 de la nit. Es tracta d'una activitat organitzada per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. Comerç Castellà, coincident amb el TAS d'estiu, organitza una nova edició de Botigues a la Fresca. Com a novetat d'aquesta edició, alguns dels 12 establiments participants instal·laran les paradetes a la plaça de Catalunya per aprofitar l'ambient festiu del TAS d'estiu. Les paradetes de la botiga s'instal·laran prop de la platja de la Balena.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, Xaravella.
7: Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre els més de 30.000 que s'han presentat a les proves i, segons explica la CN, és un reflex de tot el treball que ha fet durant els 2 anys de batxillerat. I és que, tal com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató més que un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC. L'alumne és resident a Rubí i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. En Joan diu que tant ell com la seva família estan molt contents perquè no s'esperaven els resultats que ha conegut en les darreres hores. Així mateix admet que ha tret un 10 en tots els exàmens de la fase general, excepte Filosofia, on ha obtingut un 9. De la fase específica, Física també ha tret un 9 i a Química un 9,5, però altres assignatures on va treure un 10 ja han estat suficients perquè no se li escapés ni una dècima del màxim de 4 punts que es pot obtenir a les proves optatives.
8: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Les pluges del passat hivern han provocat la pol·linització superior a l'habitual, per sobre de la mitjana històrica dels últims 30 anys. Un fet que ha disparat les al·lèrgies aquesta primavera i estiu. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio per saber-ne més. Víctor Asensio, bona tarda.
1: A la Diada de Sant Jordi vam parlar de l'efecte dels plataners, que van provocar una pluja groga durant tota la jornada que va afectar tothom, però que van patir especialment les persones al·lèrgiques. Quina és ara la situació i què podem fer per passar aquests mesos de la millor manera possible? En parlem amb la doctora Sheila Sainz, que també ens va acompanyar aquesta primavera per parlar-ne, i ara volem actualitzar aquesta situació. Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Jo el primer que li volia preguntar és què és exactament una al·lèrgia, com la definim?
2: Doncs mira, abans de definir l'al·lèrgia, si et sembla, podem parlar de que les al·lèrgies respiratòries són una de les patologies més freqüents que tenim a les consultes d'atenció primària, sobretot de cara a la primavera i a l'estiu, tot i que també a l'hivern, que després d'això ja en parlarem, i que afecten una part molt important de la població, no? Tenen un impacte molt notable en la nostra qualitat de vida. Els nostres oients en seran testimonis. Doncs mira, les al·lèrgies què són? Són una resposta exagerada que fa el nostre sistema immunitari davant d'unes substàncies que habitualment són inofensives, com per exemple poden ser el pol·len, com per exemple poden ser les plantes, els epitelis dels arbres, d'animals, de fongs, els àcars de la pols, ¿vale? I que no haurien de ser problemàtics, però és com si el nostre sistema immunitari es confongués, es confon i llavors fa una reacció exagerada aquests al·lèrgens que diem, i és com si el cos identifiqués aquest pol·len o aquest epiteli com una amenaça. Llavors, què fa? Doncs activa els nostres mecanismes de defensa, i realment aquests mecanismes de defensa són els responsables de tots aquests símptomes al·lèrgics, no? També recordar-nos, molt important, en aquest moment a Catalunya hi ha aproximadament uns 2 milions de persones al·lèrgiques, i es preveu que aquesta xifra es multipliqui per 2 el 2050, vull dir, una mica per ser tots conscients d'aquest impacte, no?, que dèiem, de la qualitat de vida. Canvi climàtic, com tu deies abans, no? O sigui, ens ha afectat molt. Hem tingut un hivern molt suau, amb unes temperatures molt més altes del normal. I què fa això? Doncs això, el que ens ha provocat, és una modificació del patró de pol·linització de moltes plantes que ha afavorit que s'hagi avançat, ha sigut més precoç i més perllongat. Amb la qual cosa els símptomes han començat molt abans del que ens esperàvem i també estan tenint major intensitat, no? I podríem dir nosaltres que ara mateix és tot un repte de salut pública, i el que hem de fer és, com sempre, intentar prevenir, com després parlarem, no?, de la prevenció, la importància de la prevenció, i adaptar-nos a aquest canvi climàtic, no?, que mencionàvem. Doncs bé, ara sí, no?, potser entrem una mica més en el tema de l'estiu, perquè potser els nostres oients relacionen una mica més el tema de les al·lèrgies amb la primavera, però no, també hi ha símptomes a l'hivern i a l'estiu, que és l'època en la que estem ara, no?, degut a que hi ha pol·linitzacions que són una mica més freqüents a l'estiu, per tant, encara podem estar notant els símptomes, no? També hi ha una diferència molt important, no?, i és que la calor augmenta. Hem passat un hivern suau, com deien, però també la calor augmenta. Què passa? Els símptomes poden canviar, com després també aprofundirem, no? A la primavera potser podem notar una mica més els esternuts, o la picor nasal i ocular, o el llagrimeig dels ulls, o una rinorrea, que és una mucositat com transparent, no? En canvi, a l'estiu, fixa't, com que augmenta la calor, la contaminació, fem molt més exercici a l'aire lliure, les tempestes, que després també en parlarem, doncs potser els símptomes més predominants no serien els que hem dit de la primavera, sinó una mica més potser la tos, la sensació d'opressió al pit, inclús un empitjorament de l'asma, no?
1: I aquestes al·lèrgies estacionals sempre estan vinculades a l'arbrat, a les plantes, o n'hi ha d'altres que tenen altres causes, com pot ser el sol, per exemple. Hi ha gent que diu, jo tinc al·lèrgia a la meva pròpia suor, quan faig esport, o quan fa calor i suo i se m'irrita la pell. Això pot ser, és possible, o les al·lèrgies estacionals estan molt vinculades precisament a les plantes?
2: Bueno, les al·lèrgies respiratòries estan molt vinculades a les plantes, el que diríem al pol·len, no? I també doncs, als epitelis d'animals. Totes aquestes al·lèrgies a la suor, al·lèrgies a la calor, al sol, pròpiament dites, no serien al·lèrgies, sinó que moltes vegades, a vegades és una manera de que, no?, de que els pacients ens puguin entendre, però moltes vegades formen part d'altres patologies. D'al·lèrgies hi ha de molts tipus, no? Pues tothom ho sap, alimentàries, medicamentoses, respiratòries, però les al·lèrgies respiratòries normalment van molt associades a pòlens, àcars i epitelis d'animals.
1: I com podem diferenciar una al·lèrgia de, per exemple, un refredat?
2: Bé, és difícil. O sigui, la resposta és molt difícil, no? Perquè moltes vegades els símptomes es poden confondre, no? Com tu deies, mira, doncs, els símptomes més al·lèrgics que molts dels oients nostres coneixeran són els estornuts repetits o en salves, que vol dir que són molts estornuts seguits, la congestió nasal, se'ns tapa el nas, el goteig nasal amb aquesta mucositat transparent i molt líquida, picor al nas, picor de paladar, que aquest sí que és un símptoma que moltes vegades quan existeix ens fa molt més pensar en al·lèrgies que en qualsevol altra patologia, picor d'ulls, picor de gola, ulls vermells, llagrimeig, una tos irritativa també pot haver, sensació d'opressió al pit, sibilàncies. Nosaltres hi diem sibilàncies, aquests pitos, aquests xiulets que es poden escoltar moltes vegades dins del tòrax, no? Dificultat respiratòria, ofecs, cansament o un empitjorament del seu asma de base, no? Per tant, és veritat que a vegades costa diferenciar els símptomes, inclús a nosaltres mateixos, però el que hem de fer, tant el que seria un altre virus qualsevol o una al·lèrgia, és un tractament dels símptomes, amb la qual a vegades, no? Normalment pensem en que si s'associen molts d'aquests símptomes, un dels quals és la picor del paladar, com parlàvem, doncs pot ser, no? Pot ser que et porti més a pensar l'al·lèrgia, no? Però és veritat que a vegades és difícil, no? La diferència entre una i l'altra.
1: Les al·lèrgies respiratòries, les que estan provocades específicament pel pol·len, per exemple, que estan molt vinculades, o en l'imaginari col·lectiu almenys, als famosos plataners, que estan pràcticament a totes les ciutats mediterrànies i, per tant, ens hi trobem gairebé cada dia. Són les úniques plantes que provoquen, o les que més provoquen al·lèrgies, o n'hi ha d'altres que potser no en coneixem tant i que potser hauríem d'evitar?
2: Sí. La veritat és que aquesta és molt típica i molta gent és al·lèrgica quan et fan les proves epicutànies, no? Doncs molta gent surt al·lèrgica a aquesta, però és veritat que parlant concretament de Barcelona, no? Que és la nostra regió, doncs mira, les gramínies. Les gramínies, per exemple, són molt típiques. És veritat que són de la primavera, però també poden continuar afectant durant la resta de l'estiu, sobretot a l'inici. La parietària, com tu deies, no? Que aquest és del plataner, és una planta molt comuna que tenim aquí. La trobem als murs, la trobem als solars, les trobem a les zones urbanes mediterrànies, per tant, aquesta és una de les grans que ens afecta. No? L'olivera també, fixeu-vos, no? La seva pol·linització també es dona a finals de la primavera i principis d'estiu, amb la qual cosa és una, doncs, una mica més típica de l'estiu, no? Alguna mala herba, fixeu-vos també, les males herbes també poden pol·linitzar i durant els mesos càlids també les tenim aquí. Els fongs també són molt importants a l'estiu. Per què? Perquè creixi la humitat i les tempestes d'estiu, que després també en parlarem, doncs afavoreixen molt la mobilització d'aquests fongs, no? Inclús algunes persones són molt més sensibles a les espores dels fongs que no pas al pol·len, i això també els provoca, no?, tenir aquests símptomes.
1: Comentaves ara precisament les tempestes. M'interessa parlar sobre la meteorologia, sobre també aquest canvi climàtic que també en fèiem esment al principi. Quina importància té precisament la meteorologia dels anys que són més càlids, els anys que plou més, amb l'aparició d'aquest tipus d'al·lèrgies?
2: Doncs bé, ja com hem fet abans la pinzellada, no? Una mica va tot relacionat amb la calor i amb la humitat, no? Per exemple, els dies de molta calor, sobretot per això és una petita diferència, com dèiem abans, entre la primavera i l'estiu. Els dies de molta calor, aquelles persones que tenen rinitis al·lèrgica o que tenen asma, poden notar que els símptomes es fan molt més intensos, no? Fins i tot quan els nivells se folen en aquell moment, com després comentarem que es pot controlar, jo puc saber quin nivell de pol·len hi ha, i pot haver un nivell de pol·len no excessivament alt, però en canvi jo tinc més símptomes. I és afavorit per tota aquesta calor, no? Els nivells elevats de contaminació, super important, sobretot per a aquelles persones que visquin a prop de vies amb molt de trànsit, de contaminació, ens afecta moltíssim a l'hora de les al·lèrgies. Una altra cosa que potser no és massa coneguda pels nostres oients, l'ozó troposfèric. Doncs bé, què és l'ozó troposfèric? Mireu, és l'ozó que trobem a la capa més baixa de l'atmosfera, que es diu troposfera, no? I que en aquest cas és on vivim nosaltres, no? Doncs aquest ozó troposfèric que també ens afectaria acostuma a augmentar en dies assolellats i que tenen molta calor. Un altre cop el tema de la calor, no? Les temperatures altes i la radiació solar afavoreixen que es formi molt més ozó troposfèric, que ens irrita, les vies respiratòries és molt irritant i també pot potenciar els efectes d'aquests al·lèrgens, encara que no sigui, no?, un dia de que els al·lèrgens estiguin molt elevats a l'atmosfera, no?

0: Sortim als parcs, sortim a les muntanyes, sortim a les zones urbanes, periurbanes. Llavors, què passa? Que passem més temps fora de casa, fem més esport a les zones rurals, viatgem, i això doncs augmenta molt l'exposició dels nostres al·lergens, vale? Després, una altra cosa que m'agradaria comentar, que segur que els nostres oients estan pensant, no? L'aire condicionat. Doncs bé, tenim calor, usem l'aire condicionat. L'aire condicionat de per si, lògicament, no ens pot provocar al·lèrgies, però hem de vigilar els filtres. En els filtres bruts, que hem de tenir la consciència d'anar netejant freqüentment, es pot acumular la pols, els àcars, la floridura, els fongs, no? I pot empitjorar tots els nostres símptomes respiratoris. A més, també, cuidado amb els contrastos entre les temperatures. Quan podem sortir d'un ambient que estigui més fred, perquè, per exemple, hi ha l'aire condicionat, a una calor de l'exterior, també aquesta sensació de congestió pot augmentar en algunes persones, no? Ens poden irritar més les vies respiratòries. Els àcars. Els àcars també hem de vigilar perquè a les zones humides els àcars es poden mantenir molt més durant l'estiu. Per tant, en regions més seques i més caloroses, disminueixen. Amb la qual cosa, una mateixa persona que pugui tenir aquesta sensibilitat als àcars, segons on viatgi o segons en quina zona d'Espanya, del món estigui, pot tenir més o menys símptomes també. I un detall interessant de Barcelona també, doncs, que m'agradaria comentar, és que això, molts pacients comenten que estan molt millor a prop del mar, no? Perquè la concentració d'alguns pol·lens sol ser menor que a les zones de l'interior. Vale? És veritat que no sempre passa i també depèn molt de si hi ha vent o no hi ha vent, però a prop del mar els símptomes ens poden millorar.
1: O sigui que els que vivim al Prat, al nucli urbà del Prat, estem una miqueta envoltats de tots els factors aquests que podien augmentar el risc de patir al·lergies també a l'estiu. Per tant, estem llestos, eh? Si no en patim, en podríem arribar a patir. Ens queden molt poc temps per parlar-ne, però no m'agradaria acabar sense parlar primer de per què hi ha persones que desenvolupen al·lèrgia i altres no, i si podem desenvolupar-ne a una cosa que abans no en teníem.
0: Doncs mira, clarament a les al·lèrgies s'ha estudiat que hi ha una predisposició genètica molt clara. Passa que també hi ha doncs, factors ambientals, no? És veritat que aquelles persones que tenen doncs, antecedents de la seva família de persones al·lèrgiques tenen molta més probabilitat de desenvolupar aquesta sensibilització dels al·lergens perquè no es neix amb al·lèrgia. És quan passa aquesta sensibilització i aquesta exposició als nostres, a aquests organismes és quan podem desenvolupar l'al·lèrgia, no? Els factors ambientals, com deien. I aquí m'agradaria també insistir molt en la hipòtesi de la higiene, no? Aquestes societats modernes que tenim i on hi ha una falta d'exposició a aquests microorganismes, sobretot durant la infància, perquè tenim un entorn excessivament net, no? El nostre sistema immunitari no s'ha pogut entrenar, no ha sigut exposat adequadament a aquests al·lergens, llavors això també pot fer que d'adults puguem reaccionar d'una manera més exagerada, no? Per això cada cop en aquestes societats on veiem cada cop més neteja, estem cada cop desenvolupant més al·lèrgies. I com dèiem abans, aquesta xifra probablement es duplicarà al 2050.
1: I ja per acabar, si ens pots donar una pinzelladeta de quines podrien ser les aplicacions o pàgines web on podríem mirar els nivells d'aquest pol·len per poder, doncs, prevenir, en aquest cas, estar exposats a aquests al·lèrgens.
0: Doncs mira, sí, sobretot intentar fer ús d'aquestes pantalles que tenim, no? Mira, la xarxa aerobiològica de Catalunya és una pàgina web superactualitzada que tenim al nostre abast que ens va publicant els nivells de pol·len per zones, amb una informació que ens dona molt de detall adaptada al lloc on vius, no? Els nivells actuals de pol·len a la teva zona, el tipus de pol·len present a la teva zona i la previsió per als pròxims dies o fins i tot setmanes, no? Inclús un mapa per zones i per ciutats, et va situant amb unes gràfiques d'evolució per veure si sembla que aquest pol·len va pujant, si sembla que va baixant. Els calendaris pol·línics, no? Que ens van explicant una mica en quina època de l'any predomina cada planta. Vale? I després també hi ha apps, com tu deies, eh? Pollen Control, Bloom Labs, són unes apps que també utilitzem molt nosaltres i que a més es poden personalitzar. Jo puc programar-me un avís, puc programar-me una alerta de que jo tinc al·lèrgia en aquest pol·len, llavors quan a l'aire aquest pol·len estigui una mica més alt, doncs em poden sonar les alarmes i així jo faré aquesta prevenció tan necessària per intentar evitar aquests símptomes, no? O sigui, anticipar-nos. Com deien, sobretot la prevenció i l'anticipació.
1: Doncs mira, que queden aquests consells també, que la tecnologia cada cop també ens pot ajudar amb coses que potser abans no pensàvem que podria fer-ho. Queda explicat, molt ben explicat per la doctora Sheila Sainz, que hem parlat també d'aquestes al·lèrgies a l'estiu. Ens quedarà pendent parlar també de les al·lèrgies a l'hivern perquè Doncs, tot i que s'han limitat, també n'hi ha.

0: també n'hi ha en aquesta època de l'any, però en tot cas serà més endavant que en parlarem. Moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres.
1: Moltes gràcies per tornar-me a convidar i que passeu bona tarda a tots.
0: Adéu, bona tarda.

0: Passen gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui es converteix en l'última tertúlia de joves d'aquest curs. I avui volem saludar, perquè compartiran aquesta estona de conversa amb nosaltres, el Pol Peiró, que és periodista, i el tenim a Sabadell. Pol, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
0: Què tal, la caloreta?
1: Bueno, es passa com es pot, però bé, aquí tenim un bon aire condicionat, per tant, estem bé, estem a gust.
0: Perfecte, doncs. Anem a saludar l'Aldo Reyes, és químic, i el tenim al Prat, via telefònica. Aldo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, què tal tots?
0: Molt bé, i tu?
2: Doncs bé, aguantant la calor també, com es pot.
0: Aguantant com es pot. Saludem per últim a l'Oriol Coromina, que és tècnic de SOI i m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Oriol, com estàs?
3: Molt bé, Carme.
0: Tu fresquet?
3: De moment sí. Encara que jo sóc calorós i aquí sempre tenim algun rifirrafe amb aire condicionat,
0: bueno,
3: com ja saps tu.
0: Després ho explicarem al viatge al centre de la ràdio. Bé, doncs, per ser la última tertúlia, pensava que podríem parlar de l'estiu i dels joves, que sou vosaltres, per saber una mica quina és la relació que teniu amb aquesta època de l'any. Segurament que si pensem, i vist des de fora, pensem en joves i estiu, buah, festa, descontrol, una cosa que dius és pròpia de l'edat, no? De l'edat i de l'època de l'any. Però volem aprofundir una miqueta més, no? Per veure com us afecta, si és una estació la que més us agrada o potser no la porteu tan bé com sembla. I d'entrada sí que m'agradaria preguntar-vos si haguéssiu de posar sinònim o sinònims a l'estiu, segons la vostra experiència, la vostra perspectiva, el vostre punt de vista, quins sinònims posaríeu a estiu? Pol, per exemple.
1: Home, sinònims d'estiu...
0: Per tu,
1: la cosa
0: eh?
1: És que... Ha anat mutant una mica amb el temps, perquè sí que és cert que jo fa uns anys enrere vivia els estius d'una manera, perquè potser estàs encara estudiant i tens més temps lliure, li pots dedicar potser més temps als amics i a la família, i clar, a mesura que et vas fent gran i que ja tens altres obligacions i responsabilitats, la cosa va mutant i ja és diferent. Però un sinònim d'estiu per mi seria... Ostres, ara m'has enganxat aquí en fora de joc, però jo et diria, jo ho relaciono molt amb la Costa Brava, per exemple.
0: Costa
1: perquè
0: Brava.
1: Tinc la sort de poder-hi anar sempre que puc, m'escapo, i ho relaciono amb això.
0: Molt bé. I l'Aldo?
2: Pues coincideixo totalment en que a mesura que et fas gran, l'estiu es fa molt petit, d'alguna manera, no?
0: Aquesta és bona.
2: però sí, no sé, si jo era, a nivell personal, si he de dir, pues mira, sense mitjons, seria un dels sinònims que a mi m'agrada molt. És una de les èpoques de l'any de portar sabata oberta i respirar, i per suposat, gin tònic. I estiu vol dir gin tònic.
0: Oh, que bé. I el sense descalç, li podries afegir descalç?
2: També, sí, per anar per casa.
0: Sí, no? Que bé. Sí, sí, sí. Sí. Oriol, què? Què li posem?
3: Jo, per mi, agobiant. Sí, no, a mi l'estiu no és la meva època de l'any preferida.
0: No?
3: No, a mi la calor no m'agrada gens. A més, soc paliducho i ara que em dóna una mica el sol ja estic vermell. Sí, sí, suant tot el dia.
0: Però a part de la calor, li trobes alguna cosa inconvenient a l'estiu?
3: Bueno, que com que és quan tothom té vacances, pues, al final, si depèn de on vols anar, està tot ple de gent i a mi m'agrada més la tranquil·litat. Jo els estius, els últims anys, des que ja fa uns anys que treballo, m'agrada més treballar a l'estiu. Ara aquí a la ràdio ja llavors sí que agafo vacances, però quan estava a l'hostaleria i tal, jo preferia treballar a l'estiu, que aquí a Sant Cugat, a més, hi ha poca gent, s'està tranquil·let, pots aparcar on vulguis...
0: O sigui que tu canviaries l'estiu per una altra època de l'any.
3: Jo les vacances les faria al setembre.
0: Al setembre.
3: O al maig, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Sou de la mateixa opinió? És a dir, l'estiu és una època de l'any que us desagrada, que no us acaba de fer el pes, o ben al contrari? Us mola
1: jo...
0: i... Digues, Pol.
1: Ai, perdona, eh? Jo coincideixo plenament amb la intervenció que ha fet l'Oriol. Estic amb ell totalment, perquè a mi també em va tocar l'estiu passat treballar, bueno, i aquest també em tocarà el mes d'agost, i la veritat, vaig estar tranquil·líssim fent les coses al meu rotllo, que diríem, i a més vaig poder fer les vacances una mica més tard, al setembre, i no hi havia ningú, i s'estava espectacular. A més, els preus tampoc són tan cars, baixant una mica, per tant, coincideixo 100% amb l'Oriol, en aquesta opinió.
0: I Aldo, tu com ho portes? Què prefereixes?
2: Sí, absolutament d'acord, també. És el que he dit abans. Quan et fas més gran, l'estiu fa petit. És a dir, veus precisament per això molta massificació, depèn d'on visquis, no disfrutes tant de certes coses. Depenent de la feina, doncs, indiscutiblement, prefereixes treballar a l'estiu perquè no hi ha ningú, a no ser que et toqui, pues, no sé, una feina de carrer, no? Que en tot cas és el contrari. Però també prefereixo... És el moment com per dedicar-te a totes les coses, a tancar les coses que no t'han deixat tancar durant la resta de l'any.
0: Clar, mira, jo justament us volia preguntar per això, perquè m'imagino que hi ha molta gent que li passa, durant l'any vas acumulant coses que queden pendents i al final estàs desitjant que arribi l'estiu per aprofitar i recuperar tot allò, no?, que t'ha quedat a mig fer o que no has pogut ni començar. Vosaltres, per què aprofiteu aquesta època de l'any que no heu pogut aprofitar abans? Pol.
1: Jo sent un...
0: Vinga, Pol, endavant, després anem amb l'Aldo, vinga.
1: Perdó, si no, l'Aldo, cap problema, si no.
0: Aldo, vinga,
2: no,
0: doncs.
2: No, tranquil. Ah, bueno, jo, a veure, aquest estiu, concretament aquest estiu meu, està sent diferent perquè tinc una nena de 5 mesos i està totalment revolucionat tot, no? Però normalment és tancar totes les coses, bueno, tancar i obrir les coses ja de cara a setembre a nivell feina. A nivell família, també. A nivell família és aprofitar per celebrar tots els aniversaris, totes les celebracions pendents, i de cara al setembre començar amb la rutina. Per mi és com un moment de trencar, però per tancar.
0: Mm-hmm. Però coses així pendents que diguis, mira, això no ho he pogut fer, t'ha quedat un llibre pendent, t'ha quedat una sèrie pendent, t'ha quedat una trobada amb una persona que fa mesos i mesos que voleu quedar i no heu pogut, per arreglar no sé què que tenies a casa, per buscar... no sé, és que hi ha tantes coses que anem deixant i acumulant per quan arriba l'estiu que podem fer una llista, si voleu.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí. Tu, Pol?
1: El problema és que jo crec que, bueno, almenys en el meu cas, t'acaba sortint una llista tan llarga que no et dona temps a fer tot el que vols fer a l'estiu. En el meu cas, jo, sobretot, aprofitar per veure amics que potser durant l'any no puc veure tant, aprofitar també, bueno, si parlem de sèries, pel·lícules o llibres, tinc una llista enorme i sí que intento aprofitar per retallar aquesta llista. Una de les coses que sempre al llarg de la meva vida he intentat fer l'estiu i mai me n'he sortit és el tema de posar-me en forma, perquè sempre arribava l'estiu, em plantava abans de l'estiu i pensava, ara sí, ara l'estiu, que a veure si tinc... el que comentaven, quan ets més petit, que tens més temps lliure, pensava, sí, ara aprofitaré, aniré cada dia, però al cap i a la fi, al final, no ho acabava fent, o anava a la platja, o com també és estiu, és època de gelats, i t'acabes deixant anar una mica, i s'ha de vigilar, però sí que és una mica una assignatura pendent, però bé, jo crec que el de posar-se en forma ha de ser algo regular i de tot l'any i no deixar-ho pels mesos d'estiu, precisament.
0: Sí, sí, sí, sí. I tu que senties també el que comentava ara el Pol?
3: Sí, no, jo una mica de tot el que deien ells, quedar amb els amics, tal... Estava pensant que he de fer cosetes de casa, ara que ho has dit.
0: Sí, tens feines pendents.
3: Sí, bueno, a més, em vaig mudar fa poc, al febrer, però encara tinc... El típic que ho deixes sota el llit, en una caixa, i sí, quan tingui temps ja
0: ordenaré. I tens caixes apilades, encara?
3: Apilades no, però sí guardades.
0: Sí, estan, guardades.
3: Sí, amagades, perquè no es vegin.
0: Perquè no les vegis tu.
3: Exacte.
0: Perquè si no, sí, saps, sí, tota la feinada que encara et queda pendent. I... Com porteu, per exemple, la gestió del temps? El temps el gestioneu d'una altra manera que durant la resta de l'any, precisament perquè esteu de vacances, o si esteu treballant perquè el temps també sembla que corri d'una altra, sí, a una altra velocitat,
1: sí,
0: no?
3: Jo no el gestiono gaire, o sigui, si tinc algun plan així molt fix, sí, però si no és lo que se venga. Flueixo.
0: Flueixes, no? Ara, sí, ara sí, flueixes tant.
3: Sí, sí, pues això, jo flueixo.
1: Jo intento mantenir una rutina, si parlem, òbviament, del tema feina, de més, però sí que és cert que potser els caps de setmana que no em toca treballar o més endavant quan tingui vacances, jo també flueixo i dic, mira, és moment de gaudir i deixar-se una mica portar, apagar les alarmes, que és el moment d'apagar les alarmes del mòbil.
0: Aquesta també és bona, eh?
3: Sí, sí.
1: Home, és un moment fantàstic. Crec que és dels millors moments de l'estiu, poder anar-te'n a dormir i dir, no m'he de posar cap alarma, per tant, em despertaré quan em desperti i em deixo portar, com bé diu l'Oriol.
0: Sí, i l'Aldo?
2: Sí, sí, més o menys igual. Jo no noto gaire diferència, perquè com normalment la rutina sempre és la mateixa, però sí que és veritat que intento també deixar-me anar una mica, no? Sobretot a les hores, no tan pel matí, sinó més a les hores després de feina, no? Pues, si surt un plan d'anar a fer una cervesa o anar a fer un passeig o un gin tònic, com he dit abans, doncs intentar fer-ho una mica més. Coses que potser a l'hivern, entre que ja és fosc o que tens fred o que no tens amb qui i tal, no és de Nadal.
3: No, s'ha d'aprofitar que el dia és llarg, a l'estiu.
2: Sí, sí, evidentment, sí, sí, sí.
0: O sigui, improvisar, sí? El carpe diem... Sí, el...
2: sí, una mica.
1: Sí.
3: Sí.
0: Sí?
3: Jo sí, 100%.
1: Combinat, molt a favor, jo també. Sí,
0: combinat,
1: sí, sí,
0: amb una mica de mínima organització.
3: Mica, però molt poqueta.
1: Sí, exacte, exacte. L'organització ja la deixem per altres moments de l'any o per altres llocs, però està bé també deixar-se portar a la vida. També és maco perquè també et sorprèn.
3: Sí.
1: A vegades el que menys organitzes, el que menys tens controlat, acaba sent potser el més divertit.
0: Oh, i tant. Això molt probablement sí, sigui així. I penseu que l'estiu és una època per vosaltres, pel vostre gust i el vostre tarannà, la vostra manera de ser, és temps per socialitzar, per compartir amb els amics i la família, aquell temps que això, que perquè us ha faltat durant l'any, doncs ara el voleu aprofitar per compartir amb aquestes persones, o preferiu la desconnexió, la reflexió, la tranquil·litat, allò d'estar en solitari? O, si no, opteu per la via del mig, que és fer un mix.
3: Jo faig mix.
0: Tu fas mix?
3: Sí, depèn del dia,
1: sí,
3: o del moment.
0: Sí?
3: Sí.
1: Sí, hi ha una mica de tot, també. Intento combinar moments socials, perquè jo sóc una persona social i m'agrada quedar amb els amics, aprendre alguna cosa, conèixer noves persones, inclús anar amb la família, que tinc la sort també de poder veure-la tot l'any. Però sí que també és veritat que hi ha moments que un vol tranquil·litat, estar sol i estar simplement al seu rotllo, potser llegint un llibre o menjant un gelat o estant estirat en algun lloc tranquil·lament, però tenir aquest moment com de, anem a dir, d'introspecció personal, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, i l'Aldo, per exemple, no sé si això, aquest mix és viable, ho dic perquè ara amb la criatura petita t'absorbirà molt de temps.
2: Sí, no, aquesta pregunta és molt bona, amb i sense la criatura, perquè si jo també intento una mica pel mig. És veritat que durant la resta de l'any també, no coincideixo aquí amb el que han dit els companys, vas intentant a la gent important o a la gent més propera no la perds de vista en cap moment de l'any. Però sí que, ostres, és important també, jo crec, fer una pausa per tu, no? No dic a nivell de fer un viatge o de... No. Però potser dedicaré una mica més de temps en tu, com el que es parlava abans del gimnàs, o d'acabar aquell llibre que volies veure, o la sèrie, no? En aquest sentit, sí, jo crec que potser sí que estic al mig, però potser intento fer una mica més d'individualisme, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, què és el que us ve de gust quan penseu en fer alguna cosa en solitari per gaudir d'aquella estona vosaltres sols? Quin tipus de coses són, per exemple, Aldo? I després li pregunto a l'Oriol.
2: Home, doncs mira, el tema de la lectura jo el tinc bastant abandonat durant l'any per motius que sincerament desconec, perquè qualsevol cosa que pensi és una una excusa, eh? Sí. Perquè es pot sobreposar. Però bueno, hi ha una cosa també que m'agrada molt, és anar amb moto, i això durant la resta de l'any a vegades és difícil per tema de pluges, per tema de fred, fer quilòmetres amb la moto a mi m'agrada molt, i bueno, passejos d'aquests quan ja no hi ha sol, que fa fresqueta, caminar, sí, sí.
0: I tu, Oriol, per exemple?
3: Jo o descanso bé, de no fer res...
0: Però descansar vol dir...
3: Ni al mòbil.
0: Dormir?
3: No, estar relaxat al balcó...
0: Estar mirant les musaranyes,
3: bueno,
0: no?
3: Bueno, pensar una mica, reflexionant.
0: Sí? Ah, sí?
3: O si no, m'agrada molt a l'estiu, m'agrada fer projectes així de manualitats, d'electrònica, coses així, perquè normalment durant l'any no tinc tant temps o no li busco tant temps, i a l'estiu és moment per projectes personals.
0: Doncs amb el canvi de pis... T'hi pots dedicar, no?
3: Sí, mentre faig Andrés, pues vaig...
0: I tu, Pol, què tries per fer així en solitari en aquesta època de l'any?
1: Mira, la veritat és que a mi m'agradaria fer manualitats com l'Oriol, però jo és que sóc un absolut maldestre, o sigui, sóc un desastre total amb aquestes coses. Jo simplement, una mica en la línia de l'Aldo, a mi és molt senzill i pot semblar molt simple, però... Jo anar a donar un passeig, evidentment, aleshores, quan no toca tant el sol, però fer un passeig amb la meva música, els meus cascos, agafar-me un geladet o simplement passejar i estar jo només amb els meus pensaments, a mi m'encanta. És una cosa que ho valoro molt. Tenir aquests petits moments m'agraden.
0: Si us pregunto per experiències d'estiu que us hagin marcat, quines us venen al cap? Des de un rotllo d'estiu, unes vacances d'aquelles improvisades i absolutament impensables que van acabar superbé. No sé, alguna experiència d'estiu que recordeu especialment? Mentre fa memòria l'Oriol, a veure...
1: Jo, per exemple, en el meu cas, sempre tinc gravat l'estiu del 2019, perquè per mi, de moment, a aquestes alçades, bueno, també he passat altres bons estius, però sempre dic que va ser el millor perquè, bueno, es van sumar una sèrie de factors de que en aquell moment vaig conèixer la que va ser la meva parella, això sumat a que me'n vaig anar de viatge amb uns amics amb una autocaravana pel País Basc, que va ser un dels millors viatges que he fet mai. En quant a paisatges, en quant a menjar, vam menjar... Jo crec que no hem tornat a menjar millor que en aquell viatge.
0: Que bé.
1: I, no sé, es van juntar una sèrie de factors que és un estiu que recordo amb molt d'apreci, la veritat, amb molta estima.
0: Aldo, tu tens algun estiu així en el record?
2: Pues, doncs ara estava intentant pensar molt, però hi han de molt bons i de molt dolents. però diria potser, mira, potser sonarà com a cliché, no? Però a l'estiu, quan acabes el batxillerat i has d'anar a la universitat o més endavant, que no, és l'únic estiu a la vida que no has de fer absolutament res, o sigui, has de fer res.
0: Ja.
2: Obligació de que has d'estar pendent. Potser em quedaria amb aquest, i tampoc tinc un record d'haver fet bogeries, ni... No, però la sensació d'estar 3 mesos reals.
3: De ser lliure, de veritat, quasi.
0: Perquè tanques, la sensació és que tanques una etapa, no?, i dius, ostres, he quedat alliberat.
2: Exacte. Sí, sí, de llibertat, que comentava el company, de dir, és que, no, és que realment, o sigui, no recordo cap altre estiu de la meva vida, ni la sensació de no fer res, de no haver de fer res.
0: Ja. I tu, Oriol?
3: Jo, algun estiu així super que recordi, no, però sí, els viatges amb els amics sempre són memorables. O sigui,
0: els viatges amb els amics?
3: Sí, viatges aquests semi-improvisats, que reserves 4 coses 2 setmanes o 3 abans, i vas una mica a l'aventura...
0: Un last minute.
3: Sí, que sigui, passi el que passi, sempre, al final tot sempre surt bé, llavors t'ho acabes passant bé... I els records també doncs, dels petits moments, de coses que passen durant el viatge, anècdotes, coses així.
0: Ara estic pensant, clar, perquè tinc al cap la situació de l'Aldo i la que tu ara m'estaves explicant.
3: Jo no tinc fills.
0: Clar, tu això ho pots fer sense criatures.
3: Exacte.
0: Perquè ara digue-li a l'Aldo que no sé si s'atreviria a muntar-se unes vacances sense, com qui diu, gestionar res.
2: Aviam, depèn. Aquí jo tenim un sistema que us farà gràcia, que es diu sistema de matripuntos. Llavors, jo tinc els meus matripuntos, la meva parella tres seus, llavors quan tienes que canjear-los, mira, hi ha una ruta en moto de 2 dies, pues venga, canjeo matripuntos, es queda ella amb la criatura. I al revés, un dia que se va marxar ella em quedo jo. No tenim un problema molt gran, però sí que és veritat que canvia totalment tot. Ara ja no només per tema de logística, sinó perquè emocionalment és complicadíssim, acabar de marxar 3 dies, inclús, encara que sigui per feina, de dir, estic 3 dies fora, què està passant, m'estic perdent això, com anirà allò, és complicat.
0: Ostres, bueno, d'això se'n diu equilibri, no? Vull dir, al final s'han de compartir les coses i d'això es tracta, no? Si us pregunto per com seria el vostre estiu ideal, deixant de banda les vostres situacions personals, parlo de gustos, d'allò que, ostres, és que si pogués, faria això.
4: Jo?
0: Per exemple, no sé, tu mateix.
3: Pues jo, pues igual m'aniria un parell de setmanetes de viatge a algun lloc, però no era lluny, que no m'agrada agafar avions.
0: O sigui, un viatge.
3: Sí, amb cotxe, viatge amb cotxe.
0: Viatge amb cotxe?
3: Sí.
0: T'agrada conduir?
3: Sí, molt, sí, sí. Cotxe, moto, el que sigui.
0: Sol?
3: No, amb amics, 4 amics. 4 és un bon número.
0: Que condueixin tots.
3: Si pot ser, si no, doncs pues mira, no passa res. Ja...
0: Vinga, què més?
3: I pues, igual també una setmaneta, perquè no, Costa Brava, si pot ser, o per la muntanya, que també s'està bastant bé. I si no, pues, estar per aquí, pel poble, bueno, per Sant Cugat, i anar veient els amics que treballen, unes cervesetes, una calma...
0: Ets de fàcil conformar,
3: jo,
0: tu,
3: sí,
0: eh?
3: Jo sí.
0: No demanes gaire,
3: no.
0: No demanes gaire. I en el cas de l'Aldo, el teu
2: pues
0: estiu,
2: mira,
0: ideal...
2: Tiraria més o menys pel mateix, un viatge o 2 viatges o 3 curtets en un lloc que no faci tanta calor. I poder tenir temps per el que dèiem, no? De poder tenir temps per la família i tenir temps per mi. Però tampoc, no sé, no m'aniria molt més enllà, plan sencillo. No.
0: Déu-n'hi-do. Pol, a veure si trenques la baralla.
1: Doncs em sap greu, però no la trenco, eh? Jo crec que els tres, tant l'Aldo, jo com l'Oriol, estem alineats en aquest sentit, perquè jo... És que faria una cosa també semblant a la que han dit. Per exemple, una altra cosa que comparteixo amb l'Oriol és que a mi m'agrada també viatjar, però agafar vols de moltes hores tampoc m'agrada. Que si no queda més remei ho faig, perquè és el que toca. Però a mi, per exemple, m'agradaria viatjar... M'agrada molt la zona dels Balcans i m'intentaria acabar alguns països que em queden pendents d'aquella zona. M'agradaria fer com un recorregut, no sé si amb autocaravana, amb cotxe, però és algo que, mira, que m'agradaria fer.
0: Teniu ja pensat com serà aquest estiu?
3: Zero.
0: No es passa res. Improvisació total.
3: Just la setmana passada vaig anar al Puerto Santa Maria per allà per Cádiz i tal.
0: A pescaíto,
3: I encara estic una mica de ressaca, saps?
0: Estàs una mica de ressaca.
1: Sí, sí.
3: Hombre.
1: Bon ambient per allà.
3: I ara que estem aquí, festa major, pues...
0: I
3: segueix de ressaca, saps?
0: Bueno, però hauràs de continuar, no? No
3: sí,
0: de ressaca, sinó de...
3: La setmana que ve.
0: La setmana que ve ja t'ho posaràs a pensar?
3: Sí.
0: Sí, una mica. I com serà el teu estiu, Pol?
1: Doncs de moment el meu estiu, l'única cosa que tinc així agafada és un festival de música.
3: Ah, no, jo també, és veritat.
1: Tinc...
0: A veure si coincidiu.
1: Mira,
3: on vas?
1: A veure si coincidim. Jo vaig al FIP.
3: Ah, jo vaig al Branch.
1: Ah, bueno, mira. Pues, però, hòstia, hauria sigut molt guai coincidir.
3: Sí, sí.
1: Cada cop, hòstia, hauria sigut èpic. I és l'única cosa que tinc agafada, que és un festival que es fa... a Benicàssim, per València, i ja està, i la resta, com ha dit el meu company Oriol, anar fluint, treballant també, i ja està, i anirem veient.
0: I anar passant l'estiu. I Aldo, tu què?
1: Exacte.
0: Aldo.
2: Doncs jo, l'única cosa que tinc planejada de moment és això, una ruta amb moto de aquesta setmana, o sigui, aquest cap de setmana o el que ve, de 3 dies, d'anar divendres sortim, anem a Extremadura, al poble d'Extremadura, a Rio Lobos, a fer una visita a uns amics i tornem diumenge. És, no sé, són 4.000 quilòmetres o així en 3 dies.
0: Molt bé. I la resta també
2: és
0: fluir, no?
1: Sí.
2: Bueno, la resta també el que surti, sí, sí.
0: Digues, Pol.
1: Perdó, eh? Jo m'he deixat una cosa. Ara Vinga. Mateix també jo, que m'agrada molt els esports i el futbol, veure el Mundial. Això també ho tinc molt clar.
0: Home, aquí ens hi apuntem tots fins que s'acabi.
3: Sí? Parlant d'esports, jo tinc partit contra polítics, periodistes contra polítics, ara. Així ara? Que he de marxar.
0: Ostres, sí. Doncs vinga, a veure si guanyes.
3: A veure si, home, sí.
0: Molt, vinga, plaer, senyors, molt Oriol, Aldo, Pol, moltíssimes gràcies, que passeu molt bon estiu.
1: Igualment, gràcies.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del Seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del vicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villa del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats de divendres i ho fem anant fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Doncs comencem repassant aquesta autopista AP7 que va força carregada a tota la zona del Vallès. En sentit nord, hi ha un primer tram d'aturades de 5-6 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Més endavant, 8 quilòmetres també de lentitud i de retencions entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Tot plegat en aquest tronc central de l'AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. El tram sud de l'AP7 presenta també aturades intermitents d'uns 5 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, en sentit sud, en sentit Tarragona. A banda de l'AP7, també val la pena comentar l'autopista C58, amb retencions a l'extrem nord de Barcelona per enllaçar amb el nus de la Trinitat de més de 4-5 quilòmetres gairebé des de Ripollet. Una altra via que s'ha carregat ràpidament, l'autopista del Maresme, C32, aturades uns 3 quilòmetres, sobretot entre Cabrera de Mar i Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. I en aquesta zona, la C60, també amb aturades a 3 quilòmetres, el tram d'Argentona, precisament per enllaçar amb l'autopista del Maresme. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.

0: Des de Castellà parlem amb un lluitador de kickboxing que aviat debutarà en el seu primer combat, Albert Sant Andrés, en Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs tenim amb nosaltres el Sergio Andreu, lluitador castellarenc de kickboxing, una disciplina de combat que junta la boxa i el karate, un estil que en els últims anys ha crescut molt i que sovint omple els recintes on es practica. Sergio Andreu, bona tarda.
2: Molt bona tarda. A veure,
1: com comences amb això del kickboxing, no? Perquè potser estem més acostumats a la boxa, no? I el kickboxing és una disciplina, no és moderna, perquè té molts segles, però per nosaltres potser sí, és més desconeguda, no?, que la boxa.
2: Sí, bueno, jo des de ben petit sempre m'ha agradat el tema de la lluita, des dels 10-11 anys amb el pressing catch, i no va ser fins que em vaig apuntar al gimnàs amb aquesta edat, més o menys, 12-13-14 anys, que vaig descobrir aquest esport amb les MMA, de fet amb el Pau Marín, que té un gimnàs de la Nova a Sabadell, i vaig descobrir aquest món i em vaig adonar que m'agradava molt, sobretot perquè des de petit era un nen molt enèrgic i vulguis o no, el boxeo o l'equip boxing són esports on descarregues tota la teva energia i arribes a casa amb menys 4, no?, de bateria.
1: De fet, entrenes aquí a Castellà a la zona OSS, que és una escola de ball també, sí, i que hi ha arts marcials, no?
2: Exacte. La meva escola es divideix en dues naus diferents, una de ball i una d'arts marcials, on fem tot tipus d'esports de contacte, des del jiu-jitsu i el grappling fins al boxeo, les MMA i el kickboxing, que és jo practico totes aquestes conjuntes.
1: No m'agradaria trobar-me amb tu pel carrer, la veritat.
2: Sí, segur que sí. En aquests esports les persones són més tranquil·les.
1: Ho sabeu controlar més.
2: Sí, sí.
1: Aviat tens un combat.
2: Exacte.
1: Ja has competit anteriorment, però aquests... Sembla que és un combat ja força important.
2: Sí, anteriorment vaig competir quan era menor d'edat. De fet, sí que és veritat que amb els temes de les competicions de les lluites he tingut una miqueta de mala sort, perquè totes les vegades que he volgut competir en diferents disciplines, en el boxe vaig voler competir en el 2022, a dues setmanes del compromís em vaig lesionar, aquí tinc una petita cicatriu, fent sparring. Aquest any també volia participar al campionat de les MMA aquí a Catalunya i no vaig poder perquè em vaig lesionar del canell també i va haver una sèrie de contradiccions també amb la preparació. Vaig també voler competir en jiu-jitsu i en grappling i també vaig tornar a lesionar i ara sembla que sé que no, a dues setmanes de compromís no hi ha cap lesió, aparentment. Espero que no passi res, la veritat.
1: La preparació física és primordial, evidentment, tot tipus d'arts marcials i de combats, però com és la mental, la preparació mental? Perquè potser això és el que en un moment donat t'ajuda, no?, a donar un plus.
2: Sí, la preparació mental és fins i tot una miqueta més difícil que la física. La física, al final, has de saber complir cada dia, en tot moment, tinguis més o menys bateria, has de complir, com hem estat parlant abans, de fet. Però la mental, clar, és, vulguis o no, el teu cervell intenta sempre fer un autoboicot, no?, i posar-te barreres mentals de i si això, i si l'altre, i si... A vegades has de saber també controlar-te tu mateix, no?, el teu propi pensament, i més que res pensar en el que sí que pots fer i no en el que pot passar perquè no succeeixi el teu compromís, no?, crec jo.
1: Déu-n'hi-do. Quin és el repte més gran que has hagut de superar? Ara explicaves això, no?, que has tingut aquesta mala sort. I en aquesta preparació, quin és el repte més gran que has hagut de superar?
2: El repte més gran, jo et diria ara mateix, que seria el dir aquesta és la vegada, ara és el moment de poder pujar en una bala de kickboxing, perquè de fet és el meu debut, en el kickboxing mai he lluitat. I el repte més gran va estar el dir que sí al compromís, perquè jo sempre he fet esport de contacte, però ara que he tornat, perquè vaig tornar a l'octubre, ara que he tornat no em plantejava tornar a pujar pujar-me a lluitar a kickboxing, i que crec que aquest és el repte més difícil que hi ha hagut per mi, el dir, doncs, vaig a fer-ho. Ara que tinc l'oportunitat, per què no?
1: Perquè parlaves ara dels entrenaments. Com és un entrenament d'un lluitador?
2: Varia molt en la disciplina en la que estàs fent, no? Per exemple, en el tema del jiu-jitsu, la gent que... Bueno, si la gent sap com funciona el jiu-jitsu, hi ha persones que només veuen a dues persones abraçant-se, tirant-se al terra i ja està. Però et podria dir, per exemple, que és un entreno molt físic, i fins i tot molt més que no pas el de kickboxing o el de boxa o les MMA. Al final, en el jiu-jitsu tens molta pressió a sobre, has de fer molta pressió sobre el teu company o contrincant, i a vegades és més físic que no pas un altre esport com pot ser el kickboxing. De fet, sí que és veritat que et desgasta molt, tant qualsevol modalitat que estiguis fent d'esport de contacte et desgasta molt, però si he de triar una paraula per descriure com és aquest entrenament, seria esforç físic constant, o sigui, no puc agafar ni una paraula, diguem-ne.
1: Sense treva,
2: no?
1: A més. Sí. Perquè tens alguna referència en aquest món? Parlàvem abans, m'has dit el nom de l'Ilia Topuria,
2: sí.
1: No? Un dels màxims referents.
2: Sí.
1: Però quines referències pots tenir per... Igual que els futbolistes, no?, tenen la referència i a vegades copien, no?, les jugades o els gestos, no?
2: Sí. He dit Ilia Topuria no perquè sigui el nom del moment, perquè he de dir i confesso que a mi Ilia Topuria no m'agradava gens des de que ha fet el boom. Jo el segueixo de fa molt de temps, no m'agradava gens, però jo que segueixo l'esport de contacte a les MMA de molt de prop, m'he adonat que aquest lluitador des del minut menys 4 ha anat esglaó per esglaó complint tot el que havia dit i plantant-li cara a lluitadors que a dia d'avui ningú podia imaginar que seria capaç de guanyar. I, de fet, s'ha guanyat aquesta estima meva perquè, diguem, de manera vulgar, no?, que m'ha tancat la boca en tots els avenços que ha fet, menys en aquest últim, que per desgràcia va passar el que va passar, no?, però em va tancar la boca. Qui em coneix sabrà que no m'agradava i que arran de fer el que ha anat fent m'ha guanyat, per així dir-ho, la veritat.
1: Posaries dins d'un ring amb ell?
2: Per fer un sparring, ell al 20% segur que sí, o al 50% com a molt. Duraria un minut, però...
1: És complicat. Clar. Perquè com es gestionen els nervis abans d'una competició? Estem a un parell de setmanes, més o menys,
2: sí,
1: d'aquest combat del Time to Fight 15, on estaràs amb el Nasser Grinichak,
2: sí,
1: que és ucranià, crec.
2: És ucranià, sí.
1: Si no vaig equivocat. Com els nervis, com els portes?
2: Doncs, de moment els porto bé. Potser la nit abans del compromís ja serà diferent, però de moment les penso bé. Intento no donar-li moltes voltes al cap. Em centro molt en els meus entrenaments. Confio molt en el meu equip, la veritat. I sobretot confio molt en mi mateix i en el que puc arribar a fer, no? I sorprendre potser a moltes de les persones que estaran allà, tant amics com no amics, com persones que veuran el Sergio per primera vegada lluitant a kickboxing. Però intento no sobrepensar, que és una de les meves defectes, també, el sobrepensament.
1: Bueno, et passa a tothom. Jo crec que a qualsevol esport això sempre... Però clar, aquí hi ha un afegit més complicat, no?
2: Sí.
1: Què coneixes d'ell com a lluitador? Perquè parlàvem abans de començar l'entrevista, no?, que ell pesa més que tu,
2: sí,
1: i que esteu allà, que és una mica més gran que tu també de mida.
2: Exacte, no, a veure, no és molt difícil ser més gran que jo, perquè sóc bastant baixet, però no conec res d'ell, només conec que entrena a un gimnàs on jo vaig entrenar, el Sasori Jiu-Jitsu de Santa Perpètua, i sí que és veritat que a l'anterior Time to Fight, un company meu, el Toni, que el saludo des d'aquí, va tenir un compromís també a l'anterior balada, i ell, de fet, vam estar al mateix vestuari, ell i jo, el Nazar i jo, vam estar al mateix vestuari sense saber que en el proper event seríem els dos contringants un contra l'altre, la veritat.
1: Quins són els teus punts forts? Perquè ara, si ens està escoltant el Nazari, no?, que es prepari, no?
2: Els meus punts forts? Jo crec que soc tan com un tren, diguem. Vaig cap endavant. A vegades és un punt fort, a vegades és un punt no tan fort, perquè depèn de l'experiència que tingui el teu contrincant i de com ell sàpiga moure's, em perjudica. Però no sóc una persona que jo crec que fugeixi. Et diré aquest com a punt fort meu, la veritat.
1: Ara m'ho has posat molt fàcil, perquè tu saps que en aquest món normalment són els periodistes els que posem els noms, els lluitadors. M'acabes de posar molt fàcil, m'has dit tren... T'hem de batejar avui, aprofitem, la locomotora Andreu.
2: La locomotora Andreu.
1: Ja està, ja ho tenim, ja ho tenim.
2: Es queda.
1: Ja ho tenim. Ho deixem aquí, si t'agrada. Bueno, i quin objectiu t'has marcat per aquest primer combat, com deies, de kickboxing?
2: Objectiu, com a tal, no tinc cap objectiu, la veritat. No, com t'he dit abans, intento no sobrepensar les coses ni anticipar-me als events. El meu objectiu ara mateix, avui dilluns, és seguir entrenant, dimarts seguir entrenant, dimecres seguir entrenant, fins que arribi el moment i poder demostrar el que jo he estat practicant durant tant de temps. Perquè són anys que porto entrenant, moltes vegades que no he pogut lluitar per coses adverses, com t'he comentat abans, i només penso en el moment poder demostrar que la gent vegi de què sóc capaç i veure que realment sí que puc amb tot.
1: Perquè quin creus que és el teu sostre en aquest moment? Estàs començant, encara no has debutat, però fins on creus que pots arribar?
2: De moment jo crec que arribaria a fer bastants combats a nivell amateur. A nivell professional no ho sé, no perquè no vulgui, sinó perquè al final també tinc altres plans de futur.
1: És un camí.
2: Exacte, és un plan de futur. Sí que tinc, per exemple, a final d'anys anar-me'n d'Europa, a un altre continent. Per sort, en aquell continent hi ha moltes escoles de lluita.
1: Estats Units?
2: No.
1: No?
2: A Austràlia.
1: Austràlia.
2: La gent que sàpiga de les arts marcials sabrà que a Austràlia hi ha totes les persones barallen, totes, hi ha molts gimnasos de MMA, de grappling, de jiu-jitsu, de tot, i potser és una oportunitat per continuar obrint-me en aquest món de les arts marcials, o potser, qui sap, potser trobo una feina, em faig ric i ho deixo de banda, no? Però...
1: I què és el que s'ha après amb la lluita? De tu mateix, què és?
2: El que he après...
1: Perquè això és molt solitari, al final. O
2: sigui, sí.
1: Perquè ets tu contra un altre, o sigui...
2: Sí, és molt solitari, però també t'he de dir, i ho dic per totes les persones que escoltin això, crec que les arts marcials són esports que s'han de saber, totes les persones s'han de saber, ja no per la seguretat que et doni per saber més que un altre, sinó perquè dins del tatami t'adones que hi haurà dies que podràs amb tot, hi haurà dies que no et sortirà res, hi haurà dies que arribaràs amb zero energies, et passaran per sobre, no et sortirà res del que tu penses, però d'aquesta manera també crec que vas a poc a poc matant el teu ego i veient que el que realment importa és complir cada dia, veure els teus resultats a poc i adonar-te'n de que tard o d'hora el teu nivell va augmentant. Per molt que en una setmana tinguis tota una setmana dolenta, segur que la tercera setmana, quarta setmana, veuràs aquests resultats que al principi no veies. Però sí que faria èmfasi en el fet de matar aquest ego que tenim totes les persones, per desgràcia, i que et treu molts beneficis, no? a l'hora d'estar amb la teva gent al gimnàs, a veure que per molt que siguem companys i dins del tatami tinguem aquesta disputa, aquest pique, que tothom sabem com funciona, però que una vegada surt del tatami ja és com, vale, m'has guanyat o t'he guanyat, però anem a prendre una Coca-Cola perquè m'has deixat l'ull morat, el llavi tallat, però és el que hi ha. Demà més i millor, no? Com aquell que diu.
1: Sí, perquè sí. Una recuperació deu ser llarga, no?, d'una baralla.
2: Sí, o ja no d'una baralla, potser vols rodar vol dir fer una rola, un combat, per exemple, en grappling diem rola a combat en el terra. Ja no d'una baralla, ja pots fer una rola amb el teu company, per exemple, la meva última lesió va ser fer una rola tontíssima i amb un altre moviment donat em va caure el meu company dins del... O sigui, a sobre del meu canell i se'm va patar sencer. Unes skins, però clar, va ser de la manera més tonta. Vaig estar un mes i mig sense poder entrenar ni fer res. I sí, David, la veritat és que quan passen aquestes coses te n'adones del que tens i li dones importància, perquè jo recordo que estava allà veient la gent entrenar i pensant, ostres, tio, i a vegades em feia pal venir i ara que no puc entrenar m'estic morint per entrar i fer qualsevol cosa, no?, amb qualsevol persona dins del tatami.
1: I ja per anar acabant, si ara tens l'oportunitat d'enviar un missatge a la teva afició, als teus amics, a la teva família, què els hi diries?
2: Els diré que el 4 de juliol jo crec que tots esperen el resultat, que tots sabem quin és, i crec que moltes persones, tan properes com no tan properes, que estiguin de públic a la balada, diran, ostres, doncs mira, aquest que... El bajito, no? El bajito morenito ha sorprès al seu públic, la veritat.
1: Doncs, Sergio Andreu, molta sort en el combat. Esperem que guanyis i tornar-te a tenir aquí com a guanyador i que guanyis molts més, evidentment. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, ser connectat aquesta tarda.
2: A vosaltres per l'oportunitat.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, a Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Hola, connectats. Bé, últim viatge al centre de Ràdio Sant Cugat, que és un dia molt atabalat avui, eh? És un divendres molt xungo. Alba, escolta, a veure, avui que esteu muntant, que esteu traginant, fent caixes amb material, què esteu preparant?
9: Doncs ens enganxes en plena festa major. Una de les activitats que organitza Cugat Mèdia demà és el concurs de globus que fem amb la coordinació de l'Hora dels Joves, que és un podcast que fan quatre joves des de fa uns quants anys des de la casa. I estem organitzant doncs, els premis, el material que ens hem d'endur i tota la logística per aquest concurs de globus que farem a la sala La Unió.
8: Molt bé. Escolta, hi ha una cosa que aquest any ens té una mica esvalotats, que és la guerra del fred. Què està passant a la casa? Hi ha els partidaris de posar-se les jaquetes, les caçadores...
9: Hi ha un ambient molt hostil pel que fa a la temperatura, que crec que hi deu ser a totes les empreses i redaccions del país. I clar, tenim unes companyes que són més caloroses i ens posen l'aire condicionat a una temperatura molt baixa.
8: Mira.
9: I unes altres companyes,
8: mira.
9: Com la Sara i la Sara, com jo i també el Martí...
10: Equip fredolics.
9: Que som més fredolics i tenim fred. Què passa? Doncs que venim amb jerseis, camises per posar-nos, però hi ha un punt que sempre arriba allò de apaguem l'aire, no, que fa molta calor. I hi ha una mica de piqué.
8: Hi ha ambientillo.
9: Sí, però la sang m'ha arribat al riu, de moment.
8: Martí, el programa que prepares,
11: L'enjoc,
8: l'altre dia glaçat pràcticament, no? Què va passar? Perquè vam tenir una incidència, no?, amb el servidor.
11: Va haver una incidència amb el servidor i ens van dir que s'havia de posar l'aire condicionat amb menys de 20 graus i, clar, tenint en compte que estem a 35 a fora, és una mica complicat el canvi de si surts o entres i si estàs quiet treballant en una cadira, doncs és complicat mantenir-ho, però bueno, com deia l'Alba, ens posem una jaqueteta, una rebaqueta que costa una onada de calor, però també es porta i no passa res.
8: No passa res, i això ja s'acaba, eh? L'enjoc ja s'acaba avui.
11: S'acaba avui mateix, de fet, sí, l'últim programa, aquí una estoneta.
8: Mira que bé. Doncs deixem el Martí, deixem l'Alba, i escolteu una cosa, fem una visita una mica sorpresa a la direcció, a veure què tal, a veure si ens poden rebre. Mira, aquí estan els companys.
11: Què tal?
8: Què tal? Què feu?
11: Coses per demà.
8: Coses per demà.
11: Sí, que fem un torneig de globus.
8: Un torneig de globus.
11: Sí, sí.
8: Molt bé.
11: Sí, sí.
8: I qui guanya?
11: Pues
8: el que sigui. Qui peti més?
11: No, com anava? El que... Si t'has d'anar com passant el globo i si
8: que no toqui terra.
11: Exacte.
12: Exacte.
11: I ja us perds.
8: Vale. Ai, Mani, tu què fas?
12: Aquí ajudant a l'Oriol.
8: Mira, a veure. Bueno, jo me'n vaig a veure la jefa. A veure si ens deixen passar.
13: Hola, Carme.
8: Què? Cristina, bon dia, com estàs?
13: Doncs avui m'enganxes una mica estressada, la veritat.
8: Ostres, no serà per la festa major?
13: Doncs sí, té a veure amb la festa major. Doncs resulta que just ha marxat la persona que portava

0: Tothom està més content, compagineu una mica la feina, tothom surt de les dinàmiques habituals i els equips es dissolen i deixen d'estar compartimentats i tots anem a la una per poder arribar a tot arreu i combinem les cobertures amb la festa. Ens trobem una mica a tot arreu i això és bonic.
1: La Cristina va accedir a la direcció com fa? Portes... Dos i pico d'anys. I què tal? Com ho portes?
0: Doncs ara hi ha una mica més curada d'espans. No, amb molta il·lusió encara. Fa molt poquet que sóc a la direcció i encara ho tinc tot per aprendre, diguéssim, però i segueixo tenint moltes ganes de desenvolupar el projecte. Però ja estic més situada, això sí, i tinc molt clar... cap on vull que anem tots plegats.
1: En 2 anys i escaig, què és el que t'ha donat temps a fer? Perquè s'han fet coses, eh?
0: Sí, hem canviat la pàgina web, hem fet un procés de rebranding, d'actualització d'imatge corporativa, hem fet bastantes campanyes al carrer, hem generat una cartera de programació a la carta, ja es feia ràdio, però hem reprès el magazín matinal i hem fet molta més programació pròpia, potser no tant des del lineal de ràdio, però sí en format de podcast. I també hem fet una sèrie documental en coproducció amb La Xarxa, 13 capítols de 27 minuts rodats arreu de Catalunya i també a Helsinki, per posar en valor la feina que es fa des de les biblioteques. I projectes de tota mena. També hem fet un projecte en col·laboració amb una escola de Sant Cugat, una escola pública, el Joan Maragall, i la Fundació La Once, que ha culminat amb un audiollibre, que és un recull de contes que revisiten grans clàssics, però d'una manera crítica o actualitzada, i els nens de 6è de primària del Joan Maragall els van llegir, van fer un taller de teatre perquè poguessin fer-ho de manera dramatitzada, els vam acompanyar, hem fet un disseny sonor, i després vam fer una peça que no només fos digital, sinó també física, acompanyats i assessorats pels tècnics de la ONCE. I aquesta peça, que és un llibre físic també, avui està a les biblioteques públiques municipals, a les biblioteques públiques escolars de Sant Cugat i també a l'escola de la ONCE, el CREM.
1: Déu-n'hi-do. Això és com una cursa, eh? I moltes vegades com una cursa d'obstacles, també, no? Perquè la feina, la responsabilitat de dirigir un mitjà com aquest, com Cugat Mèdia, és com t'esperaves?
0: M'esperava menys feina de gestió. No sé per què tenia la sensació que el Departament d'Administració s'encarregaria més d'aquesta part, més de gerència, si vols. No de gerència, però... De purament de fer informes. Sí, hi ha una part molt important de la feina que és administrativa i que, evidentment, doncs cal arremangar-se i aprendre-la. O sigui, sí, evidentment, per comprar paper d'impressora cal fer 3 informes. Tot dona molta feina i treballar a l'empresa pública és vol més temps per fer qualsevol procés, però intentem treballar més de pressa per guanyar... per rescatar temps al temps.
1: Ja. La Cristina ja va estar anteriorment en aquesta casa, formant part de la redacció. Trobes a faltar alguna de les coses que feies abans o quan pots aprofites per fer més de periodista que no pas de directora?
0: Sí, ho trobo a faltar. Sí, és una de les coses que m'agradaria tornar a reprendre properament, fer més de periodista, guardar-me espais per poder fer continguts, perquè realment és una cosa que gaudeixo molt, que m'agrada molt, i sí, trobo a faltar l'etapa en la que cobria espectacles, per exemple, pel Teatre Auditori o per la XSP. És veritat que els espectacles que es fan al Teatre Auditori doncs, ja són d'una certa envergadura i et garanteixen una qualitat i era meravellós poder viure'ls, però el petit format també et dona aquella cosa de descobrir l'artista emergent i tot i que de vegades tocava cobrir teatre amateur horrorós que no s'acabava mai, també de vegades veies peces amb molt de potencial i músics i artistes i

0: I això ho vaig gaudir molt.
1: Cristina, has escoltat el Connectats?
0: Sí, i tant.
1: Què tal la relació amb els companys directors, directores de les emissores del Connectats?
0: Jo crec que és bona. Jo crec que estem en sintonia, tots creiem molt en aquest projecte i el defensem, i tot i que ha anat evolucionant al llarg dels anys i pot ser que encara la propera temporada veiem algun canvi, jo crec que és un format consolidat, que l'audiència agraeix, que... no sé, els companys de Castellà del Vallès deien, per nosaltres és un valor poder oferir visibilitat i escolta més enllà de castellà, o a Sabadell, no? Explicaven també que tenien seguidors del Connectats que eren molt actius, que els ho deien, no? I això és meravellós. Jo crec que enxarxar-se d'aquesta manera és fantàstic. Evidentment, després hi ha les dinàmiques del backstage, que tots entenem, i això les saps més tu que ningú, Carme, però jo crec que és un format que funciona i que ens entenem bé.
1: No avançarem a canvis de cara a la temporada que ve, però hi haurà canvis, ja ho ha explicat, ho ha dit la Cristina, però el Connectats continuarà, no?
0: I tant que continuarà. Visca i llarga vida al Connectats.
1: Vinga, doncs escolta, jo crec que ho podem deixar aquí, no, Cristina? El dia porta poques hores. Tu quantes guines has arribat avui?
0: Doncs avui he començat teletreballant, això ho faig molt. Vaig a portar el nen a l'escola, faig alguna reunió de teletreball i llavors arribo a la redacció cap a 9:15. I depèn del dia, de vegades plego abans, de vegades plego després, de vegades hi ha gales a la nit i fem horari partit, no sé, depèn. Avui hi ha festa major, per tant, acabarem tard.
1: Llarga, llarga jornada. Cristina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i que gaudeixis també de la festa major, eh?
0: Moltes gràcies igualment.
1: Molt bé, nois. Doncs seguim, eh? Deixem a la Cristina que continuï treballant i aquí continuo veient els...
2: Ja està.
1: Com que ja està?
2: Acabem d'últims retocs.
1: Molt bé. Sí. Uf, escolta... Ah, mira, saps què? Em vaig a veure el Ferran.
2: Sí, que t'expliqui allò de la gent.
1: Que m'expliqui... Ferran, escolta'm una cosa. Què passa aquest any? Sí, estem gravant. Ah. Això és el viatge al centre de Ràdio Sant Cugat. És l'últim que farem aquesta temporada pel Connectats.
3: Ah, molt bé.
1: I hem parlat de la Guerra del Fred. Mira, tens una trucada.
3: Ja,
1: a veure, un segonet.
3: Cugat Mèdia, digueu-me.
1: A l'aparell.
3: Hola,
1: això,
3: què tal?
1: Normalment, eh? Normalment. Perfecte. És Ràdio Sant Cugat a l'aparell. El Ferran està en un despatxet aquí a la casa, però és qui té, jo diria que més calor. Ara li preguntarem. Escolta, Ferran, tu ets el més calorós de tots?
4: Ui, jo tinc molta calor, filla. No sé si és que tinc espatllat el termostat, però la veritat és que som molt calorós. I sí que és veritat que com que compartim l'aire condicionat jo i la Cris, la tinc una mica, la pobra, la tinc una mica atrotinada, perquè ella és més aviat fredolica i a vegades tenim algun problema de temperatura. Però vaja, m'adapto. Quan la concurrència no vol aire, tinc capacitat també de sofrir, de patir.
1: Déu-n'hi-do, és que aquí al passadís la temperatura és...
3: Fresqueta.
1: T'has de portar una rebequeta i tot, eh?
4: Ho sé, però és que fins que arriba aquí als despatxos també triga, vull dir que la distància fa que a vegades la temperatura no sigui tan...
1: No és veritat, aquí dins es nota una miqueta més de xafogó, no com el passadís.
4: Però bueno, també són uns dies d'estiu que la calor apreta i, escolta'm, hem de tenir un punt mig, hem de trobar un punt mig aquí a la casa en què tothom tinguem allò, la temperatura adient al nostre termostat.
1: Doncs sí, escolta, us deixo treballar. Acabo aquesta ronda, última ronda del Connectats. Bon Connectats, i tant, gràcies.
5: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
6: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
5: Ràdio Municipal de Terrassa.
7: Bona tarda, l'any de Sant, de Sis de Terrassa...
5: El Prat Ràdio.
8: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
5: Ràdio Castellà.
10: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: I temps ara al Connectats per repassar les estrenes de cinema. El que arriba a les grans pantalles aquest cap de setmana de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda. Després d'aquesta festivitat de Sant Joan, arriba divendres, arriba cap de setmana i també arriba la secció de cinema aquí al Connectats, que, com sempre, compta amb el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem repassant algunes de les estrenes que hi ha aquest cap de setmana. No és que n'hi hagi moltes, però bé, n'hi ha algunes d'interessants, com per exemple comencem amb una pel·lícula on surt la gran Emma Vilarasau, que es diu Viaje al País de los Blancos. Què m'expliques?
1: Que està basada en la història real del protagonista, Ousmane Oumar, que és un jove ghanès que abandona el seu poble, atret per la idea d'aquest concepte que ens remet al títol de la pel·li, del País dels Blancs, un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Finalment arriba a Barcelona després d'una travessia plena d'obstacles i descobreix que la vida aquí no és tal com ell s'imaginava. Llavors coneix a la Montse, que és el personatge que interpreta Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix, a banda d'amor i suport, la possibilitat de tenir un futur. L'Ousmane no només ho aprofita, sinó que transforma aquesta oportunitat en una cosa encara millor. És un llibre que va escriure el mateix protagonista, Ousmane Oumar, el guió és de Guillem Clua i la pel·lícula la dirigeix el debutant Dani Sancho. La pel·li es va veure en preestrena al Festival de Màlaga.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de Viaje al País de los Blancos.
2: Hay más de un día.
3: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
4: Es una situación irregular. Es una falta grave.
3: Y dime una cosa, Ousmane. ¿Qué te gustaría hacer?
2: Estudiar, trabajar allá. Quiero que mi viaje tenga un sentido.
3: Ese chico ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Y se está esforzando. Solo necesita una oportunidad.
0: Doncs aquest Viaje al País de los Blancos ens dona pas a la típica, bueno, la quota de terror que de tant en tant intentem obviar, però en aquest cas, doncs, va, també se li ha de donar una mica de paillet al Jordi amb aquest Obsession, aquesta pel·lícula de terror feta als Estats Units, que no penso veure.
1: La pel·lícula més ben puntuada de la setmana, que ha tingut més bones crítiques, dirigida per Curry Barker.
0: Així va el cinema.
1: Música de Rock Burwell, protagonitzada per Michael Johnston, Inde Navarrete i Cooper Tomilson. És la història d'una relació de parella tòxica, diguéssim. És l'anhel romàntic desesperat d'un noi cap a una noia, que és el seu amor platònic de tota la vida, i que això fa que desencadeni una sinistra relació entre tots dos. Ella es torna irracionalment obsessiva, d'aquí el títol Obsession, fins que es converteix en la seva sombra. És això, una fantasia, una metàfora per parlar de la cosificació de les relacions romàntiques i que explora els límits fins als quals estem disposats a arribar pel desig de ser correspostos. Una gran pel·lícula.
0: Sí, sí. Doncs molt bé. Jo és que crec que els Oscars ja tenen guanyadora, no?
1: No, home, guanyadora no ho sé, però se'n parlarà d'aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí. Se'n parlarà, doncs, bueno, se'n parlarà, i aquí ja se n'ha parlat.
1: Exacte.
0: Val, molt bé, anem a... Continuem als Estats Units, una altra pel·lícula, doncs, d'aquestes ciència-ficció fantàstica relacionada amb aquest món de superherois, en aquest cas, Supergirl.
1: Sí, és la cosina de Superman, diguéssim, la Supergirl, però no és com ens podríem imaginar una persona tan bona com Superman, sinó que ella va estar... va veure com morien assassinats tota la seva família durant els seus primers 14 anys de vida. Després va venir la Terra i, evidentment, tot això la va marcar i és molt més dura i no és la Supergirl a la que estem acostumats. La pel·lícula, dirigida per Craig Gillespie, agafa com a referència una minissèrie escrita per Tom King i promet una visió, com dèiem, totalment diferent del que la majoria pensa quan li ve al cap el personatge d'aquesta Supergirl, de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre Superman, que va ser enviat a la Terra i criat, com recordareu, per uns pares carinyosos des que era un nadó, i Supergirl, que ha estat criada en una roca allà rodejada de kriptonita i que va passar força penúries abans de venir a la Terra. La pel·li està protagonitzada per Melly Alcock, Matthias Schomburg i Eb Ridley.
0: Molt bé.
1: Ai, Jason Momoa, me'l deixava.
0: Ah, va, uf, sí. Escolta'm una cosa. Escoltem una miqueta, va, d'aquest... És que amb tot el tema de la pel·lícula de terror ja no sé ni on estava. Escoltem una mica de Supergirl.
5: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara... ¿Cómo vas a tener amigos?
6: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos.
7: hogar está donde estés tú.
0: Doncs aquesta pel·lícula, que els que us agraden els superherois, doncs tindreu l'oportunitat de poder escoltar. Ens anem a França, eh? Ja ens hi quedarem. Eh? Primer parlarem sobre Nino, que és un drama fet a França, i després una cosa més històrica. Parla'm primer de Nino, sisplau.
1: Sí, és una pel·li dirigida per Pauline Loquès, protagonitzada per Theodore Pellerin, William Gigbill i Salomé de Baels. És un drama que parla de la relació de la malaltia del protagonista, que s'haurà d'enfrontar una gran prova en només 3 dies, una prova de salut, i vaga de moment pels carrers de París per reconnectar amb el món i amb ell mateix. És una pel·li, aquesta Nino, que va guanyar 2 premis, dels 4 als quals aspirava el César de l'any passat, i també el Festival de Valladolid va estar present al Premi Punto d'Encuentro de la Seminci, i va tenir el Gran Premi del Jurat del Festival de Roma, cinema costumista.
0: Mm-hmm. Molt bé, com dèiem, tanquem aquest repàs a les 5 pel·lícules més destacades que ens duia el Jordi, també a França, un drama, però en aquest cas amb tocs històrics, que és de la coneguda Maria Antonieta. La pel·lícula es diu Los últimos días de María Antonieta, que suposo que en francès, no sé si és igual, però...
1: Le Deluge, es diu en francès. Ni idea, no tinc ni idea. És una pel·li dirigida per Gianluca Giudice, protagonitzada per 2 actors francesos dels més coneguts, Guillaume Canet i Mélanie Laurent, i explica la història, com deies, de la Maria Antonieta. Se n'han fet diverses versions, Sofia Coppola li va dedicar una pel·lícula, per exemple. Aquí, des d'un punt de vista més de la fascinació pels grans palaus i per la història, està ambientada el 1792, a finals del segle XVIII, quan la Revolució Francesa ha triomfat i el rei Lluís XVI, juntament amb la seva esposa, Maria Antonieta, i els seus fills són detinguts i encarcelats a la Torre del Temple, un castell sinistre de París, mentre se'ls estan esperant que se'ls jutgi. És una pel·lícula que retrata els moments finals d'aquesta dona, Maria Antonieta, i lluny de l'esplendor, privilegis i les riqueses del passat, la família es troba aïllada i vulnerable per primera vegada en les seves vides. Mm-hmm. Això és el que interessa a Giudice, el director, i explica, en fi, bastant realisme com seran els turbulents darrers dies dels monarques abans del final que passarà per la guillotina, evidentment. És una pel·li que va tenir 3 premis a David de Donatello, que són els premis del cinema italià, a l'any 2024. És una pel·li del 24 que ens arriba amb 2 anys de retard.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar una miqueta d'aquest... sí, és veritat, això t'ho volia comentar, que arriba 2 anys en retard, però bé, si la dicha és buena, no?
1: Aviam, veurem.
0: Aviam si és bona. Escoltem una miqueta de Maria Antonieta, Los últimos días de María Antonieta.
8: La convención ha decretado por unanimidad la abolición de la monarquía.
9: La igualdad. ¿Qué es eso?
10: ¿Cómo que qué es eso?
9: París está sangre y fuego.
11: Solo serán unos pocos días. Hace no mucho tiempo esperaban años para ser recibidos por la reina de Francia. Ahora basta con unos cuantos gritos y escupitajos para conseguirlo.
12: No tengáis miedo. Somos la humanidad.
0: Doncs aquests últims dies de la Maria Antonieta, aquests personatges, no?, bueno, que sempre passen una mica a la història, la gent sap més d'aquesta gent, com de Sissi, Emperatriz i aquestes coses...
1: Que de la seva pròpia família.
0: Sí, d'altres personatges que en teoria han sigut més rellevants políticament o perquè han dominat l'imperi o el que sigui. Escolta'm una cosa, també s'estrena Letres robades, una comèdia feta a Irlanda, Jackass, lo mejor para el final, una comèdia feta als Estats Units, Morir no siempre sale bien, una comèdia feta a Espanya, Pàlida luz en las colinas, un drama fet a Japó, La mujer sin nombre, una d'Aràbia Saudí, d'intriga, i La casa del bosque, que és una miniserie, no sé per què l'han inclòs.
1: Sí, de l'any 71, a més a més. Deu fer algun passi, suposo.
0: Deu estar força bé, no ho sé. Jo no l'he vista, tu que ets un seriòfil...
1: No, ni idea. A més, és llarguíssima, té moltíssims capítols, no sé com la projectaran.
0: Bé, doncs ja ho anirem veient. Escolta'm una cosa, ens agrada doncs recordar directors, actors, actrius, productors, quasi sempre són molt coneguts o tenen una trajectòria d'aquestes molt conegudes, però de tant en tant ens agrada també d'alguns de molta qualitat, que són coneguts, però potser que pel gran públic no el tenen tant. No sé si creus que és el cas de Claude Chabrol, que el passat dimecres hauria fet 96 anys, va néixer 1930 a París i va morir el 2010.
1: A París, també.
0: En París, amb 80 anys. Què m'expliques de Claude Chabrol, que va fer també alguns, no sé com es diu, català, pinitos, com a actor,
1: com a actor,
0: però
1: sí,
0: poqueta
1: sí.
0: Coseta,
1: És un dels cineastes més coneguts de la seva generació, dels anys 60, 70, sobretot, també fins als 80 va treballar. És un dels representants de la Nouvelle Vague, d'aquella nova onada, com diu el nom, de cinema francès, que va canviar l'estètica, la mecànica i els guions de rodar i del cinema de l'època. Va ser guionista, va ser director, era conegut sobretot pel seu treball com a dirigint actors, vaja, i també va fer de periodista, perquè, de fet, abans que cineasta va ser periodista, com la majoria dels de la Nouvelle Vague, i va col·laborar amb Eric Rohmer en un llibre magnífic que es diu Hitchcock, que és una entrevista llarguíssima al cineasta nord-americà, que es va publicar l'any 57. Ell tenia 27 anys, per tant, i analitzava temes del cinema de Hitchcock, com la moral catòlica, la culpa, que és el que travessa tota l'obra del cineasta britànic, no? També, més endavant, dirigiria... es va donar a conèixer, vaja, per l'atac que va dirigir des de la revista on treballaven ell i els seus companys, Cahiers du Cinéma, que encara existeix, contra Stanley Kramer, per la seva anàlisi dels grans temes cinematogràfics.
0: Ell comença així com una mica a destacar. El primer llargmetratge agafat de la Nouvelle Vague és Le Beau Serge, El Bello Sergio, 1958, i després hi ha més pel·lícules, no? Los Primos, una doble vida, Le Bon Femme, i això ho dius millor tu, Le Go, com és això? Ui, Go de
1: l'Hugo, de
0: 1960, L'Oile du Melin, L'Andrew i Ofèlia, és a dir que, són uns 3 anys o així, de llargmetratges, concretament 8, escrits per ell mateix, no?
1: Sí, sí, acostumava a escriure i a dirigir, sempre.
0: Tot i que, lo típic, no? Es fa cinema de qualitat, però comercialment, doncs, potser no era el millor i, per tant, doncs, fracassa una mica. Llavors es dedica, potser, a fer una mica de pel·lícules més comercials, sobretot policíaques, però després tornarà amb altres pel·lícules, no? Ja als anys cap als finals dels anys 60, 70, és quan comença a la seva producció, no?
1: Sí, de fet, se'l va acabar coneixent pel cinema de gènere, pel cinema d'assassinats, ambientat sobretot... El crim rural era una mica la seva especialitat, no? En pel·lícules delicioses com, per exemple, La mujer infiel, El carnicero, Accidente sin huella, L'anochecer... Inocentes con manos sucias, Los fantasmas del sombrerero, Un asunto de mujeres... Són pel·lis ambientades en petits pobles francesos on, no sé, el mal i els lladres i totes aquestes històries que ell fa. És veritat que va començar a fer aquestes pel·lis per tenir més èxit, diguéssim, perquè les altres no funcionaven massa bé i el que volia el públic era això, històries de crims, no?, com segueix passant. I al final va aconseguir bones pel·lis d'aquestes. També va guanyar, per exemple, la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastián l'any 97 per una pel·li magnífica, es diu Rien ne va plus, no va mas, és una història de mafiosos, de casinos. I, en fi...
0: Bueno, ell també el 1991 farà Madame Bovary, que és una pel·lícula, potser la que tothom... Ostres, sí, és veritat, Madame Bovary, segur que la gent la localitza. I, per cert, durant molt temps, moltes de les seves pel·lícules van estar protagonitzades per Stéphane Audran.
1: Stéphane Audran, la seva dona.
0: Doncs parlàvem de Madame Bovary, marxarem amb la banda sonora de Madame Bovary, que per cert la va fer el seu fill, Mathias Chabrol, però aquesta cançó, Pardon-moi ce caprice d'enfant, perdona'm aquest caprici d'infant, que canta la Mireille Mathieu.
1: Una de les grans de la chanson francesa, també.
0: Doncs us deixem amb aquest Pardon-moi ce caprice d'enfant, tu ho diries millor que jo, amb Mireille Mathieu, i tornarem la setmana vinent.
1: Aquí estarem, bon cinema.

0: Recte final d'aquest Connectats de divendres i abans de marxar un repàs a l'agenda del programa. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, aquest cap de setmana a Terrassa. Bona tarda a Terrassa, avui divendres, a partir de les 9 del vespre, a Sombrete i Rie, un espectacle de l'il·lusionista argentí Santi Fernández al Cafè Teatre de l'Artista. I dissabte, a 9:15, i al Cafè de l'Aula, concert de boleo, cançó d'autor, rumba i jazz.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte al vespre, els carrers del barri del centre celebren el Dia Sense Cotxes. S'hi organitzaran diferents activitats i també sopars. I a les 8, al Teatre El Círcul arrenca la secció de curtmetratges del Festival Crit Show. I de cara a diumenge destaquem els actes de Biga i Les Badalona, la primera associació LGTBIQ+ de la ciutat. Celebraran l'orgull d'enguany amb un manifest a la plaça de la Vila a 11:15 del matí i una hora més tard, al restaurant Brisa Sin Prisa, s'hi faran sessions musicals i actuacions de drag queens.
0: Gràcies, Martí. Ara anem amb les propostes del Prat. Noelia Aguilar, bona tarda.
3: Avui se celebra la segona tarda de les festes de Sant Pere i de Sant Pau. Des de 6:45 s'enceta amb el foc dels trabucaires a la plaça de l'Església. Per continuar amb la cercavila des del carrer Sant Pere i arriba a la plaça de la Vila, on a partir de 9:15 es realitzaran els lluïments de totes les entitats. Posteriorment serà el torn per al cercatasques, que visitarà diferents establiments del nucli antic per proseguir amb el correfoc, que partirà des de la plaça de la Vila travessant carrers com Eusebi Soler o Ferran Puig per arribar novament a la plaça de la Vila. La jornada posarà la cirereta amb la festa final a la plaça Xavier Ruiz. Aquesta tarda comencen les festes del barri de la Seda. Per donar el tret de sortida s'instal·laran uns tobogans aquàtics i uns inflables al número 12 del carrer Vendrell. Hi haurà activitats pensades per les famílies i la canalla per les quals s'haurà de pagar 1 euro si ets soci i 4 euros si no ets soci. Les festes continuaran dissabte 27 amb activitats per tots els públics, com ara el dinar comunitari, una sèrie de jocs i música en directe. Dissabte 27 de juny, a partir de les 6 de la tarda, el Cèntric Espai Cultural acull el concert d'estiu a càrrec de la Coral Lo Llobregat de les Flors. El grup, format per una trentena d'integrants, interpretarà una sèrie de cançons pop en tres llengües diferents, castellà, català i anglès. Durant tot l'any han estat preparant un repertori de cançons de grups musicals com ara Eurítmics, Los Secretos, Alaska o Sopa de Cabra.
0: Gràcies, Noelia. I des de Sant Cugat us proposem participar i treure el cap a la Festa Major de la ciutat, que va començar ahir i acabarà dilluns. Avui, un dels concerts estrella a Detallets, al Parc Jove, al Parc de Ramon Barnils, a partir de 12:45 de la matinada. Demà dissabte, Correfoc, Diada Castellera. Diumenge, concurs d'arrossos, havaneres i seguici nocturn. I dilluns, el dia gran, Paga-li Joan, seguici de Sant Pere i Castell de Focs. Podeu consultar tots els horaris i tots els emplaçaments a la nostra web, a cugat.cat.

Doncs és tot de la nostra part. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ara toca descansar a Sant Cugat, Festa Major. Però ja sabeu que dilluns tornem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir del cap de setmana. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del Seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del dicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villa del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 19 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui en Robert Sabé, Lourdes Dalmau i Josep Amorós. Tot seguit parlarem amb la pregonera de la Festa Major d'enguany, la meteoròloga Gemma Puig. I després de les notícies de les 11, continuarem fent xup-xup de ciutat. De la mà dels tècnics de les biblioteques municipals, coneixerem quin paper tenen aquests equipaments a la ciutat a l'estiu i aprofitarem per demanar-los algunes recomanacions literàries per gaudir de les vacances. I afegirem un pessic d'inclusió amb el Nosaltres, on els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa entrevistaran l'activista i integrador social Álvaro Solà Pérez. I per posar la cirereta al programa i acomiadar la temporada, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran el dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xupar amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem posar el focus en l'última memòria que ha presentat Càritas Sant Cugat, que posa especial l'èmfasi en com la crisi habitacional ha fet augmentar els casos de relloguer a la ciutat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: El Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol. Bon dia.
2: Bon dia i gràcies.
0: I la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa jubilada. Sí? Diguem així?
3: De bona vida, de bona vida.
0: De bona vida. Molt bon dia.
3: Em costava molt jo jubilar-me. Pensava, oi, per què? Si estàs bé, tal i qual. Però s'ha de reconèixer si està molt bé.
0: Veus? Bon missatge pels que s'hagin de jubilar.
1: Administrativament jubilat, és una, jo sempre ho dic així, eh? Em vaig jubilar de cara en fi a Seguretat Social. I, sí. Administrativament jubilat.
0: Sí.
1: Però, ostres, no deixeu de trucar-me de la ràdio, de, en fi, cada dia més classes, etcètera, etcètera. El tot...
3: La veritat és vaig tenir la sort de que mai em vaig sentir que treballava, sinó que jo disfrutava, m'ho passava bé. O sigui, vaig treballar per distreure'm, per gust i per disfrutar-ho.
0: Un dels privilegis.
3: Tinc una sort, tinc molta sort, jo.
2: Hi ha oficis que tenen aquest privilegi.
1: Sí, cert.
0: Entrem en matèria després del preàmbul de la jubilació. A mi em queden més de 30 anys per arribar-hi, per tant, ja us ho demanaré.
3: Quan, disfruta de la teva feina.
1: Arriba ràpid, eh?
0: Gaudirem del camí.
1: Més del que et penses.
3: Sí.
0: Bueno, intentarem gaudir del camí, poc a poc, sense anar amb pressa.
3: Les seves coses, però pots... És molt maca aquesta feina, també, de comunicar el que passa i el que...
0: I tant que ho és.
1: Mira, aquesta setmana hem fet 44 anys de la primera Ràdio Sant Cugat.
0: Sí, senyor. Del 14 de juny vam celebrar el 44è aniversari, nascut
1: correcte.
0: Del 1982.
1: Sí. I com cada any, o gairebé cada any, ens hem trobat, jo aquest any no he pogut anar, s'han trobat el grup inicial, els primers companys de la ràdio.
3: Jo recordo que estava allà al carrer Sant Jordi.
1: Ui, i abans al carrer Sant Antoni.
3: Sí, però bueno, jo quan ho vaig trobar això... I llavors recordo que el meu fill anava al Patufet i que la Cèlia Cernades vivia a prop d'on jo vivia i li vaig demanar si em podia deixar el nen perquè el tenia al davant durant una època que em va fer el cangur.
0: Cèlia Cernades, que aguanta també a Ràdio Sant Cugat.
1: O sigui que a Ràdio Sant Cugat el deixaves de cangur al teu fill.
3: Bueno, li vaig demanar si us plau em podia acompanyar
1: ostres,
3: el nen a l'escola.
1: I això apuntava maneres? S'ha dedicat a la ràdio o al periodisme? Si
3: el meu fill? Sí. No, res.
0: No va calar. Escolteu, anem a entrar en matèria i és que la crisi de l'habitatge continua deixant empremta a Sant Cugat. L'última memòria de Càritas alerta d'un empitjorament de les condicions residencials per a moltes famílies i persones amb vulnerabilitat. Una de les dades que més preocupa l'entitat és l'augment del relloguer, que ja representa el 41% de les situacions habitacionals de les persones ateses per l'entitat, quan fa un any era del 32%. Càritas també ha detectat casos de persones que comparteixen una mateixa habitació i ho fan amb desconeguts per poder assumir-ne el cost. Segons l'entitat, 7 de cada 10 persones ateses no disposen d'un habitatge estable i la situació s'agreuja especialment entre les dones i les famílies monoparentals. Això és un breu context per posar en situació a l'audiència que no hagi pogut veure aquesta notícia que han fet els companys d'informatius i aquest informe que ha presentat Càritas aquesta setmana. Seguim parlant d'habitatge. És un tema recurrent en aquesta taula quan parlem de problemàtiques de ciutat. I ho hem abordat en diferents tertúlies i per diferents contextos. Però és que si l'habitatge ja era el principal problema del santcugatenc segons l'Observatori Sociològic, és la segona onada que ho referma, ara també ho és d'una entitat com Càritas, no? Ara ho dèiem, segons les dades de l'entitat, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui en propietat o de lloguer. La resta de persones ateses viuen en situacions de relloguer o acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatge o, en algun dels casos més extrems, al carrer. Quin impacte, no?, té aquesta crisi habitacional en la resta de necessitats bàsiques que cal complir per viure o per sobreviure, podríem dir ja en aquest context.
3: A mi, mira, em posa molt nerviosa. Em posa molt nerviosa perquè penso, moltes vegades els ajuntaments, no?, els polítics, parlem de moltes coses que de vegades estan molt llunyanes. I, en canvi, un tema tan bàsic per una persona poder-se anar a dormir a casa seva, tenir un lloc on acollir-se, i no hi ha manera, no fan res. L'Ajuntament, per demanar un permís d'obra, quant temps s'hi tira? Segona, no obren terrenys per construir habitatge públic. Falta habitatge públic per atendre aquestes persones. I jo, de debò, no acabo d'entendre que dir que vagin venint persones perquè per tenir-les al carrer? De quina manera? Quan, no sé, trobo que és un abús i això, que en lloc de dedicar-se a coses que són primordials, o sigui, hi ha alguna cosa més important? La salut, tenir un accés a un habitatge i tot lo de més a mi, em perdonin, i l'educació, però tot lo de, els grans, persones de vegades estan malalts, aquestes coses, els recursos primer per lo imprescindible, i després si han de fer festes majors, ho sento molt, però així ho dic, si han de fer accions culturals o el que sigui, vindrà en segona instància. Primer és això, la gent necessita un lloc per estar. Robert.
4: Bé, ho has dit molt bé, avui hem parlat amb altres programes i em referiré al que havia dit amb altres programes. El problema de l'habitatge no és només construir cases, és aprofitar el que ja es té. Val? Perquè, a més, ens estem quedant sense terme municipal. És tornar a densificar els barris respecte al plan que es havien generat, el fer una distribució dels habitatges respecte a coherències, podrien dir legals, no podrien dir aquest salt de mata que s'està fent. I el problema és molt gran, perquè és un problema de pobresa, i per mi és un problema sistèmic. Vull dir, no podrem arreglar simplement legislant coses, perquè som part del problema nosaltres. Amb el present, per mi, genera problemes importantíssims de salut, vull dir, física, perquè això, si no vols pagar-te l'habitatge, senyal que no vols pagar-te una bona alimentació, i tampoc podrien dir, et permet, podrien dir una salut social important, perquè moltes activitats socialitzants, tot i les grans activitats que hi ha per entitats públiques o privades, es fa molt difícil, podrien dir, la gent pobra poder-se socialitzar. I després hi ha un problema d'educació, i el concepte integral d'educació, més enllà de l'obligatorietat escolar que l'Estat proporciona per la gent, l'educació en un sentit ampli, la cultura. I això, sens dubte, en genera un problema de futur, perquè aquestes persones que estan visquent amb aquest llindar de pobresa seguiran sent pobres. I, per tant, tindrem una societat, com a mínim, partida en aquest sentit. Tant per mi és un problema sistèmic important, que va més enllà de l'Ajuntament, i va amb un debat d'idees i, consegüentment, amb un joc, podríem dir, important polític.
0: Josep.
1: Molt d'acord amb tots dos. És clar, és que, aviam, del que deia la Lourdes, certament, governar no és una altra cosa que prendre decisions. Aleshores, sembla que les decisions es prenguin per unes motivacions que probablement no són les mateixes que neixen de la necessitat de la població en general, no? Esclar, després, difícil solució, bé, és clar que transcendeix a l'Ajuntament, però hauria de començar per l'Ajuntament, és a dir, i no cal fer masses invents, és a dir, ostres, París ho ha solucionat força, Londres ho ha solucionat, Nova York fins i tot, el culmen del capitalisme i del mercat i del liberalisme també ho té força solucionat, tota la qüestió de l'habitatge, públic. Models n'hi han, és a dir, no cal que s'inventin massa coses, és a dir, s'han pres solucions i solucions que han funcionat i no tenen per què no poder-se aplicar aquí.
3: Jo crec que els polítics el que miren és el rendiment a curt termini. Clar, si ells fan un plan que no el poden inaugurar i tot això, sembla que ja no els interessi tant. I hauria d'haver-hi un consens entre tota la classe política del punt que sigui tal i establir el model de ciutat. Clar, dius, no es poden créixer més perquè cada vegada es creix més i tal. Bueno, les poblacions anem creixent, ens anem multiplicant les poblacions. Aleshores, falten més habitatges.
1: Això és Churchill, Això és Churchill. És a dir, la diferència entre un polític i un estadista és que el polític pensa a 4 anys i l'estadístic pensa a 4 generacions. Aquesta és la diferència. Aleshores, necessitem estadistes. Coi, a l'Ajuntament també. És que els necessitem, perquè és que ens anem pel... de mal borràs, ens anem pel pedregar. És tremendo. L'altre dia, escolta, mig en broma, mig en sèrio, amb una colla d'amics, dèiem, escolta, tornarem tots plegats a la idea dels pisos d'estudiants. Sabeu què vol dir això? Perquè tu i jo, i el Robert ens posem d'acord, ens lloguem conjuntament una caseta i compartim, doncs, com quan érem estudiants.
0: Un segon, que el Robert... Sí.
4: Jo el que vull dir és que, aviam, estic d'acord amb els polítics, els estadistes, però per sort, des de fa ja bastantes dècades, la política és una cosa que podríem dir ens involucra a tots, d'una manera directa o indirecta. Per tant, a vegades, jo que he sigut del club de rugby Sant Cugat, hi havia jugadors que podrien dir, se'ls deia que eren grans passadors, no es comprometien mai. Quan rebien la pilota, la passaven. Hem d'assumir que estem a ple partit, i que ens hi hem d'involucrar, podrien dir, radicalment. O sigui, no és una decisió que pren un polític. El sistema més feble és... hem donat vots en algun, i en l'altre sistema és que podem involucrar-nos més amb els consells de barri, amb les organitzacions socials, etc, i demanar que realment siguin estadistes, o sigui, que pensin en la societat, no pensin en el seu partit. Pensin en tal com està plantejada la nostra democràcia, que és una democràcia parlamentària, o sigui, és a dir, diferents grups es posen d'acord per, podrien dir, per tirar endavant unes idees. El model de ciutat, que es va plantejar en el Consell de Ciutat de fa dues legislatures, i que segueix estant guardat, no se sap ben bé on. Com tot és millorable, com tot és revisable, com tot és destruïble, però com tot ha de servir com a eina, com a punt de partida per generar aquesta cosa. Sortirà una de les teves preguntes. Quan el següent punt, què es pensa dels polítics? Pues en Robert Sabé, el Consell de Barri de Mirassol i el grup en el qual estic vinculat, pensa que ha d'haver-hi un model. Sens dubte creixerem. L'IDESCAT ens ho diu cada mes, podríem dir, matxaconament. La vida ens ho ensenya. Biològicament hem de créixer. Però, bueno, possiblement hem de reformar també els nostres sistemes de créixer. O sigui, Mirassol, estem en una guerra per una piscina que no està oberta.
1: Fa 15 anys.
4: Quan a 3 quilòmetres i mig Rubí ja en tenia una des de feia temps. Sí. Potser ens tenim que pensar una mica, vull dir. I això és el que no està passant.
3: Bueno, doncs és això, dèiem, no? Fer un model de ciutat a llarg termini i d'una manera organitzada.
1: Sí, abans tu parlaves com Churchill, ara tu em sembla que és Josep Pla que va dir la política o la fas o te la fan.
4: Exacte, sí senyor.
3: Sí, però el que passa és que, per exemple, quantes persones, diguem-li, prou feina tenen a anar a treballar i a guanyar-se la vida i tal, per diguem-li, comprometre's amb altres qüestions. Aleshores, què passa? El que dèiem, no? Els jubilats tenim temps. Però hi ha molta gent que, escolta'm, està treballant, té criatures, ha de fer això i ha de fer allò. Per això trien els seus representants públics.
4: Però el Martí Pol ja ens ho va dir també amb una poesia, ja que hem tret, podríem dir, aquesta guerra, i estem tots involucrats, i el nostre forat, podríem dir, no pot cobrir un altre. És a dir, jo penso que ens hem acostumat massa, parlo en primera persona, per favor, a queixar-me, i a renegar. I això, com a màxim, em llibera alguna hormona, com a màxim. Però no m'arregla res. Has d'involucrar-me.
3: Però és això, vull dir, si tu tens unes hores, per exemple, la gent que té una família, amb criatures, els porta al col·le, els va recollir, que ha d'anar a comprar, que ha de fer la planxa...
0: Ja. Tot és polític, en tot cas.
3: No? Aleshores...
0: I la manera en què ens relacionem, la manera en què comprem a les entitats en les que militem, vegades sense dedicar molt temps, també estem fent política,
3: però
0: no?
3: Però ja triem els nostres representants, vull dir, hi ha unes eleccions i dius, mira, aquestes són les persones que, a més, tenen temps, ganes, voluntat i dedicació per fer-ho.
1: Sí, doncs... El que passa és que després potser no som tan coherents, eh? És una mica que
3: aquí
1: ens
3: passa,
1: convertim en catalans no... emprenyats, com deia el Robert, però anem a comprar on no hauríem de comprar, comprem coses que no hauríem de comprar i fem moltes coses que no són coherents fins i tot ni amb les nostres pròpies queixes.
3: Bueno.
1: És a dir, que quan ens queixem de com ens cauen les coses, però no fem res, no és que no fem res per activa, és que tampoc fem res per passiva, és a dir, no incorporem a la nostra pròpia vida a la manera de pensar.
3: Com, per exemple, comprar-lo coses de què? De proximitat?
1: Bé,
3: per exemple,
1: és una de les qüestions.
3: Quan tu tens una persona que té un pressupost superlimitat i ha de donar carn, peix i el que sigui amb la seva família i no li arriben els diners, normalment no de proximitat té un preu. I sí que és veritat. A tots ens agradaria poder comprar les maduixes d'aquí la cantonada, però després tens una situació i tens una realitat i això s'ha de comprendre.
4: L'alimentació ha de ser suficient i saludable. Vull dir, Sant Cugat, 100.000 persones, mai serà autosuficient. De fet, mai ho havia sigut, podríem dir. Sempre trec el mateix exemple, l'Alba em tirarà una pedra. A les 8 del matí, quan demanem el got de llet, 100.000 persones, vol dir que han d'haver-hi disponibles 25.000 litres de llet. No hi ha vaca suficient, ni pastures, etc. Per tant, ens tenim que repensar el model social basat en això. Alimentació no, saludable i suficient.
3: Proximitat, diu Girona o diu Galícia, vull dir, és no, una proximitat relativa al volum que necessitem.
4: Catalunya té un 40% de suficiència alimentària. Aquesta és la gran xifra que podríem dir com a país. I amb això, sense tindre aigua ni energia, volem ser independents. Vull dir, tot això ens té que ajudar a replantejar-nos què volem ser de grans.
0: Tornem una mica a la situació de l'habitatge i al relloguer. Ho dèiem al principi, el 41% de les persones que tenen Càritas viuen en aquesta situació de relloguer i 7 de cada 10 no tenen un habitatge estable. Creieu que la crisi habitacional general en la que estem, i parlem de Sant Cugat, però evidentment això no és una qüestió local, tampoc és una qüestió fins i tot nacional ni estatal, sinó és una qüestió global, canviarà les necessitats de les persones que estan en situació de vulnerabilitat i això farà que aquesta roda, que també alertava el mossèn Emili Marlès, de sortir d'aquestes situacions de vulnerabilitat, perquè és el que haurien de ser situacions perquè tothom en pogués sortir, serà encara més fàcil? Estem parlant a Catalunya, on un de cada tres infants viu en situació de pobresa. No? Estem sumant aquesta crisi habitacional on veiem que gairebé tothom és susceptible de quedar-se sense llar, on en un any han pujat un 11% les persones que viuen de relloguer. Ja no és només compartir pis, el Josep ho deia una mica, jo crec que entre la veritat i la broma, no? Arribarem al punt que ens haurem de posar d'acord i tornar a aquell moment de pis d'estudiants. Un pis d'estudiants és un moment a la vida en què un s'està formant, té ganes de conèixer gent, de conviure, de provar. Però quan un té una família, potser no és el moment de viure tots tancats en una habitació o compartir habitació amb altres famílies, no? Clar, si no s'aborda la crisi, que jo crec que el consens hi és, que la crisi habitacional, potser hi ha el consens polític que existeix, el que no hi és com s'aborda aquesta crisi, perquè ve de canviar les lleis i de permetre o no permetre fer negoci amb un dret com és el de l'habitatge. Com podem revertir aquestes situacions de vulnerabilitat i pobresa si no tenim un sostre? La Lourdes ho deia, no? Prioritari per viure i per tenir salut és tenir un sostre, on viure, un llit on dormir. Per on passa l'origen de resoldre aquesta problemàtica i que les persones que estan en aquesta situació la puguin revertir?
3: Jo,
0: i si tinguéssim la solució, doncs, aviam, possiblement estaríem al govern.
3: Aquí Sant Cugat es va fer habitatge públic que després es va vendre. Jo recordo el mercat de Torreblanca, unes casetes que hi havia i tal, i després es van vendre. Vull dir, potser s'ha de fer un habitatge públic que sigui per atendre la gent, diguem-ne, que té unes necessitats.
0: De fet, està programat així a Can Ametlla, que hi hagi un percentatge d'habitatge protegit de venda. Com s'havia fet anteriorment en Promosa.
3: Clar, llavors,
0: que això és perdre parc d'habitatge públic a futur.
3: Vull dir, el trobarem a faltar. El trobarem a faltar perquè hi ha més gent que necessita l'habitatge i tal. Llavors, quan deies això dels pisos estudiants, i t'ho venen, eh? Què venen? La gent gran està molt sola, potser, si quatre amics hi ha, viudos, no? Es troben i comparteixen pis, tenen a companyia, eh? I t'ho venen.
0: Quan és una decisió, no?, i una persona així ho tria des de la llibertat econòmica i personal...
3: Clar, si tens un amic i dius, escolta, anem a compartir, a viure...
4: Jo penso que com les coses nobles diuen que no tenen que tindre adjectiu. O sigui, l'amor, la Déu, l'amistat, etc.
1: Els bons substantius no necessiten adjectiu. Això és molt literari, t'ho agraeixo.
4: Per tant, l'habitatge, ho sento. Jo vull trencar ja la dicotomia pública-privada, val? Perquè les dues parts reben ajudes, podrien dir, de l'Estat, algunes podrien dir per fer un negoci més immediat, altres per fer-lo més enrederit, etc. Hi ha una crisi d'habitatge, val? I aquesta crisi, ho sento, des de la meva perspectiva, és una crisi de sistema capitalista, que fa que el lloguer estigui obert absolutament a mercat com qualsevol altra cosa. Quan és un dret constitucional, i a més és un dret que per mi sobrepassa la Constitució, és un dret moral, poder viure en un habitatge decent i suficient, podrien dir les persones. Aquest és un punt. El relloguer, que és ja el de les habitacions, estic totalment d'acord amb el que ha dit en Josep, ha sigut una gran experiència que alguns hem tingut la sort de poder viure, ens ha ajudat a formar, i ho has dit molt bé, Alba, forma part d'un període de la vida, però quan després hi ha l'evolució dels individus diferent, es fa insuportable. Què es podria fer? Sens dubte aplicar la llei. Vull dir, no hi ha cap norma que permeti l'especulació desfermada, val? Per tant, aplicar la llei. I això no és repressió, perquè torno a decidir que fa uns anys ens vam decidir que el millor model que podíem fer servir era el democràtic, i la participació directa. Dos, en el model de ciutat de fa dues legislatures, que només s'ha tractat de fer de moment per regidors de la CUP a Valldoreix, és tornar a redistribuir la superfície dels habitatges respecte a la població original en què s'havien constituït. És a dir, el meu barri Mirasol, tot el barri que va, podríem dir, des de l'estació fins a l'Escola Catalunya, és un barri pensat per 4 o 5 persones per habitatge. I en aquests moments la biologia fa que en visquem dos amb sort. Val?
0: O un, diu el Josep, que no el veu.
4: Per això dic, què podem fer? Home, podríem entrar a la roda aquesta perversa i rellogar-ho a lo bèstia i mira qui passa. O podríem anar cap a un sentit més legal, en què podríem dir hi hagués una distribució dels metres d'una altra manera, amb un sistema de lloguers, etc. Hi ha sistemes, però com ha dit en Josep abans, hi ha, toca fer accions, no seguir marejant la perdiu.
1: Però i és obvi que no ho solucionarem en 10 anys, ni probablement ni en 20 ni en 25, però hem de pensar en 4 generacions, perquè d'aquí 4 generacions necessiten que això... Necessitem, tots plegats com a societat, pensar que això pugui estar resolt. I d'aquí 4 generacions, jo no ho sé, amb el model de ciutat que tenim actualment, si hi ha cap opció de que ho estigui de resolt o encara s'hagi de jugar més. Perquè si tenim creixement poblacional, creixement...

0: van ensenyar que el creixement infinit era impossible, que abans hi havia l'amor. I per tant, un amor específic, no un amor de la vida, i veig malauradament que anem una mica cap a... Com que no volem posar-hi aturador, anem, podríem dir, cap a un autèntic desgavell social. Perquè està clar, estem parlant de coses bàsiques. Tu has fet el llistat, educació, sanitat, habitatge. Vull dir que penses, si això no som capaços de complir-ho, este és el tema de Cal Ametller. Ha sigut com un petardo de fira, com els que es tiraran d'aquí uns dies. Va sortir a tot arreu, van parlar tots, el silenci és absolut. Més que res, entre altres coses, perquè no hi havia cap d'aquestes tres coses que ha plantejat en Josep. Per tant, dir que faré cases està molt bé, però la gent hi va viure, i viure és quelcom més que dormir.
1: No, jo discrepo molt, has dit...
0: Ho trobo molt bé.
1: Hi ha hagut un moment que, parlant d'habitatge, has dit tots rebran ajuts, tant el públic com el privat. Escolta, jo he fet una casa i l'únic que he fet és pagar impostos per permisos i tal. No m'han donat mai ni un duro, tot el contrari. He pagat, bueno, no us diré el que he pagat de permisos i històries. O sigui, no tots han rebut ajuts...
0: Hi ha una frase que es diu que es cobra amb diners o amb dinars. Una cosa és amb diners. I l'altra és les facilitats que poden haver-hi, podríem dir, per construir en determinades zones municipals.
1: Jo penso que amb això no ho tens ben entès. Llavors, quan parlem del preu de una persona, alguna vegada ho he dit, jo tinc la llibertat al llarg de la meva vida d'agafar els meus recursos, destinar-me a viatjar o destinar-me a fer una casa o el que sigui. És una llibertat meva i tinc dret a tenir-la com el viatge, té dret a gastar-se els diners amb el que vulgui. Llavors, amb lo privat, hi ha un tema de llei d'oferta i demanda i, per tant, és democràtica el mercat, llei d'oferta i la demanda. I si no, perquè no establim un preu de les mitjanes de vedella que no puguin pujar més d'un determinat preu o del peix perquè la gent pugui menjar? Que no es fa perquè unes coses sí, les altres no. El què? A on no hi ha servei, per això tenim un organisme, un sistema públic per atendre a la gent que ho necessita i a més el paguem, perquè no sé què pagueu d'impostos, però t'asseguro que el paguem.
0: M'agrada el debat que em porta, podrien dir-ho, per mi és el moll de l'os. Vull dir, no estem parlant de que cadascú faci el que vulgui. Estem parlant d'un sistema que, podrien dir, no permet que tothom pugui fer el que vulgui.
1: O sigui, jo tindré d'anar de viatge, però no tindré, per exemple, comprar-me una casa per viure...
0: No, o sigui... jo mai parlaré de tu, parlaré
1: no,
0: de
1: no,
0: mi.
1: Jo tindré
0: d'anar de viatge i tindria que tindré d'anar de viatge qualsevol persona que està en aquesta taula. Aquest és per mi el concepte.
1: No, a la vida no es té els recursos. Mira, les necessitats en economia, els hem estudiat, economia, diuen, les necessitats són il·limitades, i els recursos limitats. Per tant, es crea la necessitat de triar. Sempre hi ha un cost d'oportunitat. Triar A significa renunciar a B. I no es pot tenir tot, per molt que vulguem, perquè no som fades.
0: L'economia, no seré jo qui ho rejutgi, però des de l'ecologia, que és on he donat classes i encara d'on podrien dir, sabem claríssimament que els recursos són limitats i que els recursos limitats representen grans i greus problemes ecosistèmics. Val? Això, podríem dir, no ens passa res, o ens sembla que no ens passa res quan desapareix una determinada espècie, però al final ens hem donat compte que sí que afecta a la nostra societat, a la nostra espècie. I, per tant, discrepo a la Mallorca, diuen. Pots aplicar el sistema que vulguis, però és un sistema. Jo el que dic és que es té que parlar dels sistemes. No se'n pot dir, no tens raó. No, tinc aquesta opinió, que és molt diferent. És molt diferent. Això sí que és democràcia.
1: No, aviam.
2: Mira, la temporada que ve us convidaré a una tertúlia per parlar si hem d'erradicar el dret a l'herència, que em sembla, molt interessant.
0: A mi m'agradaria erradicar-la perquè sempre és que és molt de temps.
2: Així seria un sistema més just perquè tothom partiria, tampoc tothom, Perquè... No, ja parlarem l'any que ve, que seríem...
0: Perdona.
2: Que és un debat molt complicat.
3: El problema és que, esclar, estem fins i tot en els sistemes més... més centrats en el mercat té moltes perversions que fins i tot des de Keynes s'ha admès que s'han de regular i òbviament que necessitem regulació.
1: Correcte.
3: I jo tinc una miqueta la sensació de que en aquest moment el mercat immobiliari de regulació pràcticament zero, per més que s'hagi legislat i el que vulguis, però al final hi ha una espècie de xarxa, una espècie de com de com un gran germà, de grans tenidors, etcètera,
1: l'efecte contrari en aconseguir tot és les limitacions al lloguer tal, que és l'efecte contrari. Aquesta regulació han fet ha sigut
3: perquè han aplicat probablement solucions molt Chicago, ja m'entens, Milton Friedman, etcètera, quan verdaderament no és el que tocava.
1: No, Chicago, res, hi ha limitacions amb el preu de l'habitatge, tal, que dius
3: tu ets
1: Chicago.
3: Miltoniana, ja et veig a venir.
1: Però on t'has

0: pis?
1: Jo us deia que teníem, que estàvem tots d'acord amb la crisi de l'habitatge, però que no ens posaríem d'acord en quin model s'havia d'aplicar per
2: erradicar-la.
3: Sí, només faltaria afortunadament.
2: Clar, així sortiran solucions.
0: S'aprofiten millors recursos.
2: Debatent sortiran solucions.
1: Bueno, hem parlat de la vulnerabilitat a l'habitatge, però a mi m'agradaria assenyalar també un altre aspecte que trobo interessant que s'extreu d'aquest informe que fa Càritas, i és el biaix de gènere, que hi és en tot i també hi és en la vulnerabilitat. El 60% de les persones que tenen Càritas són dones i afecta sobretot les famílies monoparentals, que han passat del 12,8% al 21,4% en només un any. Què fa que les dones, no, segueixin sent el col·lectiu més vulnerable i amb més risc de pobresa,
0: perquè que estigui creixent? Tot. Perquè carguem en tot. Ara mateix, quan venen les vacances, la majoria de persones que agafen permís per atendre els nens seran dones. És així? O sigui, carguem amb la cura dels grans, en la cura... Tot. És més, de vegades una dona que està al món laboral i tal, té criatures. L'altre dia llegia un article d'una noia que, advocada d'un bufet important i tal, i quan s'incorpora a la feina, el seu marit també estava, ella amb el seu marit, i el tenia dues criatures. I clar, el que li preguntaven amb ella és, i no et fa pena deixar els nens per anar a treballar? I el marit, que no li fa pena deixar els nens per anar a treballar?
3: Amb ecologia parlem d'espècies indicadores, és a dir, si deixem de veure oranetes, per exemple, aquest any aquí, és senyal que hi ha hagut un canvi de clima important, i sobretot que no hi ha insectes. Però no ho valorem tot, valorem l'espècie indicadora.
0: Pues estem plens amb aquest de termites.
3: En aquest sentit, les dones és una gran espècie indicadora, perquè malauradament encara recauen moltes responsabilitats socials amb ella. Però aquest estudi de Càritas representa moltes disfuncions, les de gènere, les d'edat, les de procedència, etc, etc. Per mi el que aflora és una cosa que Càritas ha dit moltes vegades, el famós tercer món, val? Que és una cosa que a vegades el volem situar només en algun barri perifèric del Raval, i no, el tercer món ens ocupa ja una part important de la nostra societat. I penso que cal seguir, podríem dir, aquests exemples que tenen, a més d'estadística, el que ens diu IDESCAT contínuament, tenen cor, i tot i que no sóc creient, però podríem dir aquest tipus d'informes com els que fa Càritas o altres entitats, perquè el tercer món el tenim aquí i l'hem de resoldre.
1: I creieu que la ciutadania n'és conscient de totes aquestes situacions de vulnerabilitat que hi ha a la ciutat?
3: Penso que no.
1: Amb les famílies que s'arriben a atendre des de Càritas, i parlem de Càritas, que és una de les entitats que hi ha. No tenim la xifra sumada de Càritas, més serveis socials, més Creu Roja i tantíssimes altres entitats, sí, des de la societat civil organitzada, que donen suport a persones que estan en situació de vulnerabilitat. Clar, no? Quan no es parla de Sant Cugat, no sé si encara es parla de la ciutat aquesta. Ha sortit aquesta, citaré la Roser Casamitjana, que ho diu sovint, aquesta ciutat pija, no? que hi ha la imatge. No sé si tothom que viu aquí n'és conscient,
2: sí,
1: que en
2: jo,
1: el seu veïnat...
2: La informació hi és, el que passa és que es mira cap a una altra banda i ja està. Sí. I ja està, i vivim més tranquils i més còmodament si no mirem. És la diferència entre mirar i veure.
3: Totalment d'acord.
2: Ja està.
1: I aprofitant que tot això són problemes estructurals i que queda un any per les eleccions, menys d'un any, el maig del 2027, creieu que hi haurà canvis estructurals en el ple municipal de cara a les pròximes eleccions i que això pot condicionar la governabilitat i que ens podem trobar davant d'un altre escenari? O creieu que les coses seran més o menys igual amb els 7 grups municipals que tenim ara?
0: Home, potser millorarien les coses si hi hagués algun canvi d'escenari. La realitat és que el grup que tenim ara, partint dels que hi havia abans, doncs, clar, teníem moltes promeses i tal, i pensaves, millorarà. Potser han passat del 3 al 4, però la realitat és que a nivell municipal, als carrers, jo surto a caminar cada dia. No hi ha dia que no m'ensopegui. I una vegada...
2: I no vius a Mirasol, eh?
0: No.
2: Exacte, Robert.
0: No, què? Fa anys que demano per escrit que posin llums en un tram que no s'hi veu res, que quan baixa un cotxe et deslumbra i no saps si estàs davant d'un port senglar o si estàs davant de qualsevol cosa. En quan, per exemple, els impostos, les escombraries, no?, que ja sabem que altres llocs ho han fet diferent que nosaltres. Ens pugen els civis per tot arreu. Però, a més, aquests containers que han posat ja, aquest sistema nou que han establert, jo, en el Consell de Barri del Centre, una senyora l'altre dia em deia, jo surto una hora a treballar i vaig amb els nens i tal, i l'hora haig de baixar la brossa, és que no puc perquè faria tard per anar a l'escola, tal, i quan arribo ja han passat, ja no puc treure'l. Aleshores, la solució d'una responsable de l'Ajuntament diu que vagi a un altre barri a deixar les escombraries. que hem d'anar passejant la brossa, no és la manera. Però us haig de dir més, us haig de dir més, i personalment, el meu marit, que odia que la nit quedi la brossa a casa, se'n va a tirar-la amb la brossa a obra i li pica una vespa. Bueno, passen els dies i tal, i va una altra vegada tot i anant al tanto, li pica una altra vespa. Ja la reacció que va fer, vam haver d'anar a urgències perquè tenia un problema, podia fer un xoc anafilàctic. Escrit a l'Ajuntament totes les vegades, sí, sí, ja ho mirarem i enviarem al senyor.
2: Jo confio que el teu marit estigui recuperat i bé, però, sí, sí, però benvingudes sobretot les abelles.
0: Tractat,
2: sí. Això no, és un bon senyal, persona que t'ho digui.
0: Vespes.
1: El problema és la vespa.
0: Vespa. Sí. Ah,
2: probablement sí.
0: Els nius que hi ha...
2: Vull necessitem insectes.
0: El que estic parlant, sí, doncs de termites... No coneixeu ningú, tingui termites? Jo només sento gent últimament que té termites, tu.
1: I parlarem una altra tertúlia sobre els termites, que ens anem de mare.
2: Termits.
0: Per segur, jo els dic acabamites. Més que termites, acabamites. Perquè t'entren a casa, no te n'enteres, i quan ho veus, se t'han menjat mitja casa.
1: Breument, que arribem al final.
3: A mi m'agrada molt l'anagrama de l'escut de Cerdanyola, que és facta non verba. M'agradaria que el proper consistori que vingués a Sant Cugat, jo era més proper en el que havia abans que no pas el d'ara, però així i tot m'agradaria que es convertissin realment en actuants de lo que proposessin. I això ho veig complicat. I com a risc, no tenim temps, em fa molta por l'entrada del feixisme, sigui amb la bandereta que sigui.
1: Josep.
2: No ho veig clar. Jo penso que una de les coses que plantejaves amb la informació prèvia que ens vas enviar era precisament si la gent es mou més per cicles o es mou més per persones, no? Jo crec que en els últims molts anys, en general, Sant Cugat s'ha mogut sobretot per persones, és a dir, a partir de... I penso, doncs, amb els mandats d'un Aymeric, d'un Lluís Recoder, en fi, d'una Mercè Conesa, etc. Quan es va moure... no sé si exactament per sigles, però quan la formació d'un tripartit doncs es va fer a partir de sigles, doncs no van reeditar. No ho sé, perquè no sé si tenim noms tan potents ara mateix com perquè es torni a organitzar a partir de noms, saps? Perquè la percepció... I mira que hi tinc amics, el govern municipal actual.
3: Sí, però...
2: Però...
0: A mi el que m'agradaria...
2: Però
0: que no fossin
2: la veritat
0: polític,
2: sempre
0: si
2: està... Perdona,
0: més...
2: acabo.
0: Perdona.
2: Dic
0: jo.
2: Però, i no vull afegir un però la veritat sempre està darrere, l'adversativa. Això ho diem en literatura i és una... És,
0: jo el que voldria parlar, són gestors, i sempre parlo de Sabadell. Sabadell va tenir un alcalde al Ferrés, que crec que era comunista, el va tenir molts anys, el votava dretes, esquerres i tothom. Per què? Perquè s'ocupava del poble. Jo, de debò, m'és igual la sigla que tu tinguis, si tu em treballes per al poble, i el poble es millora, es cuida... I dona resultat.
1: Però som conscients de què pot fer i què no pot fer un ajuntament i de quins recursos té i quins li manquen per fer, més enllà després de les decisions polítiques que evidentment són importants.
0: Per cert, l'urbanisme ho té delegat, és un tema d'ell, o sigui...
1: Sí, però volem pagar menys impostos en una ciutat molt extensa i volem que els carrers estiguin arreglats. Vull dir que els números també...
0: Paguem molt, som una de les ciutats que paguem més impostos,
1: Però el que paga un veí per 15 metres de carrer, en una altra ciutat el paguen...
3: No construeix les habitatges.
1: El paguen 20.
0: No és el mateix el percentatge. Bueno...
2: I 500 quilòmetres de carrers, com deia el Robert, són 1.000 quilòmetres de ceres.
3: Sí, senyor.
2: Tu que et queixes de que s'usa passejar, no sé què, és obvi, tens tot el dret. Passeja't per Mirasol, t'ho dic de veritat, O sigui, no hi ha una sola cera, ni una sola cera en condició. Però ni una vol dir ni una.
1: Sant Cugat té 1,2 milions de metres quadrats de voreres i 441 quilòmetres lineals.
3: Doncs mira, m'he equivocat. Contava els barris i tota la història, que va ser l'història...
0: Bastant cèntric, durant anys, al mig del carrer... El, com es diu això, l'asfalt, hi havia una fuita d'aigua. Era petita, però anava sortint l'aigua i tal. Jo, en hora del barri, vaig haver d'escriure, de dir, enviar fotografies i de dir, quant de temps s'ha de mantenir això? I això probablement, potser era Sorea. Vull dir, no era ni càrrec de l'Ajuntament, sinó és demanar-ho a l'Ajuntament que gestioni, que exigeixi...
1: És la segona preocupació, són els observatoris sociològics.
3: No ens hem donat compte del monstre que tenim. O sigui, penso que ens hem quedat amb el Sant Cugat, que jo vaig conèixer els anys 70 quan anava a l'Autònoma.
1: De fet, sent sovint al poble.
3: I això no té res, allà, veure. Llavors, això s'ha de gestionar com una ciutat, no com un poble. I això voldrà dir que potser decidiran que Mirasol també forma part del poble, no és un barri perifèric i tal.
0: No.
3: Vull dir, és un canvi radical, perdoneu.
1: Ens acomiadem perquè arribem al final del temps de la tertúlia. Tenim ara l'entrevista amb la Gemma Puig, que serà la pregonera de la Festa Major. Veurem si també per sentim a parlar del canvi climàtic i de l'emergència climàtica en aquest pregó, que suposo que farà enllaçar la seva formació amb el pregó de la ciutat. La sentirem, ara li preguntarem en tot cas. Última tertúlia de la temporada, Lluís, Robert, Josep, pues... moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bones vacances.
3: Gràcies i molt bon estiu, en efecte. Una abraçada molt forta.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a llums d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
8: Ah, ¿no tens mans?
9: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Qué flag.
8: Oi que sí?
9: Sí. Sí.
11: Ja disponible a cugat.cat.
8: Mare meva.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La Festa Major de Sant Cugat està a punt de començar i aquest any la persona encarregada d'obrir oficialment la celebració serà la meteoròloga de TV3, Gemma Puig. Veïna de la ciutat des de fa anys, Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó aquest dijous al vespre a la plaça de la Vila. Avui conversem amb ella sobre aquest repte, la seva relació amb Sant Cugat i també sobre el missatge que vol transmetre als santcugatencs. Bon dia, Gemma, i benvinguda a Cugat Mèdia.
1: Bon dia.
0: Gemma, falta poquet per la Festa Major, tan sols una setmana. Com estàs vivint aquests dies previs?
1: Ara millor, perquè ara ja tinc el pregó, podria dir, acabat. Bueno, sempre hi ha algunes coses que es poden acabar de tocar, però aquests dies abans tenia nervis. És un repte, no?, això de fer el pregó de Sant Cugat, de tot arreu, però no n'havia fet mai cap, i llavors, per tant, és un repte afegit. Però bé, a veure, tinc els nervis de quan estigui allà davant, no?, de tothom. És com una sensació diferent.
0: Quina va ser la teva reacció, també, quan vas saber que series la pregonera d'enguany? Va rebre una trucada, com va ser?
1: Mira, em va enviar un missatge, un WhatsApp, a l'alcalde. Jo amb l'alcalde havia coincidit amb el Covid. Ell va fer un llibre de relats de com havies viscut, no?, el Covid, i em va demanar en aquell moment que hi escrivís. Jo vaig fer un dels relats. I llavors havíem tingut aquest contacte, no?, algun WhatsApp i això. I em va enviar un missatge i em va dir, vols quedem per fer un cafè, Gemma, que et vull proposar una cosa. Sincerament, o sigui, crec que si ho hagués apuntat en un paper, cap de les opcions hagués sigut fer el pregó de... És que no sé, pensava en alguna cosa, no sé, alguna cosa de canvi climàtic, no sé, clar, un mira cap a... No? I quan vam quedar per fer el cafè em va dir, mira, vull proposar que siguis la pregonera de la Festa Major. I la veritat és que vaig dir un sí molt ràpid, eh? Vaig dir, sí, no, em va fer il·lusió, la veritat és que em va fer il·lusió, però era com, vaig fer un sí, vaig dir sí, i llavors quan vaig arribar a casa vaig pensar, ostres, he dit que sí, no? I és com, no?, rumies, i dius, sí, he dit que sí, he fet el pregó. I llavors va agafar com, ostres, no?, què vol dir fer el pregó, no?, de la Festa Major, tot plegat. En el moment vaig dir que sí, molt ràpid.
0: Clar, perquè ara deies, és el teu primer pregó, de fet, vius a Sant Cugat des de fa anys, però ets de Berga, i a Berga, ara comentaves abans d'aquesta entrevista, no?, que hi ha la Patum, però no hi ha pregoners, per tant, tampoc no t'han fet mai pregonera de la teva, del teu poble natal.
1: No m'han fet mai. M'han demanat un parell de vegades, però mai ha coincidit de fer el pregó de la Nou de Berguedà, que allà sí que fan pregó, no?, els pobles del Berguedà, molts, però just sempre em coincideix amb les vacances i sempre els he dit que no. Però a Berga, clar, a Berga és la Patum, més que la Festa Major, a Berga la Festa Major passa una mica com que no te n'adones, i llavors a la Patum no hi ha un pregoner, no hi ha altres figures, però no hi ha una persona que faci un pregó de sortida a la Patum.
0: I per tant, què significa per tu també una mica assumir aquest repte i com tu ho expresses, més enllà de la il·lusió també?
1: Clar, és un repte, no?, perquè, clar, en un pregó, doncs què s'espera d'un pregó, no?, doncs que sigui algú que connecti amb tots els que fan la Festa Major, no?, que busqui aquell vincle entre tu i el que és realment important, que no ets tu, que l'única cosa que fas és donar tret de sortida a la Festa Major, no?, i llavors els que són importants són tots els que fan possible aquella Festa Major, i llavors, clar, també hi has de posar una mica de tu, no?, és aquest repte entre buscar l'equilibri.
0: Veurem una Gemma Puig diferent de la que veiem a la televisió mirant els mapes i explicant-nos aquest temps que tindrem al país.
1: Home, serà diferent, però molt diferent, no? Clar, és evident que, clar, cadascú tira cap a casa seva, no? I, per tant, veurem una Gemma Puig diferent, no?, que entrarà, doncs, en el que és la Festa Major, però sempre ficant aquella base de meteorologia, d'una miqueta, no?
0: M'explicaves, no? Vaig anar a fer un cafè amb l'alcalde, m'ho va dir, vaig dir sí molt ràpid. No sé si recordes també després què vas fer, si a qui li vas dir primer i com...
1: Mira, vaig arribar a casa i vaig dir, m'ha demanat l'alcalde de fer el pregó, i directament els meus dos fills van dir, has dit que no, no?, suposo, i jo dic, no, he dit que sí, i diu, com? I dic, ai, bueno, no ho sé, i llavors van dir, home, mama, però... I llavors la seva primera reacció és dir, has dit que no, suposo que no faràs el pregó.
0: És bona de la vergonya.
1: Sí. Però després, un cop assumit, doncs sí.
0: Deies que el tens avançat,
1: sí.
0: El tens plenament escrit.
1: El tinc plenament escrit, però la veritat és que vaig polint cosetes, és a dir, del tot no, és a dir, tinc tot, no, el tinc fet, però hi ha coses que vaig perfilant, alguna cosa que encara he de buscar, però sí, el tinc escrit ara, sí.
0: Hi haurà un missatge, entenc, relacionat també amb la consciència ambiental, és una cosa que a tu et preocupa i t'ocupa també part de la teva feina. Per què creus que també pot ser important aprofitar aquest altaveu per donar un missatge sobre aquesta qüestió?
1: Bueno, perquè al final, no?, s'ha d'aprofitar, no?, qualsevol moment en què puguis parlar davant de tantes persones, que arribi a tantes persones, doncs per donar la importància, no?, de la responsabilitat que tenim, no?, com a ciutadans i com a com els que viurem aquesta festa major, doncs, de fer-ho, doncs, de la manera més sostenible possible. És a dir, no?, dintre de tot el que farem, doncs, afegir-hi aquest afegit de dir... Ho podem fer tot, però ho podem fer tot d'una manera o d'una altra i intentar, doncs, que sempre aquesta protecció i aquesta visió més de futur no se'ns escapi pel camí.
0: De fet, aquesta qüestió et preocupa, has escrit diferents llibres també. En quin punt diries que estem actualment i quin és el missatge també que la ciutadania ha de tenir clar sobre el tema del canvi climàtic i l'emergència?
1: Clar, la ciutadania és complicat perquè un és molt conscient del canvi climàtic quan passen coses, no? Llavors, quan estàvem en plena sequera, la majoria de persones, doncs, era molt conscient, no?, que això era molt important. Per què? Perquè teníem unes restriccions, perquè ens afectava directament, no? Llavors, això és fàcil, en el fons. Quan estem en una època entremig, és a dir, ara tenim molta aigua als pantans, ha plogut molt... Costa una mica més que la gent tingui aquesta consciència. Quan torna a venir la consciència? Quan comença a fer molta calor. I llavors tornem a veure que vam passar d'una sequera que ens preocupava molt i arribem a un estiu en què, altre cop, les temperatures, doncs, són més altes del que tocarien. Llavors, hem d'aconseguir... La nostra idea és aconseguir que aquesta visió de futur no només sigui en moments difícils, no? Com una mica com diuen els bombers, que els focs s'apaguen a l'hivern, doncs una miqueta això, no? Les sequeres també s'apaguen quan hi ha aigua, per pensar què hem de fer quan no n'hi haurà, i a nivell de canvi climàtic, doncs, és una realitat que tenim. Tampoc cal ser catastrofistes, perquè al final és una realitat. Llavors hem de tenir... Jo sempre dic que hem de tenir aquestes dues vessants, una la mitigació i l'altra l'adaptació. I les dues són molt importants. No hem de deixar... O sigui, no hem d'adaptar-nos només i dir, bueno, mira, això és el que hi ha, però també... Sinó que també hem de mitigar, hem d'aconseguir... Però també és molt important adaptar-se, perquè hi ha una part que ja no podem arreglar, com qui diu, no? Per tant, mitigar i adaptar haurien de ser les nostres fites de futur, no? De present i de futur.
0: Quins hàbits diries que hem anat canviant, però que encara podem fer i que no som del tot conscients d'uns hàbits bastant més simples, més enllà de les polítiques que després han de fer els polítics sobre emergència?
1: Jo crec que la ciutadania, en defensa de tots, som bastant conscients, eh? És a dir, jo crec que cadascú a la seva manera, no? Però que tothom intenta, no?, reduir, no?, reduir o reciclar... És a dir, les petites coses que un pot fer, les intentem fer. Què ens passa a vegades? Que algunes coses que potser podríem fer, però no les podem fer. És a dir, no puc anar a peu a tot arreu, no puc anar amb transport públic a tot arreu, no? Per tant, acabem agafant el cotxe, no? Potser l'agafem menys que abans, però l'acabem agafant. Però sí que la consciència aquesta de les coses petites, perquè a vegades un diu, oh, clar, però nosaltres ja ho fem, no? Això ho han de fer els polítics. Això és, la resposta és sí, no? Però, clar, a petita escala nosaltres també som molts. És a dir, el nostre efecte també és important, perquè som molts en aquest planeta. També el canvi climàtic i l'emergència climàtica s'ha agreujat perquè som molts més. O sigui, ho fem molt més malament. En algunes coses sí, en altres no. Però realment la quantitat també és diferent. I com que continuarem sent tots els que som, o més, doncs hem d'intentar que cada cosa que fem, no?, aquell estalvi d'aigua, aquest estalvi d'energia, intentar fer-ho amb normalitat, no esperar que... És a dir, que ara no se'ns hagi oblidat que hi va haver una sequera. És a dir, jo crec que l'important és això, no? És a dir, abans, no?, aquella aigua que agafàvem la galleda i la ficàvem a la dutxa, potser ja l'hem treta... però potser no l'hem de treure, o aquella consciència que teníem potser no ha de ser tan extrema, ni hem de fer que les persones estiguin obsessionades en això, però no d'explicar-ho, és a dir, no ens oblidem que tornarà a venir una sequera. No? I aquesta idea de, per exemple, no?, quan va pujar tant la factura del gas, doncs la gent què feia? S'abrigava més a casa. Doncs continuem-nos abrigant més a casa els hiverns i baixem les persianes a l'estiu perquè no entri la calor i no haguem de posar l'aire condicionat tot el dia. És a dir, aquesta consciència intentem mantenir-la sempre, independentment de les coses que passin a fora. I això suma.
0: Aquest és un dels missatges que segur que escoltem el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila. Gemma, abans dèiem, no?, que tu ets de Berga, però que ara vius a Sant Cugat. Fa uns quants anys que vius a Sant Cugat?
1: Fa 13 anys.
0: 13 anys, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Per què vas arribar a patar aquí i una mica la teva relació amb la ciutat? Quina és?
1: Va ser... bueno, va ser una coincidència, és a dir, nosaltres havíem viscut a Manresa, havíem viscut a Sant Vicenç dels Horts, i llavors, bueno, buscàvem un altre tipus de ciutat, potser una ciutat un pèl més gran, que tingués de tot, no? La sensació de que no havíem d'anar a Barcelona a fer res, no? La idea de que nosaltres som tots dos de Berga i, per tant, tenim aquell lloc sempre allà ficat, no? I Sant Cugat, doncs, ens va semblar i ens ha donat tot allò que necessitàvem, que és una... Per mi, clar, la gent... Quan parles amb gent de Sant Cugat tota la vida, no té la mateixa visió que tinc jo, eh? Però per mi Sant Cugat té que és una ciutat gran, però que ha mantingut molt la idea de poble. És la sensació meva que no hi he nascut. Per tant, jo m'hi trobo com... No m'hi trobo com una gran ciutat. Jo no tinc la sensació, passejant per Sant Cugat, que això sigui una gran ciutat. I això és el que m'agrada. I això és el que ens agrada a tots, no? I aquella... I llavors que té molts espais verds, que és una ciutat on pots fer-hi de tot, tots els dies de la setmana, no és una ciutat... potser en alguns punts no, sí que és dormitori, però té un centre que té, és molt viu, no? És una ciutat, jo crec, molt viva. I, per tant, manté aquest equilibri. I vam arribar-hi una mica de coincidència i ens va agradar i ens hi hem quedat.
0: I tindrem Sant Cugat per d'estona?
1: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
0: Tens algun racó preferit o algun lloc que te sentis, no sé si com a casa, però sí allò que dius, ostres, aquí m'agrada estar-hi.
1: M'agrada molt el monestir, m'agrada molt la zona del monestir, els carrers aquests peatonals, això és un lloc que m'agrada molt. Sí, la veritat és que és un... caminar per allà em dona molt sensació, és el que et deia abans, em dona molt la sensació de poble, no? De carrers, de botigues de tota la vida, de botigues que canvien, de bars que canvien. Té una mica barreja de tot, però és aquella sensació de tranquil·litat.
0: I de la Festa Major, no sé si la vius, l'has viscut, te la sents teva...
1: Sí, per mi la Festa Major és com... des de fa anys, és el tret de sortir de l'estiu, no? Per mi és com, suposo que per tothom, no? És com, clar, normalment la Patum sempre és abans i llavors ve Sant Joan, tot i que per mi Sant Joan és una festa que no ha sigut mai molt important, també és veritat perquè per la gent de Berga, com que hi havia la Patum, que era molt a prop, Sant Joan sempre quedava una miqueta, bueno, és un, sí.
0: Més rebaixada.
1: Més rebaixada. I llavors ara, des de que visc a Sant Cugat, doncs la Festa Major de Sant Cugat és com el tret de sortir de l'estiu. Ara llavors ja sí que per mi és estiu, encara que no faci vacances. I sí, l'ha vist en diferents àmbits, no? Trobo que la Festa Major de Sant Cugat té això que la pots viure a diferents edats, a diferents moments, a diferents llocs. Està molt ben repartida.
0: On serà el primer lloc on veurem a la Gemma, més enllà del pregó, també?
1: A veure, m'agrada molt el Pagal i Joan, tot i que aquest any hauré d'intentar veure què puc fer. Perquè...
0: Has ballat alguna
1: vegada? No, ja vaig a veure. No,
0: diuen
1: no.
0: Que si no ets sancugatenc fins que no el balles.
1: Ah, d'acord, no sé si el ballaré, però no em veig molt ballant. Però sí, és una cosa que em va sobtar molt la primera vegada que la vaig veure, no l'havia vist, bueno, clar, no l'havia vist mai, i em va agradar, i la veritat és que és una d'aquelles fites que, si puc, intento sempre anar-lo a veure. Què més? Els arrossos, també els primers anys que es feien allà als carrers, el primer any que ho vaig veure, dic, verge, però quina amb aquella calor i aquells arrossos i una... I llavors a la nit també m'agrada, els concerts, moure't de concerts, moure't de plaça, moure't de música, moure't d'ambient, està molt bé.
0: La pregunta estrella d'aquests dies i de la teva vida, no sé quin temps farà. Quin temps farà, encara falta uns dies.
1: Falten uns dies, o sigui, la calor la tenim assegurada. I de moment sembla estable, però falten uns dies. La calor és quasi bé el que puc assegurar més.
0: Aquesta pregunta te la fan constantment, no?
1: Sí. La veritat és que sí, intentaré que el dia de pregó, és a dir, és com, no? És el primer repte que tenia, que abans no he dit, és que el dia de pregó no plogui, eh? I aquest no puc fer-hi res, però clar, sortir al balcó i estar plovent és com... difícil.
0: Hem parlat amb la Gemma Puig amb aquesta entrevista de la Pregonera, que no volem desvetllar més coses perquè així dijous 25 a les 7, si no m'equivoco de l'hora, tothom que estigui a la plaça de la Vila, després de també el seguici d'inici de Festa Major, veient aquest pregó amb aquesta meteoròloga que cada dia ens acompanya a la tele, que tant ens agrada, no?, els catalans també, a parlar del temps. Això és una cosa molt nostra, oi?
1: Sí, és una cosa força nostra. Sí, a més és una cosa nostra que s'ha com expandit, és a dir, que els catalans anem deixant empremta i ja estem afectats en altres regions on potser no era tan important l'espai del temps, i sí, aquí a casa nostra l'espai del temps és molt col·laboratiu i és un espai que tothom, no?, que la gent li agrada, i la gent li agrada veure'l.
0: I ens espera un estiu calorós també, no? Més enllà d'aquests dies?
1: Sí, de moment sí. De moment els mapes estacionals, que a vegades s'han d'anar concretant, sembla que tindrem un estiu càlid.
0: Perfecte, doncs no us perdeu, com dèiem, aquest pregó de la Festa Major de Sant Cugat amb Gemma Puig. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del vicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villa del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Ja falta poc per entrar oficialment a l'estiu i el que ja tenim aquí són els dies llargs i calorosos que conviden a relaxar-nos i a baixar una mica el ritme de tot plegat. Durant l'estiu, les biblioteques continuen obertes i són, com sempre, un refugi de pau, de cultura i també climàtic. I per això avui ens acompanya l'Arnau, que ens ve a parlar del que podem fer durant l'estiu a les biblioteques de Sant Cugat. Arnau Padilla, què tal? Com estàs?
3: Què tal? Bon dia, Carme.
2: L'Arnau és tècnic auxiliar de biblioteca, de la biblioteca de Volpelleres, sí. I a banda de donar-li la benvinguda, el gràcies. Felicitarem per aquest premi de poesia que has rebut.
3: Bueno, encara no és oficial, però sí, sí, sí. Estem fent l'exclusiva.
2: Ah, sí?
3: Sí? Sí, sí, sí, sí, estem fent una exclusiva, crec.
2: O sigui que ets poeta?
3: Escric. Escric.
2: Escrius?
3: Coses. Sí, sí, sí.
2: Sí? Fa temps?
3: Veig que t'han fet la... fa temps,
2: les
3: sí.
2: Les meves fonts m'han informat.
3: Sí, fa temps... sí, des de... des que tinc memòria d'adult, diguérem, des de l'adolescència, ja saps que comences a escriure, sí? Més així, poeta atormentat i coses d'aquestes, i vas evolucionant cap a una més, una escriptura més, més serena i més pausada.
2: I més madura, no? Sí. Molt bé. Sí, sí. I quan recolliràs el premi?
3: Això al desembre. A desembre, al poble d'Alfafara, crec que ho dic bé, que és on fan el festival, és el premi Mariola a poetes inèdits del 2026.
2: I és el primer que reps?
3: Jo sí. Poeta
2: home,
3: inèdit,
2: quina il·lusió,
3: ara.
2: No?
3: Sí.
2: Mare meva. Doncs bueno, escolta, felicitats, eh?
3: Gràcies, moltes gràcies. Una sorpresa. Sí.
2: Que el gaudeixis. Escolta una cosa, anem pel que comentàvem
3: vinga,
2: abans. El tema
3: feina,
2: de les sí. biblioteques, perquè sí que és veritat que la gent desconeix què fan les biblioteques a l'estiu. Tanquen? Obren? No, obren.
3: Clar, les biblioteques estan obertes tot l'estiu i volia fer una mica de subratllar això perquè no sé, la gent a vegades arriba a l'estiu i tothom espera una mica, fluixa l'activitat, però les biblioteques seguim allà, canviem una mica l'horari, però seguim allà al peu del canó per tot el poble i la ciutat de Sant Cugat. Al juliol mantenim el mateix horari, però de dilluns a divendres. L'únic que canvia és que els dissabtes no obre, però la resta, la biblioteca manté els mateixos horaris. La Gabriel Ferrater està oberta sempre, menys els dilluns al matí, i després Volpellera s'obre els matins de dimecres i divendres i Mirasol al revés, dimarts i dijous. Es combinen, i totes les tardes, sempre. A l'agost tanquen les biblioteques petites, les locals, la Mirasol i Volpelleres estan tancades, però la Gabriel Ferrater es manté oberta tot l'estiu als matins, de 10 a 2. O sigui que tothom que necessiti serveis bibliotecaris, llibres, revistes, pel·lícules, passar una estona...
2: Refugiar-se de la calor,
3: si fa molta calor, no,
2: no
3: saps què fer, llegir un conte amb els nens... De 10 a 2, tots els matins, poden anar a la Gabriel Ferrater.
2: Que bé. Sí. Activitats, però...
3: Sí.
2: Sí, hi ha programades activitats?
3: Sí, també hi ha algunes cosetes. També baixa una mica la intensitat de les activitats, no és com durant el curs, però també es manté. Jo volia destacar, mira, tenim molt interessants dos viatges literaris a la Gabriel Ferrater, que són com petites teatralitzacions de textos que fan actors i estan dirigides. La primera, el dimarts 7 de juliol, Pla per Roig, es diu, que fan com una interpretació d'una entrevista que li va fer la Montserrat Roig al Josep Pla, el 1972, doncs faran com una interpretació d'aquest moment. I el dimarts 14 es fa un altre viatge literari a través de, al voltant de la figura de Pompeu Fabra. Això, per més adults, diguem, pel públic més infantil i familiar, a Volpelleres, a la Biblioteca de Volpelleres, podreu trobar... Cada setmana es farà una activitat. La primera setmana es farà un taller de ciència i després doncs, hi haurà diferents espectacles i narracions. Un cop a la setmana... Pues és dijous, un altre el dimecres 15, el dimarts 21 i el dilluns 27, que es farà l'última, pel públic familiar. Teniu tota la web, al tríptic, a les biblioteques, allà on trobar.
2: L'important és que la gent sàpiga que encara es manté l'activitat a un altre ritme i que estaran obertes.
3: Les biblioteques segueixen obertes i seguim allà pel que es necessiti.
2: Perfecte. Et sembla que fem un repàs perquè veig que vens carregat amb llibres, com sempre.
3: Sí.
2: Amb la teva motxilla...
3: Hem portat...
2: Tipo Doraemon, que van sortir llibres.
3: Sí, no els hauria de portar tots, però els porto. Sí, m'acompanyen.
2: I farem un repàs per diferents propostes relacionades amb aquesta època de l'any, no?
3: Sí, hem fet una selecció, també m'ajuden els companys a seleccionar llibres per venir aquí a la ràdio. Hem fet una mica selecció de diferents...
2: Gèneres?
3: Sí, diferents gèneres, tipus de llibres. Ja veureu, també vull recordar, també m'ho van recordar ahir, els meus companys, que també hi ha moltes guies de viatge a la biblioteca, no oblidem, hi ha un gran assortiment ara que arriben els...
2: Que hem de preparar
3: correcte.
2: Les sortides.
3: Que la gent ja ho fa, eh? La gent ja es prepara amb molta antelació, comences a veure el abril-maig que comencen a desaparèixer les guies de viatge. Això és que la gent ja està amb el xup-xup estiuenc.
2: Clar, amb temps.
3: Sí, sí, sí.
2: Tot això.
3: Hi ha un gran assortiment de qualsevol país, qualsevol regió que vulguis descobrir, la trobaràs segur a les biblioteques.
2: Molt bé, però quina proposta ens portes?
3: Però us porto, sí, primer us porto un còmic d'adults que es diu Aigua Jim, de la Marina Sáez, editat per Finestres el 2024, i és un còmic molt original i molt vistós i molt estiuenc. És un còmic documental, vull dir, no és una ficció en si, és com si diguérem que és una pel·lícula documental feta còmic que narra l'experiència autobiogràfica de l'autora que durant el 2018, del 18 al 20, es va apuntar a Aigua Gym, en un gimnàs. Ella és una dona d'uns 35 anys que viu a Gràcia i s'apunta a classes d'Aigua Gym i en aquestes classes va coneixent a poc un grup de dones més grans que ella, d'entre uns 70 i 90 anys. El còmic està fet amb un dibuix molt divertit, uns colors vius i un to d'humor que el fa molt, molt fresc i molt, molt agradable de llegir, però en realitat, sota aquesta aparença tracta temes una mica més més profuns i bons de tractar, com serien l'edatisme, la gentrificació, la soledat i les noves amistats que es fan entre la gent gran, que no, a vegades no es parla tant d'aquest sector, diguem.
2: És veritat.
3: Entre classe i classe d'Iwo Jim, doncs anem descobrint i aprenent més sobre les seves vides. És un còmic que reivindica la gent gran, a les seves històries, i nosaltres també volem reivindicar la seva autora, perquè ens ha agradat molt i esperem que segueixi treballant i dibuixant.
2: Molt xulo, i és veritat que l'aparença que té amb aquesta portada, tapa dura.
3: Sí, sí, sí. És, un...
2: i amb uns,
3: és molt divertit, eh?
2: Sí,
3: és molt divertit,
2: sí,
3: el còmic.
2: Pinta.
3: Però et fa pensar, a la vegada.
2: Que bé.
3: Sí.
2: Doncs Iwo Jim, de la Marina Sáez. Seguim ara amb una proposta infantil.
3: Sí, el públic infantil de nens de 0 fins a 6 anys portem Carrer del Mar, un llibre que podria ser un llibre joc, és un llibre visual, un llibre de poesia que juga amb els caligrames, que no sé ben si saps què són els caligrames, que són aquests... a dibuixos que es fan amb les paraules, que el va fer famosos, per exemple, en Salvat Papaseit.
2: Sí.
3: Doncs aquestes... a la pàgina es van fent dibuixos amb les línies, amb els versos, i és un llibre que està fet bàsicament col·lage d'il·lustracions i fotografies i amb diferents formes de llegir. Ara l'hem de posar en vertical, ara l'hem de posar en horitzontal, i comença amb una advertència, que a veure si la trobo. Si saps estar-te dret en una barca, també saps ballar. I a partir d'aquí, el llibre s'obre, el anem repassant visualment, i és com un viatge a través del mar, de la platja... Ens va com suggerint inicis d'històries. Per exemple, hi havia una vegada un pescador tan valent que no sabia de quin color era el cel perquè mai no el mirava. I va suggerint històries, inicis, juga amb les formes, amb els dibuixos...
2: És molt original,
3: no? Sí, és un, en tota regla és un llibre-joc molt rítmic, molt musical i que convida a inventar històries i a llegir amb els més petits.
2: Un llibre per compartir, al Carrer del Mar, del Joan Barrets. I ara, per aquells que, bueno, que necessiten una història amb inici, nus, desenllaç i aquestes històries, la novel·la, no?
3: Una novel·la.
2: En tota regla.
3: Sí, bueno, en tota regla. Bueno, és una novel·la, ja és del 2017, no és una novetat, i a mi m'agrada molt destacar-la i donar-li valor. És la primera novel·la de la Irene Solà, la famosa de Canto jo i la muntanya balla, que va tenir el gran boom, sí que tothom gairebé l'ha llegida. Doncs va fer una novel·la anterior que es diu Els dics, que la va publicar el 2017, va guanyar el Premi Documenta, i a mi em sembla que és una novel·la molt encertada, que ja... per descomptat ja es veia la qualitat de l'autora, és molt fresca, molt original, i com sempre les seves novel·les, és més el contingut és molt bo, però la forma acompanya molt. Com està escrita, se t'emporta el text que estàs llegint i ja no pots parar de llegir, perquè escriu d'aquesta manera que sembla un riu. I sí, aquesta, la història és bàsicament, passem un estiu amb l'Ada, que és una noia que torna al seu poble després d'estar 3 anys visquent a Londres, i una meca, aquestes dificultats d'una jove, ja jove cap a la trentena, que torna a poble després d'haver viscut fora, i una mica les diferències, i aquestes ganes de viure, que xoquen amb la realitat més quotidiana del dia a dia d'un poble. És molt interessant.
2: Tens algun fragment?
3: Si voleu,
2: vinga.
3: Sí. Vinga, una mostra, perquè veieu com és el to. Aquesta és l'aigua, tèbia i clorosa i a punt. Aquesta és l'aigua que s'enfila a les parets de la piscina, pelades i turqueses. Aquestes són les línies fosques al fons de la piscina que marquen el camí. I aquest és el socorrista, moreno i avorrit. I aquests són els vidres amples que reflecteixen el matí clar de fora. I les rajoles al voltant de la piscina encara seques. I el rellotge que marca les 8 i els flotadors i els tubs blaus i pacients a la seva caixa. I aquest és el cos de l'Ada que sap què ha de fer, encara que hi vingui tampoc últimament a nedar. Els braços i les cames i el coll i la boca que es mouen a l'uníson, sense haver de donar ordres, com quan respires i el cos en sap, sense que li diguis de respirar. L'Ada no sua i no es cansa sota l'aigua, i el cap li pensa coses. Aquest és el cap de l'Ada que pensa, per exemple, que no troba a faltar Anglaterra. De la mateixa manera, preocupant que no trobava a faltar casa quan vivia a Anglaterra. Pensa en l'Ivan dient, com els nens, que quan no ets amb ells és com si no existissis. Pensa que tal li fa. Pensa en quan vivien tots cinc a casa. Pensa en la Teresa, dient-li. No vull... Perdó. No vull que m'apressis, però visc amb el teu pare. I l'estimo, i seré allà quan sigui el seu aniversari. I quan sigui Nadal. I quan estigui a l'hospital, i quan ens morim i l'enterrin. I en com li va sortir el cor per la boca i no va poder respondre res. I pensa que tal li fa. I neda, i més.
2: Déu-n'hi-do, en un fragment no gaire llarg ens fem una composició bastant completa.
3: Està molt bé, i és, a més el que fa ella és, en aquest títol els dics, com aquesta contenció, no? I tot el llibre està fet amb aquesta... aquesta és l'Ada, aquesta és no sé què, aquest tal, ta, així com molt musical també, i molt crea aquest ritme i aquesta construcció plàstica, que és molt interessant.
2: Irene Solà, els dics. I ara anem amb una altra proposta.
3: Sí, en aquest cas un diari, podria ser una novel·la, pràcticament és una novel·la, però és el diari real d'una autora, la Míriam Cano, que és escriptora i traductora, de dos estius que va passar al poble grec de Metamorfosi. Metamorfosi és un poble de Grècia. Bueno, sí. Sí, hi ha molts pobles a Grècia que es diuen Metamorfosi. Ella aprofita aquest joc de paraules i és el títol del llibre. Bàsicament és un cant a l'amistat, a la vida mediterrània, on trobarem molta gastronomia, molta sobretaula, però sense tòpics. L'autora aconsegueix transmetre una serenor molt d'estiu que ens transporta molt aquests dies que s'allarguen, tranquils, en què s'oblida el rellotge, el calendari...
2: Fantàstic.
3: Sí. I també molt de qui sap que els canvis més grans moltes vegades es fan dins nostre, molt a poc i sense fer soroll. Aquests estius que canvien coses però no te n'adones fins que arriba el setembre, mm-hmm. que ets com un altre... No saps, hi ha hagut un clic.
2: Sí.
3: Doncs aquest és un llibre
2: que... I en notes diferent.
3: Explica aquest clic. I mira, si voleu, també us he portat un petit fragment aquí assenyalat. A veure, és veritat que Grècia, almenys la Grècia que jo he conegut, té alguna cosa de sagrat, de lloc poc tocat. No només per la bellesa del paisatge, també per l'hospitalitat i l'humor de la gent que hi viu. Metamorfosi, després d'un parell d'anys prou durs, m'ha fet reconnectar amb alguna cosa molt senzilla, que té a veure amb el més essencial de la vida, amb menjar, amb conversar, amb no pensar gaire, amb saber que, en certa manera... Jo pertanyo molt més a això que a tots els models que m'he imposat i que encara que me'ls segueixi imposant, tornar aquí físicament i mental serà un bon antídot contra les ximpleries. Un dels meus versos preferits, de l'Oda Pítica 2 de Píndar, diu «Arriba a ser qui ets, quan ho hagis après». Segles més tard, l'exe homo a Nietzsche li agafarà com a subtítol i com a promesa d'unes instruccions que al capdavall són tan críptiques com les paraules que el poeta grec va dedicar als atletes. Jo no ho sé, com s'arriba a ser el que s'és, però sospito que té a veure amb el que he estat fent aquests dies. Seria fàcil dir que tot passa per l'autoconeixement, per saber qui ets o què vols o què no vols, però jo m'agafo més aviat al procés infinit que és aprendre-ho i que sospito que té més a veure amb el desaprendre, amb treure't capes i anar-te fent cada cop més lleuger. Mm? Molt estiuenc. No?
2: Sí, i també molt interessant, no?
3: Sí.
2: Perquè és precisament en aquesta època de l'any quan podem... posar a prova això, no?
3: Quan t'atures, no? A vegades
2: exacte.
3: Quan atures...
2: Exacte.
3: Dius, què estic fent? No? Una mica...
2: Pots començar a veure punt. Amb més claredat.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Ens queden un parell més de propostes, a veure si ens hi caben.
3: Vale, sí, sí, serem ràpids. També és un clàssic de l'estiu, mirar el cel de nit, no?
2: Fer un...
3: Sí, tenim les... A més, aquest any que tenim l'eclipsi solar, que coincideix amb la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, el 12 d'agost.
2: 12 d'agost.
3: Sí, el 12 d'agost.
2: Sí.
3: Doncs mira, us porto a Orbital, de la Samantha Harvey, que ens transporta directament a l'Estació Espacial Internacional, o sigui, ja a les estrelles.
2: Ja.
3: I vivim 24 hores amb la vida dels astronautes que viuen allà dins, els seus somnis, el seu dia a dia... És, per exemple, és molt curiós, que jo això no ho sabia fins que vaig llegir el llibre, que des de l'Estació Espacial Internacional, clar, es fa de dia i de nit cada hora i mitja. O sigui, com fan, 20, crec que fan unes 24 voltes a la Terra... durant 24 hores, llavors cada hora i mitja veuen una posta de sol i una sortida, i estan, clar, el bioritme és una mica difícil.
2: Sí, oi tant. Imagina't.
3: Sí, molt interessant. Si vols, passem a l'últim.
2: Vinga, sí.
3: Perquè també he pensat, porto un de poesia, L'havia de portar.
2: Vinga, acabem amb la poesia.
3: Acabem.
2: I així vinga. Hem començat amb el premi, doncs ara acabem amb poesia.
3: Perquè, sí, mira, perquè he pensat, bueno, tant de bo arribi algun dia com a la que porto, l'autora que porto. Els llibres de poesia tenen una cadència que els fa, he pensat, companys perfectes per aquests dies, no? Per aquests temps de l'estiu. Sempre portem a vegades un llibre gruixut, d'aquests hem d'aprofitar per llegir un clàssic, però també a vegades portar un llibre lleuger, petit, com la poesia, que pots agafar una pàgina, una altra, no fa falta que el segueixi.
2: Petites dosis.
3: Sí, petites dosis, petits moments de descans, de que no estàs fent res. Doncs crec que portar sempre a mà un llibre de poesia, qualsevol, el que t'agradi, el que et cridi l'atenció, pot ser una bona proposta. Tu porta'l, i si no l'obres no passa res, però si potser l'obres, una pagineta, dos, en tot l'estiu, doncs ja haurà fet alguna cosa. Us porto, per exemple, una proposta a Ocell Roig, de la Mary Oliver, una autora d'Estats Units, que va morir fa poc, i que té un to molt de pau, molt de tranquil·litat, molt de viure el moment, d'observar, de l'atenció. Crec que...
2: Sí, per l'època és el que
3: sí,
2: torna.
3: Sí,
2: hauríem
3: sí,
2: d'aprofitar
3: sí.
2: Almenys.
3: Sí, i mira, per exemple, Invitació, un poema de la Mary Oliver, al llibre Ocell Roig. Oh, tens temps per sortir només una estona del teu dia, important i atrafegat, per sentir les caderneres que s'ajunten al camp ple de cards, en la lluita musical, per veure com entonen la nota més alta o la més baixa, o el goig més festiu o el més tendre? Els seus becs durs i esmussats veuen l'aire mentre lluiten melodiosament, no per tu ni per mi, ni tampoc per guanyar, sinó pel pur plaer i gratitud. Creu-nos, diuen, és una cosa ben seriosa, tan sols està viu. Aquest matí fresc en aquest món romput. T'ho suplico, no passis de llarg sense aturar-te i assistir a aquest espectacle una mica ridícul. Podria significar alguna cosa, podria significar-ho tot. Podria ser el carril que volia dir quan va escriure has de fer una altra vida.
2: Doncs jo crec que la proposta, a banda de poder anar a les biblioteques, perquè encara hi ha activitat al llarg de l'estiu, és aprofitar aquest temps per desconnectar, que vol dir fer aquest viatge tranquil.
3: Reconnectar una mica, sí.
2: Sí, cap a desconnectar d'unes
3: sí, sí,
2: coses
3: sí, sí,
2: i reconnectar
3: sí.
2: amb altres.
3: Sí.
2: Arnau, moltíssimes gràcies, que tinguis un bon estiu.
3: A vosaltres, igualment.
2: Que vagi molt bé i l'enhorabona un altre cop.
3: Gràcies.
2: Vinga, que vagi molt bé. Adéu.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
3: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
4: No, Peyu, tu no hi seràs.
3: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
2: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
8: La ràdio amb samarreta.
7: La informació més propera a tu
8: i la millor música.
7: La ràdio amb samarreta.
9: FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio. Avui tenim a nostre a Álvaro Solà. Ja va tenir el plaer d'entrevistar-lo i avui ens va presentar el seu nou llibre. És un plaer tornar a tenir-te amb nosaltres.
1: Aprens-me. Bon dia. Com es diu el teu llibre?
2: Doncs mira, es diu igual que la secció del diari Discapacitat, plantar encara, perquè és un títol que ja forma part del meu recorregut com a periodista, com a persona, perquè dona títol a la secció que porto al diari Discapacitat, com t'he dit. I a més, per mi no és només un títol, un nom, sinó una declaració d'intencions i al final una manera d'interpretar, de viure la meva vida.
3: ¿Por qué has escogido este título?
2: Doncs mira, et diré per què he triat aquest títol, perquè resumeix perfectament, jo crec, l'esperit del llibre i el projecte vital que hi ha al darrere. És a dir, plantar cara, per mi significa no rendir-me, no quedar-me en silenci davant les injustícies i desafiar les barreres que la societat posa moltes vegades, especialment a les persones amb discapacitat. I també perquè puc dir que és com un missatge adreçat a totes aquelles persones que des del tercer sector, com vosaltres, des de les fundacions, associacions i tal, lluiteu cada dia per superar obstacles. I també perquè volia ficar un títol directe, valent, i que interpel·les tant qui llegeix el llibre com qui participa.
3: Gràcies.
1: De què tracta el llibre?
2: De què habla el llibre? Vale, el llibre és un recull d'entrevistes a persones molt diverses, polítics, periodistes, esportistes, activistes, artistes i professionals del tercer sector, que comparteixen les seves reflexions sobre la discapacitat, sobre la inclusió, sobre el dret, sobre la societat. No és un llibre teòric per mi, sinó molt humà. És un mosaic de veus que ens ajuda a entendre millor la realitat i a qüestionar-nos com construïm el món en què vivim i formem part.
0: Per quin motiu vas decidir escriure aquest llibre?
2: Doncs mira, vaig decidir escriure per una ciutat molt...

0: sincera, transformadora, inclusiva. He conegut històries de lluita, de dolor, de felicitat, de dignitat, sobretot, que m'han fet veure que tenia energia per continuar, que feia alguna cosa que realment podia tenir impacte a la societat. I això per mi és molt important. Al final no és un títol, no és un llibre per fer-me famós jo, sinó és un títol per crear impacte a la societat. I això em sembla molt important, que al final que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat.
1: Què significa aquest llibre per tu?
0: Doncs mira, significa moltíssim per mi. És una barreja de projecte així personal, de compromís social i d'experiència personal. Al final és una manera d'expressar qui sóc, què penso i quins valors defenso. Al final defenso la justícia social, els drets humans, la dignitat humana, l'accessibilitat, la justícia social, tantes coses. I també és un pont entre moltes persones i realitats diferents. I per mi és una eina, al final, per construir un món més just, més digne, més humà, etcètera, etcètera.
2: ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
0: Doncs mira, diré que la veritat està difícil perquè també he tingut que triar 51 de les 300 entrevistes o més que tinc i també he tingut que fer les introduccions a cadascuna i tal, diferents, les correccions, les autoritzacions a cadascun de les persones que surten, si tenia que, les tenien que portar, bueno, d'una assignada o un via assignada. Llavors ha estat molt guai.
2: ¿Cuánto tiempo hace que has tardado en escribirlo?
0: Doncs mira, diré que ha estat difícil durant mesos, perquè he hagut que triar les 51, he hagut que demanar autorització a les 51 persones, he hagut que fer les introduccions a cadascuna, les correccions, les entrevistes i tal. Llavors ha estat estona. Però és molt guai, no és un llibre que faci ràpidament.
2: Vale. En algun moment vas pensar a deixar el projecte, què va ajudar a continuar?
0: Doncs mira, hi ha hagut moments difícils, t'ho puc dir, perquè quan tens un projecte tan gran on surten gent tan important de la societat, dubtes si estic a l'altura, però sempre hi ha alguna cosa que et fa continuar. Al final, les persones entrevistades, el compromís amb el missatge, la sensació que està fent alguna cosa útil per la societat, al final, alguna cosa per transformar-la, per ajudar tantíssimes persones que potser es veuen reflexades en moltes entrevistes, en molts missatges de les entrevistes, etc.
3: ¿Cuánto te gusta? ¿Te gusta más escribir de día o de noche?
0: Et diria que de nit, perquè al final hi ha moments ja és més calmós, menys distraccions i puc connectar millor amb el que vull transmetre. Però és veritat que, com la meva idea és de bòlit, quan se m'acut escriure, doncs escric. És a dir, matí, matinada, no tant, perquè tinc que dormir, però de matí o nit, és a dir, depèn del dia.
4: Quan et venen més idees?
0: Doncs mira, em venen després de conversar amb la gent i que em comparteixi les seves experiències. Per mi, el contacte humà amb les persones, jo sempre dic que la meva inspiració principal és, jo puc tenir una idea, però al final el contacte amb les persones és el que em fa sentir-me, bueno, inspirat, dir-ho així.
5: Tens algun espai especial a casa on escrius o prepares les entrevistes?
0: Doncs mira, necessito un espai tranquil on em pugui concentrar. Per mi, si tenir la meva habitació, el meu escriptori, on estic ara mateix, per exemple, per mi és important tenir un lloc que associ a la reflexió de la creativitat, però el faig a casa normalment. Normalment em fico una música d'ambient, és a dir, una que es diu Sigues Lliure, o també vaig aprendre Manu Guix. Llavors em fico alguna cançó que m'agradi i així m'inspira.
1: Com vas sentir el dia que vas acabar el llibre?
0: Doncs fa 2 o 3 setmanes, això. T'ho puc dir, perquè entre les correccions i tal, fa 2 o 3 setmanes. Bé, va ser una barreja d'emoció, orgull també una mica de 8 entre cometes, perquè és veritat que aquest projecte no trobo al final. Vull dir, les entrevistes creixen cada dia més entrevistes. I per mi tanco una etapa, al final del llibre, una primera etapa de la meva vida molt guai, que vull seguir, vull fer... A ma mare és veritat que ara estic amenaçant en que vull fer més llibres i m'està dient que em tranquil·litzi, que dintre de 2 o 3 anys ja parlem.
3: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de este proyecto?
0: Pues mira, han estat les entrevistes. Al final, quan connectes amb algú, quan t'explica la seva vida amb sinceritat, sense matisos, és molt, molt una experiència d'aquelles

0: Què dius? Voilà, vale, perquè jo pensava, dic, jo quan vaig començar és veritat que jo pensava que no arribaria tant i mira, he arribat a tant, a fer el llibre, a fer 30, més de 300 entrevistes seguint, doncs jo a vegades m'al·lucino a mi mateix. T'ho puc dir, llavors, tot el projecte ha estat molt, molt content i encara segueixo molt feliç de fer-lo i motivat, és a dir, encara tinc ganes de fer moltíssimes coses.
1: Com prepares les entrevistes?
0: És mira, les preparo amb molta cura, investigo la trajectòria de la persona, els seus projectes i intento entendre com pensa, també escoltant si és política o fa discursos, també escoltant els seus discursos. I això em permet fer preguntes fetes en profunditat i generar una conversa que pot ser interessant. És a dir, jo me documento abans d'entrevistar qualsevol persona, em documento què pensa, qui és, què fa amb la seva vida, al final és així, com preparo totes les entrevistes que faig a mitjans de comunicació, doncs també.
1: On busques informació sobre les persones que entrevistes?
0: Te diria que la intel·ligència artificial, que també és veritat, els mitjans de comunicació també, evidentment, perquè molt surten entrevistes anteriors, llibres que m'he llegit algun d'alguna persona que he entrevistat, xarxes socials avui en dia. També a partir del que m'expliquen ells mateixes, el que veig que pot ser interessant.
2: Hi ha hagut persones que van dir que no volia participar al llibre.
0: No, de les 51 ningú m'ha dit que no. Ningú m'ha dit que no, la veritat, tothom ha estat molt obert i generós, t'ho puc dir, i al final només m'ha quedat agrair públicament a totes aquelles persones, que, de veritat, a totes les persones del projecte, si a les 300 que m'han dit que volen participar al llibre, el que és les 51, però ho vull agrair públicament a les 51, com ho he fet sempre en privat en totes elles.
3: ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
0: Doncs mira, et diré que totes, no puc destacar cap, perquè al final m'agraden totes, però perquè totes aporten una mirada única, aquesta és la riquesa del llibre, que no n'hi ha una d'especial. Vull dir, és veritat que hi ha gent així com Juan Carlos Unzué, el sisè president de Catalunya, l'última de ma mare, doncs sí, aquestes podríem destacar aquestes, però al final són totes, al final són una riquesa totes.
2: Hi ha alguna entrevista que t'hagi emocionat especialment?
0: Doncs mira, especialment aquelles, com t'he dit, aquelles que parlen de malalties com la ELA, com Juan Carlos Unzué, com el Javier Gámez Martín, o de vivències familiars que et fan connectar molt profundament amb la realitat, o la de ma mare. Saps?
3: ¿Cuál es la anécdota que más te ha impactado?
0: Doncs mira, hi ha moltes històries impressionants de superació, però el que més m'impacta és la dignitat amb la qual moltes persones afronten situacions difícils i que malgrat això tenen una esperança intacta. Això m'emociona.
1: Què has aprendido de les persones que les he entrevistado?
0: Pues, doncs mira, he après que la discapacitat no és el que defineix una persona, sinó que la discapacitat és una part més de la seva realitat, una. També he après el valor de l'empatia, de l'esforç, de la lluita diària, de seguir perseguint els somnis d'un mateix, i que la inclusió, jo sé que la inclusió no és un concepte abstracte, sinó és una responsabilitat col·lectiva que es fa persona a persona, i que és un camí que no té final i sin principi.
4: Sí, ha donat més suport durant aquell camí.
0: Doncs pues mira, el meu entorn, les persones entrevistades i el diari de la discapacitat, al final, que forma part essencial del projecte i totes aquelles entitats, de veritat, com la vostra, que em feu costat i amb la Justina, que és una crac, ja sabeu. Llavors, bueno, al final, el diari discapacitat, bàsicament, que és qui forma part del projecte, és part essencial i molta gent, al final.
1: Què t'ha ensenyat aquesta experiència sobre tu mateix?
0: Pues que sóc capaç de tirar projectes complexos, que tinc una veu pròpia i que puc contribuir, el que deia abans, a canviar la societat i a generar un canvi, a generar canvis de mirada, canvis de paradigma, canvis socials. És així, bàsicament. Sempre és.
2: Escriure és el teu hobby. Tu t'hi voldries dedicar professionalment?
0: Bueno, professionalment, mig ja em dedico perquè escric articles, però, bueno, però per mi és una passió que forma part de mi i que també vull continuar desenvolupant amb articles, amb entrevistes que encara tinc per publicar i tal, tinc molts projectes tinc.
2: Què diries a altres joves amb discapacitat o TDAH que tenen somnis?
0: Doncs mira, si diria que no renunciï mai als seus somnis, que la discapacitat no és un límit, sinó una realitat amb la qual es pot conviure, créixer i treure la part positiva que sempre hi ha, que busquin suport, que confien en ells mateixos i que la seva veu és totalment necessària per transformar el món i totalment necessària, és a dir, és indispensable que les persones amb TDA, amb discapacitat, ocupem la nostra part de la societat, que al final els límits no ens han de posar ningú, sinó nosaltres mateixos hem de superar aquests límits i plantar cara a la vida, com dic al llibre, i ja està.
5: Molt bé. Álvaro, dir-te que moltíssimes gràcies per l'entrevista.
0: A tu.
5: Et donem molta força i, bueno, i que tinguis
0: i
5: molta...
0: I us espero el
6: 29.
5: Sí, ens esperes el dia 29, que faràs la presentació del llibre a Tarragona. Anirem un grupet amb la Núria, sí, la Maria José i l'Antonio. I
0: hombre,
5: que...
0: i us presentaré al president del Parlament i el convencerà, va, si el convencem aquest dia perquè vingui al vostre programa.
5: Exacte.
6: Vale, gràcies.
5: I, bueno, que tinguis, bueno, molta sort amb que la gira et compri molts llibres i que jo des d'aquí vull dir a la gent que sí, que compri el llibre, que és espectacular, que hi ha entrevistes molt, molt bones i que endavant amb el plantar encara, vale? Una abraçada, Álvaro, i ens veiem el dia 29.
0: Vale. Cuideu-vos.
2: Aquí acabem...
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, marxo, que si no arribo.
2: Aquí acabem el nostre programa de ràdio de la temporada. Ha estat un plaer venir a Ràdio Sant Cugat durant tot el curt i ens veiem i fins al curt vigent. Bon estiu a tothom.
5: Bon estiu!

0: adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Si escoltes la ràdio,
5: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
4: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
5: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
4: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: d'aquest Faves Comptades, i abans de donar la benvinguda al cap de setmana i a l'estiu, dediquem els últims minuts de programa, com sempre, a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social amb Cuca Fernández i Eva Garrido. Eva Garrido, Cuca Fernández, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Què tal, noies?
1: Hola, què tal?
2: Bé.
0: El xascarrillo del dia.
1: Anem a la... És que està bé.
0: A la Eva li agrada, doncs ja està.
1: Sí, sí, gràcies,
0: per fer-la contenta. Molt bé. Escolta, estic veient les portades i molta senyora, eh?
1: Sí, però diversitat de personatges, sí. I algun senyor, eh?
0: Algun, sí.
1: Perfecte.
2: D'acompanyant de dones, eh? Que això ja comença a canviar, la cosa.
1: Marido de, marido això està de. Bé. Escolteu, doncs arrenquem. Mira, Hola porta una entrevista amb Patricia Pardo i Cristian Gálvez. No és una parella gaire estimada. A veure, hi haurà potser qui li caigui bé, però no és una parella gaire estimada, sobretot per ell, per com es va deixar amb la seva exdona, la exgimnasta, el Modena Cid.
0: El públic no està del costat.
1: No s'ha acabat de ser... No sé si amb aquesta revista, Cuca... Ai, aquesta revista, amb aquesta entrevista, creus, han volgut fer com una entrevista amable, és blanquejament...
2: És que ho fan sempre, entrevistes blanques. A mi em sembla una parella una mica, com diríem, de pastisseria. D'aquestes pasteleres, no? Com es diu en castellà, perquè és una mica empalagosa.
1: I després diu molt la cita que han triat, nos salvamos mutuamente. A veure, s'haurà de llegir el context, però si tu salves a l'altra persona de la seva relació anterior és que abans estava molt malament, no? I bé, llavors deixes una mica malament tant Patricia Pardo, que estava casada també, com bueno, Cristian Galve...
2: Es van separar una mica...
1: De què estem parlant?
2: Les males llengües deien que hi havia rotllo i es van separar... Bueno,
1: es van separar dels respectius, no?
2: Exacte. Però això bueno, també. Que l'amor es va... O sigui, que han volgut arreglar una mica la seva història per no dir que van fer les banyes. Això és una percepció meva, eh? Però jo, per lo que he pogut veure...
0: Les van comprar
2: sí,
0: fetes
2: sí,
0: i les,
2: sí, jo crec
0: les
2: que
0: van posar.
1: O si més no, que es van començar a enamorar quan encara estaven...
2: És que el que donen de si les redaccions, i els programes...
1: I els passadissos, tot. Ens n'anem a la revista Semana, i aquesta sí una relació consolidada, la de Luis Miguel amb Paloma Cuevas, però el protagonista és Luis Miguel perquè ha estat ingressat a Nova York, li han fet una operació molt delicada, pel que he pogut llegir, deu ser alguna cosa del cor, perquè l'ha anat a operar expressament un cirurgià espanyol, que és una eminència en cardiologia, i ha anat allà a Nova York, o estava allà, que l'ha operat allà a Nova York. I no és la primera vegada que se sotmet en aquesta operació.
2: Bueno, llavors, deu patir ja de...
0: Ens hem de cuidar, que el cor...
2: Sí. No, i a part, deu estar tan enamorat, perquè està molt, de la Paloma. És que sí. És una parella que a mi m'ha sorprendre.
1: I a mi m'encanten.
2: Però dius, és d'aquestes parelles que dius, igual han estat enamorats tota la vida i no ho han destapat fins ara.
1: És que eren amics tota la vida, van fer els dos la seva vida, ella amb l'Enrique Ponce, Luis Miguel amb les parelles i les dones que ha tingut... I després ara s'han tornat a retrobar, a mi em sembla meravellós.
2: Un amor madur i un amor de... Que jo dic sempre que aquests amors són més amics potser que parella, no? Llavors, són aquestes relacions que tenen durada.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Sí. Va, a 10 minuts ja teníem l'altra, la setmana passada, Esther Expósito amb Mbappé ja a la platja, moto d'aigua. Doncs a 10 minuts tenim Veranito amb Cristina Pedroche, amb biquini, amb un barret, molt bé, perquè el sol és molt dolent, i posa Cristina Pedroche, Trabajo y Amor en Ibiza.
0: Que
1: a Ibiza s'està molt bé, també, a la platgeta.
2: A Ibiza també es treballa, no?, per lo que veiem.
0: Home, clar.
1: Sí.
0: De dia es treballa i de nit...
1: És que el teletreball, avui dia...
2: Públiques.
1: Des d'una maca et pots connectar a tot arreu. I a la revista Lectura s'aposten per una entrevista a Candela Peña, l'actriu, però que li està anant molt bé com a col·laboradora a diversos programes.
0: La Revuelta,
1: a la Revuelta,
0: no?
1: Amb
2: I a la 2
1: Giro.
2: Està fent el seu propi projecte, no?
1: Sí, també té el programa aquell d'entrevistes. Sí, i això que li va molt bé és com que hem redescobert una gran actriu, perquè ella és una actriu amb Goya. Sí. Però ella sempre reivindicava, no em truca ningú, no? I sembla que la televisió li ha donat com una segona oportunitat com de visibilitat.
2: Home, és bona, sí? té aquest punt humorístic. A mi em recorda molt a no tan exagerat, a la Yolanda Ramos,
1: sí,
2: però té aquest humor irònic, humor que a vegades fins i tot l'has de pensar per veure si ho està dient en sèrio o no, però m'agrada molt la Candela Peña, tant com a actriu com ara en aquesta vessant de comunicadora.
1: Doncs sí. Mira, l'última sèrie que he vist d'ella està molt bé. Es diu Fúria.
2: Ah, ell, a on?
1: Sí. A on?
2: L'apuntaré.
1: Doncs ara no me'n recordo la plataforma, però res. Era un estil Mujeres al borde de un ataque de nervios, doncs Fúria. Tot de senyores, també sortia Cristina Roth, Sí, oi? Sí. La germana de l'Ariel Roth.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, grans actrius sortien en aquesta sèrie.
2: Mira, ara que tindrem una mica de temps, aquesta setmana de mig vacances.
1: Va.
0: Sí, tenim festa major, també.
1: Hem repassat les revistes, anem al Liu, que com cada setmana hi ha coses, i a mi aquesta setmana m'ha donat la vida la publicitat que ha fet Irene Rosales, exdona de Kiko Rivera, que jo crec que ha pres la millor decisió dels últims mesos, que és marcar-li un zasca al seu exmarit i a sobre cobrant perquè una coneguda marca d'aperitius ha comptat amb la Irene Rosales per publicitar els seus Kikos, que en català correcte, direm blat de moro torrat, però
0: blat
1: tothom,
0: torrat,
1: si diem
0: sí.
1: Kikos,
2: Kikos,
1: ens entenem,
0: sí. Kikos. Kikos, Kikos Rivera.
1: Sí, i ha folrat tota una vestida amb una campanya que a mi em sembla increïble perquè diu així, diu, un mix con un mal Kiko es un mal mix, elige Grefus Amics, elige el mejor Kiko.
2: És una gran campanya de publicitat,
1: a mi em sembla increïble.
2: És de les últimes campanyes així més potents que hem pogut veure.
1: I a mi em sembla també una mica, un riure's d'ella mateixa, de tot el que ha passat al costat d'aquest personatge.
0: Home, o dir-li a l'altre que, nen, malo.
1: Cobrant,
2: no, de cobrar, i a parar de continuar visquent, que ha de mantenir la seva família, també. I, hem de comentar que hi ha hagut una contracampanya, no sé si l'heu vist,
1: sí, l'he vist
2: del
1: sí.
2: Kiko Rivera, amb, sabeu les torrades aquestes que són típiques, no sé d'on són?
1: Les
2: Inés Rosales.
1: Sí.
2: Pues han fet una campanya.
0: Les tortes.
1: La busco en un moment, que la vaig veure ahir.
2: Han fet la contracampanya, com dient, toma ja, otra. O sigui, està ben aquí una guerra de publicitat.
0: Bueno, aquí les marques, els creatius, estan donant-li al coco.
1: Les persones que estan més del bàndol de Kiko Rivera han fet una contracampanya. Això no existeix, eh? Vull dir, és un muntatge.
0: És una IA.
1: La campanya de veritat és aquesta.
2: Sí, però això donarà per una campanya.
1: I llavors...
0: Què diu aquesta?
1: Una Rosales que no te cruje no és una autèntica Rosales. Elige autèntiques, elige Inés Rosales. Les tortes aquelles d'anís.
2: D'on són típiques aquestes tortes? Ara no ho sé.
0: D'Andalusia, no?
1: Andalusia,
0: no?
1: Les tortes sí. I aceite. Sí, aquí posa sí. Sevilla. 100% aceite. Sí. Sevilla.
2: Pues mira, i els dos són d'allà, sí. O sigui que... Perquè la Irene Rosales és de Sevilla.
1: Per això que la polèmica està servida perquè, clar, anem, aquesta campanya d'Inés Rosales és inventada, no? Però, clar, la que és de veritat és aquesta del Kiko. El Kiko Rivera s'ho ha pres de la pitjor manera possible perquè és un infantil i va dir coses com, referint-se a la mare dels seus fills, la mente no le da para más, i va dir una cosa molt lletja, que és tengo madre, que eso es muy importante hoy en día. Cosa molt lletja, tenint en compte que la mare d'Irene Rosales fa uns anys va morir i que mentre aquesta senyora s'estava morint, el Kiko Rivera li va posar les banyes a la Irene Rosales. O sigui, és que és tan llet,
2: bueno,
1: és tan llet.
2: Jo crec que els Pantoja són una família, a part de desestructurada i que no tenen els valors molt així, molt intrínsecs de família, crec que és que es creuen amb el dret, com es diu en Pantoja, de que tothom els hi vessi els peus, no? Llavors, crec que amb aquesta dicotomia ho tenen una mica que es perden. No sé, perquè fan uns comentaris que no corresponen.
1: No, aquí l'única que té senderi i no és biològica dels Pantoja és la Isa Pantoja, per cognom, però enteneu-me, perquè va ser adoptada, perquè avui, venint cap aquí, veia un vídeo d'ella que parlava de com l'havien tractat de petita, i jo penso, és que a mi se'm queia la... Sé que cada cop que fa una entrevista se'm cau l'ànima a terra quan diu que el seu tiet li va deixar de parlar amb 9 anys.
2: Sí, és molt fort. És que és molt fort. Per això et dic que no tenen els valors molt
1: no,
2: molt
1: ben arraigats. Posats.
2: També hem de dir, que, a favor una mica del Kiko, que les noies que amb les que va, que ja saben el que... a el que hi ha, no? O sigui, no hi ha dubte. Tots tenim clar quin tipus de persona és. A part d'infantil, és un tio que s'ho creu molt, no sé.
1: Però mira, el que dèiem de riure's d'ella mateixa, després ella al programa on ara col·labora, al Tiempo Justo, ha dit si he sido conocida para lo malo, también para lo bueno, que por ser la cornuda d'Espanya, bien me las he tenido que comer yo. Pues clar, filla, pues molt bé, a sobre que has hagut d'aguantar que et penques, doncs cobra-ho. A mi em sembla estupendo.
2: Sí, no, si al final...
1: Va,
0: molt bé,
1: anem,
0: campanyes publicitàries.
1: Parlant de Pantoja, ens n'anem a parlar de la Más Grande, perquè s'han filtrat les primeres imatges del biòpic de Rocío Jurado, que s'està gravant a Chipiona, a Cádiz. Acull aquests dies el rodatge d'algunes de les escenes d'aquesta sèrie de Rocío Jurado, que arribarà en format minissèrie de 4 episodis, que repassarà la trajectòria vital de l'artista. I a més és que aquest projecte coincideix amb el 20è aniversari de la seva mort i s'han filtrat unes imatges on l'actriu Carmen Raigón, jo personalment no he vist res d'ella, no la conec, però he posat aquí una fotografia per si us sonava d'alguna sèrie.
0: No. A mi em sona la cara, però no sé
2: dir-te. No, a mi
0: tampoc
2: no la tinc ubicada.
1: La gent s'ha quedat parada de com la feina de maquillatge i d'estilisme, de com l'han transformat,
2: home,
1: perquè l'han vist igual.
2: Sortien unes imatges d'ella com reinterpretant quan van fer l'oració amb, amb la Rocío Jurado i l'Ortega Cano a l'església de la Virgen de la Regla, de la que era tan devota, sortint amb el xandall, us recordeu del xandall verd quan la Rocío va dir que estava, que tenia càncer, que tenia, que estava malalta, i realment s'assembla molt, eh?
1: Sí, l'escena que just diu la Cuca, que s'està gravant, és l'escena en què, com has dit, Cuca, després de la roda de premsa on ella, al jardí de casa seva, va anunciar que tenia càncer, va anar a Ortega Cano a la Virgen de Regla. Doncs això és el que els paparazzis han caçat, perquè estaven al carrer, en el santuari, no? I
2: a mi el que m'ha sorprès és el Martiño Rivas com a
1: Pedro Carrasco.
2: Pedro Carrasco. És que no m'assembla res.
1: És que tan guapo era Pedro Carrasco, no, de jove, com perquè el faci Martiño Rivas.
2: Jo crec que no. És que a mi m'ha sorprès, eh?
1: Home, Pedro Carrasco allà on estigui deu estar donant palmes.
0: Aquest Martiño té els ulls una mica clars,
2: blaus,
0: no?
2: Està fent ara aquesta sèrie que es diu... Maldita Alma o alguna cosa així, ara no me'n recordo com es diu.
1: No sé, perquè no...
2: Sí, que fa de cura.
1: Ah, mira.
2: Recorda una mica el Pájaro Espino.
0: Mm. Ah, mira, mossèn.
2: Sí, sí.
1: Doncs això, mira, dos guapos interpretant Rocío Jurado, a Pedro Carrasco, Ortega Cano, ara mateix no sé qui l'interpreta, però en paral·lel a aquest biopic de Rocío Jurado, si us interessa, el 25 de juny s'estrena a Movistar Plus el documental de Rocío Jurado, i aquest sí que està produït per la seva filla, Rocío Carrasco.
2: Llavors està agafat, no?
1: No ho sé, té molt bona pinta.
2: Perquè tot el que toca, pobreta...
1: Té molt bona pinta, només l'ha produït, eh? Ni ella és la directora, ni és la guionista...
0: No, posa la pasta.
1: I no és l'única productora, no. hi ha dos productors més. Llavors, els trailers que estan penjats als perfils de Movistar Plus... Té molt bona pinta, i el documental es diu La Más Grande.
2: I a la vegada també hem de comentar que la Glòria Camila es veu que també ha obert una altra vegada que possiblement denuncia la seva germana per coses de drets d'autor i coses d'aquestes.
1: No sé, perquè la Rocío Carrasco és l'hereva universal,
2: exacte,
1: de totes
2: no sé
1: aquestes coses.
2: Fins a quin punt té sentit.
1: I no sé si Glòria Camila té tants diners per enfrontar-se també a la seva germana, però bueno, en fi, s'han de fer molts programes de
0: I'm
1: televisió.
0: I'm fine, serà fine.
1: Va, escolta, Carme, la Cuca i jo ens preguntàvem si has estat atenta a aquesta temporada, a totes les coses que s'han anat parlant, per això, abans de marxar de vacances...
0: Em voleu examinar.
2: Home, això va ser una proposta de principi de curs.
1: Sí.
2: Vam dir...
1: Sempre fem test.
0: Sí.
1: I volem saber
0: Vinga, va.
1: Si el passaràs o no. He de dir, Carme...
0: És com el Rosco? Puc passar a palavra?
1: No. Ah, diré...
2: T'ajudarem, vinga.
1: Et podem ajudar descartant alguna opció. Però escolta, Carme, t'he de dir que tot són preguntes de coses que hem parlat recentment, eh?
0: De la setmana passada.
1: N'estic segura que ho sabràs.
0: Vinga,
1: què sembla? Arrenca, Cuca, va. Vinga, arrenca.
2: Com es diu el nòvio de la cantant Aitana? Aaron Piper, Paul Grange o Daniel Alonso?
1: No s'hi val, eh? No, hòstia. Miris, eh? No miris, que veig que has fet aquí una ullada al guió de la Cuca.
2: Té un nom,
1: no.
2: Té un pseudònim, però clar.
1: Clar, però aquest noi té un nom, clar.
0: El de l'Aitana. Torna'm a dir els noms.
2: Aaron Piper, Paul Grange o Daniel Alonso?
1: Et podem descartar un, si vols.
0: Daniel Alonso.
1: Va.
2: Molt bé.
1: Molt bé, Carme, bravo.
0: Home, ja estava dubtant, eh? Però dic, no, home, no.
1: És que Plex no és el seu nom, està clar.
2: Oh. Clar, és el youtuber, el Plex, aquell que l'Hormiguero el van a un...
0: Clar, si tu em dius que li digui el nom allò popular, tampoc no m'hagués sortit.
1: Mira tu. Va.
0: Què més?
1: Carme, on es va oficiar el matrimoni civil de la cantant Dua Lipa? A Londres, a Los Angeles o a París? I això n'hem parlat recentment.
0: A París.
1: No, Carme, a Londres...
0: Bueno, que hi ha uns quants quilòmetres.
1: Sí, mira.
2: Bueno, en avió 2 hores,
1: I agafant l'Eurotúnel ja hi ets.
0: Bueno, no cal. Canal de la Mànega i el que vulgueu, però tampoc no és de continent europeu.
1: Vinga, la següent és molt fàcil, eh?
0: Què més?
2: Com es diu la cançó de Shakira pel Mundial 2026? Dai Dai, La Copa de l'Amor o TQG? World Version.
1: TQG, World Version... Dai Dai o La Copa de l'Amor?
0: Dai Dai.
2: Molt bé, aquesta era fàcil, eh?
0: Vinga.
1: O sigui, et diré jo perquè és fàcil.
0: Home,
1: perquè té un ull posat al teu guió, Cuca.
0: No, però no estan marcades les respostes.
2: Sí, estan una mica sobre ressaltades.
1: On s'ha instal·lat principalment Isabel Pantoja després de deixar Cantora? A Madrid, a Gran Canària o a Màlaga?
0: Gran Canària.
1: Molt bé.
2: Molt bé, ha estat atenta. Només ha fallat una, de moment, eh?
1: Vinga, va, l'última.
2: Vale. Què ha estudiat Jules Janeiro, la filla de Gesolini Campanario? Res, cicle formatiu en administració i finances, o formació en imatge personal estètica i maquillatge professional?
0: La última.
2: Molt bé.
1: Molt bé, Carme. Veus? Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Això va, soc un alumne exemplar.
1: Perfecte. Doncs ha tret un 9. Ha tret un 9.
2: Molt bé.
1: Va. I després... També és veritat que aquesta temporada, no, Cuca, heu estat aquí donant les faves, després ens hem aquí posat amb les faves i havíem pensat que hem triat una fava de bronze, una de plata i una d'or. Què et sembla?
0: Doncs som-hi.
1: Vinga.
2: Anem a fer la fava de...
1: Bronze?
2: De bronze.
1: Vinga. Per Alejandra Rubio, perquè creiem que no acaba d'entendre que viu de la televisió, de parlar de la seva família. Aquesta noia es pensa que és escriptora, ara es pensa que serà periodista. Perquè
2: bueno, això anàvem a comentar, que ara començarà periodisme, per lo que ha dit.
1: Sí.
2: O sigui que no sé jo. Però bueno, és una fava ben, ben donada. Eh?
1: Vinga, la de plata. A Iñaki Urdangarín, perquè, escolta, va fer una gira quan va presentar les seves memòries, que semblava quasi la víctima. Pobre, que és que el van portar a presó perquè, mira, pobre, jo no sé què va passar. Anem a la fava d'or ràpidament, va. Per Quico Rivera, perquè, Cuca, crec que és la persona que s'ha endut més faves, no, aquesta temporada.
2: Aquesta temporada... Bueno, Alejandra Rubio i ell van a la part, eh?
1: A la part.
2: O sigui que ho tenim clar.
0: El favot d'or se l'emporta Quico Rivera. Noies, moltíssimes gràcies pel que ens heu anat explicant al llarg de tota aquesta temporada i que tingueu gaudiu de l'estiu, sobretot.
2: Home, hi estarem pendents.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. La Festa Major viurà aquest dissabte 27 de juny una de les jornades més multitudinàries i intenses del programa. Els carrers del centre s'ompliran de foc, gegants i castells, mentre que els concerts, les activitats esportives i les propostes familiars es repartiran per tota la ciutat durant tot el dia. El correfoc de Festa Major, la Diada Castellera, la Trobada Gegantera i les actuacions de Coco, Sibarites o Tapeo Sound System marcaran una nit carregada d'ambient festiu. Diversió, imaginació i velocitat. Si hi ha tres elements imprescindibles en una baixada d'Andròmines, són aquests. Les guanyadores d'aquesta Festa Major han estat, en primer lloc, Error 426, premiada per la seva rapidesa. En segon lloc, la comparsa dels Pirates, reconeguda per la seva originalitat. I, finalment, la votació popular ha distingit un bòlit inspirat en una geladeria. Un total de 15 andròmines han participat en l'edició d'enguany, en què s'han pogut veure propostes de tota mena, des de cotxes molt realistes a vehicles amb missatges reivindicatius. I quan tot semblava encaminat a un nou triomf clar dels periodistes en el ja tradicional partit de Festa Major, la classe política ha aconseguit salvar un empat amb un punt de sort, ajuda externa i decisions arbitrals polèmiques, inclosa la de no disputar el desempat. Un enfrontament entre representants públics i premsa que, per tercer any consecutiu, ha estat de voleibol i s'ha disputat al Pub 3 de la Rambla del Celler. I l'augment dels discursos d'odi de la LGTBI-fòbia és una realitat que també es viu a Sant Cugat. Aquest és el principal missatge del manifest que ha llegit el col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere a Sant Cugat, el Galliner, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. El text denuncia que l'extrema dreta està normalitzant la violència contra el col·lectiu, a les xarxes, als instituts, a l'esport i a l'espai públic, i adverteix que aquesta situació també passa a Sant Cugat. El manifest també ha qüestionat que Sant Cugat sigui un espai plenament inclusiu. Tot i que sovint es presenta com una ciutat moderna i respectuosa amb la diversitat, els seus impulsors asseguren que encara hi ha persones que pateixen insults al carrer, bullying als centres educatius, actes vandàlics contra símbols LGTBIQ+, o por a mostrar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina o en l'àmbit familiar. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la programació de la Festa Major de Sant Cugat i totes les notícies a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui ens endinsem en una trajectòria marcada per l'activisme cultural, la docència i la filmografia valenta i diversa. Parlem amb la Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i referent del nostre audiovisual. Judit, benvinguda.
1: Moltes gràcies, encantada d'estar aquí.
0: Escolta, alliberada ja després d'una nova edició dels Gaudí?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Sí, sí, sí, perquè sempre, cada any, fa respecte. Aquest any canviàvem de lloc, estàvem al Liceu, que és un lloc preciós, però que tampoc el coneixíem tant. A més, també estava nominada, la qual cosa és que ha sigut un any així de molts nervis.
0: I escolta'm una cosa, és una pregunta impertinent. Quina va ser la sensació quan van dir que la millor pel·lícula, el premi a la millor pel·lícula, era per...
1: Per Frontera? Va ser una passada. Una passada em vaig...
0: Sí?
1: De veritat, una gran sorpresa, a més, perquè no m'ho esperava per res, per res. Vull dir, és que gairebé no portava ni... A veure, vaig escriure quatre línies perquè vaig pensar... Va, sempre els dius a tothom, per favor, escriviu-se els discursos, que no ens enrotllem... Que... I vaig dir, va, escriu quatre coses. Però ho portava fins i tot al mòbil, no m'havia donat ni temps d'imprimir-ho. No m'ho esperava per res i va ser una gran, gran, gran sorpresa.
0: El primer Gaudí?
1: El primer Gaudí, sí, sí. Havia estat nominada diverses vegades.
0: Però quina sensació personal tens?
1: Tenia com claríssim... Sí, fins i tot me'n recordo fa anys que vaig dir... El dia que guanyo un Gaudí diré allò de que... Bueno, jo em pensava que algun dia, si era... Si us semblava bé, algun dia, potser quan fos molt velleta, em tocaria el Gaudí d'Honor, potser, perquè són tanta gent que estem allà i que s'ho mereixen, que no... Però me'n vaig oblidar de tot. La veritat és que una sensació molt, molt maca. Molt bonica, perquè a més acabàvem de guanyar el Premi del Públic també, que estàvem molt contentes, perquè a més el Premi del Públic és un premi que moltes vegades, clar, voten 6.000 persones, no depèn de quina és la pel·lícula que ha tingut més èxit o més públic, sinó moltes vegades depèn de la capacitat que tinguis tu de mobilitzar, bueno, tu i tot el teu equip, de mobilitzar a la gent a votar. I nosaltres partíem amb l'avantatge de que s'havia estrenat el desembre, amb la qual cosa a vegades a la gent li fa més mandra no votar pel·lícules que ja es van estrenar fa temps, que van veure fa 6 mesos i que pensen, ui, ara he d'entrar a la pàgina. En canvi, si vas a veure una pel·lícula, t'agrada, doncs és molt més fàcil entrar en aquella pàgina i votar. I això va ser una... Van partir en avantatge per aquí. Però, clar, guanyar el Premi del Públic, que després els companys acadèmics i acadèmiques ens decidissin votar-nos, ens va emocionar molt, molt.
0: Feia temps, no? 4 anys? Que no rodaves, que no
1: Exacte.
0: Posaves darrere.
1: Sí, sí. Bueno, en realitat, que no rodava aquí, a Catalunya, feia 15 anys. Perquè jo vaig rodar 15 hores, que és una pel·lícula dominicana, que va ser un encàrrec que em van fer des de República Dominicana, però jo havia fet Elisa K, que amb el Jordi Cadena, amb el meu marit, que vam guanyar el Premi de Sant Sebastià i després el Premi Nacional de Cinema. Vull dir, una pel·lícula d'un cert èxit. Però després, al desert, no vaig fer cap altra pel·lícula.
0: I quines són les sensacions quan un es retroba, no?, amb la professió des d'aquesta banda?
1: Doncs sensacions meravelloses, perquè la veritat és que a mi el que m'agrada... Jo faig classe, jo soc professora, porto la direcció del grau a la Ramon Llull, a Blanquerna, i estic molt contenta, m'agrada moltíssim, i durant tots aquests anys també m'he tret el doctorat, vull dir, he fet moltes coses amb la universitat, que han sigut unes experiències meravelloses, però a mi el que m'agrada és fer pel·lícules.
0: Clar. Ara, però, Barcelona acollirà la 40a gala dels Goya. Mm-hmm. Després de 25 anys, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Què suposa això?
1: No sé què dir-te, en realitat.
0: Ni fu ni fa.
1: Per mi ni fu ni fa, vull dir, fantàstic, hem vingut aquí, l'any passat se'n van anar a Granada i l'anterior se'n van anar a Màlaga. Tenim bona relació amb l'Acadèmia Espanyola, però ni fu ni fa. No crec que sigui una cosa que sigui necessària per l'audiovisual català. L'audiovisual català ja és molt fort. Ara bé, benvinguts i contentíssims de que vinguin. Ells ja fa anys que estan fent aquesta... dinàmica d'anar a diferents ciutats de l'estat espanyol. I, bueno, jo m'imaginava que algun dia ens tocaria a Barcelona, perquè era normal.
0: Clar.
1: Però mai vaig pensar, fa 25 anys, per què no tornen? A veure, nosaltres tenim els Gaudí, punto. I els Gaudí han de créixer i s'han de fer més grans, crec. Això és la meva opinió.
0: Uh-huh. Anem al principi de la teva història. Com és i on passa la pel·lícula de la teva infantesa i joventut?
1: Com, perdona, com és, què?
0: Com és la pel·lícula?
1: Ah.
0: de la teva infantesa, de
1: molt
0: la
1: feliç,
0: teva...
1: Molt feliç, sí? Sí, sí, sí.
0: A on?
1: Molt feliç, a Barcelona. Jo sóc de... Encara que la Wikipedia... I jo encantada, jo no ho corregeixo mai, perquè em sento molt santcugatenca després de més de 20 anys visquent aquí, però jo sóc nascuda a Barcelona i me n'alegro molt que m'hagueu adoptat, perquè em sento totalment santcugatenca i estic molt orgullosa. Però sóc nascuda a Barcelona i jo era la filla petita, molt, vull dir que em portava 14 anys amb els meus germans, amb la qual era bastant mimada. Els meus pares ja tenien una certa posició, el meu pare era metge, la meva mare era comadrona, eren molt, molt, molt treballadors. Jo recordo els meus pares veure'ls allò, la meva mare aixecar-se a les 3 del matí quan sonava el telèfon a casa, era com ja s'ha posat una senyora de part i la mama se'n va. Vull dir que eren molt treballadors, però també eren persones que els vaig agafar en una etapa molt tranquil·la. Jo era la petita, vull dir que en certa manera una infància molt feliç i molt fàcil. No vull...
0: Quants germans?
1: Mentides. Tres germans som. Mm-hmm. Som tres germans, però els meus germans són més grans que jo. Ell és metge, ella és comadrona, també. Vull dir que, igual que els meus pares, jo sobte vaig sortir, que clar, volia fer cinema.
0: Precisament et volia preguntar, per aquest entorn familiar, com és que et va portar a estudiar Història de l'Art?
1: Doncs jo des de molt petita que volia fer cinema. El meu pare era una persona que era metge, però que la seva gran afició... Ell tenia dues aficions. Una era la música clàssica, que a mi també m'entusiasma. És més, el meu fill és músic. Vull dir que, en certa manera, tots acabem repetint patrons que tenia el meu pare. I l'altra era les pel·lícules. Ell rodava amb Super 8 permanentment. Teníem centenars de pel·lícules amb Super 8 que ell muntava a casa, sonoritzava... Normalment era cinema familiar, alguna vegada havia fet alguna coseta així petitona d'intentar fer alguna cosa una miqueta més, d'inventar-se una petita història dintre de dels seus viatges familiars, però feia sobretot això, cinema domèstic i amb Super 8, i jo recordo veure això. Suposo que d'aquí també em va venir una miqueta l'afició, i ja des de molt petita em va cridar l'atenció al cinema. I en aquell moment no existien ni universitats com ara la meva o escoles com l'ESCAC, no existien.
0: Per això te'n vas a
1: Nova York. Hi havia la possibilitat d'anar-te'n a l'Autònoma a fer periodisme, que hi havia una branqueta que feia cinema, però és que per mi en aquell moment l'Autònoma em quedava molt lluny. En aquell moment era més lluny, més lluny. No hi havia ferros. Vull dir, com a mínim jo no tinc la sensació que hi haguessin ferros que funcionessin tan bé com estan funcionant ara. Els ferrocarrils, no rodalies, malauradament. Però i aleshores vaig decidir, dic, què té a veure amb el que jo vull fer? I vaig pensar, la història de l'art, m'agrada molt, molt la pintura, m'agrada molt l'escultura, m'agrada molt l'art en general, i vaig decidir fer Història de l'Art per això, perquè vaig pensar que tenia molt a veure amb el que fem els directors. Jo volia ser directora.
0: Ho tenies claríssim.
1: Claríssim, claríssim.
0: Per això te'n vas a Nova York.
1: Per això me'n vaig a Nova York, sí, sí. Quan vaig començar a treballar de meritòria, allò portant cafès, escombrant, anant a buscar actors i actrius amb cotxe... I mentrestant estava estudiant Història de l'Art i en un moment determinat se'm va donar l'oportunitat de poder anar a Nova York amb una beca me'n recordo que en aquell moment era una beca que donaven a la Conselleria de Cultura, i me'n vaig anar 6 mesos, tampoc vaig anar tant de temps, però vaig estar allà, vaig rodar diversos curtmetratges, vaig descobrir una ciutat que em va fascinar. Nova York és molt diferent de la resta d'Estats Units. Bueno, hi ha altres que són semblants a Nova York, però vull dir, no tenia... I, a més, els Estats Units no eren el que són ara.
0: Mm-hmm. M'ha fet molta gràcia en el teu estat de WhatsApp, que dius, sí, agraeixo tres dons. Haver nascut dona, de mm-hmm. classe baixa, i nació oprimida. Diu, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.
1: Sí. Això és un poema de la Maria Mercè Marçal, que m'agrada moltíssim, perquè a més m'agrada molt...
0: T'identifiques?
1: Molt, molt, molt, perquè encara que jo vaig néixer en una família que treballaven moltíssim, però que eren una família benestant, la meva família materna eren pagesos, vull dir que jo vinc de família... I els meus avis van haver de marxar perquè no eren ni pubilla ni hereu, i se'n van haver d'anar a treballar en una fàbrica a Mataró. Vull dir que sí, que em considero que vinc d'una classe lluitadora, família molt d'esquerres, també. Nació oprimida sense cap mena de dubte. Això és una cosa que a mi em sorprèn, perquè consideren que... L'altre dia algú em recordava que vaig fer aquí a Sant Cugat, vaig fer un documental sobre l'1 d'octubre aquí a Sant Cugat.
0: Sí, algunes declaracions he vist sobre...
1: Sí, sí, sí, sí, perquè el vaig fer aquest documental. Mm. No sé per què algunes persones que m'insulten a vegades a xarxes han decidit que, que jo no considero que sigui de nació oprimida, evidentment que és una nació oprimida.
0: Referents, entens?
1: I dones, evident.
0: Ja.
1: Referents moltíssims.
0: Personals i professionals.
1: Professionals moltíssims. Sempre hi ha directors que et marquen la teva trajectòria. Moltes vegades vas descobrint directores i directors nous i que van marcant-te, a vegades gent més jove. No sé, jo sempre parlo de la Carla Simón, per mi és un gran referent. Per mi. També una directora francesa que es diu Céline Sciamma, i que són dones més joves que jo, però també tinc referents més grans. Mira, justament ara aquest cap de setmana he estat a Jaén, a la Mostra de Cinema Inèdit, i vaig coincidir amb el Gonzalo Miró, i li vaig comentar, li vaig dir, la teva mare ha sigut un gran referent per mi,
0: a Pilar
1: Miró, sí, algunes de les seves pel·lícules han sigut referents per mi importants, a més, sobretot, perquè quan jo era més jove, clar, no hi havia dones directores, amb la qual era allò fixar-te en les que hi havia, i la Pilar Miró era una d'elles. I referents personals moltíssims, moltíssims. El meu marit, per exemple, sense anar més lluny, és un referent personal per mi, una persona. El Jordi i jo ens portem molts anys, ell és un director que admiro moltíssim, ara ja està retirat, però evidentment sí que ho és. I totes les persones que, en general, les persones que lluiten per la llibertat, les persones que creuen que no podem quedar-nos dels braços creuats davant les injustícies, davant les violacions dels drets humans, per mi són referents.
0: A qui li faries una pel·lícula? És a dir, de qui voldries explicar la seva història?
1: Doncs mira, n'hi ha unes quantes, m'agradaria molt fer una pel·lícula, ja ho he dit moltes vegades, de l'Helena Jordi, que va ser la primera dona directora de l'estat de Catalunya i de l'estat espanyol. Ella era de Cercs, allà al costat de Berga, perdó, és que em mataran els de Berga, sí, Berga, és Berga, d'allà al costat de Berga, i va ser la primera dona que va dirigir una pel·lícula que, malauradament, s'ha perdut, aquesta pel·lícula. I alguna vegada m'he trobat alguns teòrics que m'han negat el fet de que perquè s'havia perdut aquesta pel·lícula, em diuen, no se sap si ella va dirigir aquesta pel·lícula o s'ho va inventar. Penses, això no m'ho diria d'un home, segur. Ja. Aleshores, m'agradaria molt fer una pel·lícula sobre l'Helena Jordi, i després també, bueno, hi ha tanta gent que es mereix pel·lícules. Ara mateix estic preparant una pel·lícula sobre les mestres republicanes que van fundar escoles d'ensenyament lliure durant el franquisme. Una d'elles, una que va ser mestra meva, la Carme Serrallonga, jo vaig fer el COU a l'Isabel de Villena, i ella va ser una persona que, jugant-se la llibertat i la vida, va fundar una escola perquè creia en l'ensenyament lliure i creia en l'ensenyament fora dels...
0: dels corsers, no?
1: Dels corsers, exacte, no trobava la paraula. Dels corsers franquistes.
0: Hem parlat de... Bueno, que tu encara estàs...
1: I en català, i en català, perdó.
0: Clar,
1: i en català,
0: per suposat.
1: Perquè la Carme va ser de les primeres que va fer ensenyament en català.
0: Parlant de la teva faceta com a docent, a la Ramon Llull, també a la Pompeu Fabra, no? Has fet
1: vaig estar bastants anys a la Pompeu.
0: A la Universitat de Girona.
1: També vaig estar uns quants anys.
0: Què és el que tu has volgut ensenyar als teus alumnes?
1: Jo als meus alumnes els ensenyo sobretot a ser curiosos. Sempre els dic, llegiu, aneu a veure obres de teatre, aneu a veure exposicions. Quan veieu alguna exposició d'un fotògraf, d'una pintora que us agradi, apunteu-vos el nom, busqueu, investigueu. Sigueu curiosos. Vull dir, fer cinema no deixa de ser un acte de reivindicació artística i cultural, i evidentment per fer art, per fer cultura, hem de ser molt curiosos. No ens podem quedar només anant a veure les pel·lícules que estan de moda en aquell moment, tot i que jo també les vaig a veure, ahir vaig a veure Hamlet, sense anar més lluny. No ens podem quedar aquí, hem d'anar a buscar més enllà, però més enllà vol dir això, vol dir llegir poesia, vol dir anar a veure teatre, vol dir veure cinema experimental, vol dir veure exposicions, veure videoinstal·lacions, tenir curiositat. Això és una cosa que els he intentat inculcar als meus fills, i els intento també inculcar als meus alumnes, que en certa manera una mica fills també són.
0: Des del juny del 2021 ets la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Del que has aconseguit, allò que et proposaves quan vas arribar al càrrec, què és el que et fa sentir més orgullosa, més satisfeta?
1: Doncs, diverses coses, la veritat. Sí. En primer lloc, haver fet créixer l'acadèmia, som més acadèmics i acadèmiques que mai, haver fet créixer el pressupost, i dos de les nostres... hi ha dues coses que hem fet des de que estic a la Junta. Una és el Departament contra els Abusos, que penso que era absolutament necessari, en el qual hem redactat un protocol amb el qual estem fent formació, el qual ha inspirat altres departaments, com el de l'Acadèmia Espanyola, i també la residència de guions. La residència de guions estic molt orgullosa, perquè vam començar, em sembla que anem per la quarta edició, si mal no recordo, sí, per la quarta, i és una residència que, en certa manera, serveix per fer el desenvolupament d'un guió. Durant un any acompanyem a un guionista, que normalment també és director, i amb una beca mensual, i amb un coach, amb una persona que l'ajuda, a escriure, amb masterclasses, i a més estic més orgullosa que mai d'aquesta residència, perquè d'allà ha sortit una pel·lícula meravellosa d'un sant cugatenc, del Jaume Claret Muixart.
0: L'Estrany Riu.
1: Estrany Riu, que és una pel·lícula meravellosa. I és la primera pel·lícula que ha sortit de la nostra residència, i em fa sentir molt orgullosa, perquè estic segura de que el Jaume té una carrera espectacular davant seu.
0: Perquè... El Jaume, que també va estar per aquí. Sí.
1: No, és que és un gran director, és molt jove, i és un gran director, i crec que en sentirem moltíssim a parlar.
0: Quins projectes o quins canvis t'agradaria impulsar en aquest segon mandat?
1: En aquest segon mandat teníem una fita que, per sort, l'hem aconseguit molt ràpid, que ha sigut la seu. Jo volia que tinguéssim una seu.
0: Una bona seu, ben
1: xula,
0: sí,
1: una molt bona seu, sí. I nosaltres estàvem una seu que estàvem encantats d'estar allà, vull dir, estàvem molt bé, però ja no hi cabíem. L'acadèmia havia crescut moltíssim, i ara ja no hi cabem allà a la seu que teníem a l'ESGAE. Ja no hi cabem. Necessitàvem una seu pròpia, necessitàvem una seu que ens permetés créixer, fer més activitat, obrir-nos a la ciutadania, poder fer aquestes masterclass que deia que fem, aquestes taules rodones, obrir-les a la ciutadania, també poder fer projeccions, poder fer concerts, i créixer, sobretot. I una altra cosa que vull fer, que penso que serà molt... que a mi em ve molt de gust fer-la, estem ja treballant-hi, és obrir l'acadèmia a les persones migrants que es dedicaven al cinema en els seus països d'origen. És a dir, hi ha moltíssimes persones que han hagut de marxar dels seus països per la fam, perquè estan amenaçats, per mil motius, i que en el seu país es dedicaven, eren actors, eren directors, eren guionistes, eren tècnics de so, i que arriben aquí i es senten perduts completament. No saben com connectar amb la professió. Aleshores, penso que des de l'acadèmia podem fer aquest pas d'obrir-los l'acadèmia, donar-los aquesta opció de conèixer persones de la professió, i que voluntàriament els que vulguem els puguem acompanyar i acompanyar-los a conèixer persones de la professió.
0: Que interessant. Com desconnectes? Si pots, si et queda algun moment per dir, escolteu, no hi soc...
1: Complicat de desconnectar. Però m'agrada molt viatjar.
0: Sí? Sí,
1: intento sempre viatjar un parell de vegades a l'any. Allò, ara sempre he anat bastant a prop, dins d'Europa. Ara ja sí que prou, que ja tinc una certa edat i que me n'he d'anar una mica més lluny, que ja em toca, encara que fos que és car viatjar. I aleshores és allò que has d'estalviar per viatjar. I el que m'agrada molt a mi és estar a casa meva, amb la meva família, mirant sèries o pel·lícules. Lo del sofà, cuinar... M'agrada molt cuinar, també. M'agrada molt cuinar. Amb la qual a mi, un cap de setmana a casa meva, o un cap de setmana a casa meva i que tingui un dinar o un sopar amb amics, i que després pugui estar a casa meva amb els meus fills, amb el meu marit, amb la meva família, amb els meus veïns meravellosos, que ens portem tots molt bé, doncs per mi és el cap de setmana ideal. A més, aquí a Sant Cugat es viu molt bé, he de dir.
0: S'està molt bé.
1: Molt bé, s'està.
0: I molt tranquils.
1: Sí.
0: I com a Sant Cugatenca, com et relaciones amb la ciutat?
1: Doncs jo faig molta vida de ciutat. Abans estàvem comentant que jo vaig al cinema i em preguntaves, vas al cinema? Sí, sempre vaig al cinema aquí. Intento també anar molt, molt a l'auditori, que també em cau relativament a prop de casa meva. Vaig al mercat a comprar, no agafo el cotxe, me'n vaig al centre comercial. Puntualment pot ser que a vegades hi vagi, però també hi vaig, al centre comercial. Però m'agrada molt anar al mercat, vaig al mercat de Torreblanca, que agafo el carrito, me'n vaig al mercat i m'agrada molt, m'agrada que em conegui, m'agrada, ens coneixem, parlem. L'altre dia vam estar parlant, mentre comprava pernil, vam estar parlant dels Gaudí, de tot el que havia hagut.
0: Et van preguntar abans per com anaves vestida, per aquella capa, per...
1: No, vam estar parlant d'altres coses, no em van dir res de com anava vestida.
0: Judit, estem acabant. Projectes professionals... Bueno, me n'has parlat d'alguns, que no sé el termini.
1: Bueno, ara estic fent una pel·lícula d'animació que està basada en un llibre de David Cirici, que es diu Molsa, una pel·lícula per nens, i estic treballant, i el que passa, l'animació és molt lenta, i ja fa un any que ja estem treballant, i seguiré, jo penso que un any i mig més encara em queda. Després, ara aquest estiu, rodaré una pel·lícula sobre les mestres republicanes que van fundar escoles d'ensenyament lliure en català, i després també tinc un parell de projectes més pel futur, que aquests encara estan allà, estan coent-se, diguem, que encara no estan confirmats. Els que tinc confirmats és la pel·lícula d'animació, que sí que s'està fent ja, i la pel·lícula que rodarem el juny-juliol.
0: Hi ha algun de personal que vulguis compartir?
1: Algun meu de personal? No, la veritat és que no tinc res així que digui això.
0: Immediat.
1: Immediat no tinc res. Estic ja començant a planejar viatges, alguns viatges. tinc ganes d'anar al Japó.
0: Interessant, també.
1: Sí, molt interessant, i sí.
0: Molt bé, doncs, Judit, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb, per la teva trajectòria, per conèixer-te una miqueta més de prop i per celebrar, doncs, tot això que esteu fent des de l'acadèmia.
1: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Amb una nova diada de Sant Jordi a tocar, l'espai que fem en col·laboració amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, el dedicarem a la literatura que parla de cuinar, menjar i gaudir. Nacho, molt bon dia.
2: Bon dia, Carme, què tal, com estàs?
1: Molt bé, doncs esperant a la diada de Sant Jordi per a veure què trobem de novetat. I avui parlem precisament de llibres que tenen a veure amb el món de la gastronomia, de la cuina, del menjar. Jo m'imagino que tu aquell dia algun llibre d'aquesta temàtica cau, no?
2: Home, algun sí, algun.

0: llibres de receptes, sinó també una mica temàtiques, no? O sigui, que sí, puguin ser receptes, però vinculades a alguna temàtica. Sí. Mm-hmm.
1: Per on comencem?
0: Doncs mira, jo diria que avui no és un tema de venir a parlar de restaurant ni de cap producte en concret, no? Sinó de parlar de llibres, no? el que et dèiem, i perquè per mi pues, també la cuina ja es cuina llegint moltes vegades, no? I cada vegada més. Llavors, per mi, llegir gastronomia no és únicament, com us deia, buscar receptes, sinó que és entendre d'on venen les coses, què hi ha al darrere, no? I sobretot com volem viure al voltant del menjar.
1: Uh-huh.
0: Per a mi, que jo sóc i ho dic sense cap mena de pudor, doncs un malalt de les barbacoes i del foc, però de veritat, no?
1: Uh-huh.
0: dels que no podem veure sense tindre quasi una barbacoa cada cap de setmana, una calçotada o de més, doncs el primer és un llibre per mi molt interessant de l'editorial Faidon, que té autèntiques joies dintre del disseny i la maquetació dels seus llibres, i es diu Barbacoa, no? Asados y parrillas de todo el mundo. Perdó, està escrit pel Hugh Magnum. Magnum és cofundador de Mighty Queen's Barbecue a Nova York i, bueno, és també un malalt del foc, com puc ser jo. Però no des del punt de vista del postureo, no? Que també pues, ara sembla que aquest món de les barbacoes està com molt instagramable, no? Molt present a les xarxes i de més,
1: mm-hmm.
0: sinó que també des del respecte a la cultura. Al final, el foc és la forma més primària que hem tingut sempre
1: per
0: cuinar, no?
1: Mm-hmm.
0: A la nostra... totes les cultures, no?
1: Exacte.
0: Bueno, per mi no és únicament un llibre que, a part de tot, i així té pràcticament aproximadament unes 270 receptes, no? De més de 80 països, sinó que és una mirada global a com cuinar amb el foc, amb un llenguatge molt, molt universal, perquè per mi la barbacoa no és només cuinar, sinó que és trobar-se, no? és el moment, no? És esperar, és compartir, i, bueno, i per mi això al voltant de qualsevol esdeveniment pues, és quasi pràcticament una revolució, no? És el trobar el moment.
1: I escolta'm una cosa, quan parlem de barbacoes ho associem absolutament a la carn. Jo no sé si hi ha receptes que no siguin amb aquesta matèria primera.
0: Sí, lo interessant també de, com tu bé dius, no? que al final sempre estem parlant, bueno, aquí la nostra terra i ara durant aquests mesos anteriors pues, potser ho podríem vincular també al món dels calçots i tal, però sí, lo interessant d'aquest llibre és que realment ens ofereix receptes que no són exclusivament de carn, sinó que també estan vinculades amb el peix i sobretot verdures, lògicament, no? I postres, perquè hi ha molts dolços també que es poden fer. Al final és una manera de regular l'escalfor i de treballar-ho d'un altre punt de vista, però al final és el mateix la font de calor que li estiguem aplicant al que anem a menjar, ¿vale? O sigui que es pot cuinar de tot, però per mi és una també de les gràcies, no? d'aquest llibre, lògicament.
1: Mm. Vinga, anem amb una altra proposta, que aquesta em sona més.
0: Sí? Bueno, doncs, mira, aquesta és d'una editorial d'aquí de Barcelona que es diu Cinco Tintas, que la veritat és que tenen uns llibres que són meravellosos i jo els recomano, ja no únicament de gastronomia, sinó també d'art, d'altres moltes coses. I aquest en concret, bueno, de Cinco Tintas he triat més d'un, i amb aquest en concret em feia molta gràcia perquè és un llibre que es diu Pulpo, no? I és un llibre que gira al voltant d'un sol producte, però que en realitat parla de cultura, de territori, de respecte, no? I és un llibre pues, això, que se centra exclusivament, com et dic, en el món del pop i també pues, infinitat de receptes de com fer-ho, de com tractar-ho i de com respectar el producte, que per mi és el més important, no? És que respectem el producte, vol dir que estem estimant el que mengem. Molt recomanable, molt xulo visualment, gràficament, la maquetació és increïble, molt cuidat, la veritat és que val molt la pena.
1: Bé, doncs del Pulpo ens n'anem a una altra proposta que té un títol com bastant més genèric i que sembla que estigui adreçat a tots els públics, no?
0: Sí, lo que nos gusta comer, dar toma de...

0: Straker, que és un cuiner anglès, que recomano seguir-ho, si el seguiu a les xarxes, és un, és, bueno, és un llibre amb menys artifici, no? Més veritat, ja ens presenta receptes molt quotidianes de diferents parts del món, molt, molt, molt interessant, també. També és de Cinco Tintas, com deia. Val molt la pena perquè, ja et dic, sí, ens presenta i ens proposa receptes de tot el món, des de, i coses, sobretot, per mi, que siguin factibles de fer amb condicions normals, no? O sigui, és a dir, doncs que puguis fer-t'ho un dia a dia, no? Pues un plat de pasta igual amb una salsa algo especial, o el que dèiem abans, no? Algunes verdures fetes al forn o fetes d'alguna altra manera que no coneixem, però que sigui el gust realment senzill de fer, no? I que algú que ho puguem fer, vale?
1: O sigui, una cuina més bàsica.
0: Sí, totalment. També hi ha receptes algunes més elaborades, però sí, jo crec que lo interessant d'aquest llibre és aquest, no? Que ens presenta unes propostes de cuina, digue-li internacional, no? Perquè hi ha receptes de tot el món, però sí, senzilles per poder fer qualsevol dia.
1: Molt bé. La proposta de pasta pronto també forma part de Cinco Tintas?
0: Sí, també és de Cinco Tintas i em sembla molt interessant el Mateo Cielonca, que és l'autor, és, bueno, és conegut a les xarxes com a pastaman. Jo crec que aquest deu ser el seu tercer llibre que gira entorn al món de la pasta. També el recomano molt que el seguiu a Instagram o no sé si a TikTok, però bueno, a Instagram jo el segueixo i fa coses que són realment espectaculars. Ens ensenya a fer diferents tipus de plats i diferents tipus de propostes, però també a dedicar, si volem, una mica més de temps i poder aprendre a fer la pasta fresca a casa i, bueno, a innovar i atrevir-nos, no? I jo crec que marcar-nos, a retar-nos una mica nosaltres mateixos, i jo crec que també és un llibre molt, molt interessant. Al final, la pasta, home, doncs poca gent ja que no li agrada la pasta, no?
1: Sí, sí, molt estrany, trobar algú.
0: Exactament.
1: Sí, sí.
0: És un llibre que defensa una idea molt clara, no? I que la pasta pot ser ràpida, fàcil, però també pues, que pot ser molt, molt, molt bona, no?
1: Boníssima.
0: Exacte.
1: Vinga, queda una proposta més, no?, de Cinco Tintas?
0: De Cinco Tintas em queda una altra ràpida, sí, que es diu Fish, vale? Que són de dos autors, del Silvan Rucairol i de la Delany Idamine. Són sis ciutats, una idea, és un recorregut per sis ciutats del Mediterrani, amb el qual pues, ens presenten també diferents receptes que giren entorn al món del peix, lògicament amb aquest nom, no? I se centra fonamentalment, com et dic, en això, no? En el que troben en cada una d'aquestes ciutats, amb el moment amb el que arriben i el cuinar amb el que el mar ens dona en aquell moment. És un llibre que és una barreja, no? És un receptari, però també és un viatge i també és un manifest. I bueno, jo crec que és interessant avui en dia que hi ha un gran debat amb el consum del peix, sí. Està baixant el consum de peix, no? Que ja n'hem parlat alguna vegada i tal, i jo crec que és interessant també veure aquesta visió.
1: La proposta és molt curiosa perquè és cert, no? Que, o sigui, que el fil conductor siguin aquests viatges on es busca, diríem, el mateix tipus de producte, però que es diferencia per la manera de fer de cada lloc.
0: Correcte.
1: Està molt bé. I per últim, un parell de propostes més que no tenen a veure ja amb Cinco Tintas, no?
0: Exacte, sí. Matar un bar, que és d'una petita editorial que es diu Con Alcohol, Col and Col, no?
1: Sí.
0: Aquest està escrit pel Carles Armengol. Per mi és un llibre... No és un llibre únicament de gastronomia, sinó que realment és un cop de puny, no? A sobre la taula o a on tu vulguis, no? És una barreja d'autobiografia, perquè el Carles pues, va haver de treballar fort amb els seus pares en un bar que tenien a l'Hospitalet. Té un altre llibre que es diu Collado, que és com es deia o com es diu al bar de la seva família. És una barreja, com et deia, d'autobiografia, de crònica, fins i tot d'assaig polític, no? Que posa el dit a la nafra, no? Estem venent l'ànima dels bars i el millor gestor, no? Avui en dia el que ens costa el trobar un bar realment pues, de tota la vida, on poder menjar un entrepà com cal, o unes croquetes com calen, o una saladilla, o uns bunyols, o un lo que tu vulguis, no? Un cap i pota. I en aquest cas, doncs, el Carles, pues, el que ja venia de Collado, pues, escriu amb un estil que és molt lúcid, punyent i amb aquell punt d'humor que encara fa més mal, no, lògicament.
1: Nacho, acabem molt ràpidament amb l'últim, però telegràfic, si pot ser.
0: Vinga, doncs l'últim per mi és un llibre que m'agrada incloure'l per el que et comentava, no? Es diu Dance Usted, és del meu amic Lluís Costa, amb el Lluís ens coneixem des de fa molts anys, des del col·legi junts, etcètera, etcètera. Ell té dos i està escrivint el tercer llibre. És un llibre que parla de música i per mi és interessant doncs, perquè mentre cuinem, jo almenys sempre tinc música a casa, la música també cuina, no? Perquè al final doncs, tot va d'una cosa molt simple, no? Que és de llegir, de cuinar, de menjar i sobretot de gaudir. I, bueno, amb més aquest criteri, amb més consciència i amb més vida al voltant de la taula.
1: Doncs hem pres bona nota dels suggeriments que ens fa Nacho Ballesta, que li agraïm una vegada més, doncs, que ens porti aquestes propostes per Sant Jordi. Nacho, fins a la propera.
0: Gràcies, Carme, una abraçada molt forta.
1: Que vagi molt bé, igualment.
0: Adéu.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
3: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, tenim una gran cuinera aquí al nostre costat. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs avui anem per l'àpat d'avui.
1: Doncs avui l'àpat d'avui també és un àpat de festa.
0: Uh-huh.
1: Un ànec.
0: Ah.
1: Sí, ànec amb salsa fins, si us agrada. Bé. O bolets, clar, si no us agraden els salsa fins.
0: Els salsa fins se'n troben prou,
1: ara? Ara sí, perquè ara és el temps, el novembre... I finals d'aquest mes, vull dir, se'n troben. Ja sabeu que el salsafí és com una pastanaga, igualment la mateixa forma que una pastanaga, i s'ha de cuinar com si cuinessis una pastanaga. Vull dir, s'ha de, primer de tot, el salsafí s'ha de tallar la part de dalt, que és el que va junt amb les fulles, el talles una mica, i llavors s'ha de pelar.
0: Ah, està bé.
1: Llavors el podem pelar amb un pelador d'aquests que ja tenim, o el podem pelar amb un gabinet al revés.
0: Ah,
1: dic al revés perquè no el cantó que talla, el cantó que no talla.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors el peles i veus que treus tota la pela.
0: Si no, ja... si ho fas el bastó que talla, deus treure massa, no?
1: Treus massa. O sigui, en canvi, si tu el treus per aquí, només surt just el que és ben bé la pell del salsafí. Llavors aquest salsafí el que hem d'agafar és rentar-lo ben net, ja tenir aigua bullint amb una mica de sal i bullir el 15 minutets.
0: Va.
1: Una vegada l'hem bullit, l'hem d'escórrer, i llavors l'hem de fregir, enfarinar i fregir per posar-la a la cassola que el vulguem posar.
0: Molt bé, això és una de les coses primeres
1: que hem de fer per això. I llavors parlarem, doncs, un ànec gros de la manera que sigui, però un ànec d'aquests n'hi ha per 8 o 10 persones perquè s'ha de tallar a octaus.
0: Però totes vegades els ànecs, el Joana...
1: S'encongeix bastant.
0: Ah.
1: Sí, sí, s'encongeix bastant l'ànec, sí. Llavors agafarem un ànec, ceba, 250 grams de ceba per fer el sofregit, unes 6 o 8 cullerades de tomàquet natural, un bon got de rabirranci que no hi falti, el safrà, pebre vermell dolç, una cabeça d'alls, llorer, una mica de canyella, pebre, oli i sal. I una mica de... i farina per posar-hi una mica de farina.
0: Aigua. A veure, el safrà, què hem de fer? El deixem sobre la tapa?
1: Sí,
0: com allò que...
1: no, el safrà el posem...
0: O com ho fas,
1: el
0: tu?
1: Posem en un paper una mica allà al costat del fogó mateix que fas fent, i llavors amb els dits les micules una mica ja queda desfet.
0: Val. Perquè sempre tinc l'idea de la meva mare,
1: sí,
0: o la meva àvia, que posaven
1: sobre
0: la tapa, no?
1: Perquè s'escalfés. Doncs amb una mica de paper de cuina el poses aquí perquè no t'escalfi.
0: Molt bé.
1: I llavors aquí, per la picada aquesta, necessitem unes 20 ametlles o 25, 3 grans d'all, pinyons, una galeta, julivert i un pols de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: Jo, l'ànec aquest, el faig tal com el feia la meva mare i la meva àvia, que el faig amb una olla. No el faig rostit, perquè resulta que al fer-la amb una olla, tota la grassa que té, la treus. No t'hi queda gens de grassa. I amb l'olla faríem, agafaríem una olla, ja el tindríem tallat a quarts, ben net, sempre rentat, llavors el tindríem en sal i pebre, ja salat i empebrat, agafem l'olla i fem el sofregit en aquesta olla.
0: Ah, està bé.
1: Quan tinguem aquest sofregit fet, hi posem l'ànec en fred, hi posem un bon raig de vi, i llavors hi posem aquesta mica de pebre vermell que hem dit, i la mica de safrà, i li donem un parell de voltes. Ho tapem, i posem aigua. I posem aigua. I que això se'ns vagi covent...
0: L'aigua perquè tapi...
1: A la tapadora.
0: Ah, val.
1: I aquest ànec anirà deixant tota la grassa que ell té i es anirà estovant. Poder de cap d'una hora, veuràs que ha deixat molta grassa, tombes l'olla en compte i amb una cullera treus tota aquella grassa que t'ha quedat a l'olla. I veuràs que t'ha quedat tou, però tovíssim, treus tota aquella grassa, n'hi deixes una miqueta, com és normal, depèn, hi ha ànecs que en fan més, hi ha ànecs que menys, i llavors hi tires la picada i ho cobreixes amb una mica d'aigua d'aquesta mateixa de la tapadora que ja és calenta.
0: Ah, molt bé.
1: I el cobreixes, però en 3 o 4 dins menys, perquè com que ja serà cuit, no se'n veurà gaire de suc.
0: És a dir, no cal que tapi l'ànec.
1: No cal que tapi,
0: Vale.
1: Si no hi ha, ni pots tirar més. Millor que n'hi hàgim de tirar més que no pas que el fem igalit, perquè llavors quedaria igalit. Llavors el rectifiquem de sal, el deixem uns 3 quarts d'hora així, el posem en una cassola i llavors el deixo refredar aquí dins a l'olla, perquè sempre que fas un menjar, no el treguis de seguit d'allà on te'l fas, perquè això acaba de coure i acaba d'agafar els gustos.
0: Amb l'escalfor acaba de fer un procés, no?
1: Acaba de fer aquest procés, en canvi, si tu el treus, li trenques aquest procés.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Llavors tu el deixes un parell o tres d'olles en aquesta olla, i llavors jo t'ho dic posar-la en una olla perquè per servir és més fàcil. Llavors ja tens una cassola, poder haver passat 3 hores o poder l'endemà, eh? Si ho has fet a la tarda, l'endemà, no hi ha cap problema, abans de posar-la a la nevera. I llavors ja tens aquests salsa fins que els hem fregit i els hi poses a sobre. Si ho fas el mateix dia, els hi has de posar abans. I si ho fas de cap de 3 o 4 dies, a sobre. I quan ho escalfis, ja agafaran
0: el gust
1: aquell i deixaran anar.
0: Tu aconselles que s'estigui després amb els salsa fins i tot fent el xup-xup?
1: Si tu menges el mateix dia, que és millor sempre fer-ho abans, eh?
0: Sí.
1: Tots els guisats. Si és el mateix dia, una mitjoreta.
0: Mitjoreta,
1: o que et reposi una hora o dues, és bo. Mm-hmm. És bo, eh? Mm-hmm. Però és que llavors ho has de fer molt aviat. Jo sempre ho faria el dia abans.
0: Va.
1: O 2 o 3 dies, eh? Perquè això a la nevera no hi ha problema. Mentre tinguem lloc a la nevera, perquè ara aquests dies
0: tot va tot bé.
1: I no cal ni congelar-ho això en 3 o 4 dies, eh? No cal. Això, aquest àpat, el podeu fer el dia dels Reis o el podeu fer el dia d'Any Nou, per variar una mica.
0: Mm-hmm.
1: Mira, uns canelons, i això és fantàstic.
0: Bueno, amb molt tips, eh?
1: O un pica-pica.
0: Jo el que també em fa pensar, Joana, és que en l'ànec, segons la mida, tu dius que sí, sigui una mica gros,
1: sí.
0: Esclar, en l'olla resulti que, esclar, que te queda un tros d'ànec a sobre l'altre.
1: Sí, bueno, però tu ja el vas sacsejant. El vas tombant,
0: val.
1: I allò es va covent, sí. I es va enrossint.
0: Perquè, és clar, jo una olla, tinc olles grosses,
1: bueno,
0: però
1: a veure, sí, però una olla, per exemple, de 10 litres ja t'hi queda bé.
0: Esclar,
1: home, una olla petita no, eh?
0: No, esclar. No.
1: I si no, el pots fer rostit. Pots fer rostit.
0: Però no, ja queda diferent,
1: i llavors,
0: segurament, no?
1: Si el fa rostit, també, quan el tens rostit, has de treure aquell greix, i llavors ja has de posar l'aigua perquè s'estovi.
0: Val.
1: I llavors l'has de treure i llavors has de fer el sofregit en aquella mateixa cassola i tornar a posar l'ànec i llavors posar-hi l'aigua i la picada i tot igual.
0: Molt
1: si el
0: bé.
1: Feu amb una cassola és el mateix, però diferent.
0: Sí,
1: diferent.
0: Sí.
1: Jo el faig així pel sentit aquest de la grassa, perquè no n'hi queda gens de grassa.
0: Que bé. Molt bé, vinga, repetim els ingredients, Joana.
1: Un ànec, depèn de la quantitat. I si llavors veieu que aquest ànec no hi arribeu, també hi podeu barrejar una mica de pollastre d'aquest de pagès.
0: Sí.
1: Perquè com que resulta que tots volem cuixes, i cuixes n'hi ha poques. Doncs llavors,
0: ja les
1: que fem? Jo a vegades he agafat llavors cuixes de pollastre i ho he barrejat. I vull dir als meus nets, dic, és ànec, no se n'entenen ni si és nànec ni... Els grans sí, però els nets...
0: Bueno, i si no hi poses també allò que... De botelades també, no sé si tu has fet, hi poses un tros de botifarra
1: també,
0: crua, que també hi dona molt bon gust,
1: I també hi pots posar unes mandonguilles.
0: Apa!
1: Unes pels nens, perquè els nostres... Els nets, doncs fas unes mandonguilles i també els hi tires aquí.
0: Va.
1: Queda l'ànec, mandonguilles, queda molt bo.
0: Ha de ser també. Molt bo, esclar, perquè dona el seu gust.
1: Això, el porc, i aquest any diu que hem de apoyar tota la gent, aquesta gent de tot el que ha passat amb la pesta aquesta, hem d'apoyar els pagesos, doncs gastem porc si ens ve bé.
0: Bueno,
1: si ens ve bé. Però bueno, sí, hem de confiar que tot...
0: Ara ja en aquests moments ja està tot molt
1: controlat.
0: Però
1: déu-n'hi-do aquest any els pagesos, entre les gallines... Les vaques. Ara els porcs, pobra gent, tu, que tot els hi va sobre, eh?
0: Vinga,
1: bueno, doncs va,
0: anem
1: que repassem
0: cap
1: això.
0: Aquests ingredients,
1: sí.
0: Que agafin bona nota, que la nostra audiència...
1: L'ànec, aquest, el salsa fins, 1 quilo. Llavors, si voleu posar els bolets, mig quilo de bolets, en tindreu prou, d'aquests de pot. Els vendiu, els de sempre, perquè allò, aquell suc que fan, jo sempre els vendeixo. Llavors, la ceba, 250 grams de ceba, unes 8 cullerades de tomàquet d'aquesta natural, ja natural, però triturada, un bon got de vi ranci, el safrà, una mica de pebre vermell dolç, una cabeça d'alls, un parell de fulles de llaurer, un trosset de canyella, la sal, oli, el pebre, la farina aquesta, quan tinguem l'ànec que quasi bé diem que ja hi anem a tirar l'aigua, posem una cullerada de farina en el suc, perquè en el sofregit, i la deixem coure una mica, perquè això ens fa que ens quedi el suc espès.
0: Ah, molt bé.
1: Que no quedi, saps com te posen el plat que veus aigua?
0: Sí.
1: Això fa que quedi el suc espès. Llavors hi farem aquesta picada, amb aquestes 20 ametlles, més o menys, o 25 o 30, les que vulgueu, els 3 grans d'any, uns pinyons, una galeta, julivert i un pols de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: Farem això molt túrmix, tot ben finet i tirat. I ja estem.
0: Molt bé, doncs perfecte. Un bon àpat,
1: bon àpat.
0: Per dies festius, perquè l'ànec, si no es passa un dia així festiu especial, normalment a casa
1: l'ànec trobo que ara per Nadal es gasta molt. I en trobes amb facilitat perquè les botigues en tenen.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Bona setmana.
1: Fins la setmana que ve.
0: Exactament.
1: Ho esperem a tots. Adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Al fons del mar, prop de l'illa de Yonaguni, al Japó, es troba una estructura submarina que intriga arqueòlegs i científics des del seu descobriment al 1986. Aquesta formació, coneguda com el Monument de Yonaguni, sembla una ciutat submergida amb escales, terrasses i formes geomètriques que recorden a piràmides o temples. La seva aparença suggereix una construcció humana, però la seva edat i origen són un enigma. La curiositat rau en el debat sobre si és una creació humana o un caprici de la natura. Alguns arqueòlegs creuen que podria ser una ciutat de fa 10.000 anys, quan el nivell del mar era més baix, possiblement vinculada a una civilització perduda. Altres apunten a formacions naturals erosionades per corrents marines. Les figures, que inclouen el que sembla una tortuga tallada i camins rectilinis, alimenten l'especulació. El lloc, a uns 25 metres de profunditat, és accessible per a bussejadors, però les fortes corrents compliquen l'exploració. Tot i les investigacions, no hi ha consens sobre el seu origen. Yonaguni continua sent un misteri que desafia la nostra comprensió de la història antiga i les forces de la natura.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
4: Hola, em dic Alba Imeric i sóc de l'escola Tabor de quart D. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema.

0: del sol, pèsols de vella verda i flors blanques de les faves, pastanagues i fesols, patates i un munt de raves. Quan arriben les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo, deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Festa Major viurà aquest dissabte 27 de juny, una de les jornades més multitudinàries i intenses del programa. Els carrers del centre s'ompliran de foc, gegants i castells, mentre que els concerts, les activitats esportives i les propostes familiars es repartiran per tota la ciutat durant tot el dia. El correfoc de Festa Major, la Diada Castellera, la Trobada Gegantera i les actuacions de Coco, Sibarites o Tapeo Sound System marcaran una nit carregada d'ambient festiu. Diversió, imaginació i velocitat. Si hi ha tres elements imprescindibles en una baixada d'andròmines, són aquests. Les guanyadores d'aquesta Festa Major han estat, en primer lloc, Error 426, premiada per la seva rapidesa. En segon lloc, la comparsa dels Pirates, reconeguda per la seva originalitat. I, finalment, la votació popular ha distingit un bòlit inspirat en una geladeria. Un total de 15 andròmines han participat en l'edició d'enguany, en què s'han pogut veure propostes de tota mena, des de cotxes molt realistes a vehicles amb missatges reivindicatius. I quan tot semblava encaminat a un nou triomf clar dels periodistes en el ja tradicional partit de Festa Major, la classe política ha aconseguit salvar un empat amb un punt de sort, ajuda externa i decisions arbitrals polèmiques, inclosa la de no disputar el desempat. Un enfrontament entre representants públics i premsa que per tercer any consecutiu ha estat de voleibol i s'ha disputat al PAP 3 de la Rambla del Celler. I l'augment dels discursos d'odi de la LGTBI-fòbia és una realitat que també es viu a Sant Cugat. Aquest és el principal missatge del manifest que ha llegit el col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere a Sant Cugat, el Galliner, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. El text denuncia que l'extrema dreta està normalitzant la violència contra el col·lectiu, a les xarxes, als instituts, a l'esport i a l'espai públic, i adverteix que aquesta situació també passa a Sant Cugat. El manifest també ha qüestionat que Sant Cugat sigui un espai plenament inclusiu. Tot i que sovint es presenta com una ciutat moderna i respectuosa amb la diversitat, els seus impulsors asseguren que encara hi ha persones que pateixen insults al carrer, bullying als centres educatius, actes vandàlics contra símbols LGTBIQ+, o por a mostrar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina o en l'àmbit familiar. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la programació de la Festa Major de Sant Cugat i totes les notícies a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal.
10: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Gastronomia, els productes de la terra, el menjar i el beure, i tot allò que implica la cultura gastronòmica i alimentària del nostre territori, continua tenint un espai reservat al Faves Comptades. Enguany incorporem Sergi Turc, productor de l'Ortiga, que ens visitarà un cop al mes. Sergi, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Avui estrenem la secció fent una fotografia a Collserola per repassar els projectes principals que es fan sobretot amb denominació d'origen Sant Cugat, podríem dir, no?
1: Sí.
0: N'hi ha molts.
1: N'hi ha molts, sí. La veritat és que preparant una mica el programa me n'he adonat que si vull explicar tots els projectes de Collserola no ens dona la vida.
0: Ens dona, però ens dona per fer una temporadeta ben bona.
1: M'agradaria començar això, fent com una petita introducció dels projectes de Sant Cugat, i jo crec que en els propers programes ja anirem veient una miqueta la resta de projectes que hi ha a Collserola. N'hi ha molts, són molt petits, i això, no?, també una miqueta explicar que aquesta proposta una miqueta sorgeix perquè l'altre dia vam fer el pregó de les festes majors de Valldoreix,
0: sí. Els
1: pagesos de Valldoreix. I preparant aquest pregó vam entrar a dades històriques una miqueta, no?, de l'àrea metropolitana de Barcelona, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i així, i quan vam veure la reducció de superfície agrària de Sant Cugat, ens vam caure de cul a terra, veient una miqueta... O sigui, ja es veu una miqueta que els projectes que queden aquí a Sant Cugat...
0: Pel poc que ha quedat o per què?
1: Pel poc que ha quedat. Pel molt poc i per la diferència del molt que hi havia al no-res que queda, no? I que, bueno, i res que queda i menys que quedarà. Que el pas que anem, però vaja.
0: Sí, sí. Et sembla que comencem parlant de l'Ortiga?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí doncs anirem fent un tastet una mica de la resta de projectes. Però sí que m'agradaria preguntar-te què és el que us uneix, què és el que teniu en comú tots aquests projectes?
1: Portem diversos anys, no? O sigui, diríem que fa uns 7 o 8 anys cada un dels projectes estàvem com bastant disgregats. Teníem poca relació entre nosaltres, i en els darrers anys hem anat trobant les sinergies i els espais de treball col·lectiu, sí? Llavors, de trobar-nos, veiem que ens uneix molt això, que són projectes agraris, petitets, molt, diríem, familiars, tot i que doncs, no, alguns d'ells no és que vinguem de família pagesa, no?, sinó no? més aviat de tamany. Doncs, tot els conceptes i la idea una miqueta de l'agroecologia, no? Sí que es dona la casuística que aquí tots els projectes, més enllà de que puguin estar certificats en ecològic o no, però sí que la manera de treballar que tenim tots es basen en l'agricultura ecològica, no? I doncs això, no? Projectes que primen sobretot el cuidar les persones que hi treballen, cuidar la terra, no? No tant la productivitat i els números, diguem, no?
0: Mm-hmm. Això és el que us uneix després, que cadascun de vosaltres teniu les vostres pròpies singularitats. L'Ortiga, doncs, fa moltes coses.
1: Nosaltres... és un projecte que sorgeix ja fa, doncs, fa més de 15 anys, molt des d'això de les cooperatives de consum. És un projecte que sorgeix sobretot amb la vocació de recuperar sòl agrari, de tota la idea del consum de proximitat, no? Per tant, l'objectiu en si no era tant fer un projecte productiu, no?, sinó que era més, doncs, tota aquesta vessant més política i social que podia tenir el projecte. L'únic que amb els anys, doncs, al final, si el projecte no és viable, doncs, tanques i te'n vas, no? Llavors, nosaltres ara principalment ens dediquem a fer producció d'hortalisses, una miqueta de fruita, una miqueta d'oli d'oliva, no?, pues de les oliveres que hi havia a Camp Montmany, no?, olivera centenària, etc. I tot això, pues, fem la distribució directament nosaltres, amb cistelles a domicili, principalment. Fem també mercats tant a Mirassol com a Valldoreix, els dissabtes, i distribuïm també a 7-8 escoles de Sant Cugat, conjuntament amb altres projectes, però... Pues això, no? Durant aquest temps, com que la vessant del projecte no era només la productiva, doncs també vam iniciar la part de divulgació, conscienciació, i per tant ara fem també, pues, rebem les escoles a Camp Montmany i els hi fem petits tallers, bueno, petits no tan petits, tallers a les escoles, fem també horts socials, tenim un projecte amb serveis socials, i tenim 13-14 persones derivades directament de serveis socials, amb qui fem 9 mesos de formació en agricultura ecològica, que és un projecte molt bonic perquè no té tant també la vocació, no, o sigui, la vessant, no es tracta de que la gent aprengui a fer horta, sinó més de que al final són persones que venen de realitats de les seves vides complicades, amb, no?, amb unes xarxes de veïns o de veïnes doncs, bastant desestructurades. Per tant, és un lloc on es troben, fan molta cohesió. Per exemple, aquest any tenim un grup molt bonic, no?, de gent molt... Bé, que han fet molta família, fan moltes coses junts.
0: Els podríem conèixer un dia?
1: Els podríem conèixer un dia, sí. Sí, sí, sí. Un dia pot venir o l'Alba o la Jesu i us poden explicar perfectament el projecte i venir amb algun dels nois o les noies que hi són. Fem això i ara també el que fem també és assessorament amb alguns altres ajuntaments sobre horts urbans, perquè també, no?, durant molts anys hem gestionat horts urbans aquí a Sant Cugat. Doncs, no?, al final, tots aquests anys d'experiència doncs ens han servit també per dir, ostres, escolta'm, ja en sabem de fer les coses i això que estem fent aquí a Sant Cugat ho podem replicar a altres espais també, no?
0: Uh-huh. Anem a fer un repàs? Així una miqueta pinzellades, eh? Perquè
1: sí.
0: Si no,
1: no
0: ens faltarà temps. La Rural, cooperativa, des de 2014, a Valldoreix...
1: Sí, la Rural són els nostres germanets, una miqueta, eh? Fem una miqueta... A més, estem molt a prop, perquè nosaltres que estem a Can Montmany i ells estan a baix al tennis, de Valldoreix també... fem molt similar, en realitat. També ells fan producció, també fan divulgació i també fan conscienciació, no? Tenen l'Ateneu Rural. A més, recentment han engegat un nou projecte a Sant Feliu de recuperació d'una masia històrica d'allà i allà estan creant una cooperativa d'habitatge, també. Per tant, són cooperativa de producció, són cooperativa i d'habitatge, també. I també fan el mateix una miqueta, eh? Fan cistelles a domicili, punts de distribució. Ells el que tenen també és una botigueta a Valldoreix, que es diu el Graner de Collserola, on te, pues això, no? Es pot anar a comprar a diari. I això, si voleu veure una miqueta, no?, més informació del que fan, doncs tenen la web de la Rural de Collserola, Instagram també és la Rural de Collserola.
0: Tots aquests projectes tenen web. O sigui
1: tots tenen
0: que...
1: web, sí, sí. Podem xafardejar una miqueta, que és el que fan cada un d'ells.
0: Molt bé. Anem cap a Can Domènec. En
1: molt
0: aquest
1: bé.
0: Cas, és més familiar, no?
1: Sí, Can Domènec al final és una masia històrica. No sé, em sembla que l'altre dia em parlaven de 600 anys, potser, dins d'aquesta masia. M'ho estic inventant una mica, però crec recordar aquesta dada. Són generacions i generacions, no? Sí. I el que tenen és que ells han passat, a nivell agrícola, han passat per molts cultius, tant d'horta com de fruiters, no? La imatge típica era quan jo vaig arribar aquí, jo soc del Penedès, en realitat, i porto aquí vora de 20 anys, i quan vaig arribar recordo molt el Pep de Can Domènec, que és el pare ara, amb el seu barret de cowboy i repartint cireres per les botigues de Sant Cugat, no? I ara, per exemple, doncs, ja no fan cireres, perquè doncs, és un cultiu que ara mateix doncs, a nivell climàtic s'ha complicat molt la cosa i bueno, doncs, és difícil que surti. És un cultiu que s'està abandonant mica en mica. I ara ells, a part de tenir la hípica, una hípica ja històrica també d'aquí de Sant Cugat, són el projecte que, no, si us sona tot el del tomàquet mandó...
0: O i tant
1: que us sona. Doncs diguem que ha sigut el projecte que realment han apostat en aquest cultiu i li han donat molta força, perquè no, doncs tant la Rural com nosaltres també en fem de mandó, però ells hi han apostat fort, no? I han fet que realment que hi hagués mandó realment a mercat. I
0: el Pau ens va explicar la història.
1: Veus?
0: Sí. Ja fa un temps, la recuperació d'aquesta llavor.
1: Exacte.
0: Deixem Can Domènec, que anem a Rabassaires.
1: Rabassaires és un projecte vitivinícola que sorgeix, la persona que hi ha al capdavant és l'Íñigo, que jo dic que és el nostre viticultor de referència a Sant Cugat. És la persona que ha començat a plantar vinya aquí a Collserola, a recuperar aquest cultiu. Ell darrerament havia estat treballant, havia sigut l'enòleg de l'olivera, d'aquí Can Calopa,
0: sí.
1: Aquí a Collserola. I això, doncs, està aquí al Pi d'en Xandri, ha plantat una hectàrea i mitja de vinya i està donant, no?, aquest impuls una miqueta... perquè hi ha altres projectes. Nosaltres, per exemple, a l'Ortiga també hem plantat una hectàrea i poc de vinya a Can Montmany. Can Vell també recentment, no?, en els últims anys també ha plantat vinya. Bueno, s'està generant un caldet aquí de...
0: Molt bo, eh?
1: Molt bo, sí, senyora. Bueno, i llavors, de Rabassaires us he de dir que els vins són espectaculars, eh? O sigui, ara té dos...
0: I ve un Cugat i un Medí?
1: Exacte, té el blanc i negre així joves, però a part té uns dos vins, també un blanc i un negre, que aquest els fa a partir d'unes vinyes que ja fa anys va recuperar, unes vinyes centenàries que va recuperar a Cerdanyola. I fa un blanc i un negre molt espectaculars, especialment el blanc jo el trobo exquisit, eh? Us el recomano de debò, eh?
0: Mel Vida.
1: És el nostre Eric, és l'apicultor de Collserola. Ell té apiaris repartits per diferents llocs d'aquí de Collserola. Mm. És una persona que, a part de fer mel, és un gran divulgador, és una persona molt amant de les seves abelles, de tot el que genera tenir abelles al teu entorn, la biodiversitat que s'arriba a generar gràcies a aquestes abelles. L'altre dia fèiem números, comptant els ruscos que té aquí a Collserola, aquí a Sant Cugat, perdó, no Collserola, Sant Cugat, i comptàvem que potser tenia uns 6 milions d'abelles només rondant per aquí als entorns de Sant Cugat, generant el que generen, no?, tota aquesta, pues això, no?, tota aquesta biodiversitat de flors i de plantes i de... És espectacular. Llavors, això, l'Eric, a part de fer mel, pues, també fa activitats amb escoles, no? Ara, recentment també està fent un taller, un PFI, que se li diu, no?, amb aquests nanos que no han acabat l'ESO,
0: sí,
1: o que no fan l'ESO, pues, que puguin tenir una formació més aviat, més encara del món professional. Doncs també l'està fent d'apicultura, que és una cosa bastant estranya, diguem, no? No seria una formació molt comuna dintre dels...
0: Però que és necessari recuperar, igual que moltes altres professions, que, si no, poden acabar desapareixent.
1: Sí, que és el que està passant, però bueno.
0: Sí, però precisament per això s'ha doncs, d'intentar estirar la corda més cap aquí. I altres projectes, els citarem, perquè si no, no ens hi cabrà tot, Can Bofill, Can Capellans, el celler Batzacs i l'Olivera, que ja l'has citat. De tots ells en parlarem al llarg d'aquesta temporada, per un motiu o un altre.
1: Sí, i dels projectes que hem parlat, i dels que hem parlat també, els anem convidant venint i que ens puguin explicar una miqueta més els seus projectes.
0: Correcte, però hi ha una part que ens agradarà molt que ens expliquis cada final de programa, que té a veure amb allò que podem trobar a mercat. És a dir, quins productes, si anem a comprar ara, tocaria per l'època, si hem de plantar, perquè tenim un hort a casa, sigui urbà o sigui perquè tenim una mica de jardinet, de... Què toca?
1: Vinga, doncs sí, m'agradaria acabar una miqueta aquesta col·laboració fent aquesta petita secció, una miqueta, que li diríem al calendari pagès, que, perquè el que em succeeix és que em passa molt, tant a Can Montmany com a mercats, hi ha molta gent que em ve i em pregunta a vegades, no?, pues això, les verdures de temporada. Oi, per què no tens aquesta verdura? I és com, bueno, perquè ara no toca gens, no? O el que em succeeix això, que moltes vegades hi ha gent que em pregunta, que tenen petits horts per aquí, i em pregunten què és el que poden plantar, no? Per tant, ara, una miqueta, a nivell de consum, de què trobarem a mercat, estem sortint ja de tota aquesta època dels cultius d'estiu i més ara aquesta setmana que ja han baixat les temperatures així,
0: sí,
1: ja, aviat ja pues això, no? Ara encara trobarem tot aquest cultiu d'estiu que són, encara trobem els últims tomàquets, les albergínies, el carbassó, pues ja patates, ara ja comencem a trobar carbasses també. Tot això és el que anem trobant, el pebrot, encara trobarem tot això i és una miqueta aviat, però ja podem començar a trobar les primeres cols, les primeres coliflors. També hem de diferenciar una mica, eh? Jo quan us parli de sembres i de productes que trobarem al mercat, em refereixo molt amb l'experiència de l'ortiga, per tant, que són els cultius que tenim aquí a Sant Cugat
0: aquí,
1: i del
0: sí.
1: Vallès. Perquè si ens anem al Baix Llobregat, el clima, encara que està aquí al costat, eh? Vull dir que creuem Collserola i ja hi som. El clima és totalment diferent i
0: és litoral.
1: Les campanyes sempre s'estiren molt més, no? I ells, doncs quan nosaltres ja no tenim ni un tomàquet, doncs ells encara segueixen collint algun més extra, no? I doncs jo em referiré una miqueta amb l'experiència que tenim nosaltres aquí a Sant Cugat, diguem, val? I llavors això, i a nivell de sembra estem fent aquest canvi, ara ja entrem en els cultius d'hivern i a més us he de dir que arribarà el fred de debò i ja, en veritat, aquí ja no podrem plantar gaire cosa més, ja, no? Nosaltres a partir de novembre deixem de plantar perquè ja pel fred els cultius ja no tiren gaire. Per tant, ara el que tenim doncs, són això, totes les bràsiques, que són les coliflors, els bròcolis, tot això, no? També tenim el porro, les cebes i tot això.
0: Doncs tindrem temps, eh?
1: Tindrem
0: més
1: temps.
0: Endavant de continuar parlant. Sergi Turc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera. Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: A l'espai amb el cor a la mà, que fem amb la col·laboració de la locutora cubana Liz Daimi Abreu, continuem descobrint noves històries personals de ciutadans nouvinguts a la ciutat. Avui el nostre convidat és el Jorge Gutiérrez Rossell. Què tal, Jorge? Com estàs?
1: Hola, molt de gust. Bé.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Benvingut a aquest espai de conversa. I saludem també a la Liz Daimi. Què tal? Com estàs?
2: Jo molt bé, Carme. Encantada, com sempre, de ser aquí. I saps que m'agrada molt conèixer històries contades sempre amb el cor a la mà i sobretot que siguin històries d'aquestes de resiliència i de perseverança, com és el cas de la història del Jorge.
0: Mm-hmm. La primera pregunta que acostumem a fer, i si no li preguntem, ella ens ho explica, és com has conegut el nostre convidat d'avui?
2: Bé, al Jorge li vaig conèixer en aquells primers moments de la meva arribada. Jo després no l'havia vist mai i ara li vaig trucar i li vaig dir que m'acompanyés al programa i ell encantat de compartir la seva història.
0: O sigui que heu estat un temps que no teníeu contacte.
2: Sí.
0: No us havíeu vist, no?
1: Sí, més d'un any.
0: Sí, més d'un any?
2: Sí, sí.
0: Mare meva. I, per tant, avui també et servirà tu per posar-te una mica al dia, no?
2: Sí, de
0: com li ha anat tot.
2: Sí.
0: Com li ha anat tot.
2: El Jorge és peruà, Carme. És peruà fa 3 anys, més o menys, que viu aquí a Catalunya.
0: Uh-huh.
2: I, com la majoria dels emigrants, ha hagut d'esperar un temps per a la seva regularització i té una història sorprenent, una història carregada de resiliència i de perseverància, com deia al inici del programa.
0: Jorge, per què no ens expliques, a veure, tu d'on vens, de quina part del Perú, què feies allà? Explica'ns una mica la teva història, sí, en el teu país abans d'arribar aquí.
1: A veure, jo soc del Callao, que és una ciutat al costat de la capital, com Badalona i Barcelona.
0: Val.
1: Així. I aquesta ciutat està també... És on és el port, l'aeroport, per tant, és important.
0: Sí.
1: Jo soc d'ahí. I treballava com comercial, però en diferents províncies del país. Per tant...
0: Viatjaves.
1: Viatjava 25 dies al mes i 5 dies només estava a casa, amb els meus fills i amb la dona. I estava així com 5 anys, més o menys.
2: El Callao, Carme, és un poble de pesquer, no?
1: Sí, un poble pesquer. També que ha rebut molts immigrants catalans, espanyols, italians, i per això és important.
0: Mm-hmm. La teva vida professional és la de comercial?
1: De comercial, sí.
0: Val. Havies tingut altres experiències laborals?
1: Bàsicament, comercial fa 15 anys.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Molt bé. I què és el que a tu t'acaba decidint a fer aquest canvi de vida, a marxar de casa teva? Què és el que passa?
1: A veure, primer, el 2018, més o menys, vaig pensar fer-ho, però sol, sense la meva família. Però després es va descartar. I després del Covid... novament, també per la inseguretat del país, de la ciutat. Llavors, amb la meva dona van a pensar i van a dir que no podien seguir al Perú.
0: Uh-huh.
1: Perquè els nens, per exemple, no podien sortir sols al carrer. És molt insegur. Fins ara, més. I per això va néixer la necessitat de sortir del país. I tinc una tia que va viure 10 anys a Barcelona,
0: sí,
1: i ens va una mica orientar i ja.
0: Uh-huh.
1: I per això arriben a Catalunya.
2: Vas venir amb la teva dona i...
1: Sí, i els meus dos fills.
2: Dos fills.
1: Sí.
0: Això quin any era? Quan vas venir?
1: El 2022.
0: El 2022.
1: Sí, al juliol.
0: I... arribeu a... Quin és el primer municipi, la primera ciutat on arribeu a Catalunya?
1: Primera a Sabadell i després a Sant Cugat.
0: I aquest canvi?
1: Ah, perquè per el lloguer. perquè era momentani lo de Sabadell i després aconseguim aquí a Sabadell un pis. Uh-huh. Llavors que sense papers i això és molt difícil aconseguir un lloguer.
2: Això et volia preguntar, el tema de la regularització, com va ser, com vas venir a una visa de turisme o com
1: sí,
2: va ser
1: primer
2: això?
1: De turisme, perquè jo soc família de comunitari i per tant podia accedir a una residència, però tenia que esperar uns mesos per tenir tota la documentació, sí. I una vegada que tens la documentació tens que presentar i després tens que esperar la resolució i després de presentar van passar 8 mesos perquè resoldre.
2: El que semblava ser un temps curt,
1: molt petit,
2: era petit,
1: mesos,
2: se
1: sí.
2: Va allargar molt. Sí. Un any,
1: jo crec que això és
2: més d'un
1: any. El més complicat.
2: Més d'un any.
1: Espera, sí, clar.
2: Jorge.
0: I durant aquesta espera, què fas en aquest temps?
1: Tens que buscar-te la vida. Perquè, a veure, jo portava una mica d'estalvis i una, com es diu, ahorros.
0: Sí, uns estalvis.
1: Sí, uns estalvis. Per 6 mesos. Més o menys no sabia què passaria i això. Però els mesos passen i no saps què fer. Per tant,
0: i els estalvis van desapareixent, no?
1: Clar, sí. Des del principi. I tens que buscar-te la vida de tot. A veure, jo era comercial, però això ja
0: era,
1: no...
0: Era el de menys, vull dir, tu sí. El

0: Primer, ens va agradar molt la ciutat. El transport, l'ordre, la seguretat. Però el més sorprendent és el lloguer, que és molt complicat. Molt, molt complicat.
1: Bueno, és complicat per la gent de...
0: Sí. D'aquí i per de fora.
1: Pels locals, pitjor. Imagina't.
2: Sí, no, i aconseguir-lo. Sí. Perquè...
0: És molt complicat. I tens que anar on trobis. No, no, pots triar.
2: Sí. I has de tenir aval i... Sí. Sí, és que...
0: Sense paper és molt, molt difícil. Sí. I també sense nòmina...
1: I amb papers també.
2: Sí, també.
1: O sigui que imagina't. Sí. No, s'entén perfectament la situació i la dificultat que passeu.
2: Hi va haver algun moment, algun instant en què vas pensar, ostres, no ho aconseguiré, no, ha estat una mala decisió el venir?
0: Va haver moments durs. Però mai vaig pensar en tornar. Perquè ja estava aquí, no només sol, també amb la meva dona, els meus fills, i no pots fer això. Tens que...
1: Tirar endavant.
0: Endavant.
2: Sí,
0: ja
2: has de tirar endavant, sí.
1: Però, clar, has d'estar convençut o pensar que en algun moment aquesta situació has de trobar una solució, alguna cosa que ho podrà canviar. Tu continues insistint, no?, a buscar feines, a esperar aquests papers...
0: No, jo ja tinc papers. Fa des de desembre...
1: No, sí, però dic en aquest temps, sí. Quan tu veus les dificultats i, clar, i perquè... estàs pensant a tornar, que és el que et preguntava la Liz Daimi, és en aquest temps, sí. que jo et preguntava.
0: Sí, pots pensar en tornar, però en conversa amb la meva dona no era una elecció. Tenia que tirar endavant i seguir. A més, també, als 6 mesos d'arribar, van a presentar els papers i tenien que esperar. A veure, la llei és 90 dies, però després de 8 mesos va sortir. Entonces, llavors, no havia opció.
2: Mm-hmm. I ara sí que estàs treballant ja de
0: comercial. Sí, ara sí. A veure, jo era comercial i ara novament soc comercial aquí. És difícil trobar una feina del mateix que feies al teu país, perquè aquí tens que demostrar novament l'experiència i el que saps i tot això. Però, feliçment, sí, he trobat una feina que estic bé.
1: És com si vinguessis amb la maleta buida, no?
2: Sí.
1: Perquè, clar, no tens referències, sí. No et coneixen...
0: Perquè jo tenia 10 anys de comercial, molta experiència, però...
2: Clar, i de vegades aquesta experiència no és reconeguda aquí. Sí.
0: Tens que trobar una persona molt oberta de ment perquè et valori una mica, sí.
1: Quan fa que estàs amb aquesta nova feina?
0: Des de març del 2024. Fa any i mig, més o menys.
1: Molt bé. I com estàs? Estàs content?
0: Sí, content.
2: I quines diferències trobes en el món laboral de el que feies a Perú i el que fas ara?
0: Per exemple, aquí és molt més ordenat, la gent és molt puntual. No sembla, però és molt puntual.
1: Bueno, mira, ens ho prendrem bé, això.
0: I també la gent és exigent, però valora molt el temps de família. I la
1: conciliació.
0: Sí, la conciliació.
1: Que es diu ara, no?
0: La conciliació familiar. Es valora molt. A l'empresa que estic, sí, es valora molt.
1: I després hi ha una altra qüestió, que això també ho comentem sovint, que és el xoc cultural, no? Entre la cultura, d'on vens, amb les vostres tradicions... tant cultural com gastronòmica, arribes aquí i us trobeu doncs, coses pròpies d'aquesta zona. Què és el que més t'ha xocat a tu?
0: Primer que tens que ser obert a tot. No pots tu venir a imposar alguna cosa, perquè ningú és convidat. Per tant, tens que familiaritzar-te con el ambiente y en la sociedad. Y, por ejemplo, al Perú, hi ha una gastronomía molt variada, molt rica y tot, pero es cuestión de acostumbrarse y ya está.
1: Mm. Sí.

0: adaptar-se i els teus fills s'han adaptat bé?
1: Sí, també perquè estan al menjador de l'escola i tenen que menjar i ja està.
0: I participen de les activitats culturals?
1: Sí, sí. Almenys la meva filla petita, que va arribar en 9 anys, el català en un any ja estava.
0: Sí,
1: va fer l'examen de la Generalitat, oral i escrit, i ja. I l'altre fill de 12 anys, després d'any i mig. I està bé.
2: I us ajuden els pares? Clar, perquè són ells els que s'han convertit ara... Són moltes vegades mestres, no?
1: Clar,
2: dels que van una mica per darrere.
1: Per escriure, jo li pregunto al meu fill gran. I per oral, a la petita. Perquè el més gran sap escriure molt, però no parla. Per vergonya. Que també es passa, crec, a nosaltres.
2: Sí.
1: Que per vergonya, per equivocar-te en alguna paraula, no parles. Però la meva filla petita no té vergonya i parla i ja està.
2: És que s'ha de fer, a base d'usar la llengua, de fer-la servir, que un al final ja s'acaba acostumant i acaba aprenent.
1: Sí, sí.
2: Perquè si no és molt, és molt difícil.
1: Manera, és que també al carrer molta gent es ve i jo no sóc d'aquí. No semblo català. Per tant, es dirigeix a castellà. Per més que la primera part, tu li pots dir bon dia, i després parla a castellà. No sap que tu estàs aprenent i tot això, però...
0: I estàs aprenent català, no?
1: Tu. Sí, sí, jo estic al nivell S1, que és per la primera part del C1.
0: Sí, hi ha un suficiència.
1: Hi ha un suficiència, sí.
0: Perquè el C1 té 3. Suficiència 1, el suficiència 2 i el suficiència 3. Per un C1, per obtenir un C1.
2: Mm.
0: Sí.
2: Mare meva. Portes bé?
1: Sí.
0: Sí? I a la feina l'utilitzes?
1: Sí, a la feina sí, també perquè tots... El 98% de clients són catalans. Només hi ha pocs que no ho són d'altres parts de la península. I m'agrada parlar a català, que és la seva llengua. I també la meva, ara.
2: És una riquesa, no?
1: Clar.
2: S'ha de mirar així.
1: O jo sigui, crec que quan... més llengües, millor, no?
2: Molt millor, no?
1: Clar.
2: I tant. I escolta, vist des del moment actual, quan fas la mirada enrere i penses tot el camí que has fet, tot el que has hagut de passar per trobar-te en la situació en què estàs ara mateix, quin balanç fa? Què et passa pel cap?
1: Orgull de tot el que he fet. No només jo, la meva família. Jo crec que hi ha altres persones que ho passen pitjor. Però el que m'ha tocat, tirant endavant i està bé. Sí.
0: I en poc temps, perquè 3 anys és poc temps, no?
1: Sí.
2: Sí.
0: Sí.
1: Jo tinc la sort de ser familiar de comunitari, però hi ha gent que no i té que esperar 3 anys per la primera regularització, sí.
0: Sí, normalment la gent que arriba del Perú ha d'esperar 3 anys per poder començar a presentar els papers. Sí.
2: I ara ja, amb aquesta estabilitat, amb aquesta tranquil·litat que tens, pots projectar-te al futur, és a dir, tindràs somnis, tindràs reptes a nivell personal i també familiar,
1: sí,
2: no?
1: Sí, a nivell personal i professional estic entrenant, crec que dic.
2: Sí?
1: Entrenant per director comercial de l'empresa on treballo. I a poc avançar a nivell professional. I a nivell familiar, el que més importa són els meus fills. Que estudien, que estén bé, que siguin feliços. El més important per mi.
0: I un consell que voldries donar-li a la gent que arriba, que també ve amb somnis, que té una formació professional i que no pot exercir des del moment que arriba, què l'aconsellaries?
1: Que no es desespereix. A veure, jo sóc creient i crec en Déu. I tenir fe i esperança és el millor per poder sortir de qualsevol problema o dificultat.
2: I després una mica de paciència.
0: Sí, paciència.
2: Després una mica de paciència. Sí. Doncs jo no sé si queda alguna cosa important. T'agradaria afegir alguna cosa més que creguis que ens hem deixat i que t'agradaria?
1: Molt d'ànim a tota la gent que arriba. I que aprèn la cultura catalana, que és molt bona, la gent és molt càlida i la llengua és preciosa.
2: Liz Daimi, doncs una història més sí. que hem conegut del Jorge Gutiérrez Rossell, que per cert, sí. aquest cognom...
1: És català.
2: Sí. És català. O sigui,
1: quan
2: això...
1: vaig arribar aquí, es vaig donar compte que el meu... Rebusavi, pot ser?
2: Rebusavi.
1: Rebusavi
2: sí.
1: era català. I va arribar al Perú buscant
0: Mira.
1: Un futur millor.
2: Veus?
1: Com
2: ara
1: jo.
2: Al final és veritat sí. que tots som ciutadans del món, no?
0: Sí.
1: sí.
2: Jorge, moltíssimes gràcies per venir a compartir la teva història amb nosaltres. Esperem que et vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
2: A tu i a la teva família. I Liz Daimi, t'esperem d'aquí unes setmanetes per continuar coneixent més persones que arriben a la ciutat.
0: De segur, aquí seré.
2: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Adéu.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
4: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, molt benvolguda, com estàs?
2: Molt bé, aquí sempre estic bé.
1: Nosaltres també, amb aquesta energia que ens transmets. Escolta'm, aquesta setmana volíem recuperar el tema dels acompanyaments durant els àpats dels menjadors escolars dels nostres infants. És un tema que s'ha fet viral, ho explicàvem en el capítol anterior, arran d'uns reels que vas publicar, una mica per ficar llum, no?, per ficar focus en aquest espai escolar. I llavors penso que ens vam quedar una mica, no?, amb coses a dir. Especialment, no?, tot el que voldria ser, és a dir, quan, no?, diem hem de parlar d'aquest tema pel que està passant a les escoles, és a dir, fer una mica de diagnosi, si et sembla, no?, de dir què està passant i com hauria de ser. No? Donar una mica de tips.
2: Doncs sí, el que està passant a moltes escoles, repeteixo que no a totes, però que a moltes escoles el que està passant és que s'obliga a menjar els nens i nenes, es ridiculitza, no?, els nens i nenes que no mengen, es premia amb aquells que mengen, es castiga sense pati, es castiga doncs ja d'entrada l'obligar a menjar per sobre de les seves necessitats, no? O sigui, identifiquen que no tenen més gana i amb la premissa de això segur que és perquè no li agrada, no?, que és aquesta premissa que ja anem prejutjant.
1: La tenim en sang, aquesta.
2: Sí, doncs ja no respectem, no?, aquestes sensacions de gana i de sacietat que els nens i nenes, bueno, que tots tenim de forma innata i que a conseqüència d'aquest tracte entorn al menjar, doncs l'acabem perdent.
1: Ens desconnectem.
2: Llavors, sí que és cert, ja ho vam comentar, no?, que les condicions que tenen els monitors i monitores de menjador, doncs moltes vegades la ràtio pot acabar sent un monitor per 40 alumnes, és a dir,
1: no bogeria.
2: Òbviament no pots seure al costat de cada nen o nena a preguntar-li què és el que està passant. Però igual que pots personalitzar un càstig, no? Perquè al final estàs personalitzant.
1: Estàs donant una atenció, no?
2: M'estàs dient que no tens temps, però estàs personalitzant un càstig. Potser podem personalitzar el que és el que està passant, no? Clar, aquí hi ha molts aspectes a treballar, però d'entrada, què és el que podem fer de forma individual, no? O sigui, les empreses poden canviar la modalitat, no? Podem baixar les ràtios, podem millorar les condicions laborals, però no ens posarem amb això, perquè jo amb això no n'entenc, no?
1: I no és el tema d'aquí en l'espai de nutrició.
2: Exacte. Però què és el que podem fer nosaltres? Bé, jo treballo amb alguns menjadors escolars i sí que és cert que el treball aquest de l'acompanyament és el que crec que més m'ha costat, no? Perquè tenim molt arraigat la figura del monitor o monitora com a un policia, no? Perquè ja, o sigui, perquè es porten molts anys així, no? O perquè inclús molts monitors i monitores han set usuaris de menjador escolar i la figura que tenen és la d'un policia, no? Perquè
1: és el model.
2: El model a seguir, no? Per tant, o sigui, què és el que podem canviar? I d'entrada és important canviar-ho perquè, ostres, jo els dic als monitors i monitores, no et canses de ser un policia? No? És que has d'anar a treballar amb mal rotllo, segur, no?
1: O sigui, amb l'activitat amunt.
2: Sense ofendre els policies, a veure si ara se'ns tiraran a sobre, eh?
1: No, parlem
2: de la figura autoritària, no?
1: De control.
2: Exacte, de control. De posar normes que moltes vegades són innecessàries, no? Vull dir, està bé posar normes.
1: S'han
2: de posar.
1: Clar, aquí està el quid de la qüestió, no?
2: S'han de posar límits. Mm. És a dir, crec que, i això ho he comentat alguna vegada també, crec que som una societat en general, m'atreveixo a dir, és una opinió meva, però molt polaritzada, no? O sigui, blanc-negre. Ah, no, si no posem... Si hem de ser més flexibles, no posem límits. No, a veure. Sí? El respecte pot anar de la mà amb límits.
1: Clar,
2: podem posar... Hi ha d'haver normes amb un menjador escolar, hi ha d'haver normes, hi ha d'haver límits, que s'han d'explicar abans de res, no? S'han d'explicar i deixar molt clares, inclús, a vegades amb alguns menjadors dic, no, és que les normes les hem de pinjar aquí, no? Perquè els nens i nenes les vegin i les puguin llegir.
1: Conscients.
2: I siguin conscients, no? Inclús les podem crear amb ells i elles si l'espai de menjador ho permet, eh? Vull dir que això ja depèn de cada centre. Però d'entrada... L'actitud del propi monitor o monitora és molt important. Hi ha una cosa que sempre els explico, els dic, a veure, quin és el menjar que menys agrada, no? Quan arribo amb un menjador, als monitors, eh? Mm. Quin és el menjar que menys agrada? Ui, quan hi ha les llenties, no hi ha. Horrible. I els dic, i quina és la vostra actitud el dia que hi ha llenties? Abans de que els nens i nenes entrin. Uf, clar, és que aquesta actitud se transmet. És que la nena ja entra, que ja veu que avui no anirà bé la cosa. I quan hi ha macarrons que solen agradar, què passa? Que esteu contentes, que sabeu que el servei anirà fàcil, i això se transmet. Val? Llavors, ja d'entrada, la posició ha de ser neutra, sigui quin sigui el menjar que hi hagi. Hi ha d'haver una posició neutra. Després, hi ha monitores que em diuen, ja, Naila, però vale, no els obliguem a menjar, no? Perquè l'actitud és, jo no obligo. Uh-huh. I no obligar què és? No obligar és no posar cullerades a la boca. No obligar és, vinga, 5 cullerades més. Això és obligar. Val? No obligar és deixar de fer això que estic dient. És a dir, deixar que la nena, nena sigui capaç de dir-me tinc gana o no tinc gana.
1: I aquí, si et puc interrompre, sí, és clar. Que jo penso que ja també, és a dir, a banda de tenir això com molt inculcat, no? El fet de que ha de menjar, s'ha d'acabar, perquè si no es llança el menjar, perquè si no, no s'alimenta, però és que també hi ha aquesta por de dir és que si no, no aguante, no? És a dir, com pot ser que el nen després estarà tota la tarda jugant, col·le, bla, bla, bla, i no s'ha nutrit suficientment?
2: Clar, aquí hi ha molts altres aspectes. Hi ha molts altres aspectes a treballar. Us dic, és que no podem treballar només amb el foc o amb un entorn de la nona nena, sinó que hem de treballar de forma conjunta. Clar, jo a les famílies els dic, mira, si a l'hora d'esmorzar a casa han menjat, m'invento, una llet amb cereals, i a l'hora del pati han menjat un entrepà de tonyina, i moltes famílies inclús hi posen fruits secs i fruita, no? L'espai entre la digestió d'aquest entrepà i l'hora de dinar és molt petit i hi ha molts nens i nenes que no han fet la digestió. I si no han acabat de fer la digestió, no tenen gana. I, per tant, la predisposició a menjar i a tastar coses serà més baixa, no? Llavors, moltes famílies que quan rebem la queixa d'algunes famílies és que el meu fill no menja, proposem de que el mig matí sigui més lleuger, sigui una peça de fruita o inclús mitja peça de fruita. O inclús res si han menjat bé a casa. Val? O sigui, és que, clar,
1: s'haurà de valorar la circumstància.
2: Clar, llavors, aquí és on podem individualitzar, no? O sigui, aquí és on, quan arriba una queixa, doncs es pot individualitzar de dir, ei, a veure, nosaltres al menjador no podem donar un menjar per cada nen o nena, perquè si n'hi ha 400, no podem individualitzar.
1: Clar.
2: Però sí que et podem dir què podem fer des de casa per després millorar al menjador, no? I que ja d'entrada, és que si un nen o una nena no arriba amb gana al menjador escolar, s'ha acabat. O sigui, ja no hi ha res. Vull dir,
1: no farà res, clar. Tot serà, o l'obligues o el respectes, que no té sentit.
2: Exacte,
1: no té gana.
2: Val? I quina és la idea? Respectar-ho? És que si no té gana, doncs ja berenarà més. Val? O sigui, en general, sí que és veritat que tenim població vulnerabilitzada, però en general no tenim nens i nenes desnutrits. Mm-hmm. Val? Tenim nens i nenes malnutrits, però no desnutrits. Sí? Per tant, si no està menjant en aquella menjada, segurament és perquè no té gana. Si un nen o una nena té gana, té gana, de veritat, i no té un problema de selectivitat alimentària, però això és un problema mental, si jo sempre ho dic, si això es menja, no? Que tinc una planta aquí davant, si això es menja, se ho menjaran, no? Però vull dir que ens passaria a tots. Llavors, aquesta obsessió que tenim en que el menjador escolar s'ha de menjar tot, doncs és que no té per què ser així. Nosaltres, com a adults, no tenim sempre la mateixa gana. No. Imagineu-vos ells i elles que tenen pics de creixement, que ara potser mengen, però la setmana que ve no tindran tanta gana, no? O sigui, no és sempre igual la seva sensació de gana.
1: Per tant, és important en aquest sentit, el monitor o monitora pot respectar-ho tranquil·lament, que el nen i nena estarà bé.
2: Pot respectar-ho tranquil·lament, exacte. I a més a més, perquè la evidència científica, vull dir, ja la poso d'entrada, no? Ens diu que obligar a menjar un nen o una nena no augmenta l'acceptació d'aquests aliments, sinó tot el contrari, augmenta el rebuig. I augmenta inclús la por a aquest espai o al no menjar, no? Per tant, estem parlant de, doncs això, de respectar-ho. Això vol dir que si una nena no vol menjar, passem d'amb ell o amb ella? No, o sigui, nosaltres podem animar a tastar. Sí? Mm-hmm. I després podem utilitzar, i ja us ho dic perquè ho podeu utilitzar, és que no m'agrada, no? És que això no m'agrada. En un plat hi ha molts aliments. Sí?
1: Sí.
2: Què és el que no t'agrada? La tomata, doncs treu-te la tomata i te menges la resta de coses.
1: Clar.
2: Val? I ja no deixem amb aquest nen o nena sense menjar. Però és que, clar, hi ha nens i nenes que veuen la tomata al plat i són incapaços de posar-hi la cullera. Perquè si entenem el procés d'aprenentatge de l'alimentació, des de que un aliment està al mateix lloc que un nen o una nena, fins que se'l menja, ha de passar per una interacció de 32 etapes diferents. Plantar-li un plat nou i pensar que se'l menjarà al moment, ser molt optimista. requereix un aprenentatge. I potser nosaltres com a adults, com que ja l'han fet aquest aprenentatge...
1: Ja tens assimilat, et penses que és
2: no ens parem a pensar que ells i elles necessiten un procés. I hi ha nens i nenes que van molt més ràpid i n'hi ha d'altres que necessiten més temps, no? Llavors, dins de no poder individualitzar i personalitzar, doncs sí que d'entrada hem d'intentar, no? Almenys no pressionar, almenys no posar més pressió, no? I no etiquetar. És que no menges mai, és que tu no menges, és que això és motiu d'etiqueta i això és motiu de després de...
1: Bueno, i de fet ja ets el nen o nena que no menja,
2: clar,
1: no?
2: Clar, i és un motiu també de
1: senyalament, pot
2: ser. Exacte. Val? I de que se sent malament, no? Per tant, doncs, és això. O sigui, no obligar a menjar, animar a tastar. I la simple pregunta de què és el que no t'agrada del plat? La tomata, l'has tastat? No, tasta-la. Val? Tasta-la. Ja l'he tastat, no m'agrada. Val? Doncs aparta't la tomata, perquè dins d'aquestes 32 etapes que he comentat, interactuar amb l'aliment ja és un passet, i per tant, si s'aparta la tomata, ja està més a prop de menjar-se-la. Avui no, potser en 5 mesos. Val? Però hem de donar aquest espai. Llavors, a vegades és simplement fer una pregunta, sí? Contestar. Després hi ha una altra cosa que és important i que es queixen també els monitors i monitores, que és el soroll. O sigui, hi ha nens i nenes que no poden menjar
1: per l'estrès del soroll.
2: No? O sigui, de la quantitat de soroll que, bueno,
1: tots cridant o
2: això ens passaria a nosaltres, clar, també, no? Llavors, clar, això és complicat, val? Perquè al final tenim menjadors que potser tenim 200 alumnes en al mateix temps, no? Menjant, i clar, 200 persones fem soroll.
1: I tant.
2: Clar, vull dir, si tu vas a una boda, no? I pues, 200 persones fan soroll, no? Però aquí sí que és important que com a monitor o monitora no cridis. No cridis.
1: Col·laborem amb mantenir una mica la serenitat.
2: Exacte. Eh? Que si t'està dient algo des de l'altre punt de la taula, vagis allà, t'apropis, baixis la veu, no? I parlis amb una veu més tranquil·la, per no, no? Perquè al final, si estem cridant i jo crido més, no? Doncs al final, tot, vull dir, es desborda, no? I l'exemple. Perquè al final no deixen de ser un exemple.
1: Han de ser el model.
2: Exacte.
1: Naila, gràcies per aquest recull de tips. Penso que seran molt, molt útils. També es poden traslladar a l'àmbit familiar, però
2: totalment.
1: També no, per tots aquells persones que estan fent aquest acompanyament escolar, amb aquest recull de l'actitud que sigui positiva, respectar sobretot, no?, i que el nen connecti amb la seva sensació de sacietat i de gana, i després amb aquests altres tips, no?, d'animar a tastar, que això no vol dir obligar, sinó animar i mantenir aquest espai que sigui agradable també amb coses com el soroll, que potser a mi, per exemple, no se m'havia acudit. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
5: La ràdio amb samarreta.
4: La informació més propera a tu.
5: I la millor música.
4: La ràdio amb samarreta. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
6: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva. Amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i el conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, Aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela. De camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra, i les barques llargues i estretes...
4: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: La ràdio amb samarreta.

0: La longitud dels números de telèfon no és arbitrària. Quan es van estendre els sistemes telefònics al segle XX, els enginyers van descobrir que la memòria humana té un límit clar pel que fa a la quantitat d'informació que pot retenir a curt termini. Estudis de psicologia cognitiva van demostrar que la majoria de persones poden recordar entre 5 i 9 elements sense ajuda. Per aquest motiu, els números de telèfon es van dissenyar perquè fossin prou llargs per oferir milions de combinacions, però no tant per resultar impossibles de memoritzar. També per això solen dividir-se en blocs més petits. Aquesta fragmentació facilita que el cervell els processi com a unitats separades. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, ja no cal memoritzar gairebé cap número, però la seva longitud continua responent a aquelles limitacions cognitives originals. Aquesta decisió de disseny, basada en com funciona la ment humana, va influir en sistemes de comunicació arreu del món. És un exemple clar de com la tecnologia no només s'adapta a criteris tècnics, sinó també a la psicologia i a les capacitats reals de les persones.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Festa Major viurà aquest dissabte 27 de juny una de les jornades més multitudinàries i intenses del programa. Els carrers del centre s'ompliran de foc, gegants i castells, mentre que els concerts, les activitats esportives i les propostes familiars es repartiran per tota la ciutat durant tot el dia. El correfoc de Festa Major, la Diada Castellera, la Trobada Gegantera i les actuacions de Coco, Cyberites o Tapeo Sound System marcaran una nit carregada d'ambient festiu. Diversió, imaginació i velocitat. Si hi ha tres elements imprescindibles en una baixada d'Andròmines, són aquests. Les guanyadores d'aquesta Festa Major han estat, en primer lloc, Error 426, premiada per la seva rapidesa. En segon lloc, la comparsa dels Pirates, reconeguda per la seva originalitat. I, finalment, la votació popular ha distingit un bòlit inspirat en una geladeria. Un total de 15 andròmines han participat en l'edició d'enguany, en què s'han pogut veure propostes de tota mena, des de cotxes molt realistes a vehicles amb missatges reivindicatius. I quan tot semblava encaminat a un nou triomf clar dels periodistes en el ja tradicional partit de Festa Major, la classe política ha aconseguit salvar un empat amb un punt de sort, ajuda externa i decisions arbitrals polèmiques, inclosa la de no disputar el desempat. Un enfrontament entre representants públics i premsa que per tercer any consecutiu ha estat de voleibol i s'ha disputat al PAF 3 de la Rambla del Celler. I l'augment dels discursos d'odi de la LGTBI-fòbia és una realitat que també es viu a Sant Cugat. Aquest és el principal missatge del manifest que ha llegit el col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere a Sant Cugat, el Galliner, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. El text denuncia que l'extrema dreta està normalitzant la violència contra el col·lectiu, a les xarxes, als instituts, a l'esport i a l'espai públic, i adverteix que aquesta situació també passa a Sant Cugat. El manifest també ha qüestionat que Sant Cugat sigui un espai plenament inclusiu. Tot i que sovint es presenta com una ciutat moderna i respectuosa amb la diversitat, els seus impulsors asseguren que encara hi ha persones que pateixen insults al carrer, bullying als centres educatius, actes vandàlics contra símbols LGTBIQ+, o por a mostrar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina o en l'àmbit familiar. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la programació de la Festa Major de Sant Cugat i totes les notícies a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Com sempre, un dia més repassant tots aquells talls de programes de ràdio que ja la majoria no estan en antena, alguns sí, però a nosaltres ens agrada molt recuperar tot allò que va ser, diguem, reproduït per les zones argianes i que ara ja no podem escoltar. I d'aquí, doncs, la gràcia que ens fa tornar-ho posant en antena i comentar-lo. I per això necessitem a l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més amb tu i amb tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat i fer, doncs, com deies tu, aquest repàs exhaustiu a la ràdio que en molts casos ja no sona, una ràdio que és històrica, que ja no es podrà tornar a repetir, i en canvi en altres casos sí que parlem de ràdio una mica més actual o fins i tot de personatges que havien fet un programa de ràdio determinat que ara ja no el fan, en fan un altre, però que en qualsevol cas segueixen estant al mitjà, i això, doncs, és també fantàstic veure l'evolució, doncs, de les modes musicals, de les modes dels separadors, de les sintonies, la manera de locutar, les veus de les persones també canvien durant el temps. Per tant, tot això sempre és interessant, perquè avui, per exemple, proposo començar amb un programa que de fet ja hem escoltat en altres ocasions aquí al programa, i a més amb un personatge que ja hem entrevistat i amb el qual ens ho passem molt bé sempre que hi parlem. Estem parlant del Jordi Casas. Anem a Flash FM i anem a un document que, com us deia, ja hem escoltat en altres ocasions, del 15 de setembre del 1997. Es tracta d'un programa sencer del que disposem, del Swing Flash a Flash FM.
0: Flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash.
5: el divendres dia 19 de setembre, House Moon Party, la festa de la lluna a partir de les 12 de la nit, gran festa house a la platja de Montgat. El xiringuito de Montsolís davant de l'estació de Montgat Nord, carretera nacional 2. La festa house, òbviament, amb tot el que té que tenir. Performance, DJs, percussió, chill out, i ho recomanem que no hi faltem. Organitzen com dos companys del restaurant Can Rin i col·laborem nosaltres, el Swing Flash de Flash FM. I us recordo que el dissabte comencem una temporada brutal a l'Especial de Badalona. Jo, personalment, juntament amb Julio Navas, ens n'encarregarem de que tot funcioni a la perfecció i vagi de perilla, ara que me l'he tret, com si diguéssim. Molta atenció a un tema que em vaig dur sota el braç fa alguna que altra setmana quan vaig tornar del meu recent viatge amb la Paca Vaca a Eivissa. Això és la darrera creació de DJ Pipi de Pachà Eivissa, juntament amb DJ Dimitri dels Delight, aquella famosa banda que feia música més aviat psicodèlica. Nosotros, Lobby's Gonna Get You Now. Les 12, però ni cas, perquè pleguem a la 1.

Clar, tens un plat a 2 quilòmetres de l'altre i no la pena ni per 3 segons donar-li el dit, home. Sí, ja, home, no passa res, home. Per això també és una d'aquestes cançons i produccions vingudes directament des d'Ibiza, amb aquest fantàstic especial que fem a la segona part del Swing Flash d'avui dilluns 16 de setembre de 1997. Esperadís terrenal, Benny Saddam.

Això és el Swing Flash de Flash FM, des d'avui, cada dia de dilluns a divendres, entre les 11 i la 1 de la matinada. Totes aquelles cançons house que estan arrasant, sigui allà on sigui, a Londres, a Estats Units, a casa nostra, a Eivissa, a la Barceloneta, o allà on convingui, al Port Olímpic, allà on sigui. The House of Funk, The Funk Promise, i ara atenció a això, que, al igual que el The House of Funk, el The Funk Promise, vam tenir en exclusiva en el nostre dia. I ara tornem a tenir una cançó en exclusiva. Jo suposo que es publicarà d'aquí un mes, més escaig, a lo llarg, dos mesos, depèn de molts factors. Però, com a molt, jo crec que dos mesos. Atenció a això que sona de DJ Cool featuring Deep Inside. Deep and Cool, i una cançó que es diu Just Go. Aviam què us sembla. Estrena des de fa uns quants dies aquí al Swing Flash.

0: Swing Flash de Flash FM, una cançó que posen encara a hores d'ara, fins al dia 20, hora la qual s'acaba teòricament la temporada, a diferents discoteques d'Ibiza, i que acabeu d'escoltar en exclusiva el Swing Flash. One.
1: Flash, flash, flash, flash.
2: Two. Flash. Three.
1: Flash, flash, flash, flash.
2: Four.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Digue'm antic, eh? Digue'm vell, iaio. Però quan escolto aquesta manera de locutar, aquesta música, aquests aparadors, és que em sento molt a gust. No sé com ho veus tu.
5: Eren els orígens de Flash FM, no? De... Aquí estàvem.
4: 5 anys en antena portava aquesta emissora.
5: Clar, clar, nosaltres ho vam viure així, i la veu del Jordi Casas jo crec que encaixava també amb aquest estil, que al final sempre dèiem, no?, que Flash FM tot sonava més o menys igual en el sentit de l'estil de locutar. No sé si amb aquell, diguem, amb aquella inspiració basada en Mikimoto, el company que tal com estem, però més revolucionat, evidentment, i més alt, no? Clar, es continua fent així? Bé, ha canviat també. Es continua fent com es feia RAC 105?
4: Bé, jo crec que s'ha adaptat als nous temps, no?
5: S'ha adaptat als nous temps.
4: És una fórmula més jove, sí. Es busca un estil musical diferent, l'orientació no té res a veure, perquè abans teníem música adult oriented rock, molt dels 60, 70, 80, i actualment aquest estil de música pràcticament ha desaparegut. Clar. És a dir, tens música molt més dance, directament.
5: Clar, perquè, i llanço pregunta o afirmació, l'estil musical que tu acabes posant en antena et condiciona el teu estil de locució? Doncs segurament sí.
4: Evidentment que sí. Evidentment.
5: No pots posar música house com si estiguessis fent Catalunya Música.
4: Exacte. Home, això es podria fer la prova, no?
5: Sí. Sentim ara house i Ibiza Mix.
4: Escolta, i posar música house a Cadena Cope o Ràdio Estel, per exemple?
5: També.
4: Bueno, qui diu house diu reggaeton, no sé.
5: Sí, sí, clar. O sigui, presentes com si fessis el Catalunya Música o un programa de house. Ara, tot seguit, sentirem la cançó House Ibiza, així supercalmat, eh?
4: O fer una missa estil revolucionat, no?
5: Clar,
4: a l'inversa.
5: O a partir d'aquí presentar una missa, doncs, com si estiguessis a una discoteca.
4: Però, escolta, potser triomfaria això i potser l'església tindria més fidels, no sé.
5: Home, clar.
4: Deixem aquí la idea, eh?
5: La fas més atractiva, clar. Vés a saber, clar, al final el contingut és el mateix, canvies la forma, ja està.
4: Doncs, escolta, ja que parlem del Swing Flash, tinc aquí un parell de veus editades humorístiques, de les quals tu i jo ens hem nodrit moltes vegades per fer altres creacions en altres programes, que em fan molta gràcia. Mira, mira, escolta.
6: Què fas? No toquis el dial que et pico els dits.
4: Aquesta és molt bona, però és que aquesta sí. Altra, aquesta és que jo em pixava quan escoltava en antena. Escolta.
6: Avui tinc la gola fina. Crec que faré gaires. Hòstia, quin tap de cera.
4: Aquesta és que és boníssima.
5: Sí, sí. Compte, que nosaltres hem fet les nostres coses així de frases improvisades, però és que Flash genera una escola.
4: Sí, sí.
5: De tot, i la de, i ja sabem que ens escoltes des del cotxe i no toquis més el nas, tu, i aquestes coses, no?
4: Increïble, increïble.
5: Saps quina m'agradava del... No sé si era del Jordi Casas, li preguntarem, eh? Una falca que deia què fan dos indis quan es troben i deien, fan house.
4: Sí, sí. Aquesta és molt bona, sí, també. No? Doncs sí que és estil Jordi Casas, també. Bé, ara anem a canviar d'estil. Seguim amb música, en aquest cas amb una entrevista a un grup de música, els Amics de les Arts, a una ràdio absolutament diferent, una emissora anomenada Ràdio Teletaxi, i en la qual, el dia 2 de març del 2017, Maria José Cordero entrevistava aquest grup barceloní, els Amics de les Arts.
7: Molt contenta aquesta tarda perquè no estic sola a l'estudi. No és un estudi molt gran, és petitet, però l'hem omplert de seguida amb els Amics de les Arts. Bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Encantada de veure-us a tots quatre. En Joan, l'Eduard, el Ferran, en Dani. que ara feia molt de temps que no us vèiem, que no siguem de vosaltres, és que estàveu treballant.
8: Sí.
7: Estàveu preparant.
9: Primer, deixa'ns dir-vos que el nostre debut en aquesta ràdio, estem molt contents de finalment poder trepitjar aquesta casa.
10: Per fi, lo vuestro també és lo nuestro.
7: Exacte. Home, lo vuestro vol dir de tots, eh?
8: Exacte. Ho sabem.
7: Lo vuestro també.
8: Per això ens fa il·lusió estar avui aquí. I és veritat que portàvem molt de temps callats. Feia 3 anys que no traiem nou disc, un any i mig sense trepitjar els escenaris, i hem decidit tornar fent molt soroll, no? Que d'això es tracta.
7: Home, i ho heu fet, perquè Un estrany poder va sortir divendres, em sembla, 24, sí. Número 1 en iTunes. Això ja d'entrada.
8: Això és molt bèstia, estem pels núvols. Per nosaltres, un grup que canta en català, poder col·locar-te el número 1 d'iTunes a nivell espanyol és una animalada. Vull dir que estem feliços i des d'aquí agrair als nostres seguidors, que són qui fan possible això.
7: He estat mirant la vostra web i el vostre blog i m'ha agradat molt l'entrada del dia 24, no? O la que havíeu preparat per aquest dia. Us dirigiu a la gent amb singular, com si fos una persona, però imagino que esteu pensant en tot el vostre públic, no?
10: Sí, expliqueu
7: una miqueta això, expliqueu això, Joan.
9: No, la idea doncs era una mica... Clar, portes molt de temps amb les cançons, preparant-ho, com deies tu, és un procés molt llarg, perquè la composició d'aquests temes igual comença fa 2 anys, no? Llavors, portes molt de temps esperant aquest moment, no? Que és que la gent l'escolti. I quan t'ho imagines, potser no és així en la realitat, però t'imagines la gent fent-ho amb atenció.
7: Vosaltres, no? us vau imaginar el dia que sortia el disc?
9: Sí, de dir, imaginem que el seguidor, quan el rebi, el rebrà amb una atenció total i estirat a casa, amb calma, amb els cascos, escoltant les cançons i assaborint-les. Sabem que la vida que portem tots a vegades fa que no sigui possible.
7: De vegades no podem assaborir tant, no? Però, bueno.
9: Però tenim la sort que el seguidor nostre és molt fidel i que realment es guarda aquest espai per escoltar les cançons i degustar-les amb tranquil·litat, no? És com s'hauria de fer.
7: Jo ho he dit, vosaltres portàveu temps treballant en el disc, però sense trepitjar escenaris. Jo no sé si ara teniu mono, perquè heu arribat amb aquesta força. Una mica sí, no?
11: Moltes ganes, perquè quan estàs fent el disco, tens ganes de veure un directe i veure com respon. Fins i tot ja quan estàs fent les cançons, com que ja portem molts anys fent aquesta feina, també intentes anticipar-te què passarà en directe, no? I no deixa de sorprendre't, perquè hi ha llocs que et penses que passarà una cosa i llavors en passa una altra. Per tant, és un dels moments més vius, el portar la cançó davant del públic. I llavors és com cíclic, quan portes tot una gira, quan acaba la gira tens ganes de recollir-te i de fer cançons per poder-hi tornar.
7: No? Bueno, això està bé, no?, perquè un comença una mica de nou tot,
11: sí.
7: I també d'aquesta manera entra amb més ganes i amb més força, no? Força, molta força. Jo estic mirant els propers compromisos que teniu i pràcticament tot està exaurit o a punt d'exaurir-se. Sí. Això no passa ni en tots els artistes, ni en tots els grups. Ni...
8: Som afortunats.
7: I molts molt consagrats, eh?
8: No ens cansarem de dir-ho. És una gran sort. És una gran sort això de que la gent hagués comprat, per exemple, per Barcelona, que els 3 dies a la sala Bars s'han esgotat les entrades. És increïble que la gent confia en nosaltres, a més, sense haver sentit el disc. O sigui, realment fan un acte de fe i...
7: Això abans, eh? Això abans de que sortís el disc i estava en marxa.
8: O a Girona, no?, que també es van exhibir les entrades en 12 hores a les escales de la Catedral de Girona, que també fan un concert allà. I no sé, ens posen en una posició que l'únic que podem fer és exigir-nos més, perquè no, per no decepcionar, realment, i intentar fer el millor directe possible, perquè aquesta gent que ha confiat després tingui ganes de tornar-hi, no?
7: I quan passen aquestes coses, és fàcil seguir tocant de peus a terra? Quan veieu que surt el disc i és número 1, quan veieu que s'exhaureixen les entrades allà on aneu, quan veieu que aneu a fer signatures de discos i a tope...
10: És cert que vivim en un núvol, però també és cert que aquesta volada ens ha agafat ja a tots al voltant dels 30. Llavors, n'hem viscut de tots colors i ja sabem que la realitat no és aquesta que estem visquent, que vull dir, el grup durarà tants anys com pugui ser possible, perquè ens ho passem molt bé fent-ho.
7: Més de 10, no?
10: Sí, però sí que hem viscut, inclús abans d'aquest grup teníem altres grups, i saps el que és tocar en sales per 15 persones o per menys, i toques molt de peus a terra, perquè jo crec que també és l'edat, no?
11: És com el valor de cada entrevista. Vull dir, per nosaltres avui estem emocionats perquè és la primera vegada que venim a Ràdio Teletaxi.
7: Espero que a partir d'ara això ja sigui una relació...
11: Però per nosaltres és important, perquè sí. És que... sí, no t'acostumes a això. Vull dir, sí que ja t'acostumes potser que sona la teva cançó a la ràdio, i abans paràvem el cotxe i ens fotíem tots a cridar.
7: Sí. Estem sortint de l'emissora, no?
11: No pots viure amb aquesta intensitat cada dia i dius, bueno, ja m'he acostumat a això, però sí que hi ha aquest punt d'agraïment de dir gràcies per les entrevistes, gràcies perquè tothom vol sentir-nos a parlar i amb això, vull dir, pot anar passant els anys que això sempre estàs agraït. Eh?
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Aquí teníem els Amics de les Arts, entrevistats per Maria José Cordero a Ràdio Teletaxi aquell 2017. Curiós aquest apunt que sentíem dels Amics de les Arts, quan ells mateixos podien escoltar una cançó en un cotxe i saltaven d'alegria, no? Primer perquè surts tu, i segon perquè és un moment com molt únic, no? Molt especial. Clar, això avui dia ha canviat una mica, perquè si tu, per exemple, publiques un podcast com nosaltres mateixos, doncs en qualsevol moment saps que qualsevol persona del món et pot escoltar quan vulgui. I, per tant, l'efecte moment en directe ja desapareix, i és el que diem sempre, no? La màgia de la ràdio és poder-se escoltar a un mateix en directe és difícil, però sí potser escoltar doncs, a alguna altra persona que coneixes o que surt un programa teu enregistrat en antena en aquells moments, per exemple, no?
5: Sí, jo he pogut viure en les reedicions de la Maroteca de la Ràdio, aquí a Ràdio Sant Cugat. Home, sempre fa gràcia. Mira, mira, que ara sonaré jo per antena, no? O alguna vegada estan a la feina a dir, mira, en aquests moments estic a Ràdio Sant Cugat. Em veus aquí, però estic parlant per allà. Bé, fa gràcia, sempre la fa. És el que te dius, no?, que és normalment, si estàs en directe, no et sentiràs a tu mateix per la ràdio, et sentiràs en el so de l'estudi. De fet, hi ha molta gent, hi ha alguns locutors que jo alguna vegada he sentit que diuen, tu t'escoltes mai? I alguns diuen, no, jo faig el programa i no em torno a escoltar.
4: Sí, hi ha gent que té com, no sé, o mania, o és allò que, com que ja ho he dit i ja s'has escoltat, doncs sí. No cal, no?
5: No em vull tornar a sentir. Sí, manies.
4: Jo puc dir que m'he escoltat sempre, des del minut zero. És a dir, arriba un punt que no t'enregistres tots els programes, no? Però la gran majoria, sí. Sobretot si no són programes diaris, eh? Evidentment, si és un programa diari, doncs al final ja... És que no tens ni hores per escoltar-te, no? Però si és un programa setmanal, que és el que he fet jo moltes vegades, sobretot després de deixar professionalment la ràdio, sempre m'he enregistrat, perquè és interessant poder-se... escoltar per millorar, no? Per veure quin lloc has fallat, on t'has enganxat, què passava amb aquell canal de so que estava, en el cas de nosaltres que fem self, que estava baixat i no sonava, en fi, qualsevol cosa, no? O hauries pogut plantejar d'aquesta altra manera, o potser no vas quadrar prou bé el tema i ara doncs se t'acut una altra manera de fer-ho, no? Mentre t'estàs escoltant a tu mateix i, per tant, ser autocrític va molt bé per poder millorar. De la mateixa manera que si, per exemple, tu escrius una cosa, està bé poder-la llegir immediatament després i rectificar-la si fa falta, no? Aleshores, dir una cosa en directe, el que diem, ja està dita, però la propera vegada que hagis de fer quelcom semblant, si ja tens aquell record del que no ha quedat del tot bé o que tu saps que no ha sigut correcte, doncs, home, sempre està bé tenir aquesta guia, no?
5: Sí, de fet, és una cosa que tu sempre has dit que va molt bé, un cop fet el programa, tornar-lo a escoltar, perquè aleshores vas detectant coses que segurament en el moment de fer-lo en directe doncs no detectes. Per tant, és un bon exercici, recomanable.
4: Molt bé, anem una mica de publicitat. Anem a escoltar algunes falques que tenim per aquí preparades. Començant per una falca de publicitat de Ràdio Sant Cugat amb la veu de Jessica Sotodossos, que s'emetia l'any 2004.
12: Des de 1968, cada any servint-lo amb renovada il·lusió. Celler Cal Cavallo. Un any més, restarem el seu servei atenent les seves comandes i aconsellant-lo dels vins i caves més preciats. Enguany, li recomanem el cava Canals Moner Brut i Brut Nature.
13: Celler Cal Cavallo. Carrer Plana Hospital 35. Que les festes de Nadal i Any Nou omplin de joia la vostra llar.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
14: Les qüestions socials que ens preocupen, les polítiques que ens afecten, els factors econòmics que ens influeixen...
15: Els migdies amb Sílvia Coppolo, de dilluns a divendres, de 12 a 2.
14: Dilluns, dia 9, al migdia, comencem un temps de ràdio pràctic, útil i eficaç. Paraula.
4: Una veu històrica, la de Sílvia Coppolo, que va fer parada i fonda a Com Ràdio i que la podíem escoltar als migdies. Aquesta era la promoció que teníem. Doncs no tinc aquí la data, però ja fa bastants anys, perquè recordem que Com Ràdio va desaparèixer, dic de cap, cap al 2012-2013, si no recordo malament. Per tant, ja fa temps que no podem escoltar aquesta emissora de la Diputació de Barcelona. Bé, anem a una ràdio una mica més actual, però fixa't tu. Emissió del 13 de febrer del 2013. Et diré un nom, Ernesto de Kaiser. Què me'n dius?
5: Sí, m'encanta. Sí, sí, m'encanta. Jo el segueixo en el clapés, a la versió.
4: A qui anem? Precisament a qui anem?
5: Mi amigo Toni. El Tribunal Supremo de... És que parla... O sigui, sembla una eminència. Jo l'escolto i dic, però aquest home ho sap tot.
4: Sí, sí, és com una enciclopèdia amb potes. Sí,
5: sí, sí, no és ni jurista, ni jutge, ni lletrat, sinó que és simplement un periodista, però que sembla que ho domini tot.
4: I a més hi ha una qüestió, que ara no sé quin és el tall que tinc aquí preparat, perquè no ho tinc anotat, però sempre m'ha fet molta gràcia de l'Ernesto, que és capaç de fer futurologia, i la majoria de vegades l'encerta. Segur que té també confidents amb informació molt privilegiada, segur, però ell mateix en directe et fa allà unes suposicions i unes històries que dius, això sembla de pel·lícula, però és que la clava la majoria de vegades, no? Per tant, molt interessant.
5: I la seva manera de narrar, perquè sembla que estigui explicant una pel·lícula, una novel·la, amb unes pauses que fa, amb uns els i baixos, no?, de veu.
4: Va, doncs anem a comprovar, perquè és tot un art, això. Ernesto de Kaiser, la versió RAC1, 13 de febrer del 2013.
16: El govern de Mariano Rajoy i el Partit Popular dona la sensació que, en segons quines qüestions, fa marxa enrere. Fa, en aquest cas, fa com una retirada defensiva. Per exemple, en aquestes últimes hores, ha fet marxa enrere amb tres polèmics fronts. El primer, la dació en pagament. Si us sembla, podem escoltar el que deia Teodoro García abans i després del ple d'ahir a la tarda.
17: No vamos a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley. Sin embargo, nosotros vamos a incorporar la proposición de ley a la tramitación del proyecto de ley que ahora mismo está abierto en la Cámara.
18: Nosotros mantenemos que la dación en pago debe contemplarse en casos de personas con máxima vulnerabilidad. Tras la reunión con la plataforma, a la que hemos transmitido en estos términos nuestra postura, hemos decidido que apoyaremos esta iniciativa. Señora Colau, representantes de la plataforma, se lo dije en la comisión y se lo repito hoy. El Grupo Popular y la plataforma de afectados por la hipoteca van por el mismo camino. Y al final de ese camino están los intereses generales de los ciudadanos y seguiremos trabajando y cooperando para alcanzarlos. Muchas gracias.
16: Bé, això pel que fa a la dació en pagament. Després tenim també una reconsideració de la llei que vol tirar endavant Alberto Ruiz Gallardón, per no parlar del cas de Jesús Sepúlveda. També hi ha hagut canvi d'opinió. Escoltem què deia fa 7 dies el vicesecretari d'Organització del Partit Popular, Carlos Floriano, i què deia abans d'ahir la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal.
19: El Estatuto de los Trabajadores ampara los derechos de los trabajadores. Y el señor Sepúlveda es trabajador de esta casa, es funcionario de esta casa. No puede hacer cosas que vulneren la legalidad y, por tanto, el Estatuto de los Trabajadores le otorga unos derechos del que es titular el señor Sepúlveda y, a partir de ahí, pues no podemos hacer más, ¿eh? Los imputados no pueden ser despedidos legalmente, como usted bien sabe. Es que es funcionario de esta casa. No es, si no hay nada... Claro, sigue trabajando en esta casa porque trabaja en esta casa.
20: Decirle que el señor Sepúlveda ha dejado de prestar servicios en el Partido Popular a partir de hoy. Mire usted, yo no desdigo en absoluto lo que dijo mi compañero Carlos Floriano la semana pasada y le digo que nos ha parecido oportuna terminar esa relación laboral. Por supuesto, lo haremos con la legislación actual en vigor y nos ha parecido que teníamos que obrar así y no pasa nada. Yo también le digo que rectificar es de sabios y no tengo ningún problema en decirlo.
16: Ernesto de Kaiser, periodista y escritor, buena tarde.
21: Buena tarde.
16: ¿El Partido Popular se ha vuelto más sabio?
21: Bueno, yo creo que el Partido Popular está confesando con este tipo de actitudes tan contradictorias que está realmente groggy. está noqueado por la catarata.

0: dades a to li donen doncs, un èmfasi i una espècie d'imant que t'enganxa en el seu discurs, com vulguem dir, i ara què passarà, i ara què passarà, i ara què dirà. No?
1: Sí, sí. En fi, també sempre aquestes disquisicions sobre el Partit Popular, sobretot, aquí sí que crec que queda bastant palès que, el, diguem, la voluntat política de l'Ernesto no és pas de dretes, és més aviat d'esquerres, no? Però bé, la veritat és que els casos que sempre treu són molt interessants i, per tant, doncs, val molt la pena aprofitar aquesta estona setmanal al Versió per poder-lo escoltar. I el que també val la pena és escoltar alguns talls d'aquests mig pífia que hem fet aquí a l'hemeroteca de la ràdio. Anem al 2022, al febrer el 19 de febrer, concretament, del 2022, per escoltar una gravació que vam fer amb l'Amador i amb la Encarna, excompanys de Ràdio Rubí, perquè vam estar un dia força tard enregistrant una hemeroteca i va ser molt divertit doncs, tenir alguns inicis de gravació una mica accidentats o amb alguns problemes tècnics.
2: La Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Hemeroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, on, com sempre, ens encanta parlar de ràdio i de tots els professionals que van fer possible aquests programes de ràdio que ara tornem a escoltar anys després per, diguem, tenir la nostra memòria ben fresca tota la ràdio que, en molts casos, ja no existeix, ja ha passat a la història. Ho fem, com sempre, amb el nostre company Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com estàs?
0: Hola, Esteve. Doncs molt bé, encantat, com sempre, una nit més aquí. Hòstia, deia jo. Hola, molt bé, Esteve, què tal? Encantat, com sempre, una vegada més aquí.
1: Estàs molt encantat, però t'has encantat.
0: Estem en la sintonia de fons o ja la sabies mutar?
2: La Hemeroteca de la Ràdio.
1: Bé, aquí, senzillament, el que passava és que tu vas dir bona nit, i aquest és un programa que almenys a dia d'avui encara s'emet a les 12 del migdia, no? Però és que, clar, estàvem enregistrant aquest programa, doncs devien ser les 12 o quarts d'una de la nit.
0: Sí, això és un exercici que mai hem fet, no? De dir realment quina és l'hora que ara mateix estem enregistrant això.
1: Va, ho diem avui, va.
0: Digues, ho diem avui excepcionalment va, perquè... Vinga. Bé, vinga, va. Doncs avui són quarts de 12 de la nit, en aquests moments.
1: D'un divendres.
0: Un divendres. Això sí, demà no toca matinar tant.
1: Bé, jo tinc algun event familiar, que sí que molt tard no em puc llevar, però bé, aquestes són les coses, entre cometes, del directe gravat.
0: Sí, però ja està. No, si no, perdem la màgia i tampoc es tracta d'això. Per tant, vinga.
1: Molt bé, doncs.
0: No, mai s'ha de notar quina hora és. Podem estar gravant una hemeroteca a les 3 de la matinada i que semblin les 5 de la tarda.
1: Aquí som absolutament professionals.
0: Exactament.
1: Va, anem una mica més de publicitat. Anem ara als anys 80 per escoltar una falca de l'Organització Nacional de Cecs d'Espanya, la ONCE.
3: Nuevo cupón de la ONCE en toda España. La ilusión de todos los días. Por una tira, 1 millón. Por un cupón de 50 pesetas, 100.000. Y muchos premios, además del reintegro.

0: Que con la venta del cupón financia una gran labor social. Este va a ser su
1: cupón de la suerte. Fixa't, allò que hem dit tantes vegades, la música, les falques, que es va heredant, al llarg dels anys va seguint, es va adaptant als nous temps, però jo no sé si avui dia encara utilitzen aquesta melodia o no.
2: Crec que sí, eh?
1: Sí?
2: Vaja, doncs... jo la tinc molt interioritzada i diria que sí, que potser
1: no, tu segur. Dubtaria molt que no la tinguessis interioritzada després de que ens matxaquessin durant tants anys amb aquesta cançó, no?
2: Jo estic en un 99, que és aquesta.
1: Molt bé, anem a una altra història. Anem ara a un producte absolutament diferent, Ocal.

0: Això que sonava aquí al final jo crec que era una sintonia d'un programa, No està del tot editat, això, però vaja, un estil diferent però cantat també, i aquesta falca, no tinc aquí la data, però això ha de ser de l'any de la pera, Jo calculo dels anys 50, segur.
1: Saps què em venia al cap quan sentia aquesta cançó? La cançó del Colacao, una mica s'assembla.
0: Sí, exacte.
1: Però sonava així, és el Colacao, i també sonava una mica com aquesta,
0: Sí,
1: antiga,
0: sí.
1: Diguem.
0: Doncs vinga, una mica més cap aquí, ja l'última falca d'avui, d'un supermercat que es deia, que em fa molta gràcia, Ahorrarà, 1989.
2: Senyoreta, senyoreta!
3: Escolti, sí, sí, el que vostè necessita és Ahorrarà, supermercat Ahorrarà.
2: Al supermercat Ahorrarà podrà trobar-hi de tot per aquestes festes. L'os d'empresa, cistelles, regals de selecció. Ahorrarà, supermercat Ahorrarà, passeig Manuel Girona 51, tocant a Capitán Arenas. Telèfon 204-09-62 i 203-37-50. Feliciti aquestes festes amb Ahorrarà.
0: Perquè, clar, tu no pots dir estalviarà, supermercat estalviarà, no.
1: No, Ahorrarà, és complicat, Vaig a comprar l'Ahorrarà d'entrebanques.
0: Sí, sí, no sé qui va escollir aquest nom, però és complicat,
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, esteu a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, seguim amb més històries de ràdio.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
0: I diguem a la bola del sorteig d'avui d'aquí del programa, ens ha sortit un tall molt especial per mi. Va ser l'últim programa que vaig fer com a professional, entre cometes, en actiu, a Ràdio Sant Cugat, en aquesta casa. Això va ser el dia 30 de juny del 2000. De fet, ja us hem portat algun tall d'aquesta edició del Vol de Tarda, del programa musical que llavors feia, des de feia dues o tres temporades en aquesta casa, però, mira, avui el que diem, ha tocat al principi d'aquest programa. Anem al 30 de juny de l'any 2000, un moment que va ser, evidentment, molt emocionant, perquè jo feia 6 temporades que estava a la ràdio, començant primer a Matadepera Ràdio, l'any següent a Ràdio Rubí, també aquell estiu del 95 a Ràdio Sant Cugat, i els últims 3 anys els vaig passar per complet a Ràdio Sant Cugat, amb un estatge també a l'estiu del 98 a Ràdio Barcelona. I per tant, després de tots aquests anys, decidir deixar la ràdio per un motiu bàsicament econòmic, doncs clar, va ser molt, molt potent, no? Doncs anem a escoltar aquesta edició del Vol de Tarda aquí a Ràdio Sant Cugat, 30 de juny del 2000.
6: Ara comença Vol de Tarda. 5 hores de la millor música del passat i del present a Ràdio Sant Cugat. Vol de Tarda, presentat per Esteve Llop i Yolanda Casas.
7: Bona tarda d'aquest divendres 30 de juny de 2000. Ara mateix passen 8 minuts de les dues. Comencem nova edició del Vol de Tarda fins les 7 a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui una edició molt especial perquè us parla, perquè m'acomiado de la ràdio després d'alguns anys de ser amb vosaltres. Per tant, doncs, avui es tracta d'un programa especial pel que fa a la primera hora, durant aquestes 3 hores que us acompanyo, com sempre, fins a les 5. La música, doncs, molt especial per un servidor. Començarem avui amb un tema de Smiths que podíem trobar dins el seu treball de Queen is Dead el 1986. Hi ha una llum que mai se'n va, There is a light that never goes out.

0: Filacar SL, concessionari per a Sant Cugat de Fiat, Lancia i Alfa Romeo. La sobrietat, confort i mecànica dels nostres models els pots contemplar en l'àmplia exposició i venda del carrer Borrell 35-39. Al mateix temps, et solucionem qualsevol tipus de problema de taller, planxa i accessoris.
1: Vol de tarda.
2: Un minut el que passa d'un quart de tres de la tarda i seguim en aquesta edició especial del Vol de Tarda d'aquest divendres 30 de juny de 2000. Escoltant ara la música de Pink Floyd amb el tema que encetava un dels seus mítics treballs. El disc Wish You Were Here, que publicaven ara fa 25 anys, i el tema Shine On You Crazy Diamond.

0: La música és de Frankie Goes to Hollywood, un tema que es portava en el 1984 i que es deia The Power of Love. Passen 4 minuts a 2:15 de la tarda. Després de la pausa seguim escoltant la música del Vol de Tarda.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
2: Les millors tardes musicals, el Vol de Tarda.
0: La música de Rem des del seu treball New Adventures in Hi-Fi, que sortia a la llum el 1996, aquest tema en el qual hi col·laborava amb la seva inconfusible veu Patti Smith. I Bow the Letter. Seguim amb Sopa de Cabra i un dels seus temes més recordats. Podré tornar enrere.

0: Un dels temes més mítics de Sang Traït. El vol de la Mausell en la seva versió enregistrada en directe al Palau Sant Jordi el 14 de juny de 1991. A les 3 de la tarda arriben les notícies, després comencem nova hora del vol de tarda, començant amb Led Zeppelin.
1: Ready? Les tardes a Ràdio Sant Cugat tenen música.
0: Si esteu a punt, comencem la segona hora del vol de tarda d'aquest divendres. Passen 8 minuts de les 3 i ara comencem amb Led Zeppelin i el tercer treball que editava la banda britànica, un disc que ens arribava al 1970 amb propostes tan suggerents com aquesta. Since I've Been Loving You, Led Zeppelin.

0: Bon dia, són les 7 del matí.
1: Bon dia, són les 8.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
3: No toquis el dial que estic pels dits.
4: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
5: Swing Flash.
6: La maroteca de la ràdio.
7: Com si fos ara, el recordo aquest últim vol de tarda amb aquesta selecció musical que vaig fer de forma molt acurada amb temes molt especials per mi, que encara avui dia segueixo escoltant pràcticament igual. Tu deies, va, el teu comentari eròtic avui, Jordi, va.
8: Vinga, va. No, la veu de l'Àlex, és que la veu de l'Àlex és de programa de matinada.
7: Molt suggerent, eh?
8: Molt suggerent, vol de tarda. Bueno, jo no ho puc imitar perquè és inimitable.
7: No, no.
8: Però és programa total de 2 de la matinada. Bé, escolta, musical, eh? Res desviat, de tema. O sigui, musical totalment, com ho era Sílvia Tarragona si feia matinada.
7: Sí, igual. Sí.
8: Doncs en el cas de l'Àlex, per mi el mateix.
7: Doncs, de fet, acabarem ja el programa d'avui i ho farem amb més música, amb un registre també que amb els anys ha anat canviant cap a força suggerent, amb l'Albert Puig, el Delicatessen, i anirem a escoltar un programa especial que es feia en un Primavera Sound de ja fa alguns anyets. Abans de marxar, però, Jordi, el nostre e-mail...
8: amarotecaradiosantcugat@gmail.com amarotecaradiosantcugat@gmail.com Vinga, va, escriviu, remeneu una mica trastos vells per a casa i a veure quines cintes surten, que a nosaltres això ens ha passat.
7: I també teniu el WhatsApp disponible, és el 689 1074 83, 689 1074 83. Estarem encantats de rebre els vostres missatges amb el que sigui. Pot ser comentaris sobre la ràdio, si és que hi heu treballat, o com a oients, que és el que més us ha agradat escoltar en els vostres anys de vida, o actualment, si hi ha alguna cosa que us cridi l'atenció també. I si disposeu de gravacions antigues, això sí que ens fa molta falta, perquè tenim una capacitat limitada de buscar aquestes gravacions i, per tant, si volem seguir fent aquest programa, necessitem la vostra col·laboració. Així doncs, que us deixem fins al proper programa amb Delicatessen i Albert Puig i aquest Primavera Sound. Que vagi bé. Gràcies per escoltar-nos.
8: Gràcies, adéu-siau.
9: Ràdio Sant Cugat.
10: Ràdio Sant Cugat.
11: Ràdio Sant Cugat.
6: La maroteca de la ràdio.
12: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
6: La maroteca de la ràdio.
13: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
6: La maroteca de la ràdio.
12: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
6: La maroteca de la ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

Doncs, com ja és tradició, quan arriba la setmana del Primavera Sound, aquí al Delicatessen anem a buscar les perles que hi ha, les perles delicades que podem trobar en aquest cartell extensíssim d'un Primavera Sound que, de fet, comença el dia d'avui. Tot i la pluja i, en fi, tot i que el gruix de la programació la trobarem a partir de dijous, en el parc del fòrum, dijous, divendres i dissabte, però dimecres ja hi ha coses al fòrum, com per exemple la presència d'Stromae, aquesta sensació, revolució que ens arriba des de França, ell és belga, però tot i així a França és on t'ha fet fortuna, i sobretot, sobretot, gràcies als seus vídeos, que són realment, com diu aquesta cançó, formidables. Els heu de veure perquè són una veritable bogeria. Són vídeos originalíssims, d'un tipus que demostra tenir una imaginació sense límits, i musicalment, doncs, un home que és capaç d'anar des de cançons com aquesta, que ens pot recordar un passat de chanson francesa, clarament fins a coses que estan molt més enllà a l'electrònica ballable. Un tipus interessant que ve de gust veure en directe, Stromae, com tantes i tantes altres coses que passaran en el Primavera Sound. Deixeu-me dir-vos que aquesta setmana, doncs, segurament la programació quedarà alterada. Encara no podem dir ben bé com, per allò de permisos i aquestes complicacions que hi ha a l'hora de tramitar segons quina paperassa, però és ben probable que els dies de Primavera Sound no tinguem programa perquè estarem oferint-vos en directe concerts des del Primavera Sound. Per tant, tots aquells que no pugueu anar-hi, sapigueu que a icat.cat tindreu concerts en directe del bo i millor que hi ha a la programació del Primavera Sound. Dit això, anem a introduir-nos dins d'aquestes perles del Primavera. Hem començat amb Stromae, no podíem seguir d'una altra manera que no fos amb el nom, per mi, d'aquest Primavera, que no és altre que Caetano Veloso.

Sasso és l'últim disc que ha publicat Caetano Veloso. De fet, l'últim és Abraçasso, versió en directe, enregistrat en directe. És una de les pràctiques habituals de Caetano i que aquesta vegada vindrà al Primavera Sound. Actuarà dissabte. Un Caetano Veloso que alguns han dit que era estrany veure Caetano Veloso al Primavera Sound. Doncs jo discrepo absolutament, ja que si hi ha un home que s'ha sabut reinventar i un personatge que ha filtrejat amb totes les noves tendències, tant de l'electrònica com aproximant-se a terrenys del tot diversos, ha estat sempre Caetano Veloso, un home que ja en el seu origen va ser un revolucionari, tant amb la seva adaptació particular de la música popular brasilera com, evidentment, sent un dels puntals del tropicalisme, de la gran revolució musical de Brasil. Per tant, vaja, més que justificadíssima la seva presència en aquest festival Primavera Sound. I a més és que són tonteries, això d'anar catalogant qui sí, qui no. En definitiva, al cap i a la fi, el que es vol és escoltar bona música. I, per exemple, un altre dels grans clàssics que hi haurà en aquest festival i que també és, jo penso, que una bona lliçó de saviesa, de professionalitat, de maestria, és la presència de Doctor John. Dic una lliçó, sobretot per gent més jove, potser que no coneix aquests artistes. Un Doctor John, dels grans clàssics, dels sons del Mississippi, de la ciutat de Nova Orleans, que arriba al Primavera per presentar-nos la seva manera d'entendre el blues i moltes altres coses.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Festa Major viurà aquest dissabte 27 de juny una de les jornades més multitudinàries i intenses del programa. Els carrers del centre s'ompliran de foc, gegants i castells, mentre que els concerts, les activitats esportives i les propostes familiars es repartiran per tota la ciutat durant tot el dia. El correfoc de Festa Major, la Diada Castellera, la Trobada Gegantera i les actuacions de Coco, Ciberites o Tapeo Sound System marcaran una nit carregada d'ambient festiu. Diversió, imaginació i velocitat. Si hi ha tres elements imprescindibles en una baixada d'Andròmines, són aquests. Les guanyadores d'aquesta Festa Major han estat, en primer lloc, Error 426, premiada per la seva rapidesa. En segon lloc, la comparsa dels Pirates, reconeguda per la seva originalitat. I, finalment, la votació popular ha distingit un bòlit inspirat en una geladeria. Un total de 15 andròmines han participat en l'edició d'enguany, en què s'han pogut veure propostes de tota mena, des de cotxes molt realistes a vehicles amb missatges reivindicatius. I quan tot semblava encaminat a un nou triomf clar dels periodistes en el ja tradicional partit de Festa Major, la classe política ha aconseguit salvar un empat amb un punt de sort, ajuda externa i decisions arbitrals polèmiques, inclosa la de no disputar el desempat. Un enfrontament entre representants públics i premsa que per tercer any consecutiu ha estat de voleibol i s'ha disputat al PAP 3 de la Rambla del Celler. I l'augment dels discursos d'odi de la LGTBI-fòbia és una realitat que també es viu a Sant Cugat. Aquest és el principal missatge del manifest que ha llegit el col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere a Sant Cugat, el Galliner, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. El text denuncia que l'extrema dreta està normalitzant la violència contra el col·lectiu, a les xarxes, als instituts, a l'esport i a l'espai públic, i adverteix que aquesta situació també passa a Sant Cugat. El manifest també ha qüestionat que Sant Cugat sigui un espai plenament inclusiu. Tot i que sovint es presenta com una ciutat moderna i respectuosa amb la diversitat, els seus impulsors asseguren que encara hi ha persones que pateixen insults al carrer, bullying als centres educatius, actes vandàlics contra símbols LGTBIQ+, o por a mostrar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina o en l'àmbit familiar. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la programació de la Festa Major de Sant Cugat i totes les notícies a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vet aquí que una vegada...

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó d'històries i contes, un espai on la ràdio s'omple de colors gràcies a la vostra imaginació.
1: Sigueu molt benvinguts a l'hora del conte. Quina alegria saludar-vos una setmana més.
0: Hola, Mercè. Estàs disposada de cap a peus per oferir a tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes, en definitiva, a tota la família, una bona estona en un món màgic guiat per la fantasia dels contes?
1: Doncs i tant que sí, Lluís. Vinc amb les piles ben carregades. Avui hem preparat tres contes boníssims perquè els gaudiu a l'hora del conte. Ja sigui fent un bon esmorzar, a l'hora de berenar o, per què no, relaxats a l'hora de sopar. Històries que, recordeu, podeu escoltar arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Però atenció, perquè avui no només us portem contes, també obrirem el nostre bagul per recuperar aquella paraula que molts avis encara recorden i que nosaltres volem rescatar de l'oblit perquè la torneu a utilitzar.
1: Ep, i no deixem de banda la lectura, perquè a mig programa ens endinsarem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes que estic segura que us encantarà.
0: I tant, i com cada setmana, Mercè, tancarem el programa ballant i cantant amb molta bona música, com ha de ser.
1: Doncs no perdem més temps, Lluís, que les paraules tenen ganes de volar. Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 579. I fixeu-vos bé perquè ens ha sortit...
0: Una història tan acollidora com una manta d'hivern. El nostre primer conte d'avui es titula El petó de la bona nit.
1: Quin títol més dolç,
0: oi,
1: Lluís.
0: Sí, molt bonic.
1: I tant. Aquest relat ens presenta la Blau, una nena de 3 anys que té uns ulls grans com la lluna plena. A la Blau li encanta fer cabanes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el seu moment preferit del dia és quan arriba la nit i fa tet als braços de la seva mare per poder-se dormir ben tranquil·leta.
0: Ai, però un vespre la seva mare li explica amb molta tendresa que s'està fent gran i que ha arribat el moment de buscar una nova manera de descansar. Per ajudar-la en aquest canvi, li presentarà un amic molt especial, el coixí dels somnis, un coixí blau, ple d'estrelles, que és capaç d'escoltar tot el que li expliques abans de tancar els ulls.
1: Les primeres nits no seran fàcils i el son trigarà una mica més a arribar, però la Blau anirà descobrint que la teta deixa pas a les cançons de fil de llum, a les carícies i a uns petons màgics que duren fins a l'endemà al matí. Una història preciosa que ens ensenya que fer-se gran no significa perdre l'amor, sinó descobrir noves maneres de rebre'l.
0: Ai, sense més, escolteu El petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a llogar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: i del coixí dels somnis de la petita Blau, que ens ha ensenyat que fer-se gran és una aventura preciosa, viatgem ara fins a la plaça d'un poble on hi ha una vella botiga amb un rètol mig despintat que diu rellotgeria. Allà hi trobem el protagonista del nostre segon conte d'avui.
1: Allà hi viu en Josep, un avi rellotger que enyora els temps en què els seus rellotges eren autèntiques obres d'art. N'havia fet de paret amb cucuts, amb parelles ballant i, fins i tot, amb granotes que raucaven les hores. Com que s'acosta l'aniversari de la seva neta Clara, que farà 11 anys, decideix posar fil a l'agulla i, malgrat el reuma de les mans, fabricar-li un rellotge ben especial.
0: La Clara, tota contenta, el posa a la tauleta de nit i s'adorm ben de pressa. Però, quan es lleva l'endemà, què carai ha passat? Les mànigues de la brusa li van llargues, les faldilles li queden grans i les sabates li ballen els peus. S'ha encongit i sembla que hagi tornat als 9 anys.
1: És una història fantàstica i molt divertida, escrit per en Jaume Buixeda juntament amb la seva neta Clara. Sintonitzem les agulles del temps per escoltar l'hora del conte, un regal per a la Clara.

0: A la plaça del poble hi havia una botiga tancada de feia temps i on encara es podia llegir sobre les portes el rètol de la rellotgeria. Estava bastant despintat i donava la impressió d'abandonament en el seu interior, però un avi enyorava els temps passats en què els seus rellotges eren volguts per tothom, ja que eren molt especials. N'havia fet de paret, grans i amb un gran pèndol, d'altres més petits, on quan assenyalaven les hores sortien a cantar cucuts, parelles, ferrers usant l'enclusa, però el més curiós era el de les granotes, que en sortien a raucar tantes com hores havien d'assenyalar. Bé, com que s'acostava l'aniversari de la seva neta, Clara, que faria 11 anys, pensar que podria muntar-li un dels seus rellotges, tot i que la deformació de les mans, degut al reuma, limitava bastant la seva habilitat. Posat mans a l'obra dels calaixos de la vella estanteria, començà a treure peces i més peces, eines i més eines, i fustes i més fustes, que les seves mans anaven prenent forma. La caixa del rellotge s'estava convertint en una obra d'art. Un cop pintada, feia molta patxoca, ja que havia fet filigranes a la fusta i pintat filets daurats que l'adornaven. Un cop acabada la caixa, començà a muntar la maquinària i aviat tingué el regal preparat, malgrat que mentre estava fent el muntatge, la seva veïna, que era molt xerraire, hi havia anat per explicar-li alguna de les xafarderies corrents per la vila.
1: Que no ho sap, Josep! La parella jove de Cal Petit han de tenir bessonada i la papeta de Cal Roc ha caigut i s'ha trencat la cama.
2: Mira, noia, felicites de Cal Petit de part meva quan els vegis i sento molt el que li ha passat a la Pepeta. La veritat és que fer-se gran comporta desavantatges i has d'anar amb uns ulls com unes taronges i encara hi valgui...
1: Veig que tornes a dedicar-te al rellotge.
2: Bueno, només faig aquest, Vull regalar-lo a la meva neta Clara, que fa anys, perquè tingui un bon record del seu avi.
0: Mentre xerraven, ell acabà de fer el muntatge. El posà dins d'una capsa i l'embolicà amb paper bonic i l'adornà amb una llaçada vermella i lluent. Ja tenia el regal preparat. A l'endemà, cridà a la Clara i tot donant-li el regal, la felicità i li digué...
2: Mira, vull que aquest regal t'acompanyi al llarg de la teva vida i que, quan el vegis, recordis el teu avi que te l'ha fet.
3: Moltes gràcies, avi. El posaré damunt de la tauleta de nit i em servirà per despertar-me els matins i pensar en tu.
0: Dit i fet, col·locar el rellotge a la tauleta i de veritat que hi veiem molt de goig. La caixa de fusta era reposada i les filigranes fetes en fil daurat i les busques eren fosforescents, de manera que... A les fosques, sempre es podia veure l'hora que era. Col·locat al seu lloc i un cop posat en marxa, la Clara es ficà al llit i ben de pressa s'adormí. Al matí següent, en llevar-se i havent-se dutxat, anà per vestir-se i, cosa rara, les mànigues de la brusa li eren llargues. Les faldilles anaven a mitja cama i fins i tot els peus ballaven dins de les sabates.
3: Mare, mare, vine, que no sé què ha passat.
4: Clara... Valga'm Déu, t'has encongit, però si t'has fet més petita. Sembla que hagis tornat a fer 9 anys i no 11.
3: Doncs què ha passat, mare?
4: No ho sé, sincerament jo no trobo cap explicació.
3: Mare, t'has adonat que en el rellotge que ha fet l'avi giren les busques al revés? Per poder llegir l'hora, he hagut d'agafar un mirall i mirar-lo a la seva imatge.
4: Doncs l'haurem de parar i demanar a l'avi que l'arregli, ja que és molt estrany que no se n'hagi adonat.
0: Llavors, l'avi va desmuntar la màquina i reparar l'enginy. Tot parlant amb la Maria, la veïna, havia muntat dues rodetes a l'inrevés. Una vegada arreglat i posat en marxa, les coses tornaren al seu lloc. Les faldilles anaven a la mida, les mànigues s'escurçaren i cada peça es posà al seu lloc. Per unes hores, el rellotge de la Clara havia manat en el temps i tot s'havia endarrerit. Ara ja tornava a estar tot a lloc.
5: I després de viatjar en el temps amb el rellotge de la Clara, arribem al tercer, últim i colpidor conte d'aquesta setmana. Una història que comença en unes golfes plenes d'andròmines velles i acaba mirant fixament cap a la immensitat de l'univers. Es titula La llimoneta i la nena que volia veure el cel.
6: i té com a protagonista la Isona, una nena molt bona i molt estudiosa que té una gran passió. A ella el que més li agrada és veure el cel amb les seves estrelles, constel·lacions i planetes que observa cada nit amb el seu telescopi. Un bon dia, remenant les golfes de casa, troba una fotografia antiga en blanc i negre, on surt una nena vestida de blanc amb uns ulls molt clars.
5: La màgia es deslliga la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. La Isona demana un desig en veure passar l'estel més lluminós i de cop i volta se sent un soroll a les golfes. Quan hi puja, la nena de la fotografia ha desaparegut, però en el seu lloc, darrere del mar, apareix una gateta tota blanca, peludeta, i amb els ulls de color blau lluminós, a qui bateguen com a la llimoneta.
6: L'aventura grossa, però, arribarà una tarda al llac de les Deus. La Isona caurà a l'aigua i, com que no sap nedar, la llimoneta demostrarà tenir un enginy i una valentia espectaculars per salvar la seva millor amiga. Un relat preciós d'en Joan Serra Hernán, que, a més, té un ràfec solidari preciós. És un homenatge a les protectores d'animals i tots els seus beneficis van destinats a la protectora de gats de Sant Quintí de Mediona.
5: Obriu bé els ulls i busqueu l'estel més brillant del firmament. Arriba l'últim conte d'avui a l'hora del conte, la llimoneta i la nena que volia veure el cel.
7: La llimoneta és una gata tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de l'Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina. D'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta peludeta i suau amb uns bigotis ben tibants? Doncs ara us ho diré i, a més, us contaré alguna de les seves aventures.

0: Sembla ser que un dia la Isona tafanejava les golfes de casa seva. Hi havia un munt d'andròmines, llibres vells, eines antigues del camp, un bagul amb robes dels rebesavis, joguines mitja espatllades, algun capçal del llit i una fotografia dins d'un elegant marc de color daurat recolzat al terra. En aquella imatge en blanc i negre s'hi podia veure la plaça de la vila tal com era feia un munt d'anys i al vell mig un grupet de nenes i nens que miraven atentament cap on devia estar el fotògraf. Entre la mainada hi destacava una nena cufada amb un llaç blanc. Duia un vestidet del mateix color, igual que les sabates, tot i que, és clar, en aquells temps les fotografies no eren en colors. Els ulls d'aquella nena semblaven ser molt clars. Què sap si potser blaus? Isona va observar embadalida aquella fotografia.
1: Quina fotografia més bonica! Com m'agradaria saber qui són aquests nens i nenes. I aquesta nena del vestit blanc. És molt bonica.
0: I tot el dia va tenir al cap la seva imatge. Aquella nit, Isona va observar, com feia sempre, el cel de Sant Quintí amb el telescopi que li havien dut els Reis per premiar que fos tan bona i estudiosa. Podia passar-se hores i hores observant els estels, la lluna, les formes capricioses de les constel·lacions. Podríem dir que coneixia el cel com si fos casa seva, perquè el més gran desig de l'Isona era anar a viure dalt del cel. Aquella nit era especial. Era la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. Desenes d'estels creuaven el firmament dibuixant cues de llum. L'àvia li explicà que quan algú veu l'estel més refulgent travessant el cel, Sant Llorenç li compleix allò que estigués pensant. Per fi! Ara passava l'estrella més lluminosa i Isona, sense voler, recordar la nena vestideta de blanc de la vella fotografia.
1: Qui devia ser?
0: De sobte, va sentir un soroll que venia del trespol del pis de dalt on estaven les golfes. Va ser un cop sec, com d'un petit embalum caient al terra. Intrigada, agafà una llanterna de la tauleta de nit, pujà les escales i entrà a les golfes. Aquell lloc de nit semblava el reialme de les ombres. Amb molta cura, anà avançant entre els objectes. Tots semblaven al mateix lloc que al matí. Aleshores, es plantà davant de la fotografia, l'il·luminà amb la llanterna.
1: Com? No pot ser. On és?
0: Va obrir i tancar els ulls un parell de vegades, pensant que la penombra li jugava una mala passada a la vista. La nena de blanc no hi era a la imatge. S'atensà, passà els dits pel vidre que cobria la fotografia per si de cas una taca o la pols tapessin la seva imatge, però que era ben cert que la nena havia desaparegut de l'escena. I tot just a baixar la vista del darrere de la fotografia va aparèixer una gateta, peludeta, tota blanca i amb els ulls blaus.
1: D'on surts, tu, bonica? Vine aquí, no tinguis por.
0: Ja hem dit que la llimoneta dormia en un cistell ple de llimones, però al cap d'uns dies la Isona li comprà al mercat dels dissabtes una manteta perquè estigués més calentona. Ah, però us havia d'explicar una de les seves aventures. Vet aquí que hem dit que la gran il·lusió de la Isona era poder viure al cel. Una tarda en què el temps era rúfol, amb grans núvols foscos plantats sobre la vila, Isona i la llimoneta van anar cap al llac de les Deus. A l'àvia li agradava coure els cigrons amb l'aigua dels brolladors i va demanar a l'Isona que hi anés a omplir una garrafa. Pel camí, la nena i la caqueta es distreien mirant fileres de formigues, la dansa de les papallones damunt dels pipiripips i escoltant els raucs de les granotes xerrant entre elles a la riera. Van arribar al llac gran i la Isona es va posar la garrafa a omplir sota una deu. Però l'aigua brollava tan fort que l'arrencada de la mà la feu lliscar fins al llac. En el moment en què l'Isona s'ajupia per recuperar la garrafa, els nuvolots es van esqueixar com per art de màgia i la lluna i un tou d'estels es reflectiren al fons de les aigües.
1: Sí que s'ha fet tard, ja és de nit.
0: Però de seguida, aquell espectacle l'encisà. Agenollada, amb un dit anava assenyalant les estrelles.
1: Mira, llimoneta, aquest és l'os polar, aquella altra és en realitat el planeta Venus. I...
0: La Isona va perdre l'equilibri de tant atensar-se a l'aigua i començar a xipollejar espantada perquè encara no havia après a nedar. La llimoneta s'hi volia llançar a socórrer-la, tot i que els gats no són gaire amics de l'aigua. Però va pensar que no tindria prou força per arrossegar-la fins a la riba del llac. Li calia fer alguna cosa, perquè la Isona desapareixia i tornava a aparèixer per moments a dins de l'aigua. Llavors va veure la barca que passejava la gent pel llac els diumenges lligada a un arbre de la vora de l'aigua. Amb les ungles i les dentetes va retar la corda que subjectava la barca i quan aconseguí tallar-la, amb les dues potetes del darrere va fer força per empènyer la barca cap on estava l'Isona. Uf, va pensar en veure que la nena s'aferrava a un dels rems, però encara no hi havia prou, perquè l'Isona no podia enfilar-se a la barca. Almenys no s'enfonsarà, però cal trobar algú que la rescati, va pensar. Neguitosa va mirar arreu per si veia algun humà, però aquelles hores ningú transitava les envistes del llac. Amb tot, va semblar-li sentir el motor d'un cotxe. A tota velocitat va trascar els esglaons que duien del llac a l'esplanada que feia d'aparcament. En efecte, un cotxe acabava d'aturar-se i d'ell van abaixar-se el pare i el germà de l'Isona. Estranyats i temerosos per la tardança de la nena, havien decidit anar a buscar-la. «Meu!», va miular la llimoneta alhora que tibava amb força del camal del pare perquè la seguís. El germà demanà a la gateta.
2: «Què vols dir, llimoneta?» «De pressa, seguim-la. El cor em diu que la llimoneta s'està avisant d'alguna desgràcia».
0: I així va ser com, gràcies a l'enginy i valentia de la gateta, la Isona va salvar la vida i van convertir-se en amigues inseparables. Una nit que la nena estava admirant els estels des de la seva habitació, li va dir a la llimoneta...
1: «Saps, llimoneta, a partir d'ara, quan desitgi viure al cel, si és de nit, miraré les alçades, però si és de dia, el blau dels teus ulls».
3: Doncs, Lluís, preciós aquest conte de la llimoneta. I, si et sembla bé, ara presentarem una altra paraula d'aquelles que diuen que són perdudes o que estan oblidades. I mira, Lluís, la paraula d'avui m'encanta. Em refereixo al mot atzucac. L'he sentit en un programa de televisió, un concurs que acostumo a mirar gairebé cada dia quan puc. Tenia clar un dels seus significats, camí o carreró sense sortida. He trobat que ve de l'àrab i es refereix a un carrer molt estretet, però té molts altres significats en relació a diferents situacions.
2: Doncs sí, si em permets, Mercè, diré altres significats d'aquest mot que és molt bonic. També s'utilitza per descriure una situació estancada o sense sortida, com, per exemple, les negociacions han entrat en un atzucac. En informàtica, pot voler referir-se a un tipus d'error relacionat amb els sistemes multitasca. Amb escacs fa referència a una situació en la qual qualsevol moviment del jugador implica un afebliment de la seva posició. Ai, Mercè, i és que el català és una llengua tan increïblement rica que fins i tot per descriure un carreró sense sortida o una situació difícil utilitza una paraula tan plena de sonoritat i d'història com és atzucac. Ai, no deixem mai d'explorar-la, de cuidar-la i de bressolar-la en el nostre dia a dia. I ara, si et sembla, anem a recomanar un llibre. Anem a la biblioteca.

0: I avui presentem una història dolça, que ajuda els més petits a comprendre millor les seves emocions. És un conte infantil que ens parla de compartir, ens parla de la gelosia entre germans i de l'amor familiar així en general. També ens ensenya a aprendre a esperar i a cooperar. Encara no he dit el títol del llibre.
1: No.
0: Es diu En Pol, la Laia i la Cera Blava. I, com sempre, ens en pots dir alguna cosa més, Lluís?
2: Curteta la faré.
0: D'acord.
2: Vinga. En Pol i la Laia són dos bessons alegres que adoren descobrir el món junts. Un dia reben una capsa de ceres de colors, però tots dos volen la mateixa, la seda blava. Un petit conflicte els farà sentir gelosia, tristesa i també una gran sorpresa. Amb l'ajuda de la seva mare descobriran que compartir, esperar el torn i pensar en els altres pot convertir qualsevol discussió en una cosa bonica.
0: És un bonic conte i és perfecte per a nens i nenes a partir de 3 anys. I és ideal per llegir en família abans de dormir. Transmet molta pau. En Pol, la Laia.

0: rellotge de la Clara, hem mirat l'univers gràcies a la Isona i, precisament per acomiadar-nos mirant cap a l'infinit, avui marxem envoltats de llum.
1: Exacte, ens acomiadem viatjant entre constel·lacions amb la música d'un artista que estimem moltíssim i que posa banda sonora a les nostres vides. Ens anem amb la veu dolça de la Damaris Gelabert i la seva preciosa cançó Estrelles.
0: Mireu fixament cap amunt. Busqueu el vostre estel preferit i deixeu-vos portar pel ritme d'aquesta melodia tan màgica.
1: Sigueu molt feliços, cuideu molt els vostres animals, recupereu les paraules dels avis i ja ho sabeu, mentre no ens tornem a trobar...
0: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó d'històries i contes, un espai on la ràdio s'omple de colors gràcies a la vostra imaginació.
1: Sigueu molt benvinguts a l'Hora del Conte. Quina alegria saludar-vos una setmana més.
0: Hola, Mercè. Estàs disposada de cap a peus per oferir a tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes, en definitiva, a tota la família, una bona estona en un món màgic guiat per la fantasia dels contes?
1: Doncs i tant que sí, Lluís. Vinc amb les piles ben carregades. Avui hem preparat tres contes boníssims perquè els gaudiu a l'Hora del Conte. Ja sigui fent un bon esmorzar, a l'hora de berenar o, per què no, relaxats a l'hora de sopar. Històries que, recordeu, podeu escoltar arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Però atenció, perquè avui no només us portem contes, també obrirem el nostre bagul per recuperar aquella paraula que molts avis encara recorden i que nosaltres volem rescatar de l'oblit perquè la torneu a utilitzar.
1: Ep, i no deixem de banda la lectura, perquè a mig programa ens endinsarem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes que estic segura que us encantarà.
0: I tant, i com cada setmana, Mercè, tancarem el programa ballant i cantant amb molta bona música, com ha de ser.
1: Doncs no perdem més temps, Lluís, que les paraules tenen ganes de volar. Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el nostre gran llibre de contes.

0: per la pàgina 579. I fixeu-vos bé, perquè ens ha sortit...
1: Una història tan acollidora com una manta d'hivern. El nostre primer conte d'avui es titula El petó de la bona nit.
0: Quin títol més dolç,
1: oi,
0: Lluís.
1: Sí,
0: avui... I tant. Aquest relat ens presenta la Blau, una nena de 3 anys que té uns ulls grans com la lluna plena. A la Blau li encanta fer cabanes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el seu moment preferit del dia és quan arriba la nit i fa tet als braços de la seva mare per poder-se dormir ben tranquil·leta.
1: Ai, però un vespre la seva mare li explica amb molta tendresa que s'està fent gran i que ha arribat el moment de buscar una nova manera de descansar. Per ajudar-la en aquest canvi, li presentarà un amic molt especial, el coixí dels somnis, un coixí blau, ple d'estrelles, que és capaç d'escoltar tot el que li expliques abans de tancar els ulls.
0: Les primeres nits no seran fàcils i el son trigarà una mica més a arribar, però la Blau anirà descobrint que la teta deixa pas a les cançons de fil de llum, a les carícies i a uns petons màgics que duren fins a l'endemà al matí. Una història preciosa que ens ensenya que fer-se gran no significa perdre l'amor, sinó descobrir noves maneres de rebre'l.
1: Ai, sense més, escolteu El petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a llogar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un son dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: i del coixí dels somnis de la petita Blau, que ens ha ensenyat que fer-se gran és una aventura preciosa, viatgem ara fins a la plaça d'un poble on hi ha una vella botiga amb un rètol mig despintat que diu rellotgeria. Allà hi trobem el protagonista del nostre segon conte d'avui.
1: Allà hi viu en Josep, un avi rellotger que enyora els temps en què els seus rellotges eren autèntiques obres d'art. N'havia fet de paret amb cucuts, amb parelles ballant i, fins i tot, amb granotes que raucaven les hores. Com que s'acosta l'aniversari de la seva neta Clara, que farà 11 anys, decideix posar fil a l'agulla i, malgrat el reuma de les mans, fabricar-li un rellotge ben especial.
0: La Clara, tota contenta, el posa a la tauleta de nit i s'adorm ben de pressa. Però, quan es lleva l'endemà, què carai ha passat? Les mànigues de la brusa li van llargues, les faldilles li queden grans i les sabates li ballen els peus. S'ha encongit i sembla que hagi tornat als 9 anys.
1: És una història fantàstica i molt divertida, escrit per en Jaume Buixeda juntament amb la seva neta Clara. Sintonitzem les agulles del temps per escoltar l'hora del conte, un regal per a la Clara.

0: A la plaça del poble hi havia una botiga tancada de feia temps i on encara es podia llegir sobre les portes el rètol de la rellotgeria. Estava bastant despintat i donava la impressió d'abandonament en el seu interior, però un avi enyorava els temps passats en què els seus rellotges eren volguts per tothom, ja que eren molt especials. N'havia fet de paret, grans i amb un gran pèndol, d'altres més petits, on quan assenyalaven les hores sortien a cantar cucuts, parelles, ferrers usant l'enclusa, però el més curiós era el de les granotes, que en sortien a raucar tantes com hores havien d'assenyalar. Bé, com que s'acostava l'aniversari de la seva neta, Clara, que faria uns anys, pensar que podria muntar-li un dels seus rellotges, tot i que la deformació de les mans, degut al reuma, limitava bastant la seva habilitat. Posat mans a l'obra dels calaixos de la vella estanteria, començà a treure peces i més peces, eines i més eines, i més fustes, que les seves mans anaven prenent forma. La caixa del rellotge s'estava convertint en una obra d'art. Un cop pintada, feia molta patxoca, ja que havia fet filigranes a la fusta i pintat filets daurats que l'adornaven. Un cop acabada la caixa, començà a muntar la maquinària i aviat tingué el regal preparat, malgrat que mentre estava fent el muntatge, la seva veïna, que era molt xerraire, hi havia anat per explicar-li alguna de les xafarderies corrents per la vila.
1: Que no ho sap, Josep! La parella jove de Cal Petit han de tenir bessonada i la papeta de Cal Roc ha caigut i s'ha trencat la cama.
2: Mira, noia, felicita'ls de Cal Petit a part meva quan els vegis i sento molt el que li ha passat a la Pepeta. La veritat és que fer-se gran comporta desavantatges i has d'anar amb uns ulls com unes taronges i encara hi valgui...
1: Veig que tornes a dedicar-te al rellotge.
2: Bueno, només faig aquest, Vull regalar-lo a la meva neta Clara, que fa anys, perquè tingui un bon record del seu avi.
0: Mentre xerraven, ell acabà de fer el muntatge, el posà dins una capsa i l'embolicà amb paper bonic, i l'adornà amb una llaçada vermella i lluent. Ja tenia el regal preparat. A l'endemà, cridà a la Clara i tot donant-li el regal, la felicità i li digué...
2: Mira, vull que aquest regal t'acompanyi al llarg de la teva vida i que, quan el vegis, recordis el teu avi que te l'ha fet.
3: Moltes gràcies, avi. El posaré damunt de la tauleta de nit i em servirà per despertar-me els matins i pensar en tu.
0: Dit i fet, col·locà el rellotge a la tauleta i de veritat que hi veiem molt de goig. La caixa de fusta era reposada i les filigranes fetes en fil daurat i les busques eren fosforescents, de manera que... A les fosques, sempre es podia veure l'hora que era. Col·locat al seu lloc i un cop posat en marxa, la Clara es ficà al llit i ben de pressa s'adormí. Al matí següent, en llevar-se i havent-se dutxat, anà per vestir-se i, cosa rara, les mànigues de la brusa li eren llargues. Les faldilles anaven a mitja cama i fins i tot els peus ballaven dins de les sabates.
3: Mare, mare, vine, que no sé què ha passat.
4: Clara! Valga'm Déu, t'has encongit, però si t'has fet més petita. Sembla que hagis tornat a fer 9 anys i no 11.
3: Doncs què ha passat, mare?
4: No ho sé, sincerament jo no trobo cap explicació.
3: Mare, t'has adonat que en el rellotge que ha fet l'avi giren les busques al revés? Per poder llegir l'hora, he hagut d'agafar un mirall i mirar-lo a la seva imatge.
4: Doncs l'haurem de parar i demanar a l'avi que l'arregli, ja que és molt estrany que no se n'hagi adonat.
0: Llavors, l'avi va desmuntar la màquina i reparar l'enginy. Tot parlant amb la Maria, la veïna, havia muntat dues rodetes a l'inrevés. Una vegada arreglat i posat en marxa, les coses tornaren al seu lloc. Les faldilles anaven a la mida, les mànigues s'escurçaren i cada peça es posà al seu lloc. Per unes hores, el rellotge de la Clara havia manat en el temps i tot s'havia endarrerit. Ara ja tornava a estar tot a lloc.
5: I després de viatjar en el temps amb el rellotge de la Clara, arribem al tercer, últim i colpidor conte d'aquesta setmana. Una història que comença en unes golfes plenes d'andròmines velles i acaba mirant fixament cap a la immensitat de l'univers. Es titula La llimoneta i la nena que volia veure el cel.
6: i té com a protagonista la Isona, una nena molt bona i molt estudiosa que té una gran passió. A ella, el que més li agrada és veure el cel amb les seves estrelles, constel·lacions i planetes que observa cada nit amb el seu telescopi. Un bon dia, remenant les golfes de casa, troba una fotografia antiga en blanc i negre, on surt una nena vestida de blanc amb uns ulls molt clars.
5: La màgia es deslliga la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. La Isona demana un desig en veure passar l'estel més lluminós i de cop i volta se sent un soroll a les golfes. Quan hi puja, la nena de la fotografia ha desaparegut, però en el seu lloc, darrere del mar, apareix una gateta tota blanca, peludeta, i amb els ulls de color blau lluminós, a qui bateguen com a la llimoneta.
6: L'aventura grossa, però, arribarà una tarda al llac de les Deus. La Isona caurà a l'aigua i, com que no sap nedar, la llimoneta demostrarà tenir un enginy i una valentia espectaculars per salvar la seva millor amiga. Un relat preciós d'en Joan Serra Hernán, que, a més, té un ràfec solidari preciós. És un homenatge a les protectores d'animals i tots els seus beneficis van destinats a la protectora de gats de Sant Quintí de Mediona.
5: Obriu bé els ulls i busqueu l'estel més brillant del firmament. Arriba l'últim conte d'avui a l'hora del conte, la llimoneta i la nena que volia veure el cel.
7: La llimoneta és una gata tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de l'Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina. D'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta peludeta i suau amb uns bigotis ben tibants? Doncs ara us ho diré, i a més us contaré alguna de les seves aventures.

0: Sembla ser que un dia la Isona tafanejava les golfes de casa seva. Hi havia un munt d'andròmines, llibres vells, eines antigues del camp, un bagul amb robes dels rebesavis, joguines mitges espatllades, algun capçal del llit i una fotografia dins d'un elegant marc de color daurat recolzat al terra. En aquella imatge en blanc i negre s'hi podia veure la plaça de la vila tal com era feia un munt d'anys i al vell mig un grupet de nenes i nens que miraven atentament cap on devia estar el fotògraf. Entre la mainada hi destacava una nena cufada amb un llaç blanc. Duia un vestidet del mateix color, igual que les sabates, tot i que, és clar, en aquells temps les fotografies no eren en colors. Els ulls d'aquella nena semblaven ser molt clars. Què saps si potser blaus? Isona va observar embadalida aquella fotografia.
1: Quina fotografia més bonica! Com m'agradaria saber qui són aquests nens i nenes. I aquesta nena del vestit blanc. És molt bonica.
0: I tot el dia va tenir al cap la seva imatge. Aquella nit, Isona va observar, com feia sempre, el cel de Sant Quintí amb el telescopi que li havien dut els Reis per premiar que fos tan bona i estudiosa. Podia passar-se hores i hores observant els estels, la lluna, les formes capricioses de les constel·lacions. Podríem dir que coneixia el cel com si fos casa seva, perquè el més gran desig de l'Isona era anar a viure dalt del cel. Aquella nit era especial. Era la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. Desenes d'estels creuaven el firmament dibuixant cues de llum. L'àvia li explicà que quan algú veu l'estel més refulgent travessant el cel, Sant Llorenç li compleix allò que estigués pensant. Per fi! Ara passava l'estrella més lluminosa i Isona, sense voler, recordar la nena vestideta de blanc de la vella fotografia.
1: Qui devia ser?
0: De sobte, va sentir un soroll que venia del trespol del pis de dalt on estaven les golfes. Va ser un cop sec, com d'un petit embalum caient al terra. Intrigada, agafà una llanterna de la tauleta de nit, pujar les escales i entrar a les golfes. Aquell lloc de nit semblava el reialme de les ombres. Amb molta cura, anà avançant entre els objectes. Tots semblaven al mateix lloc que al matí. Aleshores, es plantà davant de la fotografia, l'il·luminà amb la llanterna.
1: Com? No pot ser. On és?
0: Va obrir i tancar els ulls un parell de vegades, pensant que la penombra li jugava una mala passada a la vista. La nena de blanc no hi era a la imatge. S'atensà, passà els dits pel vidre que cobria la fotografia per si de cas un atac o la pols tapessin la seva imatge, però, clar, era ben cert que la nena havia desaparegut de l'escena. I tot just a baixar la vista del darrere de la fotografia va aparèixer una gateta, peludeta, tota blanca i amb els ulls blaus.
1: D'on surts, tu, bonica? Vine aquí, no tinguis por.
0: Ja hem dit que la llimoneta dormia en un cistell ple de llimones, però al cap d'uns dies la Isona li comprà al mercat dels dissabtes una manteta perquè estigués més calentona. Ah, però us havia d'explicar una de les seves aventures. Vet aquí que hem dit que la gran il·lusió de la Isona era poder viure al cel. Una tarda en què el temps era rúfol, amb grans núvols foscos plantats sobre la vila, Isona i la llimoneta van anar cap al llac de les Deus. A l'àvia li agradava coure els cigrons amb l'aigua dels brolladors i va demanar a l'Isona que hi anés a omplir una garrafa. Pel camí, la nena i la gateta es distreien mirant fileres de formigues, la dansa de les papallones damunt dels pipiripips i escoltant els raucs de les granotes xerrant entre elles a la riera. Van arribar al llac gran i la Isona es va posar la garrafa a omplir sota una deu. Però l'aigua brollava tan fort que l'arrencada de la maina feu lliscar fins al llac. En el moment en què l'Isona s'ajupia per recuperar la garrafa, els nuvolots es van esqueixar com per art de màgia i la lluna i un tou d'estels es reflectiren al fons de les aigües.
1: Sí que s'ha fet tard, ja és de nit.
0: Però de seguida, aquell espectacle l'encisà. Agenollada, amb un dit anava assenyalant les estrelles.
1: Mira, llimoneta, aquest és l'os polar. Aquella altra és en realitat el planeta Venus. I...
0: La Isona va perdre l'equilibri de tant atensar-se a l'aigua i començar a xipollejar espantada perquè encara no havia après a nedar. La llimoneta s'hi volia llançar a socórrer-la, tot i que els gats no són gaire amics de l'aigua. Però va pensar que no tindria prou força per arrossegar-la fins a la riba del llac. Li calia fer alguna cosa, perquè la Isona desapareixia i tornava a aparèixer per moments a dins de l'aigua. Llavors va veure la barca que passejava la gent pel llac els diumenges lligada a un arbre de la vora de l'aigua. Amb les ungles i les dentetes va retar la corda que subjectava la barca i quan aconseguí tallar-la amb les dues potetes del darrere va fer força per empènyer la barca cap on estava l'Isona. Uf, va pensar en veure que la nena s'aferrava a un dels rems, però encara no hi havia prou, perquè l'Isona no podia enfilar-se a la barca. Almenys no s'enfonsarà, però cal trobar algú que la rescati, va pensar. Neguitosa va mirar arreu per si veia algun humà, però aquelles hores ningú transitava les envistes del llac. Amb tot, va semblar-li sentir el motor d'un cotxe. A tota velocitat va trascar els esglaons que duien del llac a l'esplanada que feia d'aparcament. En efecte, un cotxe acabava d'aturar-se i d'ell van abaixar-se el pare i el germà de l'Isona. Estranyats i temerosos per la tardança de la nena, havien decidit anar a buscar-la. «Meu!», va miolar la Llimoneta alhora que tibava amb força del camal del pare perquè la seguís. El germà demanà a la gateta.
2: «Què vols dir, Llimoneta? De pressa, seguim-la. El cor em diu que la Llimoneta se'n està avisant d'alguna desgràcia».
0: I així va ser com, gràcies a l'enginy i valentia de la gateta, la Isona va salvar la vida i van convertir-se en amigues inseparables. Una nit que la nena estava admirant els estels des de la seva habitació, li va dir a la Llimoneta...
1: «Saps, Llimoneta, a partir d'ara, quan desitgi viure al cel, si és de nit, miraré les alçades, però si és de dia, el blau dels teus ulls».
3: Doncs, Lluís, preciós aquest conte de la Llimoneta. I, si et sembla bé, ara presentarem una altra paraula d'aquelles que diuen que són perdudes o que estan oblidades. I mira, Lluís, la paraula d'avui m'encanta. Em refereixo al mot atzucac. L'he sentit en un programa de televisió, un concurs que acostumo a mirar gairebé cada dia quan puc. Tenia clar un dels seus significats, camí o carreró sense sortida. He trobat que ve de l'àrab i es refereix a un carrer molt estretet, però té molts altres significats en relació a diferents situacions.
4: Doncs sí, si em permets, Mercè, diré altres significats d'aquest mot que és molt bonic. També s'utilitza per descriure una situació estancada o sense sortida, com, per exemple, les negociacions han entrat en un atzucac. En informàtica, pot voler referir-se a un tipus d'error relacionat amb els sistemes multitasca. Amb escacs fa referència a una situació en la qual qualsevol moviment del jugador implica un afebliment de la seva posició. Ai, no sé. I és que el català és una llengua tan increïblement rica que, fins i tot, per descriure un carreró sense sortida o una situació difícil, utilitza una paraula tan plena de sonoritat i d'història com és atzucac. Ai, no deixem mai d'explorar-la, de cuidar-la i de bressolar-la en el nostre dia a dia. I ara, si et sembla, anem a recomanar un llibre. Anem a la biblioteca.

0: I avui presentem una història dolça que ajuda els més petits a comprendre millor les seves emocions. És un conte infantil que ens parla de compartir, ens parla de la gelosia entre germans i de l'amor familiar així en general. També ens ensenya a aprendre a esperar i a cooperar. Encara no he dit el títol del llibre.
1: No.
0: Es diu En Pol, la Laia i la Cera Blava. I, com sempre, ens en pots dir alguna cosa més, Lluís?
1: Curteta la faré.
0: D'acord.
1: Vinga. En Pol i la Laia són dos bessons alegres que adoren descobrir el món junts. Un dia reben una capsa de ceres de colors, però tots dos volen la mateixa, la seda blava. Un petit conflicte els farà sentir gelosia, tristesa i també una gran sorpresa. Amb l'ajuda de la seva mare descobriran que compartir, esperar el torn i pensar en els altres pot convertir qualsevol discussió en una cosa bonica.
0: És un bonic conte i és perfecte per a nens i nenes a partir de 3 anys. I és ideal per llegir en família abans de dormir. Transmet molta pau. En Pol, la Laia i la Cera Blava, de la Montse Rovira.
1: I amb la Isona i la gateta Llimoneta mirant fixament el cel blau i recordant que la màgia de vegades s'amaga en els ulls d'aquells que ens estimen, és el moment de tancar el nostre gran llibre d'històries i d'acomiadar l'obra del conte per avui.
0: Oh, quina penona que fa de vegades tancar el llibre, Lluís. Però ens anem feliços d'haver viscut un programa tan especial, ja que amb aquest tanquem la temporada d'hivern.
1: Doncs sí.
0: Sí. Hem après a fer el petó de la bona nit amb la Blau. Hem girat el temps a l'inrevés amb el rellotge de la Clara. Hem mirat l'univers gràcies...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La Festa Major viurà aquest dissabte 27 de juny una de les jornades més multitudinàries i intenses del programa. Els carrers del centre s'ompliran de foc, gegants i castells, mentre que els concerts, les activitats esportives i les propostes familiars es repartiran per tota la ciutat durant tot el dia. El correfoc de Festa Major, la Diada Castellera, la Trobada Gegantera i les actuacions de Coco, Sibarites o Tapeo Sound System marcaran una nit carregada d'ambient festiu. Diversió, imaginació i velocitat. Si hi ha tres elements imprescindibles en una baixada d'Andròmines, són aquests. Les guanyadores d'aquesta Festa Major han estat, en primer lloc, Error 426, premiada per la seva rapidesa. En segon lloc, la comparsa dels Pirates, reconeguda per la seva originalitat. I, finalment, la votació popular ha distingit un bòlit inspirat en una geladeria. Un total de 15 andròmines han participat en l'edició d'enguany, en què s'han pogut veure propostes de tota mena, des de cotxes molt realistes a vehicles amb missatges reivindicatius. I quan tot semblava encaminat a un nou triomf clar dels periodistes en el ja tradicional partit de Festa Major, la classe política ha aconseguit salvar un empat amb un punt de sort, ajuda externa i decisions arbitrals polèmiques, inclosa la de no disputar el desempat. Un enfrontament entre representants públics i premsa que per tercer any consecutiu ha estat de voleibol i s'ha disputat al PAP 3 de la Rambla del Celler. I l'augment dels discursos d'odi de la LGTBI-fòbia és una realitat que també es viu a Sant Cugat. Aquest és el principal missatge del manifest que ha llegit el col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere a Sant Cugat, el Galliner, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. El text denuncia que l'extrema dreta està normalitzant la violència contra el col·lectiu, a les xarxes, als instituts, a l'esport i a l'espai públic, i adverteix que aquesta situació també passa a Sant Cugat. El manifest també ha qüestionat que Sant Cugat sigui un espai plenament inclusiu. Tot i que sovint es presenta com una ciutat moderna i respectuosa amb la diversitat, els seus impulsors asseguren que encara hi ha persones que pateixen insults al carrer, bullying als centres educatius, actes vandàlics contra símbols LGTBIQ+, o por a mostrar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina o en l'àmbit familiar. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la programació de la Festa Major de Sant Cugat i totes les notícies a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta setmana, ja ho sabeu, hem començat una nova temporada, però hi ha seccions que continuen un any més amb nosaltres, com és el cas de la de serveis a les persones. Avui, al Faves Comptades, volem fer balanç de com ha anat l'estiu en matèria de riscos i emergències i també mirar cap al futur immediat, perquè amb el canvi d'estació hi ha nous riscos que cal tenir en compte. Parlarem d'incendis, onades de calor, fortes pluges i baixes temperatures, però també dels consells d'autoprotecció que ens poden ajudar a estar més preparats. I per fer-ho ens acompanya Antoni Royo, que és cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Sant Cugat. Antoni, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Molt bé. L'estiu sempre va bé descansar una miqueta i carregar energia per
0: clar,
1: continuar.
0: Perquè vosaltres teniu una professió que heu d'estar sempre alerta.
1: Sempre
0: pendents. Doncs s'agraeix que com a mínim hagueu pogut carregar piles, com diem habitualment, per tornar a la feina un altre cop. Però fem una mica un balanç de com ha estat aquest estiu. Un estiu que està a punt d'acabar. No sé si ha estat un estiu especialment intens en matèria d'emergències. Amb què us heu trobat?
1: Hem tingut cosetes, però hem tingut la gran sort que el desplegament preventiu de tots els mitjans que hem pogut posar tant dels cossos d'emergència com de les administracions i també la pròpia ciutadania ens ha ajudat molt a que petits incidents o conats d'incendi o que sigui no s'hagin convertit en una gran emergència. Per exemple, si parlem d'incendis, que és el que habitualment a l'estiu ens preocupa una mica més, tenim les torres de guaita i els vigilants del parc de Collserola. A més, des de Protecció Civil, l'ADF, Policia Local, sempre reforcem tot el que és la vigilància en aquestes zones de més risc, la zona forestal. En consta que també Mossos, bombers, altres cossos d'agents rurals també reforcen aquesta vigilància, amb el que suposa detectar més ràpidament el que pugui ser una columna de fum. I a més també la ciutadania està molt més conscienciada, amb el pas del temps es consciència més, i de seguida que veuen alguna cosa truquen ràpidament al 112. I llavors, clar, aquesta ràpida trucada implica una ràpida intervenció, una ràpida i contundent intervenció en aquell lloc, i el que és un petit incident o un petit conat se queda en això només, no s'acaba derivant en una gran emergència. Per això també des d'aquí volem agrair que la ciutadania tingui aquesta consciència de que hagi de trucar ràpidament al 112 davant de qualsevol situació que es puguin trobar.
0: Per tant, en matèria d'incendis podem dir que ha estat un estiu tranquil?
1: Hem tingut cosetes, sí, més tranquil que altres, sobretot a nivell de la por que poguessin tenir, perquè hi ha hagut episodis de pluges, que això també ha ajudat a que la humitat del terreny pugés, però clar, també ha provocat que el sotabosc, els matolls també creixessin una mica. No?
0: Més abundància.
1: Sí, és com dir que mai estem contents. No? Però això ha ajudat. Sí que hem tingut incidents. Hem fet un petit resum entre el que sigui el mes de juny, juliol, agost i fins al 15 de setembre. D'acord? I a nivell d'actuacions en incidents o emergències des de Protecció Civil, no són totes les que s'han produït, són les que a nosaltres ens han informat i nosaltres hem pogut actuar. D'acord? Han sigut un total d'unes 40, aproximadament, de les quals 4 han sigut en temes d'aiguats, inundacions. Justament la setmana passada, el dia 13, vam tenir algun episodi i vam tenir afectacions, fa menys d'una setmaneta.
0: Sí.
1: I a nivell d'incendis de vegetació o forestals, així petits, tenim comptabilitzats uns 13, que segur que són més, perquè aquestes dades les podran corroborar molt més al cos de bombers.
0: I el tema onades de calor. Aquest estiu hem tingut almenys un parell, no?
1: Bueno, segons es costa a nivell d'avisos de risc, onada de calor, que nosaltres englobem onada de calor, altes temperatures o calor intensa,
0: sí.
1: D'acord? Aquí a Sant Cugat hem tingut, ens consta un total de 12.
0: 12?
1: 12. 12. Sí, un total de 12. I que separem de lo que és calor nocturna, perquè a vegades podem tenir una de calor o alta temperatura pel matí, però per la tarda, per la nit potser refresca una mica, i de calor nocturna ens consta que hem tingut un total de 3. Estem parlant d'avisos de risc, no que tinguem alta temperatura, no, sinó quan aquesta alta temperatura és sostinguda en el temps i pot arribar a produir un risc de cara a la població, que sigui més vulnerable, etc. Llavors, aquests són els avisos de risc que nosaltres hem gestionat aquí a Sant Cugat.
0: I heu hagut de fer alguna intervenció especial o no?
1: Bueno, normalment això està protocolitzat dins del que seria el Pla de Protecció Civil Municipal, i quan s'envien aquestes notificacions als diferents serveis, doncs ja siguin, en aquest cas estaríem parlant, per exemple, doncs, serveis socials, serveis de teleassistència, Creu Roja, tot aquest servei es posen en marxa i ja comencen a fer els seus protocols de verificar que les persones que siguin més vulnerables estan en condicions, informar també a la ciutadania qui són els refugis climàtics que poden arribar, quan s'activa l'onada de calor a un nivell, per exemple, 3 o superior, algunes piscines municipals són gratuïtes perquè la gent pugui, diguem-ne, anar a refrescar-se. Hi ha una sèrie d'accions que cadascun dels serveis municipals i empreses contractades ja realitzen de cara a també verificar l'estat d'aquestes persones i minimitzar riscos.
0: Quines altres actuacions heu hagut de fer aquest estiu?
1: Bueno, com a nivell d'avisos de risc, si parlem, per exemple, de pluges, no gestionem quan plou. Quan plou ordinàriament, plou i ja està, no passa res, plou com ha de ploure, d'acord? Nosaltres gestionem els avisos de risc de pluges quan puguin arribar a provocar una situació que potencialment pot ser perillosa de cara a la ciutadania, als béns o al medi ambient, d'acord? Per exemple, tenim comptabilitzat un total de 25 avisos, però ja estem parlant de juny, juliol, agost i fins al 15 de setembre. L'últim va ser la setmana passada, justament abans d'entrar avui a l'entrevista, sí. Ens ha arribat un avís de que aquest diumenge, proper diumenge, dia 21, és possible que també tinguem un episodi i ara ho estem valorant, aquestes dades. Val? Hem tingut un total de 25 avisos. A nivell de temps violent, hem tingut un total de 3, que el temps violent és quan, en un període molt curt de temps, que poden ser 2-3 hores, es poden produir situacions sobtades, o sigui, una gran quantitat d'aigua que pugui caure en un espai i en un temps reduït. El cap de setmana passat vam tenir un d'aquests 3. Amb els aiguats va haver un moment, entre 2 hores, que va ser quan justament alguns embornals van col·lapsar perquè no podien, diguem-ne, absorbir tot. Uh-huh. Tot i que prèviament els serveis municipals de l'Ajuntament, quan reben aquests avisos, hi ha fantasques de prioritzen aquests punts negres o zones inundables per fer el que és la neteja dels embornals, perquè justament si hi ha episodis de pluja que pugui evacuar bé l'aigua. Per exemple, la Riera de Can Calders la vam tenir a un nivell important. Teníem gent a Can Calders que volia sortir. Llavors vam haver de fer una mica de gestió d'esperar que baixés el nivell de riera i poder fer l'acompanyament amb seguretat que aquesta gent pugui sortir d'aquesta zona d'aquí. A nivell de, per exemple, de contaminació també hem tingut algun episodi. D'acord? Hem tingut uns constants avisos de risc per contaminació ambiental, un total de 5. A nivell d'ozó troposfèric, d'acord, també és un altre contaminant, d'acord, hem tingut un total de 11 avisos. Uns avisos sobre aquest tipus de risc. I d'aquests hem tingut un total de 36 actualitzacions de cadascun d'aquests avisos. Si parlem del risc d'incendi forestal, que és el que durant l'estiu potser és el que més ens arriba a preocupar, tenim el que són les activacions del Pla Alfa. El Pla Alfa, que és el que regula els diferents nivells de risc per cada dia a nivell d'incendi forestal. Que és el...
0: Són 4 nivells, no?
1: Sí, correcte.
0: 4.
1: Bueno, realment són 5, però que el 0 no es compta. El 0 és que, en principi, no passa res.
0: D'acord? Una situació normalitzada, diríem.
1: Correcte. I posaríem de l'1 al 4. Uh-huh. D'acord? Aquest pla és el que cada dia estudien i elaboren els agents rurals. En diferents variables, diferents informacions, doncs la velocitat del vent, direcció del vent, la humitat de la zona on es troba, una sèrie de variables, la temperatura, etc. D'acord? I fan aquesta valoració per diferents zones del territori. Llavors estableixen un nivell del Pla Alfa. Llavors, en el nostre territori s'ha activat el nivell 1 55 vegades, el nivell 2, 21 vegades, el nivell 3, 5 vegades, i per sort d'aquest any el nivell 4 no s'ha arribat a actuar. Tot i que altres parts del territori, com per exemple Terres de l'Ebre, tot això sí que s'ha activat el nivell 4, inclús s'ha fet tancament d'alguns massissos justament per evitar riscos, que la gent no pogués accedir a aquests massissos per, diguem-ne, minimitzar al màxim el risc de que pogués arribar a produir un incendi. Però a més també, clar, si tenim gent dins de zona forestal, quan hi ha un incendi, tenim un altre problema, que és, clar, garantir la seguretat d'aquesta gent, com treure aquesta gent.
0: Vols dir gent que hi visqui?
1: No fa falta que hi visquin, no. El tancament de massissos principalment és perquè no s'arribi, com a conseqüència de l'acció humana, no s'arribi a produir un incendi, però també, si hi ha un incendi en una zona forestal i hi ha gent que està fent activitats allà dintre, com poden ser passejar, córrer, fer excursions, el que sigui, no són coneixedors de que aquesta gent està allà dintre. També és un risc. Clar, si està fent el tancament d'aquests massissos, també saps que allà dintre, en teoria, no hauria d'haver-hi ningú.
0: Sí, correcte. Amb això podem tancar el capítol de balanç de l'estiu, et sembla?
1: Una dada més, si et sembla bé, Carme. Una dada més, que seria que en base a totes aquestes actuacions, en base a tots aquests avisos de risc que hem tingut, l'Ajuntament ha activat la situació del prealerta del Pla de Protecció Civil Municipal en un total de 6 ocasions, d'acord? Per donar resposta a aquest tipus d'avisos. He posat un parell d'exemples abans. Onada de calor s'activa en prealerta, per exemple, perquè els diferents serveis facin els protocols corresponents de seguiment de les persones més vulnerables, etc. D'acord? O en fases d'alerta també, per exemple, neteja d'embornals, que he comentat abans, no? Per minimitzar aquests riscos. Sí. Si hem de tancar una riera, la policia local s'encarregarà de fer el tancament corresponent, accessos, etc. D'acord? I a nivell de fase d'alerta hem tingut un total de 10 activacions.
0: Molt bé, doncs això en xifres, queda perfectament il·lustrat. Estem a punt de canviar d'estació i els riscos segurament també canvien. Estem a punt d'entrar a la tardor, per tant, cap a on apunten els perills que hem de tenir en compte?
1: Bueno, ara entrarem a la tardor i a la tardor el normal és que bueno, baixen les temperatures i teòricament és l'època de pluges. Llavors ens haurien de informar sobre tot el tema dels riscos que es puguin trobar amb el tema de pluges. Tant a la web de l'Ajuntament com a la web del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya podem consultar quines són les zones inundables del municipi o inclús del municipi on ens vulguem desplaçar, si tenim una segona residència, o si volem anar a passar uns dies fora, doncs sempre això es pot consultar. Recomanem sempre també que seguim tot el tema de la previsió meteorològica. Si volem fer alguna activitat fora, sapigué si on volem anar hi haurà risc o no de que pugui haver pluges, etc, etc. Tot això sempre ho recomanem i adequem les nostres activitats envers aquestes situacions. Si, per exemple, sabem que hem d'anar a un lloc que és una zona inundable i a previsió de pluja, doncs no estacionem els cotxes en zones que puguin ser rieres o puguin ser inundables, que això pot generar problemes. O si està plovent, doncs intentant no passar per aquelles zones que puguin produir incidents. A vegades les avingudes sobtades d'aigua són això, són sobtades, no te les esperes. I a vegades està plovent en una zona i en una altra no, i l'aigua va cap aquí. Ens passa a nosaltres que plou a Terrassa i a vegades l'aigua que va de Terrassa ve per la riera de Can Calopa i aquí igual no plou res, però ve la riera molt plena. Això també són riscos que també s'han de tenir en compte. Sobretot, sentit comú.
0: Si et pregunto per les zones de la ciutat que són més sensibles a possibles inundacions, per on apuntaríem?
1: Una seria, per exemple, la de Can Calders, la zona de la Riera de Can Calders. Sí. Una altra seria el que és Rambla del Celler.
0: Antiga Riera.
1: Antiga Riera, exacte. Justament per això, perquè és un lloc per on hauria de passar normalment l'aigua.
0: És un cabal natural, diríem.
1: Correcte. El que passa és que en el seu moment es van fer les obres corresponents, va canalitzar i en principi això de moment està funcionant. D'acord? Però clar, un dia ens podem trobar que vingui una gran tempesta que no pugui absorbir tot això seria zona inundable. La part baixa també de Francesc Macià, per exemple, també és zona inundable. Una part del darrere de Boringer, per exemple, també seria zona inundable. Part de Can Calopa, el que he dit, de la riera que baixa, que justament fa una mena de corba, i aquesta corba és la que també faria que part del polígon fos inundable.
0: Què podem aconsellar a les persones? Ho dic perquè ara ja pensant en la baixada de temperatures, seran les primeres temperatures baixes de l'any. Risc de per fred, glaçades i...
1: Això seria més de cara a finals d'any, principis d'any, d'acord? Però també estaria bé que ara comencessin a revisar tot el tema de calderes, que potser durant l'estiu les hem tingut aturades.
0: Sí.
1: Tema de xemeneies, que a vegades s'acumula... A vegades tenim incidents d'incendis en xemeneies perquè tenim l'acumulació i quan les tornem a posar en marxa es poden produir incidents. I Bombers sempre fa molt d'èmfasi en el tema de que s'ha de fer un bon manteniment de les xemeneies. Tot aquest tema d'equips que produeixin calor, que estiguin en bon estat, hem d'anar molt de compte, sobretot amb els brasers que posem sota les taules. Això també és un tema que ens preocupa molt. I com sempre recomanem, que ja hem fet diverses campanyes, és l'utilització d'aquests detectors de fum, d'acord? Que són molt econòmics, igual costen 10 euros o menys, no costa res tenir una a casa i que en un moment donat ens pugui avisar quan hi hagi algun incident i pugui actuar ràpidament.
0: Si parlem d'estar informats, quins serien els canals més fiables per informar-se del temps real d'aquestes alertes davant d'una emergència?
1: Des de la web de l'Ajuntament tenim diferents links que podem accedir, al Departament d'Interior també. A nivell de consells d'autoprotecció, aquestes dues webs es poden consultar per als diferents riscos. I, a més, hi ha les xarxes socials de lo que seria Protecció Civil de la Decisió de la Generalitat, que també van publicant informació de forma periòdica, ja sigui X, ja sigui Facebook, ja sigui tot això, van publicant en els diferents mitjans. A veure, a vosaltres també us traslladem informació com a mitjans locals dels incidents que es puguin arribar a produir aquí al municipi. Tots aquests punts d'informació per nosaltres són fonamentals que la gent estigui fent el seguiment. A més, de ser proactius, doncs, que també segueixin això. A banda d'això, si ens trobem en una situació molt important, molt contundent, que es puguem trobar en una emergència, després està el que seria el sistema LS Alert, que puguem rebre notificacions directes als mòbils d'una zona concreta del territori.
0: Vinga, parlem de les alertes aquestes i amb això acabarem, perquè es fa una prova ara, d'aquí
1: sí,
0: poc, no?
1: Aquesta demarcació està prevista pel 8 d'octubre a les 10 del matí. Uh-huh. Això és des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, i està previst que rebem un avís, un to que és únic, és inconfundible, d'acord? I rebrem un missatge en els telèfons que siguin smartphones que serà una prova. És una pràctica per veure si el rebem, no el rebem, etc.
0: Si arriba, ens arriba o no l'avís. Perquè la gent... És un recordatori, perquè la gent li vagi sonant, que segur que el té present. Però així refresquem una miqueta la memòria. Aquesta és la senyal d'alerta. Hem rebut aquest missatge. Aquest missatge ens informa, no?, de quina
1: Correcte.
0: Alerta es tracta.
1: Correcte. Ens informaria que hi ha una situació X, que hi ha un risc, i ens donaria els primers consells d'autoprotecció. Confini's vostè on es troba, o busqui un refugi, o evacuï fins a una zona tal. Ens donaria les instruccions bàsiques, d'acord? Que són les que hauríem de seguir. Si algú no rep aquest missatge, d'acord, el recomanem que entri a la pàgina del Departament d'Interior, que és gencat.cat/interior, Protecció Civil. Hi ha un apartat que posa S-Alert, que és el d'avisos d'alertes en mòbils. I aquí hi ha un tutorial en el que posa com s'ha de configurar el telèfon mòbil per poder rebre aquest missatge. Normalment ja estan configurats, però es poden trobar algun model que no ho estigui. I aquí està tant per Android com per Apple.
0: Doncs estarem pendents el dia 8 d'octubre, a veure si ens arriba aquesta alerta, i si no, doncs a la consulta directa per internet.
1: Perfecte.
0: Antoni Royo, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera.
1: La propera.
0: Bona feina.
1: Gràcies.

0: El nostre convidat d'avui és un santcugatenc de Socarrel amb una àmplia trajectòria en el món de la fotografia. Nascut el 1956 a Sant Cugat, comença a treballar professionalment el 1978 després de cursar fotografia al Centro de Estudios de la Imagen de Barcelona. Defineix el seu treball com un treball de fortes arrels en la fotografia documental, inspirat pels clàssics d'aquest gènere, tot i que la seva naturalesa elèctrica l'ha portat també a treballar en nous projectes amb la intenció de créixer en altres direccions estètiques i conceptuals. Jordi Camí, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: A què et dediques ara?
1: Ara?
0: ho dic perquè professionalment tu estàs jubilat?
1: Sí, tècnicament estic jubilat.
0: Tècnicament, sí.
1: Estic jubilat, sí. Bé, bueno, si em dedico a alguna cosa és a fer una revisió del meu arxiu, com fan la majoria dels fotògrafs, amb la meva edat. Si se'm posa algun treball a tiro que m'interessi personalment, el faig. I a cuidar-me de mi mateix.
0: O sigui que continues darrere la càmera i quan t'arriba un d'aquests treballs que potser t'interessa, què és el que té perquè t'interessi?
1: Aviam, jo no faig encàrrecs. De fet, no faig encàrrecs. I menys en fotografia documental. En tot cas, sempre ha sigut una mica així. Jo he tingut dues vessants molt clares per alimentar la fotografia documental i reportatge. He tingut que fer treballs comercials. Comercials vol dir... ens entenem, no? Vull dir, que vinculats al reportatge, doncs, per institucions, etcètera, no? Vull dir, en aquest moment no faig encàrrecs, des de fa anys, i, bé, la idea d'un reportatge pot venir... De la manera més insospitada, no? Llegint un article, veient alguna cosa per la tele... A partir d'aquí, veus que pot haver-hi una idea que ha de desenvolupar i la fas, ja està. Però, vull dir, això és amb comptagotes, eh? Vull dir, el que estic fent avui en dia.
0: Què has fotografiat últimament?
1: Últimament... Doncs al maig vaig fer un viatge i vaig estar a Sumatra, a l'illa de Sumatra, Indonèsia, i vaig estar fotografiant els orangutans, a la selva hi ha orangutans, avui en dia només queden orangutans a Sumatra i a Borneo. En els dos casos corren perill d'extinció, evidentment per l'efecte de, entre cometes, del desenvolupament de l'home i dels seus negocis, no? I a Sumatra es veuen molt, d'alguna manera, en perill perquè per les plantacions quilomètriques d'oli àrbica de tan blanc. Oli de palma.
0: Oli de palma.
1: Oli de palma.
0: Sí, aquell que ens diuen que és perillós i que recomanen.
1: Exacte. Llavors, s'han carregat les selves, les continuen carregant, i hi ha extensions quilomètriques, però immenses, de palmeres que produeixen oli de palma. Això, què passa? Que els corredors naturals dels animals, ja no dic solament dels orangutans, doncs es veuen afectats, perquè tota la biodiversitat que hi havia s'ha vist alterada per les plantacions de l'oli de palma. Els orangutans són uns d'aquests dels més afectats, no? I vaig anar allà amb la meva companya Gemma, que m'ha acompanyat pràcticament tota la meva vida professional escrivint els textos de reportatges que fèiem, tant de viatges com d'aquest tipus més, en aquest cas, de denúncia o socials.
0: Testimonial, o com per deixar un testimoni, no? Si algun dia desapareixen, que algú recordi que en algun moment hi havia orangutans.
1: O per denunciar el que està passant, que la gent sàpiga el que està passant, no? I aquest ha sigut l'últim reportatge que he fet, de fet.
0: Uh-huh. Ara la teva vida transcorre entre Sant Cugat i...
1: Capellades.
0: I aquest canvi?
1: Aquest canvi és un canvi...

0: a mi massa tranquil·litat em posa nerviós. Estic acostumat a anar pel món i m'agrada Barcelona i tot el que passa, i exposicions, i la vida... la tranquil·litat no està malament, està, de tant en tant està bé, però molta tranquil·litat, ja t'ho he dit...
1: T'atabala.
0: Sí.
1: Què et va empènyer en el seu moment a estudiar fotografia?
0: Què em va empènyer? Doncs, clar, com tots hi ha... Mai és un blanc o un negre, no? Tot és un, són matisos, no? Llavors, jo treballava aquí a lo que era la Condesa, el de Delineant, i desafortunadament tenia un cap de secció que era d'aquelles persones que era plusquamperfecte, no? Amb la qual fins a un punt malaltís. I ens tenia castigats a tots amb la seva malaltia. I la resta de la fàbrica els tenia avorrits, també, perquè és que mai res estava bé. Amb la qual cosa, pues, clar, s'emportava... Això era va ser un factor determinant de dir jo no continuo aquí, no vull saber què, em va avorrir, no? Per una altra banda, clar, dic, bueno, de Delineant, pues, tampoc és, em semblava l'ofici més interessant del món, i jo veia que en els diaris, revistes, llibres, sempre havia vist, pues, veia les fotografies... Ja de petit, al col·le ja m'hi havia fixat que al costat d'una fotografia hi havia un nom. I això em va enviar cridat l'atenció. Quan tens 7, 8, 10 anys, dedueixes que ningú t'ho ha dit, però que la fotografia l'ha fet aquell senyor. No? I no sé com que em va venir al cap i dir, bueno, sí, pot ser una bona professió per no estar tancat en una fàbrica fent ratlles amb una taula de dibuix, no? I vaig anar cap aquí.
1: Quina va ser la teva primera feina professional en el món de la fotografia?
0: Això és impossible de recordar, perquè... Com impossible? Com complicadíssim, no?, de recordar què. Perquè va ser tonteries, però clar...
1: I la primera que et ve al cap, no te'n recordes?
0: La primera que em ve... Sí, em ve... crec que va ser aquesta. Ara fem una menció del... Ens vam ajuntar tres persones, tres amics, que ens agradava la fotografia. Un d'ells era el Tama Mercader, que tots coneixem, d'aquí del poble, i el Patricio Simón, que era d'origen xilè i havia vingut aquí a Sant Cugat a viure amb els seus pares. I el pare del Patricio Simón tenia una petita empresa i ens va dir... Aviam si em feu una fotografia... Això és el que em ve al cap, ara, eh? Com d'una maneta de moto, i, però era com molt d'estudi, això, no? I, bueno, vam fer el que vam poder. I que em vingui al cap, eh? Després tonteries per... O quan hi havia el motoclub Sant Cugat, doncs feia les fotos... Bueno, gratuïtament. Bueno, vas fent coses que et van curtint, no?, una miqueta, i vas aprenent i...
1: Vas fent camí.
0: Exacte. I fins que, d'alguna manera, doncs decideixes dir, bueno, jo vull viure d'això i de buscar la via, no?
1: Te'n vas a Londres i allà t'instal·les per viure-hi un parell d'anys. Quina edat tenies?
0: Sobre els 21, si no... Crec.
1: Ja havies estudiat fotografia o va ser després?
0: No, ja havia estudiat fotografia. I, clar, mira, d'això... Clar, veient que aquí, d'alguna manera, pues, no, les coses no tiraven endavant, no? Perquè bé, fer una foto d'una maneta o alguna foto del Fotoclub Sant Cugat o no sé què, que no... No porta gaire enlloc, no? Perquè no, aquesta era el que jo veia, que no en treia realment una... Dic, bueno, vaig fer una aposta i dic, bueno, em vaig a Londres, tinc l'oportunitat, si més no aprendré anglès, em servirà per el que jo vull.

0: fer, i així ha sigut. I en allà, doncs, va ser una experiència personal molt important, per dues bandes, perquè, aviam, surt de l'esfera familiar, per començar, i tens que espavilar-te, i, clar, això vol dir, doncs, buscar-te una feina, del que sigui, però també vaig acabar treballant amb un, fent alguns treballs d'assistent de fotògraf. Va tenir un contacte d'un estudi de fotògraf on hi havia moviment i necessitaven assistents, i en allà, doncs, vaig fer, bueno, veus el, realment d'una miqueta de que va, i guanyes uns diners. I,
1: Bé, l'experiència.
0: Ah, molt positiva. Per mi va ser... crec que va ser clau dintre, ha sigut clau a la meva vida, l'experiència, sí. Perquè vaig fer amics, me'n vaig endeixar una experiència de vida, i és quan torno de Londres, quan amb el cap estructurat d'una altra manera, i començo a buscar feina de fotògraf.
1: El 1983 et fan cap de fotografia del diari de Barcelona?
0: Sí, i és just quan torno d'Anglaterra.
1: I què tal el repte?
0: Va ser com una cosa d'aquelles increïbles, perquè sí que hi ha... de fet, durant el 82-83, quan vaig tornar de Londres, em vaig donar un any de plaç per realment funcionar, treballar com a fotògraf i viure com a fotògraf. I d'alguna manera, doncs, sí, vaig començar a fer coses de premsa, i en un moment donat vaig veure que el diari de Barcelona tenia per això demanaven un cap de fotografia. Jo, ni corto ni perezoso, em presento. I van... Bueno, cap de fotografia. Estaven refent el diari. I em fan la proposta de ser cap de fotografia. Llavors, no m'ho vaig pensar, vaig dir que sí. I em vaig tirar a la piscina.
1: Clar.
0: Tal qual.
1: Anys després, a partir del 86, treballes com a freelance, fas feines per Greenpeace, per Metges Sense Fronteres, la Unipau... a què es deu aquest canvi?
0: Bé, el diari de Barcelona... va haver un moment que va tindre una crisi i va tindre que trencar, llavors ens vam quedar al carrer. Com jo ja, abans del diari, ja havia fet feines de freelance i tal, doncs inclús feines per l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament de Premsa de l'Ajuntament de Sant Cugat, i després també el Departament de Cultura, doncs, bueno, vaig seguir treballant com a freelance i vaig trucar a les portes que m'interessaven a nivell personal. Perquè jo he intentat sempre fer treballs que m'interessin a nivell personal. Algunes vegades no he pogut ser així, però, clar, treballar per ONGs em semblava com molt interessant, no? I estar al costat de potenciar idees i com molt interessants, no? Perquè les ONGs, al fin i al cap, normalment desenvolupen o fan treballs que beneficien a diferents sectors de la societat, no?
1: Has anomenat el teu pas per l'Ajuntament, per premsa i cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. Com recordes aquella època?
0: Com recordo aquella època? Els primers anys, bueno, per mi van ser interessants, no? Perquè era una nova experiència treballar per un ajuntament, per una...
1: una administració.
0: Una administració. I que et posava... Bueno, que també, al mateix temps, paral·lelament estava treballant. També va haver un temps que paral·lelament estava en el diari de Barcelona. Que va ser tot molt casual, el de l'Ajuntament. I... bé, el treball era el que era, que tenies feina de bomber, que diem, no? O sigui, anar a apagar foc sempre, de passar corrents, que ara d'aquí, ara allà, no sé què, festes majors i aquestes coses, no? Tots fèiem el que sabíem i com podíem, no? Amb els mitjans que hi havia. Bé, jo me vaig passar força bé.
1: Però també has publicat treballs a setmanaris com El País, El Periòdic, La Vanguardia, Blanc i Negre, i les revistes Rutes del Món, Descobrir, Geo i National Geographic, entre altres. D'aquestes experiències, quin balanç en fas? Què n'has extret?
0: Quan ets freelance, o sigui, tots aquests treballs que has anomenat són conseqüència de treballs fets com a freelance. Quan no tens encàrrecs, quan ets freelance, aviam, hi ha dos tipus de freelance. Hi ha freelance que van per encàrrec a peces i tal, o senzillament jo he mogut sempre pels uns interessos propis, que m'agrada viatjar, m'agrada, en tot cas, sempre m'ha intentat fer reportatges de caire social. Havia de buscar fórmules que amb les que pogués arribar a fer aquests treballs. Llavors, si m'agradava viatjar, doncs, bueno, produïa reportatges de viatge que poguessin publicar les revistes de viatge i els dominicals, que tenien seccions de viatge. I al mateix temps, si per dir alguna cosa, m'anava a Mèxic, per dir alguna cosa, i feia un reportatge o diferents reportatges de Mèxic que podia col·locar en revistes de viatge, intentava trobar, o perquè sabia, o d'entrada anava a Mèxic perquè hi havia un treball en allà que volia fer de caire social o que m'interessava molt personalment, doncs procurava buscar els temes que poguessin
1: donar-li un rendiment a aquell econòmic, esforç, allò que tu volies fer.
0: Exacte. Llavors, tot això anava lligat i tenia diferents sortides, no? Com per, també, al mateix temps, produir imatges d'arxiu per agències que després aquestes mateixes agències distribuïen aquest material i, doncs, de la manera que els hi semblava més, bueno, o segons la demanda, no?
1: També has impartit cursos de fotoperiodisme a l'Escola Grisart de Barcelona. Aquesta és una faceta que t'ha interessat o...?
0: La veritat és que vaig descobrir que no m'interessava.
1: No?
0: No, l'adolescència no m'interessa. Si vaig estar un parell o tres d'anys fent aquests tallers, lo suficient com per donar-me compte que no, que era algo que m'ocupava molt mentalment i jo tenia el cap a Pernambuco, per dir alguna cosa, no? Per tant, sí que era, evidentment, una font d'ingressos, però he descobert que no, sóc el... Ni m'interessa ni sóc el... I conseqüentment, no sóc el millor mestre.
1: Està bé tenir-ho clar, també, que no tothom serveix per fer de tot, no?
0: Exacte.
1: Si parlem de premis, hem de destacar el del Camps de Refugiats Sudanesos, que et va concedir el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol de l'època. Mm. Quina història hi ha al darrere d'aquesta fotografia?
0: Bé, això va ser una col·laboració amb Metges Sense Fronteres. Jo estava interessat en visitar els camps de refugiats del Sudan. Llavors em vaig posar en contacte amb Metges Sense Fronteres perquè estava actuant allà i bé, ells em van donar suport mentre estava in situ i bueno, va ser una col·laboració entre ells, amb ells. D'allà va sortir un treball que bé, jo el vaig presentar. En aquell moment hi havia aquest concurs i em va semblar que era una manera de donar-li sortida al treball, perquè curiosament els mitjans de comunicació no els interessava gens, no? I llavors, clar, quan fas un tipus de treball d'aquest que en principi és dur visualment, després tot depèn de la línia editorial. Després, al cap de 5 anys estava molt de moda, i tothom volia treballs d'aquests, però aquest me'l vaig menjar. Però vaig mirar de donar-li sortida a través d'exposicions, a través del concurs. O sigui, clar, a vegades fer una exposició en un lloc determinat, o sigui, els diaris en parlen. I llavors era va ser una manera de que els mitjans en parlessin, tant si volien com si no. O sigui, al final volien. O sigui que...
1: Jordi, al final t'ha quedat algun repte pendent? Professionalment, eh?
0: Repte? Bé, bueno, toca moltes tecles. No sabria dir. Jo voldria, aviam... tinc 70 anys. Anar a les selves de Sumatra, al final he tornat lesionat, vulguis o no. Bueno, poc o molt. Vull dir que no, les selves no... La selva és selva. La selva no és plana, la selva puja, baixa... Vull dir, és tot... físicament, doncs, passa factura, poc o molt. Llavors, m'agradaria tindre 30 anys... per seguir puguem fer treballs d'aquests. Repte personal. Clar, reptes. Bueno, és que hi ha moltes coses a explicar i a dir dintre del món del reportatge, la fotografia documental. Llavors, perquè jo, clar, sempre que... és el tema que a mi m'ha interessat, explicar històries que passen, no? Llavors, històries n'hi han.
1: Tot i que la docència no és una de les facetes que més t'ha entusiasmat en la teva vida professional, et veuries amb cor de donar algun consell als joves fotògrafs que s'hi volen dedicar ara? O comencen?
0: Això és complicat. Avui en dia és molt complicat.
1: Sí?
0: Sí, és molt complicat. Que tinguin... Bueno, posar-hi la banya. O sigui, si tu vols alguna cosa, ho has de seguir i treballar i posar en la direcció i formar-te el màxim possible en molts diferents camps. Per tant, és complicat, però no impossible. Però o sigui, s'ha de posar amb moltes ganes.
1: Jordi Camí, un plaer haver compartit aquesta estona de conversa per fer un repàs a la teva trajectòria professional després d'uns quants anys que vam compartir.
0: Sí, jo encantat de retrobar-te.
1: Igualment. Gràcies per deixar-nos entrar una mica en la teva vida i haver acceptat la nostra invitació.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
1: Que et vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Sant Cugat hauria de dotar-se de més recursos tecnològics per garantir que les polítiques contra el canvi climàtic comporten un benefici real en la salut de les persones. És una observació del doctor santcugatenc David Dalmau, director de la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic de la Universitat de Barcelona Mútua Terrassa. La calor pronunciada causa prop de 23 milions de lesions laborals cada any a tot el món. És només una de les dades recents que exposen l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Meteorològica Mundial. I quan l'augment de la temperatura, especialment a l'estiu, també provoca mortalitat en els marcadors de salut, la Càtedra Salut i Canvi Climàtic UB Mútua Terrassa vol investigar més per protegir-nos. Segons el doctor Dalmau, que també és director de la Fundació per la Recerca de Mútua Terrassa, és necessari validar des del punt de vista científic que són correctes les iniciatives que es fan en el sector de la salut en la lluita contra l'emergència climàtica. Una entrevista amb el doctor Dalmau des del 91.5 de la FM per saber-ne més i millor sobre la ciència. Senyor Dalmau, per què és necessari, en aquest món en què vivim, organitzar simposis com aquests per abordar la crisi climàtica i sanitària? Per què és tan important?
1: Bé, jo crec que en primer lloc és evident que ens estem enfrontant des de ja fa temps, però probablement cada estiu ens ho recorda més, a un canvi paradigmàtic en les situacions, diguem-ne, de sobretot i especialment de calor, amb el que això comporta, doncs, de destorns meteorològics, etc. I des de la perspectiva d'una institució sanitària com Mútua Terrassa, que ja fa temps, des de l'any 2020, que va engegar una iniciativa encaminada precisament a reduir la petjada de carboni, de potenciar la mobilitat sostenible dels seus usuaris i professionals, i també d'intentar potenciar el que era l'economia circular, és a dir, reutilitzar molts materials. Això es feia una mica en base al que ja fa temps se sap i es coneix, de que si les institucions sanitàries, comptant aquí també doncs el que seria la indústria farmacèutica, fossin un país, seríem el cinquè país generador de més petjada de carboni al món. Per tant, la nostra responsabilitat en quant a intentar mitigar, reduir la petjada de carboni i al mateix temps intentar adaptar estratègies per millorar la salut de les persones que s'enfronten a aquest canvi climàtic, pensàvem que era una necessitat. Arran d'aquesta iniciativa, que es diu Compromís Verd, en el que Mútua Terrassa va arrencar, com deia abans, l'any 2020, jo vaig pensar que s'havia d'afegir una quarta pota, una és petjada de carboni, mobilitat sostenible de segona, la tercera és economia circular, i faltava una quarta pota, que era la de validar, de demostrar, des d'un punt de vista científic, doncs, que les iniciatives que es portaven a terme eren correctes i que, per tant, anaven en el bon camí. De manera que es va incorporar aquesta quarta pota que representa, que és la investigació en el camp, en l'àmbit del canvi climàtic, valorant sempre quin pot ser l'impacte sobre la salut de les persones que nosaltres doncs, controlem i per les que vetllem per la seva salut, podia comportar-los des d'un punt de vista de salut. Lògicament estem parlant de les persones més vulnerables i, per tant, les persones més vulnerables són, d'entrada, les persones grans i que pateixen malalties cròniques, que crec que són les que més ens podem, diguem-ne, dedicar, perquè tenim una característica específica que a la nostra àrea de referència tenim un seguiment cronològic de tota l'etapa, de tota la, diguem-ne, de tot el recorregut vital d'una persona i, per tant, podem analitzar dades retrospectives que ens permeti també avaluar des d'un punt de vista prospectiu aspectes que puguin afectar directament a perfils de població vulnerable i intentar també doncs, adaptar-nos a aquesta situació. Això no només té a veure amb el que nosaltres puguem identificar, sinó si després això pot ser incorporat a nivell de salut pública com a estratègies per millorar i per protegir a totes aquestes persones. Per tant, jo diria que la idea, i responent a la vostra pregunta, tot neix en aquest sentit, tot és coherent i arran precisament d'un canvi climàtic evident, malgrat que hi hagi algun negacionista, crec que és molt clar que la situació ens afecta a tothom i tots i cadascú de nosaltres, des de la seva visió i experiència i expertesa, doncs hem d'intentar aportar doncs, el nostre gra de sorra per millorar en el nostre cas, almenys la salut de les persones.
0: I quines serien aquestes estratègies per adaptar el sistema sanitari i així fer front a aquests efectes del canvi climàtic?
1: Bé, des d'un punt de vista de salut, nosaltres estem portant a terme diferents iniciatives que són, d'entrada, són recollir dades científicament demostrades, i estem portant a terme diferents estudis, per exemple, doncs, amb persones que són portadores o que tenen factors de risc per manifestar la malaltia d'Alzheimer o malaltia de Parkinson, és a dir, malalties neurodegeneratives, i ara estem fent estudis amb determinats anàlisis, diguem-ne, específics, que es diuen epigenètica, per veure si podem identificar marcadors que ens permetin identificar precoçment aquestes persones i, per tant, protegir-les de certs canvis que, d'alguna manera, normalment doncs, apareixen, sobretot a les èpoques de més calor i, per tant, a l'estiu. Altres són, per exemple, doncs, recollint totes les dades que tenim de 10 anys, de 10 anys anteriors, dades, diguem-ne, clíniques, farmacològiques, d'anàlisis de les persones que controlem, valorant en les èpoques de calor si hi ha hagut algunes alteracions específiques que, en certes malalties cròniques, poden ajudar-nos a també el mateix, no?, protegir aquestes persones. Això no només ho podem fer nosaltres, sinó això ho fem conjuntament amb altres entitats, la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens ajuda en tot el que és l'agregació de dades, la big data, la intel·ligència artificial, amb, per exemple, també amb la Meteocat, que ens ajuda en totes les dades climatològiques, la Direcció General de Canvi Climàtic i Salut i Qualitat Ambiental, que ens facilita tot el que serien el nivell de contaminants en cada moment doncs, a la nostra àrea de referència, i també, lògicament, doncs, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, que són especialistes en determinades estudis del que s'anomena metabolòmica, que és un anàlisi molt específic i molt exhaustiu de tota la metabolòmica que té el cos humà per intentar identificar altres marcadors que puguin ajudar-nos a protegir a les persones més sensibles.
0: Sembla increïble que unint forces de tantes institucions per poder garantir i millorar l'esperança de vida de les persones, s'hagi trigat tant, no?, en poder posar el focus en aquest tema quan realment és molt necessari, no?
1: Sí, jo diria, per posar un exemple, penseu que nosaltres hem constituït la Càtedra Salut i Canvi Climàtic al setembre de l'any 2023. Aquesta càtedra és la primera càtedra a l'estat espanyol nascuda de les universitats, lògicament, en un intent de fer recerca i formació en aquest aspecte. Sí que hi ha organismes internacionals que hi treballen, però realment sí que ens hem adonat que hi ha molta política sanitària, hi ha molta definició doncs, d'estratègies des d'un punt de vista de gestió sanitària i política sanitària, però no es baixa a nivell del malalt, de la persona vulnerable, de les demostracions científiques que avalen doncs, certes mesures, i això és el que intentem. És a dir, gràcies a aquest consorci creat, com us deia abans, amb totes aquestes diferents institucions, universitats, Meteocat, agències diguem-ne, de públiques catalanes, el que intentem precisament és, des de diferents perspectives i des d'un caràcter molt transversal i translacional, és a dir, que tothom, des de la seva posició privilegiada com a experts en la seva àrea, intentem aportar en un denominador comú, que és el de protegir a les persones en relació a la seva salut. Clar, això tot just començat doncs, fa 2 anys i mig, 3, però cada vegada doncs, és més important. Aquest és el motiu pel que fem aquest simposi demà i demà passat, que d'alguna manera aplega no només científics i professionals sanitaris, sinó també polítics i gestors sanitaris, n'hi ha de l'OMS, n'hi ha de la Comissió Europea, n'hi ha de l'Observatori Europeu de Polítiques Sanitàries de l'OMS també, i, lògicament, del Ministeri de Sanitat i del Departament de Salut i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
0: La gent ja comença a percebre que des de Mútua estan treballant en aquest camí, només de veure aquestes obres que estan fent a l'edifici de Mútua a Terrassa. Importantíssim, no?, el tema d'invertir en tecnologies verdes, el transport sostenible i aquestes plaques fotovoltaiques que posaran, no?
1: Sí, correcte. Aquesta iniciativa, com us deia, va començar l'any 2020 i va haver-hi un moment, potser no ho sabrem...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La Festa Major viurà aquest dissabte 27 de juny una de les jornades més multitudinàries i intenses del programa. Els carrers del centre s'ompliran de foc, gegants i castells, mentre que els concerts, les activitats esportives i les propostes familiars es repartiran per tota la ciutat durant tot el dia. El correfoc de Festa Major, la Diada Castellera, la Trobada Gegantera i les actuacions de Coco, Cyberites o Tapeo Sound System marcaran una nit carregada d'ambient festiu. Diversió, imaginació i velocitat. Si hi ha tres elements imprescindibles en una baixada d'Andròmines, són aquests. Les guanyadores d'aquesta Festa Major han estat, en primer lloc, Error 426, premiada per la seva rapidesa. En segon lloc, la comparsa dels Pirates, reconeguda per la seva originalitat. I, finalment, la votació popular ha distingit un bòlit inspirat en una geladeria. Un total de 15 andròmines han participat en l'edició d'enguany, en què s'han pogut veure propostes de tota mena, des de cotxes molt realistes a vehicles amb missatges reivindicatius. I quan tot semblava encaminat a un nou triomf clar dels periodistes en el ja tradicional partit de Festa Major, la classe política ha aconseguit salvar un empat amb un punt de sort, ajuda externa i decisions arbitrals polèmiques, inclosa la de no disputar el desempat. Un enfrontament entre representants públics i premsa que per tercer any consecutiu ha estat de voleibol i s'ha disputat el PAP 3 de la Rambla del Celler. I l'augment dels discursos d'odi de la LGTBI-fòbia és una realitat que també es viu a Sant Cugat. Aquest és el principal missatge del manifest que ha llegit el col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere a Sant Cugat, el Galliner, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. El text denuncia que l'extrema dreta està normalitzant la violència contra el col·lectiu, a les xarxes, als instituts, a l'esport i a l'espai públic, i adverteix que aquesta situació també passa a Sant Cugat. El manifest també ha qüestionat que Sant Cugat sigui un espai plenament inclusiu. Tot i que sovint es presenta com una ciutat moderna i respectuosa amb la diversitat, els seus impulsors asseguren que encara hi ha persones que pateixen insults al carrer, bullying als centres educatius, actes vandàlics contra símbols LGTBIQ+, o por a mostrar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina o en l'àmbit familiar. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la programació de la Festa Major de Sant Cugat i totes les notícies a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
5: Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem a matèria. Benvinguts. En el resum d'aquesta setmana també hem volgut incloure un tema d'interès general, com el de la prevenció i la cura de la nostra pell, ara que arriba l'estiu. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels que més es pot prevenir. Les dades apunten que més del 80% dels casos es poden evitar amb bons hàbits. Alba Triador va tractar aquest tema amb el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Continuarem fent ruta fins a Terrassa, precisament on vam anar a conèixer un camioner amb unes inquietuds molt peculiars. Es diu Lluís Martínez i Sergi Estapé va ser qui va conversar amb ell sobre aquesta professió i tot el que comporta. Acabarem al Prat, on vam tenir una secció de llengua molt interessant amb en Benjamí Company, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i el periodista del Prat Ràdio, Ivan Conde. Un espai molt didàctic on vam parlar d'estrangerismes, futbol i molt més. Ja ho veureu. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
4: Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
5: Dissabte se celebrava el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, un tema que ens fa pensar en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possibles lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Alba Triadó n'ha parlat amb el dermatòleg Alejandro Lobato.
6: Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
7: Bon dia.
6: Gràcies per acompanyar-nos.
7: A vosaltres.
6: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
7: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
6: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
7: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
6: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
7: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
6: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
7: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
6: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
7: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
6: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
7: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida El 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
6: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. Uh-huh. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
7: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients, moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
6: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
7: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
6: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no?, evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
7: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
6: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
7: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, el que ens agradi que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys, més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? Uh-huh. I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
6: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines són, que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
7: Sí,
6: perquè no en som conscients.
7: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
6: Clara, deia les mans i les ungles, m'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
7: sí,
6: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
7: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, són persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en la evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
6: No estan avalades.
7: Exacte.
6: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
7: Sí, doncs moltes vegades la gent amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
6: Perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
7: Exacte,
6: entenc.
7: Això mateix.
6: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
7: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
6: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
7: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
6: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
7: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
6: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
7: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives i molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda, la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
6: ¿Ens les expliques?
7: Sí. La regla del ABCD és un acrònim, no?, en el que la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
6: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
7: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
6: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
7: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
6: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
7: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
6: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
7: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques, com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica. Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
6: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
7: Sí, dependent del tipus, clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona, però jo sobretot el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
6: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
7: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
6: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem bona nota. Gràcies.
7: A vosaltres.

0: El nostre company Sergi Estapé ens descobreix ara el terrassenc Lluís Martínez, una persona acostumada a fer quilòmetres al voltant o al volant d'un camió i amb inquietuds que sembla que són molt interessants. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Lluís Martínez, com comentaves. Què tal, Lluís, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta'm una cosa, va, comencem una mica. El primer que vas començar així a treballar va ser de cambrer, no?
2: Que
1: vas acabar els estudis i no vas voler continuar, o com va anar això?
2: Bé, bueno, les necessitats de casa més aviat em van obligar a haver de treballar, però, bueno, no vaig poder acabar els estudis realment. No?
1: Mm-hmm. I
2: però, bueno, és la vida.
1: Sí, sí, no? Llavors comences, bueno, és molt clàssic, no? Molta gent ho hem fet, no?, de cambrer, i després també vas treballar a alguna fàbrica, no?
2: Sí, sí, sí. Realment, o sigui, deixes el món de l'hostaleria, doncs perquè realment és una feina que crema bastant, atendre la gent i demàs, on demanés moltes hores i tal. I, bueno, agafes l'oportunitat de fer 8 horetes, està més tranquil, i, bueno, vaig provar i endavant, tot per una temporada, sí, sí.
1: Molt bé, fins que va arribar un punt que fas una mica un canvi a la teva vida quan et vas treure el carnet de conduir camions, no? Com, no sé, si és ja vas fer-ho... No sé, molta gent ho feia a la mil i no sé quan ho fas. Tu quan decideixes treure't aquest carnet?
2: Mira, justament jo vaig tenir l'oportunitat de treure els carnets a la mil i realment pensava jo, caminer, per què? O sigui, no veig la necessitat ni m'agrada ni res. I després, amb els anys, curiosament, em vaig veure una bona oportunitat de guanyar bastant diners, encara que fos sacrificat, i justament m'hi vaig haver de posar, doncs, per això. Però sí, l'oportunitat la vaig tenir, la tenia davant i no la vaig agafar.
1: Mm-hmm. Molt bé, comences llavors a treballar, bueno, a conduir camions, no?
2: Sí, sí, sí, sí, a fer internacional i, bueno, a patejar carreteres d'Europa, sí, sí.
1: Però va haver un moment que diríem que ho feies pel teu compte, no? Eres com... Bueno,
2: sí,
1: portaves tu...
2: Realment, quan jo vaig començar, bueno, i ara també una mica... Però per ara, quan hi ha manca de conductors, doncs ja no és tan estricte així. Realment les empreses, si no tenies un mínim de 2 anys d'experiència, no t'agafaven. Mm-hmm. I aleshores, doncs clar, per agafar aquesta experiència, o posaves pel teu compte, ho era molt difícil que algú et donés l'oportunitat. Tenint en compte, clar, que et donen al teu càrrec una màquina que pot valdre, doncs, més de 100.000 euros, tranquil·lament, saps? Mm-hmm. Depèn. Val molta pena, i clar, posar... amb una persona novel, una màquina així, doncs és molt confiar.
1: Mm-hmm. Però arriba un punt que, bueno, el que dèiem, no?, que treballaves pel teu compte, però finalment decideixes, doncs, dir, bueno, deixo aquest camí i començo a treballar per altres, no?
2: Sí, Sergi, perquè és que realment l'època que jo vaig estar d'autònom, realment els 2 primers anys van ser anys realment molt bons. I la resta van anar cap avall, de tal manera que em vaig arruïnar 3 vegades. És que no hi havia vida, no es vivia. No hi havia vacances, no hi havia hores, tot eren maldecaps, tot eren preocupacions. Aleshores, quan, gràcies a Déu, per obligació, perquè jo treballava per una altra empresa, aquella empresa va tenir un problema i vam haver de deixar de facturar, doncs em vaig veure amb l'obligació de mirar de vendre-ho tot i de treballar per compte meva. I llavors, realment, la meva feina de camioner realment va començar a ser rentable quan vaig treballar per algú altre.
1: Mm-hmm. És molt diferent, no? És un altre tipus
2: molt.
1: D'obligacions, no?
2: Molt. O sigui, és fer la mateixa feina amb la diferència de que, exacte, el que té la paraula és aquestes obligacions. T'oblides del preu del gasoll. Jo sabia el preu, més o menys, no, potser és exagerat, de totes les benzineres, el gasoll, el preu que estava abans. Ara t'asseguro que no sé ni el preu que va. No ho sé. Mm-hmm. Entens? El gasoll, les rodes, les assegurances. Qualsevol reparació que tinguis de cotxe, perquè facis una idea, amb un camió es pot multiplicar per 3 o per 4 el seu cost. Oh. Aleshores, clar, has de fer una bona facturació. La majoria d'empreses paguen per quilòmetres. Si no fas quilòmetres i estàs esperant a llocs o tens un problema en el camió, el que sigui, no estàs cobrant res. Aleshores, això es nota molt.
1: Mm-hmm. El que sí que en parlàvem un dia, sigui pel teu compte o sigui treballant per un altre, és una feina en la qual us trobeu sols, no? Bueno, és molt solitària, no?
2: Sí, sí, clar, realment... et trobes amb companys o així, o realment no. I abans sí que hi havia molt l'esperit de germanor amb el transport. I també els viatges es quadraven molt perquè anessin més d'un company a la mateixa ruta. I anaven un amb l'altre. Abans quasi tots portàvem l'emissora de aficionat i ens van comunicant, no xerràvem tot el viatge. Ara no. Ara, per les presses, per lo que sigui, tot és molt més individualitzat i tothom va molt a la seva i és molt solitari. I o et crees unes distraccions compatibles amb la conducció en tema, evidentment, o ho portes malament.
1: Mm-hmm. Entre elles, distraccions, ets un fan d'escoltar la ràdio, no?
2: Molt, molt. Jo tinc unes rutines de ràdio que pràcticament tota la ràdio, és bàsicament Catalunya Ràdio, és RAC1. A l'informatiu m'enxupo a l'informatiu de la tele de Terrassa al vespre, i bueno, així, quan puc me l'enxufo per internet, amb la tablet. Escolto la Nit Esfèrica, que és un programa també de Ràdio Terrassa,
1: sí,
2: que és un dels programes de la ràdio espanyola catalana mundial. Les Teres un solete, bueno, és que, bueno, són meravellosos. Són un programa molt dinàmic, la veritat, amb unes seccions, i quan s'ajunten tota la crit, és que estan zumbats, foten una tertulia, entre una secció i l'altra van ajuntant comentaris i estan com un llum. És divertidíssim.
1: Bé, de fet, la Nit Estèrica en vam parlar aquí, a la secció que tenim al viatge al centre de la ràdio, vam parlar fa unes setmanes i vam parlar amb l'Ester, que realment, com dius, doncs fan un programa divertit.
2: Sí,
1: i per això ho vam...
2: És molt interessant, eh?
1: Mm-hmm. T'ha entrevistat a tu o no?
2: No, encara.
1: Encara no? Doncs li haurem de dir a l'Ester que t'entrevisti un dia que parli amb tu. Escolta'm una cosa que també... parlàvem anteriorment, és que potser a vegades els camions no... Diríem que no són molt valorats per la carretera, no? La gent es queixa molt, diuen que molesteu, què em pots dir d'això?
2: Clar, bueno, realment nosaltres, jo ho entenc, eh? O sigui, hem de tenir en compte que anem carregadíssims. Aleshores, clar, són vehicles lents, ja diuen, els carrils que ja fem quan anem amb pujades són carrils de vehicles lents. I estem molt limitats. I falta moltíssima pedagogia, ja no del camí, de la carretera. Moltíssima. Un camió no només molesta quan estan avançant, perquè anem limitats de velocitat. I sí que és cert, sobretot la gent es queixa dels avançaments, i sí que és cert que si l'avançat no agafa la il·luminació que necessita i baixa un parell de puntes la velocitat, allò va més ràpid i es pot fer llarg. Però, clar, també hem de pensar que amb 40, 42 tones, el fet d'haver de frenar el camí, recuperar la velocitat de tot aquell pes, és una borrada. Vull dir que hem de ser més conscients de que un camió és absolutament necessari per les vides de tothom, perquè és que un camió ho transporta tot, des d'un bolígraf que tinguis a la mà, fins a la nevera que tens a casa, fins a la bombeta que canviaràs demà perquè se te fos. Absolutament tot, un cordó de sabata, tot. Aleshores, hem d'acceptar els camions com a bé necessari o com a mal menor. Però, clar, és molt important. A la carretera es necessiten camions encara que pesi. I és fotut que, mira, ara justament aquesta setmana ja han començat les restriccions de l'estiu.

0: esperar les dues, perquè tu, amb tot el dret i tot el que tu vulguis, vols anar a la platja. Doncs és que és una qüestió de pedagogia, com t'he dit abans, jo crec, eh?
1: Bueno, i de fet, suposo també que pagueu a vegades justos per pecadors. Segur que hi ha camioners que fan alguna cosa que no s'ha de fer, però també hi ha conductors, motoristes, etc. Per tant, no s'hauria d'estigmatitzar a ningú, no?
0: Mira, això és qüestió de traça en la teva feina. Quan tu estàs fent contínuament una feina, la comences, estàs aprenent i estàs molt atent a la feina. Quan la teva feina és una rutina, et permet, jo què sé, doncs, engegar-te un cigarret o donar-li un cop d'ull a un WhatsApp que t'ha arribat, o jo què sé, o mirar enrere i tornar a la màquina perquè ho fas cada dia. M'explico. La rutina crea hàbits, bons i dolents. Uh-huh. I en aquest cas, doncs, el camioner domina la seva màquina perquè està 15 hores fent de caminer cada dia. Repeteixo, 15 hores cada dia a la seva feina.
1: Faré l'última pregunta d'aquest tema, després passem a altres. Vas fer transport internacional. Això també, bueno, et dona un bagatge, no? Has conegut molts països, això déu-n'hi-do, no?
0: Bueno, això és una mica trampa, també. Perquè realment nosaltres som, entre cometes, experts amb autopistes i polígons.
1: Yeah.
0: Sí, clar, jo he anat, encara tu mateix més, he passat mil vegades per París, per Colònia, per Múnich, per Londres, però tots són els perifèrics. Quan realment tens la sort de gaudir d'una ciutat és perquè has pogut col·locar un cap de setmana que passes fora de casa teva, has pogut col·locar el camí en un lloc relativament segur i proper en algun lloc, perquè, clar, depèn d'on te'l deixis, ni tens autobús, ni taxi, ni res, no coneixes la zona. No és fàcil, els viatges sí, però es veuen autopistes i polígons. O sigui, traiem-nos del cap el romanticisme de que un camioner és, com deia un polític que ja va morir que fa molts anys, que tirava a la dreta, que érem turistes pagats.
1: Ah.
0: O sigui, això. Sí, aquell senyor Iribarne. Deia que érem turistes pagats. No és així, no som jo.
1: El Lluís, com dèiem, ha treballat a cambrer, a fàbriques i tal, és camioner, però hi ha una cosa que t'hauria agradat potser més, no?, que seria una mica el món de la faràndula, no?, dedicar-te a l'espectacle, no?
0: Sí. Jo de petit, sempre m'ha cridat l'atenció, les llums, el brilli, l'espectacle, a veure del dia la gent, a mi això m'omple moltíssim. És divertidíssim i ser la persona que estàs fent riure la gent i amb tu, o amb tu o de tu. A mi és realment igual. El que m'interessa és que la gent li provoquis un somriure o un bon riure perquè aquell dia canvi, si no és massa bo. M'entens? Per mi és genial. A la vida és bàsic. I de petit voldria ser això. Però, clar, doncs la vida, les circumstàncies, ja sabem, les costumdantes, que els artistes estan mal mirats i tot, doncs la vida porta cap a altres cantons. Però sí, realment, quan hi ha uns hàbits de conducta generalitzat que van contra la personalitat d'una persona, és complicat tirar endavant. No, complicat no, si ja no ho ets, ja no és una possibilitat. I també no es compta amb el temps, que sí que era una possibilitat.
1: Mm-hmm.
0: Però ja està.
1: Però has pogut, diríem, fer després com amateur? No sé, perquè em vas dir que t'agradava, has agradat ser actor, cantant o balleria, has pogut fer alguna cosa o no?
0: Sí. No, mira, realment no he pogut, doncs, justament per el que et deia, no? Per la meva feina, perquè faig una hora, 1.000 hores al mes, i moltes vegades fer activitats grupals com teatre o espectacles o així, jo penso, tampoc he trobat, cuidado, però t'ha de crear una mica de compromís per respecte als teus companys i tens durant la setmana per fer assajos, per parlar les coses, per fer reunions, coses que jo haig de descartar de primera mà i només compto ara, amb pràcticament tots els caps de setmana, però abans encara menys, abans no. M'explico? O sigui, tot això, que... I individual, doncs no. No, perquè no... Jo necessito algú que m'ententi de fora de la cortina de l'escenari en plan dir davant de la gent, m'entens? I si no tinc ningú, quan ja feia sol, doncs no ho faig.
1: I em comentaves també que, tenint en compte les hores que estàs fora, quan estàs per aquí t'agrada estar amb la teva gent, amb la família, amb els familiars...
0: Clar. llavors amb ells sí que fotem show, o fotem un karaoke, que ens ho passem bé. Allò, coge aire, deja ya la nota, que te vas a ahogar, que és així. Mm-hmm. No sé, doncs,

0: disfrutar tot el moment que podem. Això és important.
1: Sí, perquè també no cal ser un professional, no? O sigui, pots fer espectacle, com dius tu, no? Allà amb els amics i mira, escolta, fer uns riures, uns acudits i cantar, no?
0: Clar, com molt bé deies abans, jo em passo el dia escoltant la ràdio, però a part d'escoltar programes de tertúlia, d'informació, de saltar, busco molt programes que em facin riure.
1: Clar.
0: Aleshores, vulguis que no, subliminalment, d'allà treus moltes tonteries per fer riure. I jo mateix, o sigui, jo tenia un passotet, jo també ric. Perquè a vegades, quan el col·legi fa de la genada, si és que abans d'explicar-la no em dóna temps, ja m'estic tapant de riure. No entens? O sigui, bueno, va com va, per això. Sí, sí.
1: Doncs avui hem conegut una mica més el terrassenc Lluís Martínez, camioner i una persona que li agrada doncs el món de l'espectacle, perquè no, i que sempre que pot, encara que sigui en plan aquí dintre les seves amistats i les seves familiars, pot fer una mica el xou. Lluís, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
0: Sergi, deixa'm dir una cosa molt petita, per favor. M'enganxes que estem gairebé tornant del Gay Pride de Sitges, i el que vull dir, una cosa que crec molt important, respectem a tothom, estimem a qui vulguem estimar, siguem lliures i no jutgem a qui vols estimar, perquè realment penso que ens enamorem de persones i no de cossos. I tirem endavant estimant a qui tenim a la vora i païm tot el que com puguem la vida que ens toca, perquè la vida és una merda. Però depèn de nosaltres, sí, la base, o sigui, els problemes i aquestes coses ho porten la vida. Depèn de nosaltres, amb un somriure, tirar endavant, perquè amb voluntat i amb carinyo i amb amor t'has tirat endavant. Ja està, cert.
1: Molt bé, Lluís, moltes gràcies.
0: Per favor, un plaer. Gràcies.

0: Molts ulls de tot el món miren aquests dies el Mundial de Futbol. El futbol i l'esport en general és un dels àmbits on els estrangerismes són molt presents. Corner, hat-trick, play-off, xut... Hem de lluitar contra els estrangerismes o en alguns casos és comprensible que existeixin. Marxem als estudis del Prat Ràdio, on ja hi tenim el Benjamí Company i l'Ivan Conde. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, avui aprofitem, entre d'altres coses, que s'està disputant el Mundial de Futbol per, doncs, portar un tema, podríem dir, del qual, de què s'està parlant tota l'estona, però derivar-lo cap a l'aspecte que ens agrada a nosaltres, que és també la llengua i totes les derivades que té. Començarem parlant de futbol i després acabarem parlant de moltes altres coses. Benjamí, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, estic xungo perquè el tema futbol a mi no em va ni bé. En tot cas, el tema de la llengua i la llengua i els esports, doncs sí, farem el que podrem.
1: No et preguntem per favorit del Mundial ni res.
2: No? No, és que no sé ni un punyeter equip que jugui ni que sigui el preferit, res de res.
1: No hi ha cap problema.
2: Et diria Brasil.
1: Ei, després, si d'aquí a un parell de mesos guanya, ho podem recuperar. Comencem per això, pels noms. Hi ha una diferència, podríem dir, de tradició entre el català i el castellà. És cert que sempre comparem català i castellà, podríem fer-ho amb d'altres llengües, però el català ha mantingut molt la denominació original, no? Futbol, sí. Handball, basquetbol...
2: Sí, en general, sí. El castellà, cap als anys 60, que és quan comença la televisió i la ràdio a prendre més força, ja ho sé que la ràdio és d'abans, però el castellà intenta adaptar, vull dir que en aquest sentit va intentar ser curós, no? I jo quan era petit me'n recordo que a la pantalla sortia Partido de Balompié. I és una... O sigui, ho van intentar i estava molt bé, però és un exemple de no va donar resultat. O sigui, la paraula futbol va passar com una piconadora per sobre de tot això.
1: I en català no hi ha hagut mai una paraula nostrada per dir futbol, no?
2: No s'ha intentat. Quan la normalització lingüística ha començat, finals dels 70, principis dels 80, ja es va veure que no es podien fer invents estranys. Vull dir, futbol era futbol. Futbol, eh? No futbol. Futbol.
1: Futbol amb la...
2: Paraula aguda, sí.
1: Que és curiós perquè a Mèxic es diu igual, es diu futbol.
2: No ho sabia.
1: De fet, a la cerimònia d'inauguració, no? La gent que ja coneix persones de Mèxic ho té més normalitzat, però la persona que feia com el discurs inaugural, no?, solemnament, davant de 80.000 persones, a molta gent li creava l'atenció que deia, doncs, això, no? Ha llegado el momento del futbol.
2: No? Ostres, no ho sabia, doncs...
1: Aquestes derivades que només en unes zones, no?, es diu d'una manera o d'una altra.
2: A Catalunya, 8 de cada 10 persones diuen futbol.
1: O sigui que és una de les coses que hem de començar també a canviar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Bueno, com tot, els esports sempre han estat molt, molt anglesos, o molt... No, anglesos no, molt... fonèticament angloparlants, no? Vull dir, tal com dèiem ara fa un moment, només del futbol en tenim unes quantes paraules que moltes no ho sabíem. D'on ve el xut, no? El fet de xutar. Mm. Ai, he dit xut a la pretenca, eh?
1: Sí.
2: Amb CH, xut. Jo no dic mai xut, d'acord.
1: Hauríem de dir xut, més
2: exacte,
1: que
2: un
1: que xut, no?
2: Sí, sí. Doncs ve del xut anglès, del tret, del disparo, no?
1: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, hi ha moltes paraules, no?, que venen directament de l'anglès, com pot ser, doncs, corner, per posar un exemple,
2: sí,
1: no?, el dribbling, el playoff, etc.
2: Exacte.
1: En aquelles, com aquestes tres que hem dit, que hi ha una versió o una opció en català, hem de prioritzar sempre dir servei de cantonada en comptes de córner, per exemple?
2: Ostres, no sé què dir-te. Sí, probablement hauríem de fer això. Com a lingüista, com a treballador de normalització lingüística, hauríem d'intentar fer això. El que passa que correm el risc, com va passar amb el castellà amb el balompié, doncs, que siguin... El córner és una paraula que està molt implantada, fins i tot a vegades fora del futbol ja la fem servir. Posa'm aquesta planta, quan estàs a casa amb la dona, posa'm aquesta planta allà al córner, que quedarà molt bé. Jo la primera vegada que he sentit això he pensat, ostres, aquesta paraula ha vençut totalment. Però no, tirem endavant el servei de banda, s'ha de dir?
1: Sí, servei de cantonada, no, en cas del córner, després d'acord, hi ha el servei de banda també, o la treta de banda, fins i tot que es pot arribar a dir. Mira, farem una mena de test ràpid, també per la gent que potser li agradi el futbol i parla català, però hi ha conceptes potser que no té tan frescos, no, del futbol, sobretot si no consumeix doncs, retransmissions en català tan sovint, per veure també, clar, són conceptes esportius i potser tu no els tens tan apamats, però, per exemple,
2: segur.
1: Espinillera, com es diu en català?
2: Uf, jo què sé, no sé ni què és.
1: No, és el material que es posa davant de la...
2: D'acord.
1: De la part baixa de la cama, que és canyellera. I, per exemple, la protecció del genoll en català...
2: Genollera. No?
1: Genollera, exacte.
2: Sí, aquesta sí que la conec.
1: I per escalfar-se, també per fer feines, aquest material de color fosforescent, per ser més cridaners, com es diu, el peto... Sí, exacte.
2: Una armilla.
1: Una armilla o un pitrall. I sobretot del català, per tancar, hi ha una cosa molt bonica, que és els xuts forts o els llançaments molt potents, que això té una sonoritat especial. Es pot dir gardela, es pot dir cacau, es pot dir canyardo...
2: Cacau l'havia sentit, i canyardo també. Em sembla que canyardo ve d'un...
1: D'un jugador.
2: Ah, vale, és que anava a dir-ho i pensava...
1: No, d'un ciclista. Ara, obvi, sí. Aquestes coses del directe...
2: Sí. Jo no me'n recordo, però jo t'ho anava a dir, em pensava que el Cañardo era un esportista, però ara no sabia dir-te...
1: Sí, mira, del famós ciclista navarrès, Mariano Cañardo,
2: d'acord,
1: que era molt ràpid, molt fort, sí. I d'aquí va
2: doncs
1: venir...
2: Això de Cañardo i un cacau també ho havia sentit del meu pare quan jo era petit, tot i que era un home, no era gaire futbolista, però alguns partits importants doncs sí que els veia. Sí, sí.
1: De tot s'aprèn. No, al final.
2: Sí, exacte.
1: I
2: sí,
1: això,
2: sí.
1: I la, parlem molt de l'anglès, però fins i tot paraules com no, tifo, que ve de l'italià, de tifare, de suportar de donar suport de manera passional, i com s'han anat, no?, quedant el nostre
2: sí.
1: Vocabulari.
2: Sí, sí, sí.
1: Benjamí, això que es veu en l'esport, i podríem també parlar del handball, podríem parlar del bàsquet,
2: sí,
1: passen molts aspectes, no?, de la nostra llengua, i de vegades no som conscients de com fins i tot algunes coses ens han arribat d'aquella manera, no?
2: Sí, exacte. Ara estava pensant, ara que has dit, acabant aquest tema, i has dit el handball, mireu, al contrari del que deia ara fa un moment del balompié, el balonmano, en canvi, ha triomfat.
1: Sí.
2: Va triomfar. O sigui, en castellà és balonmano.
1: O el baloncesto, que
2: exacte.
1: També passa en italià, que es diu palacanestro, que també vol dir, literalment, pilota cistella.
2: No ho sabia, palacanestro.
1: Sí, sí.
2: Que bo.
1: En canvi, el francès és més aviat com el català, no? Es diu basquetbol, es diu handball, o sigui que aquí potser... No dic que hi hagi una influència francesa, no ens ficarem en aquest embolic, però sí que és cert que de vegades
2: sí.
1: Aquestes coses que francès i català van en la mà, de la mà
2: moltes vegades. Pot ser que a vegades el tema solucions lingüístiques siguin una mica semblants, perquè el francès o els estudiosos de la llengua són bastant conservadors, o més que conservadors, bastant curosos, el mateix que acostumem a fer amb la llengua catalana. Sí, sí. Hi ha altres paraules de l'anglès. Ara m'ha vingut al cap el meu pare, com parlava de... Clar, quan el meu pare era jove, doncs les motos portaven una espècie de cotxet enganxat al costat.
1: El sidecar. Oh, no ho havia pensat mai
2: vale,
1: en el significat d'aquesta
2: doncs,
1: paraula.
2: El meu pare en deia el sai.
1: Ah, ostres.
2: Clar, perquè havien sentit sidecar, no? Sidecar. I jo no, jo de petit sempre havia dit, perquè jo encara en vaig veure alguns, molt pocs, un sidecar, no? Però el meu pare deia un sai, que em va costar molt d'arribar a entendre fins que no era gran i vaig estudiar anglès.
1: Uau.
2: I tal. Sí, sí.
1: T'ha passat algun cop, com m'ha passat ara a mi, de dir una paraula durant 20-30 anys i caure'n, que això vol dir això? Perquè és
2: sí.
1: Que m'ha passat ara amb sidecar o amb sidecar. O sigui, mai havia fet
2: tu què dius, sidecar, no?
1: Sí, no mai havia fet la divisió de la paraula i dir, clar, vehicle, o cotxe al costat,
2: no? Sí que m'ha passat moltes vegades, però ara no me'n recordo.
1: Clar, al final.
2: Quan era jove estudiava llengües, perquè, clar, vull dir, he fet filologia i, per tant, ja m'agradaven el llatí i el grec. Estudiant llatí i grec, que a mi em costava molt. M'agradaven, però em costava molt. Jo el llatí i el grec el suspenia, de quina manera. Bueno, al final els vaig aprovar, clar. Però, per exemple, sí que descobries moltes coses, no? A casa els meus pares doncs eren o són floristes i per exemple doncs hi ha una planta que és el filodendron i quan estudies grec dius, ostres, filos, filú, és amic i dendron és arbre, l'amic dels arbres. Ja està, és una planta que necessita enfilar-se amb els arbres i no els hi fa mal, al revés els protegeix el tronc. Doncs amb coses d'aquestes sí que n'aprens molt, o amb noms d'insectes, per exemple, que el mateix nom, o nom de plantes, el mateix nom ja t'aporta molta informació de com és aquella... Hi ha una planta que l'altre dia la vaig tornar a trobar, que feia molts anys que no la veia, que era, no me'n recordo, és l'arbre nacional d'Uruguai i d'Argentina. No me'n recordo com en diuen en castellà, però el seu nom en llatí és Eritrina crestagalli. Mm. I aleshores, clar, Eritrina ve del grec vermell, eritros, com
1: que d'aquí ve el país, Eritrea, també. Crec que és el mateix origen.
2: Doncs mira, no ho sabia. Doncs,
1: el ceibo en
2: ceibo,
1: castellà.
2: Exacte, sí senyor. El ceibo en castellà, el nom llatí és Eritrina crestagalli. Ja t'està dient crestagalli com la cresta d'un gall i vermella. Doncs sí, la seva flor és molt bonica i és com una espècie de cresta de gall. A mi em recordo una altra cosa més que una cresta de gall, però ara deixem-ho aquí perquè quedaria una mica lleig i vermell.
1: La gent ho pot buscar, no?
2: I ja està. Sí, la flor de...
1: Vale.
2: Sí, segons com tu mires, té una forma curiosa.
1: Es pot dir.
2: Doncs, sí,
1: amb el tema d'Eritrea, que ho he buscat ràpidament, és perquè està al costat del mar vermell i per també d'Erithros, del grec vermell. O sigui que...
2: Doncs mira, això ho he après avui. Doncs... I després parlàvem de les paraules, de les traduccions errònies, que a mi em fa molta gràcia, no? O sigui, em fa gràcia també el meu pare que deia Sai, no? Mm. En lloc de Saicar o el, com has dit, el corner? No,
1: ara ja no...
2: Quina altra paraula era? La...
1: Sí, com sigui, perquè jo no me'n recordo. Passa, has escoltat tu algun cas ja de gent que aplica a una posició de feina, per exemple? En comptes de quan tu et presentes o postules a un...
2: Ah, no ho havia.
1: Això ve de l'anglès, que es diu apply, i com a mínim en la gent de la meva generació ja és una batalla perduda.
2: No,
1: tothom aplica per intentar obtenir una...
2: Ah, doncs no ho havia sentit.
1: Una posició de feina. També es diu molt la de posició, perquè és com en anglès, ja no és un lloc de feina, o és una posició. Mm. Aplicar per una posició.
2: Sí, lo de la posició sí que ho he sentit, però lo d'aplicar no. Sí,
1: que hi ha molts fenòmens d'aquests.
2: Sí. Després el que et comentava, no? les traduccions errònies, que algunes han quedat fixades històricament, no? Per exemple, el canal de la Mànega és la denominació ve del francès, canal de la Manche. Jo no sé francès, el pronuncio tal com puc, i clar, vull dir, Manche significa Mànega, perquè la Mànega és un pas estret, no? Entre dos països. I què van fer en castellà? Van dir canal de la Manche. Ah, pues el canal de la Mancha. I així s'ha quedat, no? Vull dir, amb un canvi de nom que no té res a veure, perquè allà no hi ha cap manxa ni cap taca.
1: És com si a fora d'Espanya diguessin Castilla la manga.
2: La manga, exacte.
1: No? O la manxa del Mar Menor.
2: I després hi ha un instrument musical que molt poca gent coneix, que és un instrument preciós, us el recomano, que és el corn anglès. El corn anglès és el parent gran de l'oboè. Ja, l'oboè doncs, té un instrument que és una mica més greu, que és el corn anglès. I clar, jo toco l'oboè i el corn anglès l'he tocat alguna vegada, però no en tinc cap perquè val molts diners. Però un dia vaig pensar, ostres, però si el corn anglès és un instrument sobretot molt francès, els millors fabricants i la tradició... Com és que li diuen corn anglès? La veritat és que és un error de traducció, perquè en francès és corn anglès, perquè la seva embocadura, com que és molt llarg i no es pot tocar recte perquè els braços no t'hi arribarien, fa una mica d'angle. Llavors, el toc és una mica esbiaixat. Per tant, ve del francès corn anglès, que té, doncs, que té una mica de, fa una mica d'angle. Llavors, en castellà, què ha passat?
1: Anglès,
2: el cuerno inglés. Sí. El cuerno inglés, tu busca per internet corno inglès o cuerno inglés. Però el que és molt curiós també és que amb altres idiomes també s'ha quedat igual, perquè amb anglès aquest instrument és l'English horn. El cuerno inglés.
1: Sí, fins i tot a la pròpia... No?
2: Exacte, i no en té res, absolutament res, d'anglès.
1: Doncs, Benjamí, ja un altre dia amb calma, també coneixem més exemples de paraules mal derivades, podríem dir.
2: Perfecte.
1: Però bueno, sempre és...
2: Sí, podríem passar-hi hores,
1: I ja ho farem, com tindrem temps, doncs en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies, un dia més.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Bé, hem arribat al final, connectats. Fins la setmana que ve.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Festa Major viurà aquest dissabte 27 de juny una de les jornades més multitudinàries i intenses del programa. Els carrers del centre s'ompliran de foc, gegants i castells, mentre que els concerts, les activitats esportives i les propostes familiars es repartiran per tota la ciutat durant tot el dia. El correfoc de Festa Major, la Diada Castellera, la Trobada Gegantera i les actuacions de Coco, Cyberites o Tapeo Sound System marcaran una nit carregada d'ambient festiu. Diversió, imaginació i velocitat. Si hi ha tres elements imprescindibles en una baixada d'Andròmines, són aquests. Les guanyadores d'aquesta Festa Major han estat, en primer lloc, Error 426, premiada per la seva rapidesa. En segon lloc, la comparsa dels Pirates, reconeguda per la seva originalitat. I, finalment, la votació popular ha distingit un bòlit inspirat en una geladeria. Un total de 15 andròmines han participat en l'edició d'enguany, en què s'han pogut veure propostes de tota mena, des de cotxes molt realistes a vehicles amb missatges reivindicatius. I quan tot semblava encaminat a un nou triomf clar dels periodistes en el ja tradicional partit de Festa Major, la classe política ha aconseguit salvar un empat amb un punt de sort, ajuda externa i decisions arbitrals polèmiques, inclosa la de no disputar el desempat. Un enfrontament entre representants públics i premsa que per tercer any consecutiu ha estat de voleibol i s'ha disputat al PAP 3 de la Rambla del Celler. I l'augment dels discursos d'odi de la LGTBI-fòbia és una realitat que també es viu a Sant Cugat. Aquest és el principal missatge del manifest que ha llegit el col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere a Sant Cugat, el Galliner, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. El text denuncia que l'extrema dreta està normalitzant la violència contra el col·lectiu, a les xarxes, als instituts, a l'esport i a l'espai públic, i adverteix que aquesta situació també passa a Sant Cugat. El manifest també ha qüestionat que Sant Cugat sigui un espai plenament inclusiu. Tot i que sovint es presenta com una ciutat moderna i respectuosa amb la diversitat, els seus impulsors asseguren que encara hi ha persones que pateixen insults al carrer, bullying als centres educatius, actes vandàlics contra símbols LGTBIQ+, o por a mostrar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina o en l'àmbit familiar. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la programació de la Festa Major de Sant Cugat i totes les notícies a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i a Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles, i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina, i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles. De tal manera doncs, que pràcticament eren uns certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la Serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que menava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del Cap i Casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament amb el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava mare, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que el rest del món no l'obrís, no? I és el que passa, que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina, i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser digue'ls que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes, de Pep Coll, o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs ho inclinava a fer el petó al noi a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: A Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major. Fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar, on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de calzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma, al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Emprius, la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la Vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància
2: doncs,
1: recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
2: Salut i República.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag. Els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurat, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurat és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies. No tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és l'experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Inspira't. Una tarda a més, als micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, les Telma i Luis de Ràdio Rubí. Hi ha converses que no busquen resposta, busquen espai. Espai per respirar, per mirar-nos amb una mica més de veritat i per escoltar allò que sovint queda tapat pel soroll del dia a dia.
1: Avui obrim aquest episodi amb una idea senzilla però poderosa. El que no es diu pesa, el que es comparteix allibera. I aquest espai vol ser això, un lloc on la paraula es converteix en refugi, en llum i de vegades en una petita revolució. Així que seu, respira i deixa't portar. Anem a inspirar-nos.

0: xarxes i finalment pues, he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
1: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda, Judit.
0: Bona tarda, Carme.
1: Que viatjar inspira molt.
0: Sí,
1: i ens ajuda a obrir la ment.
0: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior, també.
1: Mm-hmm. Sí. Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar doncs, amb els teus processos terapèutics?
0: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si hi haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar pues, estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Mm. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui. Llavors és com una continuació d'aquest viatge, no?
1: Mm. En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
0: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petita, petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això és molt intel·ligent perquè ens ajuda a funcionar, a tirar endavant i a ser els adults que som. Però a l'edat adulta tot això ens condiciona, ens bloqueja, no ens permet viure plenament. Per què? Justament perquè no sentim.
2: I quan notem aquests bloquejos, que són potser estrès o que ens trobem desbordats, per on hem de començar? Perquè al final moltes vegades ens sentim així i no sabem què fer.
0: Exacte, perquè normalment quan som petits hem après a sobreviure sols. O perquè estàvem sols, o perquè no podíem compartir com ens sentíem, o perquè ens sentíem jutjats. Llavors, mica en mica anem aprenent a treure'ns les castanyes del foc sols o soles. I llavors, d'adults, quan també ens passen coses, clar, tenim vergonya de dir que estem tristos o que estem passant per un baixón o que, no sé, qualsevol cosa, no? O que estem enfadats o que estem frustrats. I això fa que acostumem a passar-ho sols. Però sols ja ho vam viure. I per això vam sobreviure. Si ho vivim acompanyats, o millor encara, acompanyats d'una persona que ja hagi passat per això, llavors s'accelera el procés i a més es viu acompanyat, que és molt millor, i això és lo sanador, això és lo que transforma. Perquè si només vivim aquella emoció que ja vam viure, és com una retraumatització. És a dir, sentir l'emoció o alliberar l'emoció no sana, només alliberar. El que necessita el cos és alliberar però transformar-la. Mm. Llavors aquesta transformació només es fa possible si hi ha uns nous ingredients. És a dir, un ingredient és que ara ets adulta, l'altre ingredient és que tens un cos més gran, l'altre ingredient és que el teu entorn ha canviat, i si estàs en teràpia i amb una persona que no et jutja i que t'acompanya compassivament i amorosament, doncs també això és un gran canvi, perquè és el que no hi va bé quan eres petit.
1: Parlem sovint de patrons i de traumes, no? Mm-hmm. Com bé dius. Com es treballen aquests traumes per poder integrar-los i restablir noves conductes? Aquest acompanyament, com es fa? Com ho aconsegueixes?
0: Bueno, cadascú ho fa com pot i com sap i com ha après. Jo, després de molts anys de formacions i d'experiència i també de procés personal, pues, he creat el meu univers P-Rock,

0: que li dic, no? I llavors jo integro tots els coneixements que jo, pues, m'han servit a mi, bàsicament, no? Perquè també m'he format en coses, o jo personalment he passat per teràpies que potser no m'han servit tant. Però sí que les que m'han servit m'he format i les he integrat en una manera de fer que ara és la meva, no? Llavors, jo el que utilitzo molt és... el que m'encanta és hackejar el cervell. Perquè el cervell és el quadro de mandos. No? No és l'òrgan més important, perquè ja se sap que és el cor, és a dir, entre la relació entre el cor i el cervell, el 90% de connexions van del cor al cervell i el 10% del cervell al cor. Per tant, el cervell no és l'òrgan més important, però sí que és l'òrgan que rep tota la informació del cos i respon en funció de lo que rep del cos. Si rep enfado, actuarà d'una manera. Si rep amor, actuarà d'una altra. Per tant, és molt important què sentim en el cor, perquè el que passa en el nostre cor puja al cervell i el cervell decideix si anar cap a la dreta o anar cap a l'esquerra. Mm. Per això és tan important sentir i estar en el cos per poder, diguem-ne, activar a voluntat quina és la informació que jo vull que arribi al cervell. Llavors així hackegem el cervell, que dic jo, perquè al cervell li agrada molt anar per l'autopista, perquè el cervell és, sí que és l'òrgan que gasta més energia. Per tant, el seu objectiu és gastar el mínim d'energia possible. Llavors, això és com els cotxes. Els cotxes gasten menys benzina si van per l'autopista que si van per una carretera de corbes. Llavors, el cervell fa el que ha fet 25.000 vegades. Llavors, per això ens costa tant anar a piscina, fer règim, canviar rutines, anar al gimnàs...
1: E cuca.
2: A mi no em miris. Estoy estupenda. Jo acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
0: Totalment. Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
1: Mm. Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recorda la seva llum.
0: Sí.
1: I en molt poc temps ja tens un segon llibre, sobre vivir en el hacer o vivir en el ser.
0: Sí.
1: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
0: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
2: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
0: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, a no ser que sorgeixi algú que...
2: Projectarem, quan acabem...
0: Exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte, és sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, em gravava quan em venien les intuïcions i després, arribant a casa, escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar. El vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
2: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes amb, per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, la cedeixes per nosaltres, terapeutes, i és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
0: Sí.
2: Que la gent que ens està escoltant... que
0: I es està faci, la floresta.
2: Que es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit. O sigui que
0: sí.
2: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors aquest conte neix aquí, a Casa Caruna.
0: Exacte. I a més explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric i després quan rellegeixo els meus llibres dic, ui, això ho vaig escriure jo. Doncs el conte... vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir, llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc. I la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la floresta.
1: Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu. Però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta que ens expliques, no? És com molt màgica. Però també com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sorgir en quant a procés terapèutic, eh? Vull dir.
0: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar 2 títols més, el del segon i del tercer llibre. Llavors, aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o vivir en el ser. Llavors, el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, pues, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
1: Però ja el tenim. La propera vegada.
0: Però ja tenim el títol i alguna cosa escrita també, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però... Escrivint, no? És com caminando se hace el camino, pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer, pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria, i que tornaria a casa, i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com 2 fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, no? Com una mica simbologia de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo, El tiempo y el espacio, ara ja no me'n recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava... Com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa 2 anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part ja és com més el desenvolupament com del meu, de la meva metodologia, que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps o què entenc jo per amor o què entenc jo per por o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part hi ha tota una part de coneixement o d'explicació i la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no... I el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
2: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que de part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, Hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que les ha ajudat durant aquest temps?
0: Uau, és que les persones aquí acompanyat són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica... Dius, Judit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això que dius, uf, això ho explicaràs, no sé, doncs just venia una noia i a teràpia em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació de sí, som així i passa això i això genera trauma i això genera malestar i es pot sanar. És a dir, que els pacients, les persones a qui he anat acompanyant han sigut no només mestres, sinó confirmadors de lo que jo anava escrivint. I això també m'ha passat amb el segon llibre.
2: Jo crec que ara, per anar acabant, hem de projectar, no, Carmen?
3: Sí, sí.
2: O vols
3: sí,
2: preguntar
3: sí,
2: alguna suposant... coseta més? A perquè mira, et veig jo... amb ganes, eh?
1: Sí, m'ha quedat una pregunta a l'aire, perquè tu coneixies de la Judit abans i aquí a l'Inspira't ens agrada també anar a l'essència, anar als orígens. Mm. Quan vas adonar-te tu que volies ajudar a les persones en aquest procés, no, d'autoconeixement i de creixement personal?
0: Bueno, això és una mica llarg explicar,
1: a veure,
0: Carmen,
1: si perquè
0: jo...
1: Temps, em vaig... però, no, jo no volia...
2: Jo ja no he volgut entrar perquè... Jo, clar,
0: això dona per un altre llibre. Però jo vaig treballar 27 anys a la banca i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant escrivint el primer llibre. Després, bueno, ja 3 mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo ja havia projectat i a més havia projectat de marxar abans dels 50 i vam marxar 29 dies abans de complir 50. Ai. És a dir, que tot es anava realitzant i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot s'ha anat... ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
2: 4 anys i mig, mira com nosaltres...
1: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No? Mira,
2: procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys, eh?
0: Sí, jo... i en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no del fer, sinó de sostindre el ser.
2: És important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
0: L'ampliarem un altre dia, Cuca.
2: Però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà. Sí o sí.
1: En català.
2: Ai, en català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar, o sigui que ja has publicat.
1: El tercer llibre, que no sabem encara el títol, però sí. Ja la coneixerem.
2: Quin pla ens donem per projectar?
0: A quin, el tercer o el segon?
2: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. Tres mesos, quatre mesos...
0: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? Perquè a la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, el que en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de què passarà.
2: I d'això en tenim molta.
0: Exacte.
2: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
0: Gràcies,
2: Estem
0: Cuca.
2: Estem ja a quasi gràcies, acabant la temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
0: Gràcies, Ràdio Rubí.
2: Estàs a casa teva.
0: Gràcies.
2: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. Mm. A mi m'ha impactat.
1: Jo no l'he sentit,
2: I és un tema que l'he descobert a través del xat GPT.
1: Toma, xat Pregunten GPT, coses. El xati, que jo li dic el xati.
2: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant a l'aigua.
1: Uau.
2: I es diu Oceanes.
1: M'ho quedo.
2: Clara Pella. Aquí va.
4: En som moltes, però

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Festa Major viurà aquest dissabte 27 de juny, una de les jornades més multitudinàries i intenses del programa. Els carrers del centre s'ompliran de foc, gegants i castells, mentre que els concerts, les activitats esportives i les propostes familiars es repartiran per tota la ciutat durant tot el dia. El correfoc de Festa Major, la Diada Castellera, la Trobada Gegantera i les actuacions de Coco, Sibarites o Tapeo Sound System marcaran una nit carregada d'ambient festiu. Diversió, imaginació i velocitat. Si hi ha tres elements imprescindibles en una baixada d'Andròmines, són aquests. Les guanyadores d'aquesta Festa Major han estat, en primer lloc, Error 426, premiada per la seva rapidesa. En segon lloc, la comparsa dels Pirates, reconeguda per la seva originalitat. I, finalment, la votació popular ha distingit un bòlit inspirat en una geladeria. Un total de 15 andròmines han participat en l'edició d'enguany, en què s'han pogut veure propostes de tota mena, des de cotxes molt realistes a vehicles amb missatges reivindicatius. I quan tot semblava encaminat a un nou triomf clar dels periodistes en el ja tradicional partit de Festa Major, la classe política ha aconseguit salvar un empat amb un punt de sort, ajuda externa i decisions arbitrals polèmiques, inclosa la de no disputar el desempat. Un enfrontament entre representants públics i premsa que per tercer any consecutiu ha estat de voleibol i s'ha disputat al PAF 3 de la Rambla del Senyer. I l'augment dels discursos d'odi de la LGTBI-fòbia és una realitat que també es viu a Sant Cugat. Aquest és el principal missatge del manifest que ha llegit el col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere a Sant Cugat, el Galliner, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull. El text denuncia que l'extrema dreta està normalitzant la violència contra el col·lectiu, a les xarxes, als instituts, a l'esport i a l'espai públic, i adverteix que aquesta situació també passa a Sant Cugat. El manifest també ha qüestionat que Sant Cugat sigui un espai plenament inclusiu. Tot i que sovint es presenta com una ciutat moderna i respectuosa amb la diversitat, els seus impulsors asseguren que encara hi ha persones que pateixen insults al carrer, bullying als centres educatius, actes vandàlics contra símbols LGTBIQ+, o por a mostrar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina o en l'àmbit familiar. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la programació de la Festa Major de Sant Cugat i totes les notícies a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Lletres i música.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llops d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
12: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Lletres i música a cugat.cat.
13: When you were here before.
14: No, no, no, no, no. Qué mal, qué mal. Canta mucho mejor la cantante que yo. Bueno, pues ya estamos de vuelta con Trifón Abad. Y bueno, hemos estado hablando de La Noche de Arena. Uh-huh. Tu primera novela, que no sé si llegamos a decir el título porque nos liamos con el personaje.
15: Sí, sí, lo has dicho al principio.
14: Lo he dicho al principio, vale. Pues sí, sí, sí. Un reconocimiento para mí, porque soy un desastre con esto de los títulos. Muchas veces cuando acaba el programa digo, ¿he dicho el título? ¿O he dicho el apellido? Le voy llamando por el nombre al autor, digo, ¿he dicho el apellido?
15: Ya sé qué pasa.
14: Sí, vale. Tenemos esta segunda novela. Dilo tú, La Víctima Perfecta.
15: Sí, La Víctima Perfecta.
14: Que lo he dicho. Y donde, como dijiste antes, sí que hay investigación policial. Tenemos dos personajes, que son Suances y Alarcón.
15: Sí.
14: Donde, bueno, me imagino que la gente

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per la alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
0: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial com el de José Luis Rodríguez Zapatero i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación. Y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace dos años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijóo, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la lesbofòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana, al Maresme.
0: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10, quarts d'11, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
5: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Venezuela, Barcelona, per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
0: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol.
5: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardú.
13: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Veneçuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Veneçuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Asovente.
14: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no?, porque sufrió daños graves. Entonces nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional. Pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, o sea, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
13: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
0: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
5: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto al foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
0: Obrim plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
5: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
5: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
5: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
5: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
5: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
0: Canviem d'assumpte. Torna l'Herbesalú després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
5: Aquest dissabte, Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
15: Besalú no falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En la paca d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herbesalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància de secar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
16: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa que d'any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però això no ho fem. L'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
15: Els ossos marroquins i el concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
0: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè Altafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
5: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes, la tradició de les dones sàvies, curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, a respirar aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
18: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos. Fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
17: Aquest dissabte, a la nit de Bruixes, viu el seu punt àlgid amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
0: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà, paral·lelament a la plaça Margarida de Xirgu, i passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zum Zum Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pascual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Piñeiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Renou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei per dins, perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 12:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja, després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat al final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella.
5: Una cigarreta o un bosc cremant.
6: Una barba... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: Bé, i què voleu fer aquests dies?
13: Anar a una piscina caribenya.
14: Dormir en un hotel del Far West.
15: Volar llums d'un drac.
12: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat.
0: Darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. Aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gota.

0: Minuts, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dard a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación. Y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
6: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis...

0: lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
1: Feijóo també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
2: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
3: Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría.
2: Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
1: Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
4: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
1: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat. Crida, Assemblea, Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
5: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
1: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
4: Darrer dissabte del mes de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
1: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
4: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
1: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
6: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
7: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
6: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
4: Amb aquestes altes temperatures, que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
1: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
8: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
9: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10, quarts d'11, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
8: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
4: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
1: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
4: Tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
1: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 anys ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
4: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
1: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
4: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
1: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
10: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit, o també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
4: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
1: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
4: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè el curs, aquest curset que va fer, ens va fer el Fali es va batre el rècord d'assistència, 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Alenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Alenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Alenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maia Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web alenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capesprà del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capesprà, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capesprà. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
6: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
9: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. Doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut. S'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el nou Congost a favor.
10: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
8: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
0: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
1: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
0: D'altra banda, la base Ferran Bassas renova amb el Kitchen As Manresa fins al juny del 2028.
1: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
0: Miquel Sant continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
1: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
0: Un apunt en futbol sala perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I en handbol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
1: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
0: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
1: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
0: I el Club Natació Atlètic Barcelona ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergli Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.
11: La xarxa de comunicació 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
13: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
14: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
15: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
14: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
15: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
14: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
16: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
15: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
16: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
15: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
16: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
15: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
17: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
18: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del Seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del vicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villa del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
0: Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel Ramon Franch, el tècnic de la casa. Ramon, com estàs?
4: Hola, molt bé.
3: Avui tenim un programa especial.
4: Avui tenim un programa molt especial.
3: Cerraremos por todo lo alto.
4: Avui farem un gran tancament, espero.
3: Què farem?
4: Mira, avui tenim un mosaic de peces musicals en fondària, un gaspatxo així fresquet, bona barreja per acabar la temporada amb bon peu.
3: Pinta bé. I per aquest mosaic, per aquest gaspatxo, tenim a l'estudi el Joan Casas. Benvingut, Joan.
5: Hola, Sergi, què tal?
3: Pues col·laborador, ja el coneixeu, el Joan, col·laborador del programa, amb la seva secció L'Harmonia que ressona, músic, compositor, i amb ganes avui de veure què surt d'aquesta experiència, que és completament novedosa, almenys aquí al Dial Interior.
4: Sí.
3: I la idea és com posar cadascú de nosaltres tres, ha seleccionat unes quantes peces musicals, uns fragments de peces musicals, no els passarem totes, i un cop haguem passat el fragment, llavors aquí ho comentarem, intentarem trobar la profunditat, la fondària de la peça, i a veure on ens porta.
5: A veure aquest gaspatxo cap on va.
3: A veure aquest gaspatxo cap on va. Doncs som-hi. Ramon, tu ara per tant ets el mestre de cerimònies. La primera peça crec que serà una peça seleccionada pel Joan.
4: Sí, si la vols presentar tu mateix, Joan.
5: És una peça tradicional, no sé bé si irlandès, anglesa, que es diu What Will We Do, i de la que n'hi ha diverses versions, i sentirem un fragment de la versió de l'Ancum, que és un grup irlandès, si no m'equivoco, que sobretot fan peces populars, però amb un punt de un punt una mica punky, un punt una mica underground que m'agrada especialment.
4: Som-hi.

0: És una llàstima que sigui ràdio i no imatge, perquè literalment pell de gallina cada cop que escolto aquesta cançó, la trobo preciosa. Hi ha una part d'interpretació que m'encanta, que és, o sigui, lo directe, lo potent, lo dirigida, que és aquesta veu, és pura, descarnada, endavant, o sigui, és una veu preciosa, i té aquesta força, té aquesta puresa de tal qual, aquesta és la nota, aquesta és la interpretació, això té com molta vida, una vida molt, molt real, és molt simple, però alhora explica moltíssimes coses. I a nivell de lletra, la interpretació que em faig no segueix exactament o totalment la traducció, però també penso que és part de la màgia, no? Al final, una mica les cançons és el que diuen, però sobretot el que ens diuen a nosaltres. La lletra parla de... O sigui, aquesta és una estrofa i va repetint estrofes, les que sempre va dient què farem si, per exemple, en aquest cas, si no tenim diners, no? L'estrofa diu això, no? Què farem si no tenim diners? Doncs aniré, correré pel poble i com a captaire, captaré i ja està. I anirem fent i tornarem a fer igual. I això va plantejant-hi tot el rol. I què farem si tal qual? Bueno, doncs farem això i tirarem endavant. I m'agrada molt la interpretació d'aquest punt de resiliència, de la catàstrofe o no, què farem si d'allò? Bueno, farem. I ja està, i tirarem. I quan trobem una altra cosa, doncs, la solucionarem com bonament puguem, i la solucionarem segur, d'una manera o altra, i seguirem tirant endavant. I ja dic que la interpretació que li faig també és com una mica pròpia, no?, el que em diuen a mi la cançó al llarg de tot això. Aprofito ara, comentant això, que m'ha vingut al cap una frase molt bonica, no té res a veure amb aquesta cançó, és d'un llibre d'Italo Calvino, Les ciutats invisibles. Si no m'equivoco, crec que és d'aquell llibre, potser estic citant... Sí, és d'aquest llibre. Que vindria a dir, parafrasejo perquè no la recordo, però vindria a dir, no és la veu la que explica la història, és l'orella. El sentit d'això, no? La interpretació que fem és nostra, és pròpia, i amb la música això passa sobretot, no? Més enllà del que diu la lletra, és què ens diu per nosaltres, amb quin sentiment o amb quina idea ens connecta amb nosaltres. I això, doncs, en aquest cas, aquesta cançó per mi em connecta molt amb aquesta idea potent de vingui el que vingui, què farem? Doncs, tirar endavant. The only way out is through, que diuen en anglès, no? L'única manera de passar és doncs, passar, tirar endavant i ja està. I anar fent, i a la següent, doncs, endavant.
1: Mm-hmm. De fet, fixeu-vos que ens passem molta part de la vida intentant controlar situacions que la majoria de vegades són incontrolables, i dediquem poc temps, moltes vegades, a desenvolupar una màxima flexibilitat, adaptabilitat, com proposa la cançó, per adaptar-nos els possibles canvis que vinguin. És a dir, si realment tinguéssim confiança en la nostra pròpia capacitat d'adaptació, tota aquesta por de ai, i si ve, i si passa, i si em quedo sense diners, segurament s'esvairia, i apareixeria una confiança simplement en l'experiència, en que passi el que passi, ens en sortirem. I la prova és que estem aquí. Uh-huh. Ens n'hem sortit.
0: Totalment.
2: A més, té uns dibuixos, la cançó, que em porten directament com si estigués fa 1000 anys a Irlanda, uh-huh, amb un parat d'aquells... Vull dir que t'hi porta, et connecta amb l'ancestral màxim.
0: Molt, molt,
1: absolut,
0: molt.
1: Absolut,
2: preciosa. Són problemes que probablement ja tenien.
1: No? Aquesta peça podria estar penjada, aquesta gran llista que tenim de l'harmonia que ressona a Spotify, les que fem avui?
0: Sí. De fet, he creat una, per les peces d'avui, he fet una llista per passar-li en Ramon. Podria afegir les cançons que sentim avui a la llista de l'harmonia que ressona.
1: Estaria molt bé.
0: I així les tindrem totes allà. Sí, sí. Totalment. Fantàstic.
2: Podem fer una llista amb totes les cançons d'avui, de fet.
1: També. Mm-hmm. Fantàstic. Doncs anem per la segona?
2: Doncs sí. Seguim amb una teva, Sergi.
1: Una meva. Va, vinga. La primera que he triat és una peça de la Deva Premal i del Mitten, que crec que són parella, a més, i que em sembla que venen a Barcelona ara d'aquí poc, i es titula So Much Magnificence. I escoltem-la i després, si vols, comentem una mica...

0: És una peça... De fet, hem ficat una de les parts finals ja de la peça, però va repetint tota l'estona el mateix. A mi la veu de la Deva Premal m'arriba moltíssim. I la lletra és molt simple. Va repetint, hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, les ones van venint, les ones van venint, aleluia, aleluia, i repeteix, hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, etc etc. No? No us ha passat que davant d'espectacles de la naturalesa, de cop i volta quedes com superat, completament transcendit per ja no només el paisatge, sinó tota la mística de sentir-te una part petitona d'un espectacle tan immens, com si hi hagués una sinfonia extraordinària davant teu i tu fossis només un petit instrument que està allà tocant, no? De fet, crec que moltes vegades ens passa desapercebuda la magnificència no només d'aquests espectacles naturals tan evidents com pot ser el cas de l'oceà, no? Sinó de la nostra vida quotidiana. En realitat, tenim una mirada molt normalitzada, tinc la impressió, de la vida, del que tenim a davant, quan en realitat és un espectacle. I, de fet, tinc la impressió que és molt estranya aquesta experiència de vida. Tremenda, tremendament estranya. L'únic que, com que la veiem cada dia, ens hi hem acostumat, ens hem adaptat, l'hem normalitzat i no ens sembla extraordinari. Però és, realment és estrany. Una vegada, ara em ve al cap una anècdota d'un taller que vaig fer una vegada al Museu Episcopal de Vic amb un grup de 20 persones, i el taller estava preparat perquè, bueno, els que heu estat al museu sabeu que hi ha 4 pisos al Museu Episcopal, no? Llavors estava preparat perquè començàvem el pis 1, allà proposàvem una sèrie d'experiències relacionades amb les obres d'art, però sobretot amb la nostra presència, amb el nostre estar presents allà, contemplant l'obra, a veure, observar les nostres respostes, reaccions internes, no? Era més una proposta no tant de contemplació de les obres, sinó de contemplació de nosaltres contemplant, d'alguna manera, no? I anàvem pujant pisos del museu i era com una metàfora de la nostra evolució, el nostre ascens, el nostre creixement, no? I me'n recordo que al final de cada planta del museu ens agrupàvem i comentàvem com havia la jugada, estàvem mitjoret a cada planta i comentàvem una mica com havia l'experiència. I a la planta 2, després de tornar a demanar a la gent com havia anat, la gent estava com molt fascinada amb el que eren les obres d'art. Ah, preciosa, aquesta obra m'ha agradat, no? I a mi allà m'ha donat la sensació de que no estava entenent la gent el sentit, el propòsit de la proposta, i sé que els hi vaig dir, de fet hi havia ma mare es va escandalitzar, era una de les alumnes, no? Perquè ma mare, quan dic algun taco, encara s'escandalitza, no? 80 i pico, jo amb 50 i pico encara s'escandalitza, i els hi vaig dir, escolta, que està molt bé, que les obres aquí són precioses, hi ha obres molt, molt boniques, però ei, que són putes pedres, putes teles, putes pintures. És a dir, aquí l'espectacle real sou vosaltres contemplant aquestes obres, sentint, reaccionant, donant significats a les obres, estan aquí sent conscients de vosaltres mateixos, com si d'alguna manera els estiguessin convidant a que s'adonguessin que la bellesa no està tant en la pedra o en la pintura, sinó en la seva mirada, no? Llavors, per mi, aquesta cançó em recorda de que, vagis on vagis, en tot moment hi ha magnificència expressant-se. I la pots experimentar en primera persona perquè la magnificència s'expressa a través teu en tot moment, no?
1: Que bona. Doncs jo ho recullo i pujo una mica riu amunt.
0: Fon-li.
1: I sense més dilació, aviam com us entra això.
2: En el vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap avall.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

0: Doncs això és del Xavi Maraster, cantautor de Flix. Obre el seu disco amb aquest temacle, que es diu Qui sap. I la cançó utilitza una metàfora d'un riu per parlar del curs de la vida. I ens recorda que, malgrat les aparences, hi ha coses que segueixen el seu camí natural. El riu sembla que pugui anar contracorrent, però acaba arribant al mar. I aquest mar, que podria semblar al final, es converteix en un nou origen. I acaba amb una idea optimista, que després dels moments difícils, la vida no s'acaba, sinó que torna a començar. I el Xarim en regala una frase extraordinària, que és per la qual he triat aquesta cançó, que és: on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. Que és una manera de dir que l'amor és més gran que nosaltres mateixos, que hi ha una part de nosaltres capaç d'arribar més lluny del que arriba la nostra pròpia consciència, la nostra experiència o fins i tot la nostra voluntat. L'amor aquí no és una possessió del jo, sinó una força que el supera. I ho podria lligar també amb el que deia Sergi de l'amor cap a una obra d'art. No deixa de ser un amor que surt de nosaltres, no?
1: Absolutament. Em sap greu una cosa, Ramon. No haver-te entrevistat a tu durant aquest programa, durant aquests... Sí, és veritat, perquè ho farem. En algun moment ho farem.
0: Aquí estic.
1: Aquí estàs, sí, sí. A mi m'ha recordat molt això que explicaves ara, aquella frase que diu que perquè entri l'amor primer he de sortir jo. Perquè moltes vegades és el que dius tu, no? No tinc clar que l'amor que maneguem quotidianament sigui aquest amor del que parla la cançó, que parlaves tu ara. Tinc més la impressió que és un amor més petitó, més del te quiero, que diuen els castellans, no? Que hi ha molta dependència, molt d'aferrament.
0: De voler controlar, no?
1: Sí, de tenir-te per mi, no? En canvi, aquest amor que ens transcendeix, que és el que pintaves ara tu, és un amor que va molt més enllà de qualsevol experiència de dependència. És un amor que ens inclou en a tots.
0: Total.
1: Hosti, m'ha encantat aquesta peça, també, a mi.
2: Superpotent aquesta frase, on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. L'escoltava pensar, uah.
0: Sí, sí.
2: Pedaç de frase, pedaç d'idea, de concepte...
0: Sí, sí.
2: A més, tot el que expressa amb tan poc.
0: El Xarim és molt d'això. Si no el teniu per mà, us el recomano molt. També ha escrit. I, bueno, és increïble.
1: Que bonic. Mm. Mm. Molt bé. Doncs anem per un altre?
0: Sí.
1: Toca el Joan, ara.

0: Don Ramon, jo et recullo aquest toc folky, diguem, de folk de guitarra veu. Això és una cançó popular basca, Txori a Txori, que, de fet, el nom vindria a significar alguna cosa com l'ocell, ocell. L'ocell que és ocell, d'alguna manera. I la lletra, traduïda així una mica al paral, vindria a dir, si l'hagués tallat les ales, hagués seguit sent meu, no se n'hauria anat, però d'aquesta manera no hagués set ocell. I jo estimava l'ocell. I cada cop ens anem posant el gaspatxo aquest, ens està sortint profund. Però és la idea aquesta de que lliga amb aquest amor, que just parlàvem amb la cançó d'en Ramon, d'estimar les coses pel que són i estimar-les com són. I a través de l'amor, precisament, no voler canviar-les o resistir l'impuls de fer-les nostres, d'engaviar-les, de canviar-les simplement per poder-les mantenir nostres, amb aquesta ficció, amb aquest aferrament, i fer l'esforç de seguir-les estimant pel que són, amb el que són i de la manera com són, encara que això a vegades impliqui, doncs, obrir la gàbia o simplement estimar-les mentre són aquí i deixar-les marxar quan hagin de marxar. I té aquest significat potent de, més el títol, l'ocell, ocell, o l'ocell que és ocell o que segueix sent ocell.
1: Increïble.
2: Que bonic. M'ha vingut al cap aquesta que explicaves ara tu, Joan, aplicat al món de la parella.
0: Totalment.
2: Perquè la majoria de vegades veus ruptures conflictives. I la pregunta és, quan veus aquell odi, aquell conflicte que es produeix moltes vegades en certes ruptures, la pregunta és on era l'amor. Perquè si realment hi hagués hagut amor, de debò, i tu entens, comprens que l'altre necessita apartar-se, seràs el primer que facilitaràs aquesta separació.
0: És l'acte d'amor més gran.
1: A mi m'ha portat al títol, Txori Txori, a un conte del relat del buscador d'en Guillem Remisa, que el de fa més o menys el meu mestre és increïble, fa arts marcials, és campionat de natació als Jocs Olímpics, cuina increïble, és el millor cultivant l'hort, i l'altre diu, doncs el meu mestre quan menja, menja, quan dorm, dorm, i quan camina, camina.
2: És extraordinari, és el més extraordinari que hi ha.
1: Sí, sí.
2: Absolutament, absolutament. Molt bé. Doncs anem per la següent.
1: Som-hi. La tiro, Sergi?
2: Sí, segurament la gent de Roda i de Rally Roda reconeixereu, i molta gent més, perquè aquest cantautor és molt conegut, però especialment la gent de casa el coneixereu.

0: el teu cor batega sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix, ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però, i per quin no.
1: Efectivament, és el Guillem Remisa, extècnic també de la casa, amb qui vam compartir molts programes també el dia a l'interior. I aquesta és una peça que canta, bueno, que canta juntament amb el compositor, que és Eva, que és el Jordi Torrents. I m'encanta, a més, el, com es diu, el videoclip és molt xulo, visualment m'encanta. I a mi aquesta peça m'evoca aquesta intel·ligència que va sola, d'alguna manera, que no depèn de tu.
2: Intel·ligència natural, no?
1: Exacte, sí. De fet, tu mires l'univers i veus intel·ligència en moviment. De fet, la paraula cosmos significa etimològicament ordre. Perquè hi hagi ordre, ha d'haver una intel·ligència. Si no, no pot haver-hi de cap de les maneres. I aquesta intel·ligència ja hi era, el cosmos. Hi ha unes lleis naturals que fa que, bueno, doncs els planetes gravitin harmònicament al voltant de sols i galàxies, aquestes coses, no? Mires a la naturalesa i aquesta intel·ligència la veus a tot arreu. És espectacular. Si tu estudies una miqueta com funcionen les plantes, el món vegetal, el món mineral, amb totes les combinacions d'àtoms i molècules, és espectacular. I quan veus el teu cos, flipes. És a dir, sí. Tu que et fas un tall i et cicatritza sol. Que el cor batega sense que li hagis de recordar.
2: Un com... embrió.
1: Exacte, un embrió. És espectacular. Jo em pregunto. Si tots som molt conscients d'aquesta intel·ligència, que la veus a qualsevol fenomen natural, per què no tenir en compte la idea de que potser aquesta intel·ligència també opera a nivells interns, a nivells invisibles, a nivells del teu món interior? I quan tens una emoció, la tens per alguna cosa. I vaig més enllà. I quan et passa alguna cosa, potser és perquè aquella cosa juga a favor del teu procés i de la teva evolució. Penso que tenim massa la idea de que la intel·ligència queda molt concreta, molt circunscrita al nostre món mental. Hi ha la nostra capacitat, a vegades matussera, la majoria de vegades matussera, d'entendre i relacionar conceptes, però si ens obrim i veiem que la intel·ligència està tot arreu i que estava molt abans de que tu nasquessis, i seguirà existint aquesta intel·ligència que fa manegar el cosmos sencer un cop tu et moris, per què no tenir aquesta sensació o intuir o obrir-nos a intuir, si més no, que aquesta intel·ligència ens està sostenint en tot moment? Crec que la idea de la confiança en la vida, inclús de la fe, té molt a veure amb sentir això, que aquesta intel·ligència està operant constantment. I a vegades ho veus, és a dir, a vegades veus que situacions de vida que en el seu moment, quan les vas viure, vas dir, ostres, aquesta situació, quina caca, quina putada, haver de viure aquesta situació. Però, vista en perspectiva, dius, oh, no. Allò que vaig viure em va anar d'escàndol per poder entendre, per poder comprendre, per poder arribar a on sigui que m'ha portat fins aquí, a tenir una perspectiva molt més àmplia i a poder viure una vida molt més plena. Per tant, la invitació és a sentir, a intuir aquesta intel·ligència que s'expressa a través de qualsevol cosa.
2: Brutal. I a confiar també en les parts que no t'esperes, no?
1: Totalment.
2: I abraçar-les per després entendre.
1: I des d'aquí enviem una abraçada al Guillem, el Guillem Remisa, si m'està escoltant.
2: Una salutació, sí. Que bé.
1: Molt bé.
2: Doncs seguiré amb una mena d'intel·ligència interior que... Aviam que ho respira.

Aquesta és una cançó que es diu Hay un fuego, de la moda, uns de Burgos. I ens parla d'aquesta espurna interior que tothom porta dins, des de que som ben petits. Tu veus els infants i ja ho veus, que tenen allò, que ningú els hi ha d'explicar res de com s'ha de viure. És el que ens empenya a somiar, a crear, a estimar i a continuar avançant, fins i tot quan les coses es compliquen. Però la cançó també ens recorda que aquest foc necessita alimentar-se. Quan canten La llama se queda atrás, si no hay un latido, ens diuen que els somnis, les passions, les conviccions, no només sobreviuen si hi ha una emoció autèntica darrere, sense aquest batec, la flama acaba apagant-se. I és llavors quan aquest foc es converteix en una força transformadora, una força que s'enfronta a la superficialitat, a la resignació i a tot allò que buida de sentit les nostres vides. Potser per això la cançó connecta amb tanta gent. Ens recorda que, malgrat les dificultats, encara hi ha alguna cosa dins nostre que bull.

0: Saps què m'ha abocat aquesta espurna de la cançó? Aquesta passió natural dels nens. És a dir, els nens viuen amb passió tot. És a dir, no són com nosaltres, que ha de passar alguna cosa excepcional perquè apareixi la passió, no? Que guanya el Barça la Champions, per exemple, no? O jo què sé, no? O que toqui Sábado Sabadete, va, ja està. No, és a dir, els nens tot els apassiona. És a dir, sí. Riuen amb passió, ploren amb passió, juguen amb passió, s'avorreixen amb passió, ho fan tot amb passió, s'adormen amb passió.
1: Tot de veritat.
0: Tot de veritat.
2: Sí, sense filtrar, sense esperar res, sense esperar que passi o accioni alguna cosa, simplement viure el que vius amb la màxima intensitat, per bo i per dolent, però és part de la gràcia, no? Aquesta muntanya russa de totes les experiències.
1: I també tinc la sensació que cada cop és més difícil com fer-se adult sense perdre aquesta innocència.
0: Absolutament. De fet, jo crec que si d'alguna cosa ha de servir el fet d'anar cap endins i de conèixer-te és reconnectar precisament amb aquest famós nen interior que és una metàfora, evidentment, d'aquesta essencialitat, d'aquesta vida que s'expressa o vol expressar-se a través, de vegades, d'una cuirassa que hem construït amb esforç, també s'ha de dir, amb la col·laboració del sistema i de tot plegat. No?
1: Tinc la sensació que moltes persones que van a teràpia acaben tocant el nen.
2: Sí.
1: I que és amb el nen qui s'ha de tractar, per dir-ho així, o que s'han de gestionar coses des d'allà.
0: Absolutament.
2: Aquesta espurna, aquesta intel·ligència natural que dèiem abans amb la cançó d'en Sergi. Nois, m'ho estic passant superbé amb aquest gaspatxo.
0: És un gaspatxo. Mira, jo ara, mentre estàvem fent això, estava pensant la temporada que ve, hem de repetir-ho, això. És a dir, hem de fer tant en tant algun mosaic d'aquests.
1: Jo t'ho compro.
0: És divertidíssim.
1: Sí. Jo que tinc... He de reconèixer que m'he emocionat explicant aquesta cançó.
0: Home, és que o sigui, és potent.
1: M'he emocionat preparant la secció, m'he tornat emocionat explicant-ho. És que
0: bo.
1: Remou tant. Gràcies.
0: No, a vosaltres.
2: És que tinc la sensació que si haguéssim intentat ordenar les peces volgudament, no ho haguéssim fet. No ho haguéssim fet millor.
1: Si
2: estan com connectant i conduint els temes...
0: És un dels valors del nen, l'espontaneïtat, sí. La imaginació, la creativitat del moment, que s'expressa en l'experiència del moment, si ho prepares, si ho programes, mai sortirà tan fresc, tan real, no?, en definitiva.
2: Totalment.
0: Anem per un altre?
1: Som-hi.
0: Ara toca el Joan.
1: Tu diràs, doncs, Joan.

0: Bé, doncs la cançó aquesta, traduïda així molt a màniga ampla, vindria a dir, repeteix-m'ho, torna-m'ho a dir, ets el més salvatge, ets la persona més salvatge, omple't els pulmons amb totes les coses que has fet, mira les teves dents brillants, afilades, els ulls negres, el cor inflat, i la tornada al tros de coros, que és el tros més maco, més potent, que és una pregunta que diu, no vols udolar amb mi? No udolaràs amb mi? I recollint la idea aquesta de la flama, de la flama que comentava en Ramon amb la seva cançó, aquí em remet aquesta flama de que som animals racionals, però som animals també. I molt sovint doncs, passem tot per la intel·ligència, però també hi ha aquesta part més visceral, més física, aquestes emocions més crues, aquest desig, aquest punt salvatge que també tenim, que també el relacionem amb aquesta curiositat, aquestes ganes d'experimentar les coses, aquestes ganes de divertir-nos, aquesta manera també de viure el que ens passa, no? Coses bones, coses dolentes, vivim amb aquesta eufòria, amb aquesta visceralitat, i m'agrada molt sobretot aquesta imatge com més evocadora de no vols udolar amb mi, en plan, abraçar tot això junts, abraçar tot aquest punt salvatge, tota aquesta part que també és nostra i que també és part del que som, vols abraçar-la amb mi, vols que udolem junts amb això, i és, bueno, que ho trobo molt ben, que a part de la cançó és maca i sona bé, és aquesta part de lletra més potent.
1: No exclaure absolutament res del que és l'ésser humà. A mi això que expliqueu ara, Joan, m'ha abocat a aquesta naturalesa global de l'ésser humà. És a dir, tenim una naturalesa animal i no tenim per què excloure-la. Al revés, és necessari integrar-la, entendre-la, comprendre-la, abraçar-la, deixar-la que s'expressi, que es manifesti quan s'ha de manifestar. Evidentment, si va acompanyada d'una saviesa i una part humana, molt millor. És a dir, no tant que la part animal potser sigui la que domina, sinó sempre al servei d'una experiència més elevada, però és nostra aquesta experiència.
0: Evidentment, som tot això també, i precisament això, l'experiència, la intel·ligència, la sensibilitat que anem desenvolupant ens ha de servir per guiar això, però no per excloure una part del que som i una part d'aquesta manera de viure més connectats a la naturalesa, més connectats al nostre cos, a el que som, més connectats a... Quan, i ara potser fa un temps que no ho faig, no? Però quan fas esport allò i estàs corrent o el que sigui, i te n'adones de la potència del teu cos bombejant oxigen, de la potència dels músculs, de tota aquesta part física que som, d'aquesta part animal, d'aquesta part que ens connecta amb el món, que ens ha permès sobreviure com a espècie fins a arribar fins on som ara, i que som tota aquesta part també, i que també té aquest punt, això, animal, racional, sí, però animal també, i que poder buscar la connexió entre aquestes dues coses és quan penso l'ésser humà brilla holísticament, no? O és, sí, és tot el que ha de ser.
2: La part aquesta més visceral, no?
0: Mm-hmm, totalment.
2: La que no necessita explicació. Mm. La que no entén de raonaments, tampoc. Perquè em recorda això, que no totes les coses han de tenir sentit, ni les hi hem de trobar. Ni totes les cançons han de contenir una gran veritat sobre l'existència humana. Perquè si hem estat capaços de buscar significats amagats durant tota l'estona, ara arriba un moment que proposo, que sé que a Sergi t'agradarà molt, mm-hmm, perquè tenies moltes ganes de cantar.
1: Home, fot-li.
2: Doncs us proposo endinsar-nos i rendir-nos davant d'un dels grans misteris de la música popular. Hi ha cançons que ens fan pensar, d'altres que ens emocionen, i n'hi ha que simplement ens fan ballar i passar-ho bé. I això també està perfectament bé. De vegades no cal buscar-hi cap metàfora ni cap missatge ocult. De vegades les coses són el que són, sense ornaments. I amb aquesta profunditat escoltem ara la SketchUp.

0: Us connecta amb el que comentàvem o no, això?
1: A mi em connecta amb festes majors de fa molts anys. I sí, la visceralitat que es movia per allà. I els instints primaris.
2: Recordo, no?, que a la seva època es deia això, és que han intentat cantar en anglès i no sé què, com tot de teories d'on sortia la lletra i segurament va per... no surt enlloc.
0: Exacte.
2: És això, ja està, i no cal donar-hi...
0: És tal com raja, no?
2: Canta, no cal donar-hi voltes. Canta.
1: Ai, boníssim, tio.
0: Vale, m'he colat, Sergi, perdó.
1: No, està superbé.
0: He vist un forat allà i...
2: Quan ficarem l'esquetxup, va ser tot el moment.
1: Tu estaves, des que has arribat, estaves esquetxup, pum!
0: És que era com, ostres, aquestes dues són molt profundes, com ho rematem, això?
1: Que no hagués pogut ficar en Hosmark, a més o menys.
0: Ah, bueno, espera, encara no ha acabat el programa, no sabem qui ens trobarem.
1: Ai, que grande.
0: Ai... Bueno, fins aquí la meva aportació.
1: Vale. M'estic repensant lo d'entrevistar-te. Ai. Què ve ara, en Joe Cooker?
0: Ara vens tu, sí.
1: Doncs va, fot-li. As long

0: A mi aquesta cançó m'enamora. És del Joe Cocker i la Jennifer Warnes. Ja fa una bona colla d'anys. Sembla, de fet, crec que és la banda sonora d'Oficial y Caballero, crec. Pel·lícula de l'any de la Catapunt. Va, amb el Richard Gere i companyia, em sembla. Ara igual pixo fora de test, igual. I la lletra ve d'això, diu: el camí és llarg, hi ha muntanyes al nostre camí, però pugem un graó cada dia, i l'amor ens eleva allà on pertanyem. On ploren les àligues, vull creure que d'emoció, no de tristesa, en una muntanya alta, l'amor ens eleva on pertanyem, lluny del món de sota, amunt on bufen els vents clars. I ens recorda una gran veritat que surt a totes les tradicions espirituals i que de tot arreu ens conviden a viure l'experiència de l'amor, i més que viure-la, diria, a ser l'amor. I com diu la cançó, l'amor ens aixeca allà on pertanyem. No us passa que quan sentiu amor per alguna cosa, quan hi ha alguna cosa que us emociona, que us sentiu endollats? Perquè tinc la impressió de que l'amor, més que una emoció, és una força que ens endolla, que ens connecta, que ens harmonitza amb la vida. Quan viviu alguna experiència d'amor, hi ha alguna cosa dins nostra que diu: és això, és casa. Aquí és on jo vull viure. I quan viviu alguna experiència de ràbia, d'odi, hi ha com una mena de sensació de... arrufem el nas, no? I això no és ben bé això, no? Com si, recordant aquella frase, no?, de que tot el que tu dones, tu dones, quan dones aquest amor, quan el vius, és quan te'l dones a tu i te'n recordes de qui ets i de on és casa. Mm-hmm.
1: Totalment. M'ha recordat allò de que no... Tinc la sensació de que no podem controlar l'amor, no? És com tan més gran del que podem arribar a entendre que l'únic que podem fer és rendir-nos-en.
0: Baixar les resistències del jo.
1: Sí.
0: Sí, tal qual, deixar... Abre la muralla, no?, que deien aquells.
1: Total, abre la muralla.
2: I actua com aquesta mena de guia que deies tu, Sergi, no?, la que fem alguna cosa que ens fa sentir bé, és la manera com aquesta intel·ligència natural que dèiem abans, o aquesta intuïció, aquest foc, aquesta flama, és la que ens diu: això és el que vull, això és el que desitjo, això és el que em fa estar bé, això és el que em fa construir el món que vull construir al meu voltant. I al contrari, quan sentim aquesta ràbia o malestar o alguna cosa, és com la manera nostra pròpia de dir-nos: no és això el que volem. El que volem construir per nosaltres ni per la gent que ens envolta, que és seguir aquesta intuïció, aquesta manera de sentir.
0: No hi ha millor bruixa que l'amor. Que bonic. Mm-hmm. Que bonic. Ramon, a part de l'esquetxup en tenies una altra, no?
1: No.
0: En sèrio?
2: Has acabat per tota la volta.
1: Sí, t'ho juro. Era...
0: D'acord.
1: L'he anticipat. Eren tres.
0: Ah, m'encanta. Molt bé, doncs deu quedar una del Joan. Flying high, you know how I feel.

0: Bé, doncs jo m'he reservat pel final una cançó que crec que captura una mica tot el que d'una manera o altra ha anat sortint, de fet, durant algunes d'aquestes cançons, d'aquest gaspatxo tan interessant. També he traduït així molt a màniga ampla, el tros que he seleccionat vindria a dir ocells que voleu alt, sabeu com em sento, sol brillant en el cel, saps com em sento, la brisa o el vent simplement passant, saps com em sento. És una nova matinada, és un nou dia, és una nova vida per mi i em sento bé. I la cançó segueix citant que si els peixos al mar, el riu simplement, l'aigua del riu simplement fluint, un arbre florint, o sigui, les coses que són com han de ser, simplement, sabeu a què em refereixo, sabeu el que sento, és això el que sento, és un nou dia, cada dia és un nou dia, cada dia és una nova vida, cada nou dia és una nova vida, és una nova oportunitat per, simplement, sentir-se bé, fer el que sents que has de fer, connectar amb aquesta intuïció, amb aquest amor, amb tot el que... Han sortit temes molt profuns, han sortit conceptes molt potents. Mm-hmm. I és això, és simplement ser el que naturalment has de ser, ser el que naturalment et porta a ser, ser simplement el que sents que has de ser i sentir-te bé amb això. I és aquesta idea final, com que volia com embolicar una mica les cançons que han anat sortint o les que havia anat portant jo, i que veig que realment ressonen molt amb molts dels temes que han aparegut aquí.
1: Ser, però no voler ser.
0: Exacte.
1: No?
0: Deixar-te ser com naturalment ets.
1: Exacte.
2: Que bonic. I aquesta cançó, a mi el que m'evoca és el moment en què diu "And I'm feeling good", llavors fa tum, tum, tum. Això a mi m'evoca que quan et sents bé, ets imparable.
0: Sí.
2: És aquesta, una confiança absoluta. Ets el rei de la pista. Realment pots fer el que vulguis. El sentir-te bé, la passió, l'entusiasme, això que tinguis una energia infinita i totes les possibilitats estan obertes.
0: Sí, surt tota la teva força. Aquesta cançó, per cert, aprofito amb... La cançó és molt vella, en tot cas ja ha aparegut abans, però la vaig com redescobrir no fa pas molts anys veient una pel·lícula al cine que es diu Perfect Days, que és una pel·lícula molt, molt reflexiva i que es basa molt... és com el tema de la pel·lícula és aquesta cançó Feeling Good, i és una pel·lícula que gira molt entorn a aquesta idea de ser, sense voler ser res que no ets, simplement ser i gaudir i viure el que ets. Llavors, si algú no l'ha vist i us ve de gust, us convido a veure-la perquè és preciosa.
2: Peliculón.
0: On la vaig redescobrir una mica i va ser uau, que potent.
2: El minut final del tio, no sé si és aquesta la cançó que posa al final o és una altra, sempre és aquesta.
0: Diria que sí.
2: L'expressió, l'expressivitat d'un minut i mig de càmera, de primer pla d'ell, el que transmet aquell home, excepcional. Per mi, aquesta s'ha de veure. És d'aquelles pel·lícules que s'ha de veure sí o sí alguna vegada a la vida s'ha de veure.
1: Cinema.
2: Cinema. Podem fer un altre dia? Podem fer...
1: Cinema.
2: Sí, pel·lícules de cine sí. I comentàvem
0: un gaspatxo de cinema.
2: Cinema, excepcional, també.
1: Sí.
2: Molt bé, nois, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Penso que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies.
2: I res, nosaltres ens despedim a tots vosaltres. Aquí s'acaba la tercera temporada del Diari Interior. Esperem retornar amb força a partir del mes de mitjans de setembre, crec jo. I us desitgem que passeu molt, molt, molt bon estiu i que no oblideu el més important, que l'emissora que busques és dins teu.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Avui, Sergi, ens vols portar d'excursió.
2: Sí, us vull portar a voltar per Catalunya.
1: Que bé, amb aquest país tan maco que tenim.
2: Exacte, conèixer el país, però per què? Jo tinc la debilitat aquesta de barrejar el ciclisme amb la geografia, la natura i d'allò. Us vull proposar això, un repàs a les diferents etapes de la Volta a Catalunya, pels diferents paisatges, els diferents racons, i el que veurem si mirem més enllà de la bicicleta i mirem el paisatge que envolta quan van pujant o van transitant els ciclistes per la carretera.
1: Doncs som-hi, agafem les bicicletes i comencem.
2: Sí, va. És la 105a Volta a Catalunya.
1: 105a, Déu-n'hi-do.
2: Sí, des d'aquí també ho veurem, per televisió, es pot veure en directe. I mireu, hi participen corredors de primer nivell, com en Jonas Vingegaard, en Renko Evenepoel, el Richard Carapaz, l'Egan Bernal o el Joao Almeida. Té un cartell molt bo, la Volta a Catalunya aquest any. Venim de la Milan-San Remo, una cursa de gairebé 300 quilòmetres on en Tadej Pogacar s'han portat un altre monument, a l'11è. I entrem en plena primavera de les grans clàssiques, la Paris-Roubaix, la Amstel, la Lieja-Bastogne-Lieja, vull dir, és una temporada molt ciclista. La sortida d'aquesta Volta a Catalunya serà a Sant Feliu de Guíxols.
1: Carai, ho tenim a la vora, això.
2: Del centre de la Costa Brava, un paisatge dominat per roca granítica, el color vermell en els massissos de les Gavarres i Cadiretes, que arriben a primera línia de mar. Territori de sureres, clar, indústria del suro, evidentment, en aquesta zona del Baix Empordà. Però atenció, també territori de bolets, ous de reig, rossinyols, trompetes, surenys. La tardor, aquesta zona de les Gavarres i de Cadiretes, és un territori molt volataire. També vinaders, dels rovellons aquells de color ben vermellós.
1: Per tant, sortirem de Sant Feliu de Guíxols, però cap on anirem?
2: Anirem més enllà, anirem, podríem dir, cap a les Guilleries, cap al territori de Joan de Serrallonga. Torna a Serrallonga, anirem a la serralada transversal, a territori de la Selva, perquè pujaran fins l'alt de Sant Hilari, que té 765 metres sobre el nivell del mar, un port de primera categoria, i allà hi trobarem, evidentment, boscos d'alzines, roures, castanyers. Un paisatge molt plujós, gairebé s'atansen els 1.000 litres per metre quadrat, i aquest any, amb l'hivern que hem tingut i primavera, ja en porten més de 500-600. Per tant, Déu-n'hi-do el que ha plogut en aquella zona.
1: Per tant, tenim un canvi de paisatge aquí ja.
2: Molt important. Passarem d'un paisatge més mediterrani a un paisatge més selvàtic, en podríem dir. La selva se'n diu selva per alguna cosa. I de tornada visitaran una de les zones més fredes de la depressió gironina. Passaran per Llagostera. És una fondalada, allà a l'hivern hi podem tenir mínimes de 9-10 graus sota zero i tampoc té tanta distància amb el litoral, Tornaran a remuntar la serralada litoral per acabar de nou a Sant Feliu de Guíxols.
1: Per tant, aquesta és la primera etapa.
2: La primera etapa.
1: Que tenim aquests dos paisatges, El primer ple de sureres i més amb aquest bosc ple de bolets que ens comentaves, i llavors aquest segon, que anem més cap a aquest bosc d'alzines, roures i castanyers, no?
2: Més, canvi. Més interior i plujós.
1: Perfecte, doncs anem a veure com serà la segona etapa.
2: Doncs la segona etapa acabarà a Banyoles. Comença a Figueres, acaba a Banyoles, capital d'Estany, on hi trobem el llarg Càstir, càrstic i amb origen tectònic de fa uns 250.000 anys.
1: Carai.
2: Podríem dir que és el llac no litoral més gran de tot Catalunya, el llac de Banyoles, té molta història,
1: I tant.
2: Té uns 2 quilòmetres de llarg, 700 metres d'ample, amb fondàries que en algun embut d'aquests de relleno arriben als 120 metres de fondària en el llac. És el llac interior més gran de Catalunya i les aigües, curiosament, provenen de l'Alta Garrotxa, concretament d'Oix i Sedernes, que baixen a reomplir directament aquest llac. En aquesta etapa, a part de Banyoles, partiran de Figueres, visitaran la plana de l'Alt Empordà i visitaran territori a tocar de les Alberes, que serà proper parc natural. Han començat els tràmits per que el Parc Natural de les Alberes, ara és Espai Natural 2000 i és PEIM, però serà futur parc natural.
1: Per tant, aquí també un paisatge molt més diferent, eh? Perquè la plana de l'Empordà no té res a veure amb el que havíem fet a la primera etapa.
2: No, no. Tornarem a recuperar les sureres, perquè torna a ser terreny àcid aquest de les Alberes, eh? D'aquest de l'Empordà. En canvi, el Pla de l'Estany és calcari, perquè hi ha els llacs aquests càrstics de l'Estany de Banyoles.
1: Perfecte. Doncs continuem, anem amb la tercera etapa.
2: Sí, perquè de nord aniran directament cap al sud. Un canvi bastant radical. La tercera etapa de la volta marxa cap a Tarragona. Surt de Mont-roig del Camp. Territori de Mestral, eh? La zona de Mont-roig del Camp, Hospitalet de l'Infant, Vandellós, Miami Platja... ratxes de vent que poden arribar a superar els 150, 160, 170 km per hora.
1: Esperem que no els hi bufi gaire el vent, perquè si han de circular amb la bicicleta...
2: Esperem. I d'allà passen a la Serra de Prades.
1: Uh-huh.
2: El pilot pujarà la Mussara i cap a fons, alçades de gairebé 1.000 metres sobre nivell del mar. Prades, que conjuntament a les Alberes, és el que serà futur parc natural també en els propers mesos. Tenim dos estrenes gairebé relacionades en aquest cas amb la Volta a Catalunya. Amaga molts tresors naturals. Prades botànicament és impressionant en quant a sols, en quant a plantes, espècies, rouredes, les úniques rouredes, per exemple, de roure reboll, de Quercus pirenaica, i una gran diversitat d'orquídies, per exemple, que ara a la primavera comencen a estar florides, doncs, tresor botànic, com ho és també el bosc de Poblet, que s'estén per la cara nord fins al poble de Poblet, o fins al monestir, i és un dels exemples més importants de boscos madurs a Catalunya. Uh-huh. Boscos ja gairebé a l'estat climàtic aquest on hauria de ser. I de Prades salten al Priorat, territori de pissarres, licorelles, vins...
1: I tant.
2: El Priorat, territori molt continental també, molta calor a l'estiu, molt fred a l'hivern, i l'etapa acabarà a Vilaseca, prop de Port Aventura.
1: Perfecte, doncs tenim aquesta tercera etapa que també passa per paisatges ben diferents,
2: oh,
1: eh?
2: I tant, ben
1: entre
2: diferents.
1: Entre el bosc del Poblet, després més cap al territori aquest més gris de les pissarres.
2: Més gris i negre, eh?
1: Exacte.
2: I la quarta és una etapa, podríem dir ja d'alta muntanya. Començarà a Mataró, al Maresme, travessant la Serralada Litoral, el Vallès, el Castellcir, la Plana d'Osona, i finalment encararà el Prepirineu i la Vall de Camprodon, que els portarà fins al cim de Vallter, a 2.110 metres sobre el nivell del mar.
1: Podem dir que és una de les més complicades, no?, aquesta etapa?
2: Sí, és de la més dura, és una etapa monoport, al final en podríem dir, amb Vallter, la cima copi de la Vuelta, o sigui, de la Volta, la cima més alta de tota la cursa, i lo interessant són, evidentment, els canvis de paisatges. Des de les pinedes de Pirroig, del Castellcir, Moianès i Lluçanès, la inversió de vegetació vers la Plana d'Osona, degut a la inversió tèrmica, per exemple, els roures ocupen la part baixa i els alzinars la part alta, perquè ja la mitjana de temperatura a l'hivern és més baixa a baix, i com no, la gran diversitat del Ripollès i tota la vall del Ter, fins a acabar en territori de bosc de pi negre i naret, gairebé al final de tot d'aquesta estació d'esquí, una zona també coneguda, evidentment, i ara és notícia, per exemple, pel Balandrau, no?, pel fenomen del Torb, i que també vam parlar aquí amb el Guaita que tenim fa uns capítols.
1: Per tant, una etapa més difícil a nivell tècnic, però de paisatge preciosa.
2: Impressionant.
1: Doncs anem per la cinquena.
2: Anem per territori de muntanya. La cinquena és íntegrament pirinaica, és la més, possiblement la més dura de tota la Volta a Catalunya, amb ports tan destacats com el de Coll d'Ornat, Josa, Fumanya, Sobirana, i final la Coll de Pal i la Molina. És un recorregut, com dèiem, d'alta muntanya, des de l'Alt Urgell, surt a la Seu d'Urgell, fins transitant tota l'estona a l'entorn del Cadí-Moixeró, a la vessant sud del Cadí-Moixeró. Trepitjaran per territori calcari, amb vistes espectaculars als espadats del Cadí, els espadats de dalt del Cadí, i el Pedraforca, territori del Pedraforca. Al final d'etapa, a Coll de Pal i la Molina, serà una ascensió de categoria especial, altre cop per sobre dels 2.000 metres sobre el nivell del mar. Terres de grans pinedes de Pirroig amb sotabosc de boix, calcari, un territori calcari, i un dels territoris, sobretot de rovellons, de camagrocs i de llanegues, territori boletaire per excel·lència a Catalunya.
1: Per tant, tornem com una mica a l'etapa 1, eh?
2: Sí,
1: territori de bolets.
2: Territori de bolets.
1: Perfecte, i anem sisena etapa?
2: Doncs si no vol caldo dos tasses, perquè la sisena etapa és a territori del Berguedà, un recorregut descobert fa 2 anys, que surt a Berga i acaba al Caral, al santuari de Caral. Ens porta el nostre, podríem dir, no sé si dir-li Angliru, Mortirolo o Zoncolan català. que és el Coll de Pradell. Uh-huh. El Coll de Pradell té unes rampes de fins al 21%. O sigui, és una autèntica paret, eh?
1: Sí, sí.
2: I una autèntica paret des de Vallcebre, des de la zona de Vallcebre en amunt, amb 5 quilòmetres que no baixen del 12% de percentatge.
1: Per tant, aquesta també és una etapa dura, eh?
2: Molt dura, molt, molt, molt dura. De fet, se solapen alguns quilòmetres de la ruta amb l'etapa anterior, del Berguedà, on tornarem a veure el Pedraforca, el Massís del Cadí, i al final a Caral, on poden contemplar un dels millors miradors de Catalunya.
1: Per tant, tu, aquests esportistes que faran la volta són uns privilegiats,
2: són uns privilegiats. Pateixen de valent, també.
1: Home,
2: però
1: sí.
2: Són uns privilegiats. Allà al final, a Caral, ara han estrenat o van estrenar un mural dedicat al Tadej Pogačar, també, perquè va guanyar la Volta a Catalunya i es va exhibir a la...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del Seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del dicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villa del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
6: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
5: Vine a una nova gravació en directe del programa.
6: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
5: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
6: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
2: Ja, ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
3: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes, què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
1: Per què?
2: Tio, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus. Molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha cert pique,
1: hi ha pique i és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026, clar, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Okay. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places... però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució, crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui menys ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent hi havia fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població, que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes de sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És a dir, allò de poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no?, els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no?, de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no?, totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no?, de poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: o no? Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes, en realitat. Però retornant al procés històric del que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes puntualment, aquest era l'origen baixmedieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978. tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República el va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, aquí Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, Abel Rocha, l'any 1960, que alhora era el cap de Feti de les Jons del nostre poble, d'Estima Poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma
2: era
1: que hi ha...
2: Era de sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original, ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marc? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Bueno, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració. I concretament, el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sea...
0: Potser en un programa que ha, futur, que ha promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com
2: sí.
1: M'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
0: Epa!
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res.
0: Perdó. Per què? Per què Pound Gang a les portes
2: de Troia? No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos, policia és una
1: policia
2: institució
1: és el nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per exemple.
1: Doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració.
0: És que,
1: esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està ben, molt ben posat aquí, això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè... Però és el que ve a fer la Il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiquè, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho inventat, això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Però, uau!
2: Hi havia... Tots sabíem que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Això està clar.
0: Bueno...
1: Dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això...
0: Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno. Advocat de Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No, escolta't el programa.
0: Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, ja ho faré.
0: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però, i que quan es redescobreix el terme en la Il·lustració... És el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar a promoure els enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de la economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les... les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. Sinó, i per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
0: Martí, o sigui, ens estàs fent... O sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, eh? Aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs... O sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas. Què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els nous, o sigui, els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals, feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir, bueno, i de finançar les guerres modernes, etc, etc.
1: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia o d'aquesta funció policial va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars, però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
0: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
2: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat i també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
1: Bueno, i el que fa la il·lustració, no, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superseria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
2: Exacte. I per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, amb les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
1: Si perquè estigués el Sergio, et diria que sí.
0: Sí.
2: Clar, clar, clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta

0: entre el 23 i el 1823 i el 1833, els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat els... L'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'escindeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrarreialistes, els que estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonismo». D'aquesta forma, és, clar, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa, editada per als mateixos reialistes. Aquest bo dia és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
1: Sí, m'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí, són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
2: És raro.
1: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. Mm. És un exemple, no? De que els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
0: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I, de fet, ara... Bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions. És a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc., això és funció de policia. Però comuna, o sigui, popularment per policies només, a cos de policia.
2: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot amb el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
0: Clar.
2: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no?, una miqueta, va ser molt llarg.
0: Sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas i urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials

0: van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrarreialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
3: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: fue por casualidad. Buenaventura Turrubi, Ascaso y García Oliver.
1: Recte final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, manera descarada.
1: Però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després d'aquest segon programa.
3: Que, dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, ja... Però el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient... Dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... O sigui, no per culpa del proletariat, precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no ho és.
3: No, per aquí, era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
3: Que...
1: Vale. Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades
2: sí.
1: no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzant, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats, quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem a aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros, perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I, per tant, en un inici, els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això, afortunadament, ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. Però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però,
3: igualment... Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius... Aquesta gent és la meva gent? Són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això anava la cançó de Pound Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot, al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale, vale, i el que no, municipales.
2: A mi em van advertir de no obrir la xeta, però no ho estic sent
1: jo. No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale, vale, i el que no, humanidades... El que vale, vale,
2: és una venjança.
3: A socials...
2: És una venjança,
3: sí. Qui s'ofèn per això, doncs...
2: Sí. però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant excepte, potser, els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ets ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, hi arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no?, per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí, el jurat popular és una excepció. Als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres. I, per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure. El dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris, sí que va ser escombrat. És una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu. Als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un, des del liberalisme, s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania, tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units no regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica a crear
2: autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però
3: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O
3: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia o un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies que ens agraden són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden. Quan es fan, sabeu que Europa és els únics llocs on la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan, en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, o és com l'empresa que hi ha de Palantir, que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, eh? Però podem
3: identificar... És el que fem contínuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: És el que fem a les forces de tot.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural. O sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social, no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem, sinó, al paleolític. Que tu veies una valla...
2: I l'agafaves.
3: I
2: que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I
3: la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot, en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat dels rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... Però ja des d'un començament, les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. O no sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat humanístic i arriben 15.
2: Perquè quin vale.
1: Cap a xau.
3: Bueno, pues
1: cap a xau.
2: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs crec que no sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
1: Tens 30 segons.
3: Podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim, s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre. I sobretot que si hi ha organització o associació política o el que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
3: Molt bé. I hem de dir que sempre saluden. Són molt educats.
1: Molt bé, Martí. T'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks. I també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics. Així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional seguici d'inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del vicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villa del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Estimats parroquians i parroquianes, tortugos i tortugues, m'he posat aquí davant del micròfon perquè des que em vas posar per primera vegada davant del micròfon no sé fer una altra cosa. Des d'aquella vegada que en Xavier Fornells em va donar l'oportunitat, ara ja fa 24 anys, des de que he tingut la companyia de Josep Maria Elvira, de Jessica Sotodossos, des que tenia el caliu d'en Fabri, d'en Pere Païssa, doncs la veritat és que no sé fer una altra cosa. I agafo el micròfon perquè mai saps quan el pots tornar a agafar, oi? Ara estaré una temporadeta fora. Estaré una temporadeta descansant i per això me'n vull emportar uns quants rocs i algun que altre blues, perquè els necessitaré. Els necessito. Com sempre he necessitat la música. Així que, estimada parròquia, comencem.

d'una cançó podem fer moltes coses, oi? Peter Lugan, el teclista d'aquesta formidable banda de Chicago, després d'assistir al Festival de Woodstock, volia fer una cançó digna, digna per la banda de Chicago. I es va obsessionar, i va agafar la nit, i tractava de trobar uns acords que vinguessin bé. Però no hi havia manera. Ell mirava el rellotge obsessivament i deia: falten 25 o 26 minuts per les 4 i encara estic aquí tractant de compondre un parell de notes. Fixeu-vos, 25 o 26 minuts cap a les 4, 25 or 6 to 4. No calia buscar massa, oi? No calia buscar massa.

I mira, és una d'aquestes cançons de les que jo anomeno que m'ajuden a posar-me les piles, una cançó que me'n vull emportar tots aquests dies fins al setembre. Una d'aquestes cançons que necessitaré. Us ho ben asseguro que necessitaré. Però sobretot, necessitaré molt de rock and roll. I tant que sí.

Ai, pensava una cosa que em deia Cinti, que al principi, quan es van conèixer, no li agradava Led Zeppelin. Feia massa soroll. Era buf. I ara resulta que aquesta cançó, Rock and Roll, és una de les seves, com diu ella, preferides del món mundial. Doncs, us l'he ofert tantes vegades, però ara la necessito també jo. També la necessito cada dia sentir-la, me l'emporto, me l'emporto. La fico dins del sarró. Com també ficaré dins del sarró aquesta cançó tan poc injustament coneguda dels Beatles, One After Nine on Nine.

És una cançó que van composar al 1963, però no els hi va cabre en cap dels àlbums i es va quedar oblidada, mira, i la van desenterrar en el concert del Terrat. Quines coses, oi? Ah, també, cap al Sarró, me l'emporto. Com també m'emporto, jo quan era adolescent adorava a Ten Years After, adorava Alvin Lee. Ara no sóc adolescent, us ho ben asseguro, però segueixo adorant-lo. També m'emporto una de Ten Years After, Choo Choo Mama. Aquí la teniu.

fou el meu primer Guitar Hero, Alvin Lee. Joder, com se'l troba a faltar. Mare de Déu. Un altre que em poso al serró i que me l'enduc fins al setembre. Ja us la tornaré. Com aquesta de Status Quo. Oh, com m'agradava Status Quo. Avionet de paper.

Això ho compartíem amb Josep Maria Elvira, la passió per status quo. Josep Maria, siguis on siguis, va per tu. I també m'enduré a Eric Clapton, per si en algun moment em vinc avall, que ell m'ajudi a esperonar cap amunt. Li dedico aquesta cançó a Big Mama, a Montse Prat de Sala. I'm Tore Down, Eric Clapton.

una manera molt especial de dir que em vinc avall, com ha fet Eric Clapton amb aquesta cançó. I us ho ben asseguro que ho estava passant pitjor, molt, molt pitjor quan la va gravar. Un altre desig. Stay with me. Quedeu-vos amb mi. No hi ha cosa més important que passar els mals moments acompanyat. I aquesta cançó se la vull dedicar amb tot el meu cor a Cinti. Stay with me, faces.

Era en Ronnie Lane al baix, Ian McLagan als teclats, Kenny Jones a la bateria, Ron Wood a la guitarra i Rod Stewart a la veu. Josep Maria Elvira em deia, quan sigui gran vull tenir una banda com aquesta. Jo també, de veritat, jo també. Bé, una altra cosa que també m'ho enduc al sarró, perquè us puc assegurar que no penso rendir-me. No surrender, Bruce Springsteen.

Ho juro que no era la meva intenció pronunciar el nom de Bruce Springsteen de la manera que ho fa Feijó. Aquí m'ha fallat un munt de coses. Ja em tocarà purgar-les, ja. En fi, sense rendir-se. Exactament sense rendir-se. Això és el que jo em comprometo. I també el que demano és dignitat. Sempre, sempre dignitat. Versió de Joe Cocker.

Dignitat. Això és el que hem d'exigir sempre, dignitat. No se'ns pot arrabassar la dignitat mai. Una cançó de Bob Dylan en versió de Joe Cocker. A veure, he dedicat a Big Mama, he dedicat a Cíntia, he dedicat a Josep Maria Elvira. Aquesta se la dedico a Jessica Sotodossos. Ah, Everybody's Everything, una bestialitat de Santana. Aquí la teniu.

Com una ampolla d'aigua freda enmig del desert. És això el que significa aquesta cançó. Per Déu, quina vitalitat. En fi, i també ficaria mà per, quan estiguem cansats, doncs un lloc on poder, un hotelet, on poder passar una nit, no? Amb ZZ Top, a la Grange, per exemple. Sí.

The Little Old Band from Texas, ZZ Top, amb aquest incommensurable Lagrange, que va aixecar tantes ampolles en el seu moment. Mare de Déu. I ara... ara una cançó... bé, tampoc necessitem tant perquè Vaccaro surti a ballar. Però aquesta cançó segur que estigui fent el que estigui fent pujarà damunt de la taula i es fotrà a ballar. És que és inevitable. Eva, ens coneixem, oi? Doncs aquesta és per tu. Are You Lonesome Tonight? The Mavericks. Ah.

Vale, Eva, descansa. Estat bé, no? I bé, doncs ha arribat el moment de clausura aquest Club Tortuga fins al setembre. I ho faré ara perquè vaig a posar una cançó que m'enduc sense cap mena de dubte. I perquè si m'acomiado després de la cançó, la xeta estarà fluint. Fixeu-vos amb quines paraules em puc identificar. La música fou el meu primer amor i probablement sigui l'últim. Música pel futur, música del passat. Viure sense música se'm fa impossible de pensar. En aquest món ple de merda, la música és el que em fa tirar endavant. No hi ha més, no busqueu més, perquè això ho defineix tot. I la dedico a tots i cadascú de vosaltres, a Cecília, a Mamen, a Miguel Izu. A Gustavo, en fi, la tira de gent, perquè d'alguna manera també sentiu el significat d'aquestes paraules. Estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues, com deia Gandalf, a Masver. Al setembre ens tornarem a veure, segur. I us deixo un John Miles, us deixo en Music. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau. Fins al setembre.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional seguici d'inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del vicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villa del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos una vegada més per repassar aquestes cançons històriques de la música pop i rock de tots els temps aquí al Rock and Classics. Avui seguim el nostre repàs particular a la discografia dels de Constantí, els Pets.

Aquest és el tercer programa consecutiu que dediquem a la banda de Constantí i els Pets. Ens estàvem situats en l'anterior capítol a l'any 1999, quan es va publicar l'últim treball produït per Marc Grau i en el qual ell participava molt activament amb la seva guitarra elèctrica. El disc es deia Sol, es va publicar el 1999 i, evidentment, doncs, va ser un punt d'inflexió molt trist per als seguidors dels Pets. A mi aquest disc em va sorprendre perquè després de l'època festiva del disc Bon Dia, doncs les coses van començar a canviar, semblaven ja molt més madurs, més introspectius, i a banda de portar-nos encara algunes cançons que seguien la línia del treball anterior, doncs ja van començar a fer cançons, doncs, com dèiem, molt més reflexives pel que fa al pas del temps, a l'edat, al canvi del voltant dels components dels Pets respecte al seu pas a la vida més que adulta, perquè ja començaven a tenir uns anyets aquell 1999. Un exemple des d'aquest Sol, aquest gran i bonic tema, que es diu, senzillament, Gran. Els Pets.

Doncs sí, els fets ja s'havien fet grans, no solament en edat, sinó també en aquesta espectacular manera de composar cançons amb Lluís Gavaldà i amb la producció espectacular de Marc Grau. El tema gran des del treball sol. Seguim amb un altre tema en la mateixa línia. La vida és bonica però complicada, amb una història particular dels fets.

sembla una cançó deliciosa dels Pets. Realment, després d'escoltar cançons com aquesta, penses quina delicadesa, quina inventiva tan interessant la de Lluís Gavaldà. No tornaràs amb aquestes escenes bucòliques, reflexives, sentimentals. Doncs ens imaginem aquesta casa on ha marxat una parella i on el casquí de la casa doncs va veient el que ha deixat aquella parella que ja no hi és i aquí segueix estimant. Així doncs, molt interessant. No tornaràs. Aquest és el tema que tancava el treball Sol, com us dèiem abans, l'últim treball amb Marc Grau a la guitarra dels Pets i a la producció fantàstica que fins a aquells moments ens va acompanyar. Bé, canvi d'història, saltem 2 anys després de l'any 2001, quan després d'una gira en la qual doncs van celebrar els seus 15 anys i en els quals doncs es va trobar evidentment a faltar a Marc Grau, que després de la gravació d'aquest treball poc després va morir a causa d'un càncer, doncs van estar girant arreu de Catalunya els seus últims discos fins a aquells moments. Durant aquells 15 anys de carrera van aconseguir fer moltes grans coses. Van incorporar-se Jordi Picazo a la guitarra i Xavier Ibáñez als teclats, que ja havien estat enregistrant amb Marc Grau durant la gravació del disc Sol. I arribem a l'any 2001, com us dèiem, amb el disc Respira, que comença així d'alegre, contradictòriament, amb la producció de Brad Jones, un disc que van dedicar a Marc Grau amb temes com Estúpidament feliç.

0: Un nou estil pels Pets. Ja hi havia algunes cançons en aquesta línia al treball anterior Sol, però en aquest Respira, doncs potser encara es respira, valgui la redundància, un ambient molt més pop, menys rock, i més podríem dir amb una sonoritat que ens podria recordar els Beatles dels Rubber Soul, per exemple. Un treball doncs amb cançons això, més reflexives, més madures, més pop, com aquesta que es deia Dissabte. O aquesta altra que ja sona des d'aquest Respira, Noia de Vidre. Potser una picada d'ullet a la noia de porcellana d'arriba.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Un món, dues classes de persones, un altre dels temes del treball Respira dels Pets, publicat l'any 2001. Com us dèiem abans, el primer amb la producció de Brad Jones. I saltem al següent treball que va produir el nord-americà Brad Jones. Va ser tot un èxit aquest treball. Us destaquem avui tres temes d'aquest agost, publicat l'any 2004. Un disc que ens porta, precisament, com a temes destacats, aquest que li dona títol. Agost, amb els pets, els aconsentia avui al Rock and Classics.

0: Números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.
1: Seguim buscant temes interessants dins la discografia dels Pets, que evidentment n'hi ha moltíssims. Si avui, per exemple, vull destacar aquest tema que a mi em va tocar el cor. Una bona melodia, una bonica, nova, petita història dins d'aquest agost. Per què no vens?

0: Temes interessants dels Pets, com aquest últim tema que avui hem volgut destacar d'aquest treball anomenat Agost, publicat l'any 2004. La cançó es deia Feliç. Veiem temes recurrents, relacionats amb exparelles, amb l'amor i amb aquesta sonoritat doncs, tan britànica que va fer possible la producció d'un artista, en aquest cas nord-americà, el productor Brad Jones. Estem al Rock and Classics revisant la discografia dels Pets i ara anem a un altre disc. Saltem a l'any 2007.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Un disc que comença molt bé, a mi ja no em va agradar tant la resta del disc, però bé, en qualsevol cas, així de bé sonaven l'any 2007 els Pets, des del seu treball Com anar al cel i tornar. I aquest el tema La mà que no et toca.

0: Revisant la discografia dels Pets, tercer capítol consecutiu aquí al Rock and Classics. Estàvem a l'any 2007 escoltant aquesta cançó que es diu L'amant que no toca, des del seu treball Com anar al cel i tornar. Arribem a l'any 2008, aquell any coincidint amb el desè aniversari del treball Bon dia, el disc més conegut dels Pets. Es va publicar una versió especial desè aniversari d'aquest treball en el qual hi apareix, per exemple, la demo d'Una estona de cel, enregistrada amb una cinta de casset.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues, amics, en recta final del Rock and Clàssics d'avui, acomiadem ja els pets encara amb algunes cançons més. Seguim actius a les xarxes socials, on podeu veure les últimes publicacions relacionades amb els programes que anem fent, i també, ja ho sabeu, ens podeu escoltar a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears. I el nostre podcast està disponible a les principals plataformes de podcast. Marxem amb més pets, ara amb el disc Fràgil, publicat l'any 2010, i Sense glaçons, amb els pets. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies per escoltar-nos una setmana més.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del vicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villar del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha òperes que esdevenen essencials, malgrat no siguin molt cèlebres. És el cas de la nostra protagonista d'avui, titulada El caçador furtiu.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: El caçador furtiu és una òpera dividida en tres actes amb música de Carl Maria von Weber i llibret en alemany de Friedrich Kind. La seva estrena es va produir el 18 de juny del 1821, per tant, per aquestes dates fa 205 anys. Va ser a Berlín l'estrena, mentre que a Catalunya es va poder veure per primer cop el 4 d'agost de 1849, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en El caçador furtiu de Weber, Max és el nostre protagonista, un caçador que està enamorat d'Agathe, a la que té por de perdre en el concurs de tir on s'ha de decidir amb qui es casarà Agathe. Per evitar perdre-la, no dubtarà en recórrer a la màgia negra, en aquest cas. És un paper per tenor líric amb prou força com per superar moments orquestrals densos. Agathe és una jove que està enamorada de Max, paper per soprano lírico spinto o lírico dramàtica, directament una veu, per tant, de gran envergadura. Anshan és la cosina d'Agathe, una noia senzilla i simpàtica, una part per soprano lírica amb facilitat, en aquest cas, per la coloratura. Caspar és un caçador que va vendre la seva ànima a Samiel, que és el diable, a canvi d'unes bales màgiques. Si vol salvar-se, diu, haurà de trobar una altra víctima. El de Caspar és un paper per baix. I destacarem també la part de Kuno, el pare d'Agathe, un guardabosc del príncep d'Otokar, que ha d'interpretar-lo un baix. També apareix en un camperol que és Kilian, un paper per baix, Otokar, el príncep de Bohèmia, que és un baríton, un ermità, un baix, la dama de la núvia, una soprano, Samiel, un paper parlat, i el cor, amb molt importants intervencions, com podrem apreciar al llarg de l'òpera. De fet, una de les intervencions més icòniques d'aquest títol la fa no el protagonista, sinó el cor. Anticipant-se 20 anys a Wagner, Weber va iniciar el que es coneixen com els fonaments del que acabaria sent l'òpera nacional alemanya, en una època en què l'òpera italiana encara regnava arreu del món, fins i tot als països germànics. Per Wagner, no hi ha dubtes, tot en aquesta òpera és alemany, des de la llengua, passant per la música i acabant pels boscos, que són acollidors de dia però terrorífics de nit. A més, tots els personatges de l'obra beuen cervesa i ballen danses populars alemanyes. De fet, viuen el seu dia a dia sotmesos a una tradició invariable i els seus conflictes tenen origen sota la influència de sers sobrenaturals que conviuen amb ells sota el cel alemany i que responen també a la tradició folklòrica germànica. Tot plegat s'explica perquè, amb la voluntat d'oferir una alternativa a l'òpera italiana vigent, Weber va acceptar el llibret proposat pel seu amic, l'escriptor Johann Friedrich Kinn, que tenia un prestigi en el món literari força rellevant, a Dresden, sobre una llegenda popular procedent d'un recull de contes del 1810 de Johann August Appel i Friedrich Laun. Per tant, la voluntat claríssima d'anar a contracorrent en aquell moment, anar contra l'òpera italiana, proposant una obra deliberadament germànica. L'acció del caçador furtiu de Weber se situa a Bohèmia, pocs anys després de la Guerra dels 30 anys, que va ocórrer entre els anys 1618 i 1648, i si en voleu conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants, no deixeu d'escoltar-nos, perquè ens situem ja a l'inici de l'acte primer.

A l'inici del Calçador Furtiu ens hem d'ubicar en una clariana del bosc, en l'assaig del concurs de tir que s'ha de celebrar l'endemà. El pagès Kilian encerta de ple la Diana amb un tir d'arcabús i la gent l'aclama entusiasmada davant la irritació evident de Max, el seu contrincant, que darrerament no té gens de sort en les seves intervencions. Els pagesos l'acompanyen en processó i el guanyador es mostra arrogant i es burla del vençut amb crueltat. Andreas Schaffner és l'arrogant Kilian.

Max, en sentir-se burlat per Kilian, tal com acabem d'escoltar ara mateix de fons, acaba perdent els papers i treu un ganivet, però la gent els acaba separant. Arriben Kuno, que és el guardabosc del príncep del lloc, d'Autocar, i el malvat Monté Caspar amb altres caçadors. Kuno queda desolat quan constata el mal moment pel que passa a Max. Caspar ho atribueix al fet que és víctima d'un sortilegi i li recomana demanar ajuda al gran caçador, un dels servidors del diable. Kuno s'indigna, qualifica Caspar de persona indesitjable i intenta animar Max perquè l'endemà participi amb encert al concurs de tir que presidirà el príncep. El guanyador, com us dèiem, tindrà dret a la mà de la seva filla Agathe, a més de succeir-lo, esclar, en el seu càrrec. Aleshores explica als presents el llegendari origen del concurs en temps del seu rebesavi. Es parla també de la bala màgica, obra del diable. 6 bales encerten la diana volguda pel caçador, però la setena pertany al diable, que la dirigeix segons la seva voluntat. Ens ho canta en Francisco Araiza com a Max, Eckhard Blaschicha com a Kuno i Tomás Tomaschke com a Caspar.

Max, sumit en una negra desesperació, es veu incapaç de suportar el fet de perdre la seva estimada Agathe. Kuno parla com un home recte, religiós i segur d'ell mateix, i Caspar mostra una personalitat intrigant i tortuosa i pretén apoderar-se de la voluntat del jove tirador, mentre els caçadors i pagesos mostren la seva simpatia pel noi. Killian es reconcilia amb Max i li desitja sort, i els pagesos ballen un lanla, una dansa típica germànica. En quedar-se sol, Max evoca la felicitat passada, ara desapareguda, i el seu amor per Agathe. Max és el tenor Jonas Kaufmann.

Casper intenta consolar a Max, l'obliga a beure i posa un beuratge al seu got, mentre proclama la seva devoció al vi i a Bacus, que és el déu del vi, als jocs i també a les dones, cosa que escandalitza el jove caçador. Li deixa el seu arcabús perquè tiri contra una presa quasi invisible i entre riallades sinistres de Casper cau abatuda una àguila poderosa, que omple a Max de sorpresa, però també de temor. Casper li diu que només una bala màgica pot assegurar l'èxit del seu tir i la que acaben d'utilitzar és la darrera que tenia, però li proposa anar a mitjanit a la tenebrosa gorja del llop, on podran fondre noves bales amb l'ajut dels esperits malignes. La resistència i el temor de Max són vençuts per la insistència de Casper i la seva desesperació per la possible pèrdua d'Àgate si falla l'endemà. L'alegria del malvat caçador s'explica pel seu ressentiment perquè havia pretès inútilment Àgate i perquè té un pacte amb Samuel, el diable. Si li proporciona una nova presa, en aquest cas seria Max, se li ajorna la seva pròpia condemna, pactada fa temps amb les forces infernals. De nou, Eckhart Blaschicha és Caspar i Francisco Araiza, Max.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El caçador de Furtiu, de Weber, que aquesta setmana celebra el seu 205 aniversari. Estem situats ja a l'inici del segon acte d'aquesta òpera, en una sala a la casa de Kuno. La seva filla Agathe, enamorada de Max, ajuda la seva cosina Anshen a clavar a la paret el retrat del seu besavi, que en caure sobtadament la ferida al front. Les dues noies, que s'estimen amb tendresa, mostren aviat el seu caràcter oposat, seriós i amb un punt d'angoixa el d'Agathe i alegre i optimista el d'Anshen. Agathe mostra la seva preocupació pel retard de Max, que li ha promès passar per casa seva aquell mateix vespre, alhora que sent un temor indefinit. Anshen celebra la joventut i l'amor mentre Agathe adorna el seu vestit de núvia. L'alegre i optimista Anshen és Eva Lindt.

Per la seva part, Agatè li explica a Anshen que al matí ha anat a veure el vell eremita amb fama de sant, que li ha regalat un vell ram de roses blanques i li ha demanat que tingui cura, que una visió li ha revelat que ella està en un greu perill. La cosina se'n va a dormir i, mentre segueix esperant a Max, mira els estels per la finestra i torna a sentir angoixa pel seu futur i demana la protecció del cel. Carita Matilda és Agatè.

Arribarà finalment Max, que intenta dissimular els seus fracassos i, en canvi, destaca amb orgull les plomes de l'àguila que ha batut amb Caspar. Anshen intenta novament donar alegria i confiança, però Agathe ha de justificar la seva ferida i Max s'adona que el quadre de l'avantpassat que ha caigut en el mateix moment en què ell disparava la bala màgica contra l'animal. Malgrat les súpliques de l'estimada, diu que ha de marxar per recuperar un gran cèrvol que també ha caçat a la gorja del llop. Ells l'intenten convèncer que no vagi a un lloc tan perillós on habita el caçador negre, però ell afirma que és un home a qui no li falta coratge ni tan sols valor. L'escena de la gorja del llop transcorre, per tant, en un indret salvatge.

0: Kaspar forma un cercle de pedres negres al voltant d'un crani on s'han de fondre les bales de Max. Un cor d'esperits invisibles entona una salmòdia. Sonen les 12 de la nit i Kaspar, en nom del crani, evoca Samiel, que apareix entre les roques. El caçador li demana un ajornament de 3 anys en el pacte infernal que té convingut amb ell i que acaba l'endemà a canvi de lliurar-li l'ànima de Max. Per aconseguir-ho, ha d'ajudar-lo a fondre les 7 bales màgiques. Les 6 primeres encertaran el seu objectiu i la 7ena ferirà de mort la seva estimada, cosa que produirà la desesperació del noi. Samiel accepta i desapareix. Però arriba Max i ho fa decidit a desafiar el seu destí entre signes terrorífics de les forces del mal. La fosa de les 7 bales constitueix, doncs, la darrera escena. Les fórmules de l'encanteri de Kaspar demanant ajuda a l'esperit maligne inicien la feina i cada anunci d'una nova bala és repetit per l'eco, acompanyat per sons terrorífics, aparicions i el cant d'un cor invisible. A la 7ena bala, que fon Max davant la impotència de Kaspar, apareix Samiel, que allarga la mà al jove, però aquest fa el senyal de la creu i l'esperit desapareix.
1: Svai!

0: Moments d'òpera.
1: Així arribem al tercer i darrer acte del Caçador Furtiu de Weber. Després de l'interludi sinfònic que estem escoltant de fons, dirigit per Sir Colin Davis amb l'Staatskapelle de Dresden, ens situem en una clariana del bosc. Un petit grup de caçadors comenta l'aspecte inquietant de la gorja del llop. Entren Max i Caspar i un dels caçadors comenta la gran punteria del jove munter, el que ha vist fa poc tirar 3 bales. Quan queden sols, Max demana a Caspar una bala, però aquest no vol donar-li, i Max es queda només amb la 7ª bala forjada, que és precisament la que anirà on vulgui l'esperit maligne, cosa que el noi ignora i omple d'alegria a Caspar. Canviem d'escena. Al dormitori d'Àgate veiem la jove promesa vestida de núvia, que inicia una pregària en què mostra la seva confiança en la bondat divina. És de nou Carita Matilda com a Àgate.

Entra en escena Angela a l'habitació d'Agathe i se sorprèn en veure les seves llàgrimes. Agathe ha tingut un malson premonitori. S'havia convertit en un colom blanc, Max li disparava, ella queia, però es transformava novament en Agathe i al seu lloc ja hi ha batut un ocell negre. La cosina intenta donar una versió inofensiva del significat del somni i Burleta li recomana assumir l'alegria pròpia d'una núvia. Entren les dames d'honor que canten una cançó popular. Anshen porta la capsa de la corona i anuncia que el quadre de l'avantpassat de Kuno va tornar a caure la nit passada. El temor d'Agathe augmenta de nou quan comprova que la corona que ha arribat és una corona mortuòria, però decideix que les roses blanques que li havia donat l'Adamita serveixin per fer una nova i veritable, ara sí, corona de núvia. Mentretant, en una clariana del bosc, on hi ha el pavelló del príncep i s'ha de celebrar el concurs Ottokar i el seu petit seguici, escolten els cants dels caçadors. És aquest segurament el cor més popular de tota l'obra i que sona així.

0: El príncep rep amb afecte a Q, no?, i li diu que aprova la seva tria de Max com a marit de la seva filla i successor, però exigeix la prova de tir, com demana la tradició. Combina Max, doncs, perquè dispari el colom blanc que s'ha posat sobre una branca, i al mateix moment entra Agathe, que li demana amb un crit que no tiri, que la coloma és ella. Però la bala ja ha sortit de l'arcabús, la coloma vola i Agathe i Casper, que s'està amagat sota l'arbre, cauen a terra. Tothom creu que Max ha disparat sobre la promesa, però Agathe, protegida per l'eremita, que apareix al seu costat, només ha caigut desmaiada i aviat es recupera. Casper, però, enmig d'un toll de sang, intenta inútilment posar-se dret i veu la figura de Samiel, invisible pels altres. Reconeix que les forces del mal l'han vençut i maleeix el cel abans de caure sense vida. Ottokar ordena que abandoni el cadàver a la gorja del llop. Exigeix a Max que expliqui el que ha succeït i aquest confessa que va fondre les quatre bales màgiques amb la complicitat del malvat Casper. El príncep s'indigna i el condemna a sortir immediatament del país i a renunciar a la mà d'Agathe. Kuno, Agathe, Anshen i tots els presents intercedeixen a favor seu. Ottokar es manté a la seva posició, però l'arribada de l'eremita capgira la situació. El príncep es descobreix davant la seva presència i accepta per endavant el seu consell. L'eremita fa veure que la felicitat de dues persones que s'estimen no ha de dependre del curs d'una bala i demana que aquesta prova sigui suprimida. Pel que fa al càstig que mereix Max, demana que sigui només un any i que, si es comporta com un jove digne i honrat, li sigui concedida la mà d'Agathe passat aquest temps. L'òpera, doncs, acaba amb l'esclat de joia dels presents fins a arribar al majestuós coral final, himne a l'Altíssim i a la bondat del cel. I així és com acaba El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, obra que va inspirar el mateix Wagner i que aquesta setmana commemora el seu 205 aniversari. Marxem, però tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del Seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i la LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del vicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villar del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major!
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
2: Hola de nou. Benvinguts a Vinziteca. Avui tenim a la Judit Calix.
3: Exacte.
2: És que no sé si era bon Calix o Calix.
3: Calix.
2: Calix.
3: Calix. Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
2: però igual. Amb Judit.
3: Exacte.
2: Benvinguda, Judit. Gràcies per venir. I tenim a la Eva Vicenç, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
4: Gràcies, igualment.
3: Sí, a mi també un plaer compartir taula amb tu i l'Eva.
2: Sí, sí, sí, que ja us coneixeu i bueno, hi ha molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Bueno, ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quan que estàs a la revista Cuina?
3: A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina. Enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu, doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors Avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida. L'editorial, llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista, doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit. I llavors ara estic com en una segona etapa, doncs, que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector, doncs, de paper, i ara som molt més.
2: Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista.
3: Sí.
2: Llavors, he vist...
3: Ai, mira!
2: Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
3: Sí.
2: I dic, quina il·lusió. I jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
3: Ves que gairebé no se'm reconeix, perquè semblo una nena que sigui estudiant de pràctiques...
2: Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
3: A la revista, anys. Clar, són 25 anys.
2: Wow.
3: De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ella hi va escriure una nota al LinkedIn que deia tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que bueno, jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
2: Sí.
3: O sigui, dius, llegeixo l'entrevista, en el primer número hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santamaria, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom té, com tu, el número 1,
2: sí.
3: I llavors destaquem, doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem, doncs, emblemàtics o seccions que per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes, doncs, a un escriptor. Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes, doncs, de renom.
2: Clar.
3: I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva'l, perquè és de col·leccionista.
2: Sí, sí. No, no, és un...
3: Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha l'arxiu digital. Hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells.
2: Sí, sí.
3: Ho hem hagut de digitalitzar de nou.
2: Sí, crec que va ser al Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec, no me'n recordo molt bé, o potser de Vic, seria la segona
3: potser,
2: edició
3: sí.
2: de Vic.
3: Jo crec que podria ser de Vic perquè sí, allà vam fer una exposició amb fotografies de l'Enrique Marco, que és també col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els chefs del país, i allà vam fer una exposició. Mm-hmm. Segurament devia ser...
2: Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia que amb els anys s'ha anat...
3: Sí, sí, a mi és allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuina a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt, perquè era... Bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors.
2: Clar,
3: llavors
2: clar.
3: Patia més que m'ho passava
2: clar, bé. Clar, imagino que estàs més...
3: Sí,
2: bueno,
3: sí. Sí. L'edat et dona...
4: Sí, sí. Ets més conscient també de què estàs tenint entre mans.
3: Exacte.
2: Sí, sí, sí. I com és el dia a dia en una revista... Cuina,
3: mira, avui dia, per això us deia, us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou, sobretot per nosaltres són importants, l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no som com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletters, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals, doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals, fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és, o sigui, ara em dedico, doncs, a la revista, doncs, em dec dedicar doncs, bueno, doncs, la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps, doncs, a altres projectes, doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda al país, però ens diuen molt cuines, com el programa de TV3, que a vegades... Sí, però jo no ho corregeixo. Jo dic, et situen. A vegades ells també els hi diuen, a mi em diuen, eh? No, a mi em diuen cuina, doncs a nosaltres cuines, sí. I, o descobrir cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants. Sí. Però sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
2: Mm-hmm. Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
3: Sí, són generacions,
2: sí, sí. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà, o sigui...
3: Jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències, però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses. Mm-hmm. Perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons, però bueno, és donar-li, doncs, aquest el punt. També quan vam fer l'edició digital, que és recent, és del desembre del 2025, també incloem nosaltres un bueno, tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial, i llavors amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes, doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir, em pots muntar un menú, doncs, per una persona celíaca que ve aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Mm-hmm. I llavors, doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar, doncs,
2: al dia,
3: sí, perquè si no és això o morir.
2: Sí, sí, sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
3: sí.
2: Perquè és una altra experiència.
3: Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el Cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs, que està tot tan cuidat,
2: sí.
3: Clar, és diferent.
2: Sí.
3: Tu entres a aquest mateix, doncs, contingut, però ho mires, doncs, en el digital, evidentment la informació és la mateixa, però no, el gaudi jo penso que no és, no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta, doncs, al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs, quan volen fer consultes.
2: I sabeu l'edat dels subscriptors, per cert? Em pregunto si és gent d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint.
3: Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs, s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar, doncs, producte, doncs, de proximitat, i I vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Mm-hmm. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs, mm-hmm.
2: Fins al final.
3: Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, mm-hmm. com tu en tenim.
2: Sí, no, la meva mare que tenia 89 anys fins al final. Sí, sí, totalment.
3: Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, bueno, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Mm. Jo també és maco, mm. perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a, doncs, a 60, bueno, els que assisteixen actes segurament hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Mm. Però sí, sí, és una... És una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però poses potser més en pràctica doncs això quan comences a crear la família.
2: Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fossi la seva part, no? De dir...
3: N'havíem tingut.
2: Havíeu tingut.
3: N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, uh-huh. que feia cuina per nens, i la veritat era que després ha fet llibres ella també, eh? Però sí, havíem tingut receptes. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
2: Sí, sí, sí.
3: O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, sí. Però jo mateix els hi vaig dient, doncs bueno, doncs fas això, doncs ara què pots fer de diferent, no? La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I sí. La qüestió doncs no para mai.
2: Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
3: L'Eva també ha fet, has escrit diversos reportatges.
4: Un parell de reportatges. I he de sumar amb el que deies, bueno, felicitar-vos pels 25.
3: Gràcies.
4: Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa, superfantàstic que seguiu en vida. Però, a més, una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera molt exquisita, no sé com dir-te. O sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà. Òbviament, els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats,
3: sí.
4: Des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet, l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre, a veure si recordo el títol no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada li treus el suc, o sigui, totes les possibilitats que et donava, i veient les imatges maquetades em vaig caure. O sigui, fins i tot a mi em va sorprendre el fet de que les imatges que t'acompanyaven superbé el text i gairebé parlaven soles sense llegir el que explicàvem amb el text. O sigui,
3: sí,
4: realment
3: sí.
4: És boniquíssim.
3: La secció de vins ha viscut diferents etapes al llarg de la nostra trajectòria, però darrerament una de les coses quan jo vaig entrar que li vaig voler donar és doncs, més pes, no? Té més pàgines, hi ha un reportatge fix cada mes... Mm. Perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no veu tan vi o es centra més en vins doncs, escumosos i vins blancs i rosats, però per mi és tan format una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I bueno, penso que estem... Bueno, mira, em sento satisfeta.
4: No, jo crec que val la pena... Sí, has d'estar-hi, i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort, però... Però vaja, que al final també és com... Potser fins i tot això, com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que encabeixes amb cadascun dels números. i parlar, per exemple, de la part de la reaprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no acostumes a tenir. I el bo, jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, la Margalida i jo havíem coincidit al Badevi molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir i fer el següent pas, que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
3: Clar, clar, clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges i als articles, és una manera de diferenciar-nos de, al final dels diaris, no? Ells fan doncs, l'actualitat, doncs... Bueno, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles doncs, volen publicar les primeres doncs, perquè és el que al final impacta sí, més. Sí. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent més reflexionada, no? I això és el que mirem de fer també per bueno, perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, en tenim una altra.
2: És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Sí, sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Socarrats quan estava ell fent una classe de cuina, del Nadal anglès.
3: Ah.
2: Perquè jo sóc mig anglesa. Llavors, va ser per al número de Nadal.
3: I de quin any va ser, ho recordes?
2: No ho sé, i no trobo la revista.
3: Clar, és que el Josep és el director que més anys hi ha estat. Llavors, Clar, jo vaig estar, després va venir les directores, la Trinitat Gilbert... No sé si... No, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després ja el Josep, i després he tornat jo.
2: Sí,
3: sí, sí. Bueno. I, clar, és que són molts anys, ja han passat molta gent.
2: Molta gent.
3: I el que és sorprenent és que hi hagin allò encara col·laboradors que existien al número 1.
2: Sí, sí.
3: Entre ells, doncs, fotògrafs, la Becky Lawton, sí, potser és una de les fotògrafs doncs, de cuina, doncs, més reconegudes doncs, que tenim a casa nostra, sí, l'Enrique Marco, amb retrats de chefs, Massaners... Bueno,
2: això diu gent... diu molt de la revista i de la gent que hi ha darrere.
3: Sí, sí, sí.
2: I com contacteu amb els chefs? Els truqueu vosaltres? Us truquen ells? O sigui, com busqueu la gent que surt a la revista?
3: Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual. Llavors, normalment, els temes, diguéssim, centrals, doncs, si és aniversari, doncs ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després, doncs, bueno, marquem els temes grans, igual que l'entrevista. Normalment, les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners, doncs, també els tenim marcats, perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè ja té molta gent darrere, fins que contactes amb ell doncs, directament i t'ofereixen un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte, doncs, que t'ajudin, i al final l'aconsegueixes, no? Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant, tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber i es donen a conèixer com molt bé fan. El que sí que... nosaltres, jo sempre dic al meu equip que hem de tenir... O sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que sóc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que dius «Ai, aquest està fora d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això», però ja penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
2: Totalment.
3: Ens obliguem a sortir d'aquesta zona de confort, perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona, la majoria d'inauguracions, però el xulo és anar-te'n al Pallars i destacar gent d'allà, per mi, que també els de Barcelona, però també forma part una mica dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs és cuina, però és per tot el territori.
2: Clar, és que Catalunya és gran i s'ha de poder cobrir tota la zona de...
3: I mira, doncs ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes, de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació es diu Laia, però no li diré el cognom perquè és que la pifiaré segur, que sóc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera de revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres ja havíem tret i havíem fet reportatges amb ella, i això també dius, mira, anem
2: pel
3: sí,
2: camí correcte.
3: Sí, sí, i si a partir de nosaltres doncs, la gent descobreix restaurants o cuiners o propostes o productes doncs, que no surten tant, doncs millor.
2: Totalment, sí, sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o producte que no sigui una cosa super... com l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important donar.
3: I tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes. I a més només per la zona de Barcelona, perquè tenen una producció que no els hi permet tampoc portar-lo en lloc més. I molta gent li preguntaries quin és el dels cultius més importants a Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit granet de sorra doncs, a que es conegui aquests... És que a més queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec de Gavà. Doncs, dona'ls valor, no? A la tasca que estan fent, d'alguna manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista doncs, modesta com el Cuina.
2: Sí, van venir els del Parc Agrari de Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi ha coses molt interessants que s'està fent.
3: La carxofa...
2: Sí. Molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial, en quin... Creus que és més conegut ara?
3: A veure, és una pregunta complexa, perquè, o sigui, cuina catalana... ara hi ha molts restaurants, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons al Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència doncs, a que obren moltes bodegues o bars que pots trobar doncs, aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Sí que és cuina catalana tota. Estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que se'm diu, bueno, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasat al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment? Quan venen els turistes, jo veig molt que van a... Sí, deuen anar doncs, al Set Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant... N'hi ha de cuina espanyola que trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. sí que hi ha un a Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això, jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Bueno, ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, anem a un dia... Quan un dia anem allà a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant, doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
2: Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i molt diversa.
4: Molt rica.
2: Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig... tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona i quan coneixen, jo què sé, Mari Muntanya, Fideuà...
3: És una meravella tot
2: sí,
3: això.
2: Realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
3: Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina... entre cometes espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Hi ha, fan tapes, fan pues, braves... Però bueno, esperem.
2: Sí.
3: També a veure si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no és immediat.
2: No, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca, i tots, s'ha posat molt en el mapa, bueno, en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
3: Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina
2: sí,
3: és més
2: d'avantguarda,
3: no? Diguéssim, però la cuina catalana tradicional, i sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena com nosaltres ens passa quan anem a un lloc, o sigui, sí que hi ha gent que té un interès doncs que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita, però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens heu faltat un punt de màrqueting.
2: Sí, crec que sí.
3: Com els italians?
2: Sí,
3: o...
2: sí, ens ho hem de creure més, potser. Uf. Bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Parlarem, tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva, que déu-n'hi-do el currículum també, comunicadora, sommelier, ens hem conegut, bueno, i eres directora de Va de Vi, i dels Premis Binaris, WSET3, vamos, o sigui...
4: Un no parar.
2: I, bueno, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens
4: sí,
2: vam conèixer
4: allà. Sí, abans
2: ja.
4: A l'escola. Abans...
2: Era abans, sí.
4: Compartim classe, no?
2: Ah, sí, però ja havíem començat el curs.
4: Sí,
2: Ah, mira,
4: sí,
2: quina memòria. Val.
4: Sí.
2: Doncs, Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
4: En un minut?
3: Per on començo, no?
4: Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid. A vegades la meva pare ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que ho he... Quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, han sigut... Som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... Ai, de petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo què sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fer ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me a especialitzar-me en el món del vi i... la vida. Casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas, era el grup El Món, que abans, no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a lo que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què jo vaig entrar coordinant els Premis Binari inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera realment, perquè volia conèixer els concursos abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un món bastant dens, no? I llavors vaig anar a tastar les garnatges del món, vaig començar a obrir-me, he tastat a concursos d'Itàlia, he tastat al concurs mundial de Brussel·les, i vas com veient que este món el comences i l'acabes mai, o sigui, és inviable. Però per mi la formació i el fet de poder tocar una mica que eren les diferents funcions que després em demanaven a nivell feina, pues em van permetre en algun moment, tot i que mai vaig pensar que estava, no?, portant-ho com havia de ser, però bueno, et dona com una mica la base per dir, vale, vull seguir aquest camí i ara ja, bueno, ja fa, em sembla que són 15 anys, vaig entrar el 2013, no, 13, m'he passat.

0: ja he passat del dia a dia, de la pressa, de córrer, no?, el que comentàveu també ara, a poder fer coses amb una miqueta més de pausa. Uh-huh. Jo, superinocent de mi, quan vaig entrar al Badevi, tenia el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no?, que és la revista Cuina, que es pot sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
1: Exacte. I que un dia l'agafes, poses una marca, un punt de llibre i continues quan vols.
0: I el tornes a llegir i dius, encara és el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? Uh-huh. El dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les federates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... Ostres, era molt curiós al Badevi també conèixer l'evolució de l'audiència, per veure, pues, jo què sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, algun article una mica més en profunditat i així... Curiosament, alguns funcionaven molt bé, òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, és saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors, sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no? Poses sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès, llavors... Bueno, estic barrejant 50.000 històries, ja. Però sí, sí. Al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional. I ara, en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així, que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, sí, crec sí. que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? O sigui, si estudies sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de wine set i així... i segueixes pensant que no toques ni una, no, amb no. la qual cosa és, bueno, intentar d'alguna manera pues, estar sempre present amb la, sí, sí. amb la formació.
2: A mi em passa això que dic, ostres, és que no sé si sé res, o sigui, realment és, sí, és sí. un món que no s'acaba mai.
0: No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe, amb la Dominique, fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les dels grans aprenentatges amb els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant, jo crec que, jo què sé, posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre, no?, aprens. Jo soc, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no?, i arriba un moment en el que et sembla que tens un... En el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra, i em trobo amb el Ricard Herrera, que l'hem tingut a classe i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast. La veritat és que és un gran mestre. I de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconexos es trobin. I penses, ostres, pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge. Però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença el següent pas, de dir, vinga, va, doncs ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim... no sé, com un aprenentatge que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix
1: sí,
0: per...
1: Sí, el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans de que patíem, que compartíem, que havíem patit doncs,
0: en els inicis
1: de la nostra carrera, doncs és una mica això, et falta el bagatge per poder doncs, unir doncs, aquestes... aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols, ara.
0: Totalment. Sí, sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no?, en el cas de dir, va, pues has de fer un article d'opinió, i tu penses, ja, però la meva opinió, no?, és com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja perds també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto jo, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, la forges a partir de diferents coneixements. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
1: I al final ara aprofitem que estem entre dones que hem de... Això del síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina

0: que jo a vegades també escoltes
1: Sí.
0: la ràdio i dius... Mira, això també ho podria dir jo.
1: També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
0: Sí, sí, sí. Llavors, jo penso que és un... també una de les no sé, de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta, doncs, aquest punt de dir... Pues sí, valem.
2: M'ho crec.
0: M'ho crec. Com el de la cuina. Ens hem de creure, no? La cuina catalana,
2: sí.
0: Doncs...
2: Pues sí, sí. També. La cuina i els vins catalans.
1: És que amb els vins passa el mateix. Sí, sí. Vull dir, és que ben bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món del vins ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant innegable. En el món de la cuina hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passe i tenim aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a, per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb el caigudes de consum... Però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una deu que es diu Deu Catalunya i això fa que potser no hi hagi vi català com a concepte s'associa potser Deu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona, de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de
0: o sigui,
1: regió.
0: Utilitzen la marca de la regió ciutat. Per...
1: O sigui, a Venècia, per exemple, el Vèneto... sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment. Què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no? Que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
2: Sí.
1: I
2: el
1: així.
2: Priorat, potser.
1: El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava.
2: Sí.
1: I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixen el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
0: clar,
1: perquè...
0: De qualitat, no?
1: Deia en relació qualitat-preu. O sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? Catalunya passa això altre i tot. Però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany.
2: Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
1: Sí.
2: Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
1: És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no? Massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia.
0: Sí. Va ser com... Mira, d'això hauríem d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània, d'actuals, com el disfrutar o com feia el Bulli, no? Que quan publiquen el seu llibres amb totes les receptes, vull dir, posen fins i tot el codi QR on pots connectar amb el vídeo en què elaboren la recepta.
1: Per veure.
0: Sí, sí, sí. O sigui que és allò lliure. Continguts lliures i perquè ho agafi, doncs, sí, qui pugui.
2: Sí, s'ha de compartir per créixer, crec. O sigui, si
0: jo penso
2: tu
0: que
2: guardes
0: també,
2: tot
0: que no
2: per
0: és...
2: tu... No...
1: Bueno, jo mira, poses l'exemple del Bulli, que hem estat recentment amb la Dominica, amb la visita. I també et dic una cosa, jo encara que li copiï, seria bastant incapaç de fer algo ni similar a lo que hi ha allí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
0: Que, sí, sí, a vegades que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes... O n'estàs molt a favor o molt en contra... Però, bueno, t'agradi més o menys, és que el Bulli, amb ell i el Juli Soler, van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
2: Sí, totalment.
0: I això, doncs, i quan vas al museu te n'adones.
1: Mm. I sorprèn,
0: és una altra
1: però...
0: manera de treballar. Totalment. Ell ho diu, més que una recepta o més que...
1: És un mètode. Sí, sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment... Perquè ahir, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció. Totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. Ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, o sigui, donar més nom a la cuina catalana... Sorprèn, no? Perquè...
2: Bueno, és el que dèiem. Jo crec que la gent venia o al Bulli o venen als restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana. I això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
0: Això, per mi, seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
2: Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del món.
0: Sí, sí.
2: Totalment. Sí, sí. Jo crec que sí.
1: I tant.
2: I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi? Que, com tal com està avui en dia.
1: Uah, ostres, si tingués una vareta màgica...
0: Molta pluja, no?
1: Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure. Després plou massa i
0: sí,
1: després tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui, és molt difícil que les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual ja em diràs tu, i quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural, o sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... Ja, el sector del vi no deixa de ser molt, molt generacional i familiar, o sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així... Però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu per a que la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica de o sigui, hem de lluitar contra el despoblament. O sigui, els que som de comarques com la meva, Terra Alta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no? A nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar què passa aquí. O sigui, hi ha un problema també de consum, amb la qual els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien a fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Mm. Bueno, doncs pues vale, trenquem tendències, potser s'ha de canviar. Mm. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
2: Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
0: Són més fàcils de veure,
2: sí,
0: no?
2: Sí, més fàcils, menys l'escumós. Sí, i escumós. Però sí, és un tema... és un tema complicat.
1: Sí, sí. No has donat la vareta, tu?
0: Sí, sí, sí. I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix a la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no hi ha, si no tenim productors...
1: Ja, totalment.
0: No hi ha cuina, ni cuina catalana, ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el
1: sector primari.
0: El sector primari.
1: Totalment. D'acord.
2: Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per seguir tenint
0: i escoltar-los, no? Sí. Si diuen que tenen doncs, molta burocràcia i que això els treu molta mirada de simplificar tot el que han de presentar, ajuts... És que tot el paisatge que quan anem en cotxe que diem, oh, que maco i tot això, és perquè està tenim uns vigilants que són els agricultors,
2: I
0: els ramaders.
2: Jo estava parlant amb una persona l'altre dia i realment crec que també hi ha un problema de comunicació entre la gent que pren les decisions, que no són totalment conscients de la realitat d'aquesta gent i de les necessitats, perquè no tenen, hi ha com un buit de comunicació i de que falta aquesta
1: connexió. És que hi ha desconnexió real entre el camp i la ciutat. O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura de país o de... Però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
2: Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que ja també hi ha, però inclús a
1: nivell consumidor. Sí, amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt sibarita.
2: Sí.
1: Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com s'ha cuinat, ni com s'ha cuinat, no? I amb el vi és com, ui, no en sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient, tria tu.
0: Bueno, sí, ja, però... i amb la cervesa no passa això, no? Sembla com més fàcil, no? Que no...
1: Això deu ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les aromes...
0: Jo penso que ens hem de deixar anar tant a la cuina com en el fet de beure, que si tu vas a una vinateria, doncs aconsella'm tu alguna cosa i tastes.
1: I m'agrada o no m'agrada, vull dir.
0: I a la cuina igual, doncs... moltes amigues meves... És que si no tinc un ingredient, doncs és igual. Però si no tens un ingredient, no el posis o posa'n un altre, però cuina, no? És el fet. I si nosaltres no cuinem, els nostres fills no cuinaran. Això està clar.
2: Sí. Bueno, ja estem arribant al final. Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
0: Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia. I si li poses un ou dur o una mica de pinyons i panses per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
2: Sí, sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de... David, quin series?
1: A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc clar el color encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de Carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
0: A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
1: Les mateixes varietats,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
2: molt bé, la Carinyena.
1: La Carinyena,
2: sí,
1: va.
2: Sí.
0: I molt algun vi que ens puguis recomanar amb Carinyena?
1: Ostres, bueno, del Priorat molts. 100%. Jo et diria que vagis al 100% Carinyena, però de molt veix. O sigui, que siguin venyes velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten molt.
0: Avui a la vostra salut me n'aniré a comprar una ampolla de Carinyena.
2: Bueno... Doncs moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
1: Un plaer, gràcies a tu.
0: A tu, Dominic, gràcies.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. Els Mossos estan treballant amb una principal hipòtesi, que és que es tracta d'un conflicte entre particulars i estan localitzant, intentant localitzar l'autor dels diversos trets. I passem ràpidament per Barcelona, ja que unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. S'ho han fet en la 50a mobilització sense interrupcions des del 1977. Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que qualifiquen de rua festiva empresarial. I de Barcelona ens anem fins a Rubí, on la ballada de gitanes al carrer, un dels actes més destacats de la festa major de la ciutat vallesana, continua batent rècords. Aquesta tarda, 1.200 dansaires apuntats i centenars d'espontanis han omplert aquest espai central de la festa per ballar. Aquesta coreografia que ha esdevingut l'element més emblemàtic de la cultura popular rubinenca. Tenim precisament el company David García des de Ràdio Rubí en directe. Com està anant aquesta jornada?
2: Doncs molt participativa i un any més, un nou rècord. Les gitanes es ballen també a altres punts de Catalunya, però aquesta versió popular de carrer que organitza l'Esbar Dansaire de Rubí és la més multitudinària del país. Enguany han participat 49 colles diferents, tant d'adults com nens, un total de 1.200 ballarins, que en el moment final de la ballada, fa just només uns minuts, s'han sumat a centenars de parelles del públic en un espectacular imatge. La ballada ha estat especialment emotiva enguany perquè ha estat dedicada a Albert Sanz, qui va ser coreògraf de l'Esbar durant dècades i, de fet, l'encarregat de recuperar aquest ball i que va morir el 9 de juny als 94 anys. Una figura que, com és lògic, ha estat molt present durant la ballada. Destaca també que enguany la dansa ha començat a les 8 del vespre, una hora més tard del que és habitual. La raó són les onades de calor que els últims anys han coincidit amb la festa major i que feien perillós continuar celebrant aquesta activitat tan física en un espai sense ombra a les 7 de la tarda. La ballada ja ha acabat i els serveis municipals comencen ja a netejar l'espai, que en aquest mateix emplaçament és on tindrà lloc els concerts de la nit golfa de festa major, avui amb artistes com Despistaos o Versión Impossible.
1: Moltes gràcies, David, que seguiu tenint una gran jornada. I tanquem amb plana cultural a Montblanc, i és que l'església de Sant Francesc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí, després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà hi haurà partit de l'Hockey Lliga per la final del play-off d'ascens entre el Vilafranca i el Manlleu, que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so, aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars amb un nom propi, Mireia Benito, campiona d'Espanya en ruta.
1: Ha aconseguit imposar-se a la prova en ruta avui a Savignano i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. Paula Blasi ha estat baixa després d'haver patit una caiguda.
0: Vinga, més guanyadores. Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
1: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall de Boí amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Xenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
0: Vilafranca i Manlleu finalment jugaran la tornada del play-off d'ascens a hoquei Lliga Masculina.
1: El Tribunal Administratiu de l'Esport va resoldre ahir al migdia que s'havia d'acabar de disputar el play-off. Ja s'havia jugat l'anada en què el Vilafranca s'havia imposat per 2-3 i demà a 2:15 del migdia es jugarà la tornada a la poliesportiva de Vilafranca del Penedès en directe per les televisions locals.
0: I demà també hi haurà el partit de Catalunya de bàsquet.
1: La selecció catalana dirigida per Jaume Pons Arnau s'enfrontarà a la Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa a partir d'un quart d'una del migdia. El tècnic donava la llista de convocats dilluns passat i entre els 16 escollits hi ha Joel Parra, Pierre Oriola, Oriol Paulí o Pep Busquets.
0: I en uns minuts hi passarem. Avui s'ha fet o s'està fent la festa del bàsquet català.
1: Sí, han estat premiats jugadors, clubs i àrbitres i, com deies, s'ha celebrat aquesta tarda a Barcelona i escoltarem alguns dels protagonistes.

0: Vinga, a les 9 i gairebé 6 minuts de la nit, dissabte 27 de juny de 2026, penúltim programa de la temporada, i encara hi ha algunes cosetes d'actualitat esportiva, com per exemple aquest amistós de la selecció catalana de bàsquet que es farà demà a Nou Congost.
1: Sí, serà a partir d'un quart d'una del migdia. S'enfrontarà la selecció catalana a Catalunya davant de la Gran Bretanya. A Jaume Pons Arnau, el seleccionador català, ja fa dies que va donar la llista dels 16 convocats, i entre aquests escollits hi destaca Joel Parra, Pierre Oriola, Oriol Paulí, Pep Busquets o Guillem Vives.
0: Doncs la selecció catalana que ha entrenat avui s'ha fet media day, i doncs, també en aquests últims dies hem pogut escoltar precisament el tècnic Jaume Pons Arnau, doncs, ben content i orgullós de que la selecció catalana torni a jugar.
2: Per mi, doncs, és representar la selecció del meu país. Vull participar en una festa del nostre bàsquet, i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. Doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula, i de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
0: I un dels jugadors que demà vestirà la samarreta de la selecció catalana serà el jugador de la penya, Guillem Vives, que ho veu així.
3: Que jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga, i valorar l'ambient que creen, i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al Nou Congost es pugui traslladar al diumenge i sigui una festa.

0: Vinga, i més bàsquet, i és que aquest vespre se celebra al Cinema Esmovi Aribau de Barcelona la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que organitza cada any la Federació Catalana per cloure la temporada i premiar els equips i esportistes destacats de l'any. Allà, ja ho diré. I tenim en Jordi Cervantes, en protagonista. Jordi.
1: Finalitzada l'edició número 43 de la Festa del Bàsquet Català, sempre multitudinària, sempre creixent, i evidentment havíem d'agafar el president de la Federació Catalana de Bàsquet, el senyor Ferran Aril. Ferran, què tal? Bona tarda i enhorabona, novament, per aquesta nova edició i per tots els grans esdeveniments que està fent la federació des de fa molts anys.
2: Sí, molt contents, de veritat. Gràcies, en primer lloc, i molt contents perquè la resposta dels clubs és molt important. Cada cop estem en un moment de creixement més elevat, i en definitiva jo crec que avui era d'una manera també cloure la temporada, una temporada que ha estat exitosa en molts aspectes, i sobretot doncs, que els clubs es sentin representats aquí, que se'ls pugui lliurar els premis a tota aquella gent que d'alguna manera han entrat en una situació capdavantera doncs, aquesta temporada.
1: Ho deia en el discurs, que moltes federacions potser s'emmirallen a la bàsquet, inclús les autonòmiques. Dona la sensació, i sense conèixer com estan les altres federacions, que la Federació Catalana de Bàsquet està en un moment de salut molt i molt bona.
2: Sí, la veritat és que sí, vam sortir de la pandèmia, que com tots sabeu, per tothom van ser uns anys molt difícils, però la veritat és que ara estem en un moment òptim, amb un creixement sostingut però important a nivell de llicències, i crec que en general les coses estan sortint bé, els clubs estan molt amb nosaltres, en el sentit de que les idees que ens van sortint les volem compartir i que d'alguna manera els clubs s'ho vegin com una cosa seva. Aquest és clau perquè puguem treballar tots de la mà.
1: Algun però, algun punt d'autocrítica, alguna cosa que vostè hagi vist i digui, això ho hem de millorar i ho treballarem?
2: Bueno, sempre hi ha coses que es poden millorar. A nosaltres ens preocupa molt el tema de la violència, més que les grades, més que la pista, a les grades, no? És un tema que ens preocupa perquè això va amb un creixement. Pel bàsquet, amb sort, encara no hem arribat a límits complicats, però sí que hi volem posar fre d'entrada per evitar que ens anem a més. Aquest potser és el repte que tenim més a part de lo que és l'esport, clarament, no? I amb aquí hem de treballar. I en quant als clubs, nosaltres percebem que hi ha una bona sintonia amb tots, evidentment, amb una temporada llarga, amb 420 clubs, sempre hi pot haver algú que estigui molest per alguna cosa, i nosaltres escoltem a tothom, i si amb alguns hem equivocat, evidentment, intentarem posar-hi remei, però jo penso que en aquests moments podem estar contents de com es desenvolupa i de que, jo repetiré sempre, la clau per nosaltres és treballar de la mà dels clubs i intentar, dintre les nostres possibilitats, organitzar totes les competicions i totes les activitats que d'alguna manera els clubs vegin que els hi poden encaixar al seu dia a dia.
1: Clar, més enllà d'aquest camí de roses que dona la sensació a la federació, algun club d'aquests 420 deu estar o enfadat o molest. Què li diria, si fos el cas? Clar, evidentment.
2: Jo li diria, i ho saben, que la federació tenen la porta oberta i a mi personalment poden trucar-me quan ho necessitin. Jo m'agrada ser proper als clubs i qualsevol problema, qualsevol cosa, m'agradaria que vinguessin, que ho poguessin parlar i a veure si entre tots li podem trobar una solució. Jo, evidentment, sóc molt conscient que en 420 clubs, 2.500 partits cada cap de setmana, alguna cosa ha de passar. No som perfectes i, per tant, pot ser, però en realitat el que percebem, com deia abans, és que la situació és bastant tranquil·la en aquest aspecte, però repeteixo, qualsevol cosa que hi hagi, qualsevol cosa que puguin els clubs pensar o que creguin que no ho estem fent bé, doncs estem per escoltar-los i per intentar tots plegats trobar solucions.
1: I amb aquest acabo, gir de 180 graus, demà el partit de la selecció catalana, una cosa més en la qual s'ha d'estar orgullós d'aquesta federació.
2: Sí, bueno, és molt difícil, és molt difícil perquè, com sabeu, els clubs entre la competició nacional, entre l'Eurolliga i les competicions europees, és molt difícil encaixar unes dates, és molt difícil també, s'ha de respectar el període de vacances dels clubs. Aquest any hi ha finestres ara, finestres arriba a l'agost, al setembre ja comença la pretemporada, era molt difícil encaixar-ho. Jo, en primer lloc, agrair sobretot als clubs la seva predisposició, tant a clubs com a jugadors, com a tècnics, perquè és molt difícil trobar un rival, és molt difícil trobar instal·lació, és molt difícil poder-ho organitzar tot, i la veritat, quan veus que te'n surts, per nosaltres és important. I com els deia avui als jugadors a l'hora de dinar, volem que sigui la festa del bàsquet, independentment del resultat, que si guanyem doncs molt millor, no? Però que sigui una festa del bàsquet i que tothom es diverteixi i que continuem portant la nostra selecció aquí, que crec que també és molt important.
1: Ferran, moltes gràcies i a seguir treballant seguir fent aquesta bona feina que esteu fent.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, 9 i 12, darrer cap de setmana del programa en aquesta temporada 2025-2026, una campanya plena d'èxits i també decepcions a l'esport català i que, com cada any, intentem resumir-vos abans de dir adéu a la temporada. Avui ens centrarem en el futbol i si hi ha un equip de casa nostra que ha regnat per sobre els altres és el Barça femení, que ho ha guanyat tot en l'any de l'adéu d'Alexia Putellas. Espanyol i Badalona Women continuaran a la Lliga F amb les blaugranes, mentre la primera federació, el filial del Barça, va guanyar la Lliga, mentre a EM i Europa perden la categoria. Ens ho explica en detall tot plegat l'Anna Freixa.
3: Se torna a regnar el futbol estatal i europeu. Les blaugranes no han tingut rival i han guanyat els 4 títols que han disputat aquesta temporada. Lliga, Copa, Supercopa i Lliga de Campions. La quarta Champions de la història va arribar amb una golejada per 4-0 sobre el totpoderós Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que es va veure superat pel que havia estat el seu ajudant, Pere Romeu.
4: Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia.
3: 5 jugadores del Barça van ser escollides en l'11 ideal de la Champions. Alexia Putellas, que també va guanyar el guardó a la millor jugadora del torneig, a banda de la pitxitxer de la Champions amb 11 gols, Eva Payor, Mapi León, Patrick Guijarro i la portera Cata Coll.
5: Ha estat un partit increïble, ha sofrit, però teníem clar que guanyaríem. Avui de matí ho dèiem que guanyaríem i s'ha estat. Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero, així com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip.
3: La temporada blaugrana queda marcada també per la lesió que ha tingut apartada dels terrenys de joc durant 5 mesos a Aitana Bonmatí i, per sobre de tot, per l'adéu de la reina. Alexia Putellas anunciava la seva marxa després de 14 temporades i 30 títols com a blaugrana, esdevenint la segona màxima golejadora històrica del club, només superada per Leo Messi.
6: He pogut complir el meu somni. Una història perfecta. Ahir sentia un buit gegant, o sigui, em feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor. Jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part, sempre ell ha estat present. La meva història serà amb el Barça i això no ho canviarà ningú. Has estat 14 anys i si diguis... Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
3: De l'11è títol de Lliga del Barça, la Lliga F ens deixa la permanència plàcida dels altres dos equips catalans, l'Espanyol de Sara Monforte, renovada fins al 2028.
7: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol. La veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. Per mi és un repte, de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poder mirar una mica més el món.
3: L'Espanyol ha viscut també moments per al record, com la retirada de Judit Pablos, 8 temporades després.
8: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida. Moments infinits, però si et digués un moment, o sigui, l'ascens. Al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, que era tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia... Sí, que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
3: Qui també s'ha salvat amb molts punts de marge és el Badalona Women. En un any, amb canvi a la banqueta, el mes de novembre, Marc Ballester s'ha guanyat la renovació i la pròxima temporada començarà des de l'inici.
9: Vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada, crec que hem fet les coses molt bé durant un tram doncs, ja llarg de la temporada, i ara sí que busquem cada any és millorar, és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta, i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival, i aquest serà l'objectiu sobretot de cara a la temporada vinent.
3: No han anat massa bé les coses, ha estat a Primera Federació. Malgrat que el Barça B ha revalidat el títol de Lliga, la categoria es queda només amb un equip de casa nostra. I és que AEM i Europa han descendit. En el cas de les lleidatanes, de manera cruel. En una temporada que havia començat amb Joan Becardit a la banqueta i jugant al camp d'esports, la mala dinàmica va provocar el retorn dels requesens i la tornada de Rubén López a la banqueta. Quan semblava que acabaria salvant-se i fins i tot amb opcions d'entrar a play-off en l'última jornada, la derrota a València i la combinació de resultats dels rivals van fer que l'AEM perdi la categoria 13 temporades després.
10: Compromís meu amb l'AEM des de que ha arribat, des dels anys ha sigut molt gran, les jugades també, tenen un increïble sentiment per l'AEM, i estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran l'oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips, i ara mateix ho sentim molt per l'AEM.
3: L'Europa acompanyarà l'AEM en el descens a Segona Federació després d'una temporada molt irregular en què va pesar molt haver sumat un únic punt a domicili per a l'equip de Nani Aces.
11: Avui és un dia molt trist pel club i per les jugadores. Jo crec que no se'ls pot demanar més. Ens han faltat moltes coses. Hem de fer autocrítica totes. Les jugadores han de fer autocrítica pels moments que no hem estat bé. Staff, per suposat, perquè ens hem de mirar des del primer dia fins avui coses que podem millorar. I en la part que em toca a mi, en la part del club, òbviament, el club ha de seguir fent un superesforç, perquè ja hem vist que amb això no és suficient, que no només nosaltres, Oviedo, potser Betis, que són equips que tenen estructura professional, i sé que estic seguríssima que a partir de demà començarem a treballar en el projecte nou, i tant de bo poder tornar a la categoria, però tornar d'una manera molt més sòlida per intentar quedar-nos de veritat.
3: AEM i Europa, per cert, es van enfrontar a la final de la Copa Catalunya, amb victòria per a les lleidatanes per 3-2.

0: amb Ignasi Trapero. En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, el Barça de Hansi Flick continua manant a les competicions estatals, però manté el compte pendent de la Champions. L'equip blaugrana ha guanyat enguany Lliga i Supercopa en la temporada de l'adeu de Lewandowski o de la reelecció de Joan Laporta com a president. De la seva banda, l'Espanyol va fer una primera volta espectacular i una segona de molt dolenta, però afortunadament es va acabar salvant. I la mala notícia va ser per al Girona, que consuma un descens inesperat a segona divisió. El resum és de Jordi Cochran.
2: Barça, Espanyol i Girona han viscut una temporada de contrastos. Els blaugranes encetaven el curs, sent el segon any amb Hansi Flick a la banqueta. L'objectiu, com sempre, guanyar títols. I el mes de gener va arribar el primer, la Supercopa d'Espanya. Rafinha, amb 4 gols entre la semifinal i la final, va ser dels jugadors més destacats.
3: Es un título y al final tenemos que dar el valor que tiene. Nosotros hemos venido aquí no para pasear y sí para ganar y creo que lo hemos hecho muy bien. Los dos partidos. Yo creo que el equipo se ha portado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente.
2: Victoria contra l'Atlètic a les semis i triomf contra el Madrid a la final. A les Champions i Copa del Rei, però, el Barça va entrebancar amb la mateixa pedra, l'Atlètic de Madrid. La Lliga va ser aleshores el centre de tots els esforços i el destí va voler que, per primera vegada a la història, el Barça podia proclamar-se campió guanyant el Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. Hansi Flick ho sabia.
4: I'm focused on this game and
5: estic centrat només en aquest partit.
4: I know that for everyone
5: no és un partit normal, és especial per tothom, també per mi.
4: Say is the most important game, no.
5: Volem guanyar la segona lliga consecutiva.
4: It's not normal.
5: És increïble, no és normal. I això és el que volem fer, ni més ni menys. Centrar-nos només en el nostre partit i tenir clar com volem jugar. Això és el que vull veure.
4: This is what I want to see.
2: I el Camp Nou va viure una nit màgica. Dos a 0 a favor dels culers i campions de Lliga per 29a vegada. Les paraules del capità Ronald Araujo.
6: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos. Pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os mereixés, dit així, visca Barça y visca Catalunya!
2: Una temporada en clau blaugrana que també ha estat marcada per les eleccions a la presidència. Joan Laporta va guanyar els comicis amb un 68% dels vots, mentre que Víctor Font va obtenir un 30%. Laporta va ser reelegit en el càrrec.
7: Aquest club meravellós que tenim, el Barça, un club on encara els seus socis i les seves sòcies voten per decidir qui els representarà. I això és únic al món, aquesta exaltació de barcelonisme.
2: Una temporada dels i baixos que també ha viscut l'Espanyol. Els blanquiblaus van signar la seva millor primera volta en els darrers 15 anys, amb 34 punts i ocupant la cinquena plaça. Però els cans de sirena de classificar-se per Europa van passar factura, segons el tècnic Manolo González.
8: Amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem l'Europa a tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres, que això és el més greu.
2: Una segona volta per oblidar, amb l'amenaça del fantasma del descens, però amb l'objectiu aconseguit de la salvació en la penúltima jornada amb la victòria contra Osasuna.
9: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Perquè hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
2: La nota negativa l'ha protagonitzat el Girona, amb el record de disputar la Champions l'any passat, però que enguany ha acabat amb el descens a segona, en l'última jornada davant l'Elx.
10: L'equip no ha intentat, no puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot, no s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços.
2: Unes paraules de Mitchell que també han estat el seu punt final a la banqueta del Girona.
1: Vinga, 9 i 25 minuts i continuem també ara amb notícies d'actualitat aquest dissabte. I és que si a les últimes setmanes us hem estat destacant els triomfs de Paula Blasi, avui una altra ciclista catalana, Mireia Benito, doncs que també ha aconseguit un triomf important.
11: Sí, no, Mireia Benito, que ja acabava cinquena, a la volta, doncs el campionat d'Espanya ha aconseguit un doblet. Avui en ruta s'ha imposat a Sabiñánigo i dijous havia estat primera en la contrarrellotge, una contrarrellotge que havia aconseguit guanyar en les últimes 4 edicions. Per tant, aquest doblet avui en aquesta cursa en ruta s'ha imposat en primera posició, Sara Martín en segona i Paula Ostit ha estat a tercera.
1: Doncs això deia Mireia Benito, la ciclista de Llorenç del Penedès, en arribar i aconseguir aquest doble campionat d'Espanya.
12: Llegando aquí al sprint, ya cuando lo reconocí pensé, bueno, yo tengo una bala, voy a arrancar ahí justo después de la curva y voy a darlo todo. Y si me pillan, pues me pillan, pero sí que quería terminar estos campeonatos con la sensación de haberme exprimido al máximo y de haber dado absolutamente todo, y así ha sido.
1: Doncs a Mireia Benito triomfant. Per cert, que a les xarxes Paula Blasi ha fet precisament un reconeixement a la Mireia Benito felicitant-la per aquesta victòria. Vinga, ens aturem 3 minutets i continuem amb més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, som els de l'En Joc. Una de les últimes grans notícies de la temporada per l'esport català és l'ascens, ara fa 8 dies, ascens a segona divisió, del Sabadell, 5 anys després de l'última presència a la categoria de plata masculina del futbol estatal. Un Sabadell, per cert, que a les últimes hores ha confirmat la no continuïtat d'Alan Godoy, David Estals i Sergi Segura. Una temporada de somni que ens resumeix Adrià Arroyo des de Ràdio Sabadell.
2: Som equip del futbol professional! Ara sí! El Sabadell, per la porta gran!
3: Ha passat una setmana ja i encara es fa difícil assumir tot el que va succeir divendres de la setmana passada. El Sabadell ha tornat 5 anys després al futbol professional, necessitava guanyar la tornada de la final del play-off contra el Zamora i no només ho va fer, sinó que va acabar golejant en un partit molt petit i molt estrany.
2: Escudero, el pal, el rebot, gol!
3: La temporada 25-26 del conjunt arlequinat ha estat per emmarcar realment. Venia ja de pujar l'any passat des de segona federació, ho va fer a Múrcia. No serem els més guapos, però sí els que més treballarem, va prometre el nou entrenador Ferran Costa. Un equip amb orgull, amb amor propi, el que més cops ha liderat el seu grup de primera federació aquesta temporada, tot i no estar a cap travessa de la part alta a l'inici, arribant a tenir fins a 5 punts d'avantatge respecte al segon. En el tram final va ser un frec a frec a tres bandes, Eldense, Sabadell i Atlético Madrileño. He citat dos cops el míster, una tercera cita que ha repetit durant tot el curs és allò de l'objectiu de veure plena la nova Creu Alta. I no és que l'hagi complert un cop, no, sinó tres. Faltant una jornada per al final de la Lliga regular contra l'Antequera, primera vegada que es penjava el cartell de no queden entrades i, a més, gerra d'aigua freda. El Sabadell podia arribar a l'última jornada a Tarassona depenent d'ell mateix, sense fer-ho, però encara amb opcions, o ja sense la possibilitat matemàtica de ser campió. I va ser la tercera, amb la derrota, una de les dues úniques de tota la Lliga a casa, Sabadell, i per tant va tocar fer-ho pel camí llarg, pel difícil, via play-off. Però en això el Sabadell és especialista, té un màster i ha signat dues remuntades contra el Real Madrid-Castilla, primer a semifinals, 2-0 a Valdebebas, 3-0 a la nova Creu Alta i a la final davant del Zamora, 1-0 al Ruta de la Plata i 4-0 a Sabadell. Si era difícil resumir la final en un minut, també ho és el sentir del vestidor. Per aquest ordre, Arthur Bonaldo, Alberto Riols, Agus Coscia, Joel Priego i Eneco Aguilar sobre la mateixa gespa en el postpartit als micròfons de Ràdio Sabadell celebrant l'ascens.
4: No tiene nada que ver. Poder ascender en el que han pasado ha sido una maravilla, pero poder ascender aquí en la nova Creu Alta con nuestra gente... Lo voy a recordar para toda mi vida. Lo voy a contar a mis nietos, esa historia.
5: Ha sigut un any màgic, un any que he gaudit cada dia per arribar aquest dia d'avui, que no s'emborrarà de la meva ment en tota la vida. El millor dia de la meva vida.
6: Es imposible. Depende para quién. Para este equipo no hay nada imposible. Lo demostramos todo el año. Teníamos hambre, lo hablamos. Hicimos más esfuerzo que todo. Nos dejamos el alma. Gracias a Dios se nos dio.
7: Estem en un núvol completament. Són molts mesos lluitant. Ho hem estat a punt de tocar durant diverses jornades, ens va caure, vam arribar al play-off, que potser la gent tenia dubtes, comencem el play-off d'aquella manera, però l'equip ha creat una mentalitat que és increïble i al final vindre aquí amb un resultat a 2-0 a baix i treure'l contra el Castilla i tornar a vindre ara i veure la nova Creu Alta plena és un plaer.
8: Vull demanar perdó perquè vaig arribar i van primers i els he deixat segons, així que he sofrit per culpa meva.
3: I l'hem esmentat tres cops, però encara no l'hem escoltat. Ferran Costa, menció a part totalment, l'entrenador que ha signat unes estadístiques descomunals. Millor defensa de la Lliga, rècord de porteries de zero de la història del club amb 24, segon equip acabat d'ascendir a més puntuació de la història de Primera Federació i també el segon que puja directe des de segona ref fins a Hypermotion, l'equip de tota Europa de les principals categories que més setmanes va mantenir la condició d'invicta. I ens hi podríem estar tot el reportatge sencer perquè són xifres increïbles. Ferran Costa no oblidarà mai el seu primer any a la banqueta de la nova Creu Alta.
9: Ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'n farà un nus a l'estómac i se'n ficarà la pell de gallina. El que estem vivint és màgic. Diria que ningú donava un duro per nosaltres, no és veritat. O sigui, aquesta afició sempre ha cregut que temporades hi ha moltes, però que aquesta podia ser especial.
3: Fa 6 anys, el Sabadell va pujar a Marbella. Era època de pandèmia, el play-off es va jugar en una bombolla, no hi va haver públic, ni celebracions, ni actes oficials, ni tan sols gent a les graderies. La temporada següent, a segona, i l'aventura al futbol professional va durar només un any. L'afició mereixia una festa com la de l'últim cap de setmana, perquè sí, malgrat tot, i havent passat fa tot just un any pel pou de la segona federació, el Centre d'Esport Sabadell torna a ser equip del futbol professional.
2: Som equip del futbol professional.
1: I qui es va quedar només dos partits de pujar a segona va ser l'Europa, en la seva primera temporada a primera federació, amb un dels pressupostos més baixos i expulsats del Nou Sardenya per la norma de la gespa natural. L'equip de la Vila de Gràcia ha fet una temporada espectacular, en bona part gràcies als 25 gols del pitxitxi de la categoria, Jordi Cano.
10: Doncs 3-3, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè

0: inicio con muchos cambios, no hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
1: I un altre dels triomfadors de la temporada pel que fa a futbol ha estat el Sant Andreu. Els quadribarrats han guanyat la Lliga de manera brillant i s'estrenaran a Primera Federació, tot esperant que l'Ajuntament de Barcelona compleixi el compromís de posar gespa natural a Narcís Sala. La decepció va venir de la mà de l'Atlètic Lleida, que baixa a tercera. Tot plegat ens ho explica Toni Castro.
2: El Sant Andreu ha regnat en una temporada a Segona Federació que va començar amb dubtes, però que es va redreçar amb una segona volta espectacular. Dies després que el tècnic Nacho González patís un infart, els quadribarrats van assolir l'ascens amb el triomf per 2-1 sobre el Reus amb un gol de penal de Josep Senyer.
3: Sabíem que seria llarg, que no seria fàcil, perquè davant teníem un gran rival, també jugàvem nosaltres pues, amb aquesta tensió de voler aconseguir-ho quan abans. Bueno, crec que ha sigut un partit pues llarg, intens, de jugar, pues de saber-lo jugar, hem sigut sòlids en defensa, crec que s'ha donat el guió perfecte.
2: L'ascens a Primera Federació ha comportat el mateix problema que va patir l'any passat l'Europa, ja que la normativa obliga a jugar amb gespa natural. A finals d'abril, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a posar gespa natural a tots dos estadis i el Club Quadribarrat ja ha anunciat que les obres haurien de començar a l'agost per poder jugar a partir del novembre. José Manuel Pérez, director general del Sant Andreu.
4: Com si estiguéssim visquent un nou ascens, i la veritat que molt contents perquè donem la notícia que tots estàvem esperant, que era que la Unió Esportiva de Sant Andreu continuarà jugant al Narcís Sala, que jo crec que era clau pel nostre projecte i també evidentment pel Club Esportiu d'Europa, que també és una bona notícia que també pugui tornar a casa seva.
2: L'altre equip català que ha destacat a la Segona Federació ha estat el Reus Rebis. En la primera temporada de la categoria, l'equip de Marc Carrasco ha culminat un projecte de 5 anys en què ha aconseguit 3 ascensos, de la Segona Catalana a la Segona Federació. I enguany va arribar a les semifinals del play-off d'ascens, on va caure amb l'Ourense. Carrasco deixa l'equip per entrenar al Madrid C.
5: Sobretot dolguts perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el ver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent.
2: Terrassa, Barça B, Espanyol B i Girona B van lluitar pel play-off en diversos moments de la temporada, però es van quedar sense el premi. A la zona baixa, la bona notícia va ser la treballada permanència de l'Olot. Sergi Marcillo, jugador de l'Olot.
6: Aquest equip s'ho mereix. Ha treballat tot l'any per fer això i molt contents per tot l'equip, per l'afició. L'Olot es mereix estar a Segona Federació i l'any que ve hi tornarem a ser. Bueno, la clau va ser la constància. Al final hem estat, crec que una jornada només al play-out. L'equip ha treballat de valent per aconseguir l'objectiu, que era aquest. Aquest partit, ja et dic, era clau, no hi havia molta fulla, 3 punts i a casa.
2: L'únic descens català a tercera ha estat el de l'Atlètic Lleida, un any després d'haver comprat la plaça vacant pel descens administratiu de Lleida al 2025. Xavi Bartolo, president de l'Atlètic Lleida.
7: Assumir aquest fracàs i hem de preparar la temporada que ve doncs, amb la màxima il·lusió per tornar-ho a fer millor i per tornar a il·lusionar la gent i per tornar a ser candidats la temporada que ve a lluitar per recuperar la categoria que perdem aquesta. Ara estem assumint una mica el descens, estem preparant el projecte de l'any que ve a tercera. No sé si en un moment determinat aparegués alguna plaça, si ens ho plantejaríem o no. L'any passat ho vam fer. I tot i que aquest any no ha sortit bé, crec que si en el seu moment aparegués aquesta plaça i consideréssim que tornés a ser una oportunitat interessant, doncs per què no?
2: La plaça de l'Atlètic Lleida, Segona Federació,

0: Vinga, 9:42, ens ho deia ara el Toni, en nom propi de tercera divisió aquesta temporada estatal Manresa. El conjunt del Bages va sorprendre els cocos i teòrics favorits de la categoria, com ara Badalona, l'Hospitalet, Cornellà, i es va imposar brillantment a la Lliga, aconseguint un merescut ascens per tornar a segona federació 2 anys després. Ens fa el resum de la temporada tercera Jordi Cervantes.
1: Manresa s'ha proclamat campió del grup 5è de tercera federació i ha aconseguit l'ascens directe 2 anys després de perdre la categoria. Els de Sergi Trullà es van certificar el títol de forma matemàtica a l'abril, després de golejar el Badalona 4-1 en el duel directe pel lideratge.
2: Sí, és cert que a principi de temporada no érem un dels noms per estar a dalt, però bueno, l'equip a la pretemporada ja va fer una molt bona pretemporada, l'equip a poc a poc va agafant confiança i al final bueno, ja s'ha vist que l'equip gaudeix molt al camp, com avui hem fet contra el Badalona, i bueno, la gent tenia molta gana, molta ambició, i al final ens ha servit per ser campions.
1: En la promoció d'ascens, el Badalona i el Cornellà van enfrontar-se en segona ronda després de superar els respectius rivals, Ospi i Vilanova. Una eliminatòria que va superar el Badalona per 3-0 després de remuntar un 4-1 advers. Però el Badalona no ha pogut protagonitzar una segona remuntada. El 2-0 de la tornada de la final del play-off contra el Compostela ha estat insuficient per capgirar el 3-0 de l'anada a Terres Gallegues.
3: Yo solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compos puede triplicar o cuadriplicar a Cornellà, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compos, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
1: Els equips que baixen a Lliga Elit són Canvi d'Alet, Vic i Lleida. Posteriorment, l'equip del Segrià va entrar en fase de liquidació, ofegat pels deutes, tot i els bons desitjos del seu entrenador, Jordi Cortés.
4: Tenir de més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el 4 o el 5è ja. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta final despatx, l'afició ha fet la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor, grup inversor que hi hagi darrere, es prengui això com s'ha de prendre, no?, seriosament i amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur no a curt plaç, no a 1 any ni a 2, sinó a 10 anys.

0: I la categoria d'elit del futbol català ha tingut enguany 3 triomfadors. Sant Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet, que han aconseguit l'ascens. I la temporada vinent competiran a Tercera Federació. Ens ho explica Albert García.
1: Sant Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet són els equips de Lliga Elit que han aconseguit l'ascens a Tercera Federació. Els de Moncada i Reixac es van proclamar campions de Lliga gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat i arriben a tercera per primer cop en la seva història. El seu president, Òscar Pérez, reclamava suport a l'Ajuntament.
2: Para que el equipo pueda competir en tercera red, pueda llevar el nombre Moncada con orgullo y el toro alto, sí que es verdad que tenemos que tener al Ayuntamiento un poquito más de la mano, porque todo cuesta mucho y sin Ayuntamiento este proyecto no, es que no puede seguir para adelante, porque necesita mucho dinero, y instalaciones y demás cosas.
1: De la seva banda, el Martinenc, el club del Guinardó, torna a tercera 7 anys després de la mà del tècnic Toni Carrillo.
3: Sí, per tots, sobretot pel club. Club, al final aquí estem... el club està per sobre de tot. I la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs col·locar l'equip a categoria nacional. Ho hem assolit i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrée a la categoria nacional.
1: L'última plaça d'ascens ha estat per a la Pobla de Mafumet. El filial del Nàstic va superar el Rubí primer i el Sant Mauro després, que al seu torn va eliminar el Prat. Dani Vilagut és l'entrenador de la Pobla.
4: Tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu. Per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble. I jo crec que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada. Petits detalls han fet que no anéssim directe. I tot i que ho hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant. Així que molt feliços.
1: Baixen de categoria Júpiter, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.

0: 9:48 minuts, us ho dèiem al principi del programa. Aquest vespre que s'estan celebrant al Cinemas Movie Aribau aquesta 43a edició de la Festa del Bàsquet Català. I Jordi Cervantes, que ens demana pas amb més protagonistes. Jordi.
1: Doncs realitzada, seguim en aquesta ronda d'entrevistes i agafem l'MVP de la Supercopa masculina, el Xavi Roqueta, jugador d'Artés. Xavi, què tal? Bona tarda i felicitats.
2: Bona tarda, merci. Individualment, què representa per tu ser escollit MVP d'un equip que ha estat imparable aquesta temporada, no?
3: Individualment estic molt agraït. Sí que jo sóc partidari que els premis individuals sempre venen acompanyats d'un bloc, d'un equip. En el nostre cas, penso que hem quedat primers 2 anys consecutius, hem posat 2 categories i sobretot no ha anat per moltes grans individualitats, sinó més conceptes defensius, en grup, i això ens ha ajudat molt. Aleshores, jo per la meva part porto 2 bons anys, aquest any he tingut aquest reconeixement i molt content per això, però sobretot pensant en la part col·lectiva.
2: Una part col·lectiva que, com bé deies, porta 2 cursos, 2 temporades, pràcticament de somni. Imagino que no us voleu despertar, perquè han estat espectaculars aquestes 2 temporades.
3: Totalment. I ara sí que també sabem que aquest any, quan hi vam entrar, no teníem pensat que acabaria d'aquesta manera. L'objectiu principal, ja que no hi havia molts canvis a l'equip, doncs dius, categoria nova, segurament serà mantenir-nos o pensant així en clau competició. A mesura que anàvem passant els partits vèiem que podíem seguir creixent i ho hem anat fent, sobretot sempre amb una estratègia i uns conceptes molt clars que tiraven més de la part de defensa i grupals que de conceptes individuals. Ara, aquest any, una categoria nova, més difícil i segurament molt més nova per tots els jugadors que hi ha. Segurament no serà igual, però bueno, s'ha d'entrar-hi i s'ha de veure.
2: Xavi, gràcies i ara gaudir de l'estiu.
1: I també, com no, estem amb la MVP de la Supercopa, la Clàudia Hernández, la jugadora del Club Bàsquet Castelldefels. Clàudia, què tal? Bona tarda i felicitats per l'MVP.
4: Moltes gràcies. Molt contenta d'haver rebut aquest premi i, òbviament, també gràcies a la part de l'equip que ajuda diàriament a que podem rebre aquests premis individuals.
1: És un premi que tots ho comenteu, eh? Sí, és individual, però és gràcies a l'ajuda de l'equip, que és una obvietat.
4: Sí, òbviament, si al final no tenim aquesta cohesió d'equip o dins de la pista encaixem tan bé, no seria possible jugar de la manera que hem jugat i tampoc seria possible que destaquéssim també individualment com ho hem fet aquest any totes.
1: Anem cap al final de la temporada, ara parlarem de la resta, però ja us heu recuperat, ja heu passat pàgina, imagino que costa d'aquella derrota, d'aquell no ascens per un sol punt.
4: Sí, la veritat que va ser bastant dolorós. Els primers dies ho vam passar fatal. Me'n recordo la primera nit que no ens vam anar a dormir fins al matí totes juntes, però bueno, al final passa el temps i ho has de pensar una mica en fred i la temporada és increïble, encara que nosaltres no la sapiguem veure tan increïble per aquest fet, però al final és algo que és històric i al final intentarem lluitar un altre cop l'any que ve i poder-ho aconseguir.
1: Paral·lelisme amb el CB Artés, igual que vosaltres, el CB Castelldefels, nou equip a la categoria, suposo que per salvar-la, però van passant les jornades, esteu allà dalt, esteu allà dalt. Pel cap què passa? Ai, ai, ai, que la tornarem a liar.
4: Bueno, al principi és això, vam començar la temporada un equip nou sense cap esperança d'arribar a on hem arribat. Al final és un equip que la meitat ve de fora, no sabem com anàvem a encaixar. Llavors, jo sincerament, individualment, pensava que era mantindre la categoria i fer un bon paper a mitja taula, però bueno, van passar les jornades i a mitja temporada peus invicta i que tothom diu que arriben les fases i, home, doncs tu comences a plantejar i a posar-te aquest objectiu, que és anar a fases i pujar.
1: Clàudia, vacances merescudes, a gaudir-les i després de tornar a intentar. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Les paraules de Clàudia Hernández, jugadora del Club Bàsquet Castelldefels, en aquesta edició número 43 de la Festa del Bàsquet Català.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. 9:53, darrers 4 minuts del programa. I volem doncs, comentar també altres aspectes de l'actualitat d'aquest dissabte, us ho dèiem en titulars, eh? Anna, l'Anna Comet ha guanyat la marató de la Garmin Epic Trail.
5: Sí, s'ha acabat imposant en aquesta marató, que evidentment són 42 quilòmetres. S'ha acabat emportant la victòria, a més, amb un bon temps, de 5 hores, 30 minuts i 58 segons, per davant de la russa Xenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González. Això està passant a la vall d'avui, on demà hi haurà una altra prova destacada, amb també opcions de victòria catalana. Serà l'Sky, 24 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.900 metres.
0: I demà ben pendents de l'hoquei patins, ho podrem veure més a les televisions locals i a la xarxa més. Aquest Vilafranca Manlleu que ha de decidir quin equip puja o què lliga masculina.
5: Sí, el Tribunal Administratiu de l'Esport va resoldre ahir al migdia que s'havia d'acabar disputant aquest play-off. S'havia quedat aturat, l'anada s'havia jugat el 30 de maig i ara ha resolt, doncs, que s'ha de continuar jugant i, per tant, demà serà la tornada. A l'anada havia guanyat el Vilafranca 2-3, demà a 1:15 del migdia jugarà, doncs, aquesta tornada a la poliesportiva de Vilafranca de la Penedès. Amb aquest 2-3, com dèiem, del Vilafranca d'avantatge, sabrem qui acaba pujant. Recordem que l'altre equip que ha pujat és el Lloret i queda pendent saber què farà l'Igualada B amb la seva plaça.
0: Doncs n'estarem ben pendents. I un altre nom propi avui, de dissabte, el nadador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Cadavall, que va tot el rècord dels 50 metres braça, deixant-lo en 27 segons i 30 centèsimes. A més, aconsegueix la seva tercera marca mínima per als europeus de París. Dos minuts per acabar el programa i us direm també que els flamants campions de Lliga de Futbol Sala, el Barça, tres anys després, el dijous, van aconseguir guanyar a Múrcia novament el títol de Lliga, la vuitena de la història. Ho van celebrar ahir, un sopar de celebració, un restaurant de Castelldefels, i doncs, en aquest sopar vam escoltar veus d'alguns dels jugadors o del mateix president de la Barça. Jean-Pierre Gisel Costa Pito deia això.
6: Estábamos ahí en una final de Copa de España, perdimos, y luego intentamos ahí la Copa del Rey, no puede ser, pero yo creo que el objetivo principal era volver a la Champions y ganar la Liga, y también ganar algún título, y conseguimos lograr ahí con la Liga, y temporada que viene Champions también.
0: I de la seva banda, el president del Barça encara, Rafael Juste, també doncs, destacava el valor que té aquest títol de Lliga després de dos anys en blanc.
7: Hem guanyat, i és la vuitena Lliga. Només hem perdut tres partits aquesta temporada, fent un futbol que ha enamorat, i ara m'ho deia en Javi, l'entrenador, que la gent es torna a engrescar amb el futbol sala, i això és una gran notícia, no?, per la família blaugrana i per tots els socis i sòcies que els hi han donat una altra alegria en forma de títol de Lliga.
0: Doncs felicitats al Barça i felicitats també a la Mireia Benito. Us ho dèiem, que ha estat campiona d'Espanya en ruta. S'ha imposat a la prova en ruta avui a Sabiñánigo. Dijous ja ho havia fet a la contrarrellotge i així ho celebrava en arribar.
8: Llegando aquí al sprint, ya cuando lo reconocí pensé, bueno, yo tengo una bala, voy a arrancar ahí justo después de la curva y voy a darlo todo. Y si me pillan, pues me pillan, pero sí que quería terminar estos campeonatos con la sensación de haberme exprimido al máximo y de haber dado absolutamente todo, y así ha sido.
0: Doncs felicitats a la Mireia Benito i felicitats a l'Anna Freixa. Gràcies, Anna, bona nit.
5: Gràcies, Ignasi, bona nit.
0: Ens retrobem demà. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Jordi Cocarana a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
9: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
8: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
9: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
8: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Música a Ràdio Sant Cugat. Que jo no

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del vicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villa del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau, en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren. Però vaja, tenim aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi. La primera, de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies
2: per
6: convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val, aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bé, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, discúlpa'm, digue'm, pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt. Quan cantes, clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalles, veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era a 8:15, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui hi ha aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany... A 30 metres d'alçada, no ho sé, 30 metres, no ho sé, potser estic exagerant, no ho sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé.
3: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Però és que supervigilats... Una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. Hi va haver gent d'altres corals, que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa. Estava bastant ben col·locada. I vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar amb corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de l'estelada.
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades.
3: Vale. Perquè és que... Justos per pecadors.
4: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven sí. Tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant la virula i tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podien baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espelmeta tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espelmeta a cantar, i què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: 600, era el 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys. Estava a l'emissora de Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals... em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas, vull dir, o sigui, el papa vull dir, no en té cap culpa, va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no tocava.
2: Bé, Maria,
4: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans...
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que... Si haguéssim... A veure, vull dir, jo he estat mestre molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit... Escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions...
3: Donar explicacions, sí.
4: Escolteu... No malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que era una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que hem quedat
3: els catalans. És una pena que s'hagi tacat una mica per això a l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós.
3: Tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge. Sí, tot fantàstic. No. O sigui que... Quina pena
2: ara
4: que estiguem així.
2: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla que són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no...
6: Molt bé. Doncs tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns.
3: O més, eh?
6: Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: com de 5 però, pisos,
6: bé. És a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent. No? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires doncs penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment el darrere, eh? I al davant pot haver-hi doncs l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
6: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
6: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, sí. Algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols a la gent que era present doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar en marxa una gravació...
4: Sí, però això estava previst,
6: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst que a l'acte de fora ja està... Ja, nosaltres es cantàvem sobre playback, això ja estava previst.
3: Ah, sí?
4: Perquè era impossible.
6: Clar. Sí, és veieu, que era... hi ha unes imatges sí. de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, eh? És que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit, no sé, clar, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
6: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això, és que realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
6: armes jo... o banderes, tot,
2: armes
6: i drons.
4: Que tampoc podien portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
6: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Jo crec que una cosa...
2: Sí. Vicenç, endavant.
5: Jo crec que
2: endavant.
5: Si si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer durant aquell quilòmetre escàs.
6: Això, perfecte.
5: Doncs, el papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però en aquest cas jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment, però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
6: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és molt naïf.
6: És molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan, com tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... Jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar i pujar i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
6: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està fent, s'està movent.
6: I donar-li les gràcies.
4: S'està movent amb dos...
6: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això.
2: Molt bé. Sí, sí. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
5: El papa probablement ho va saber, perquè bé, la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles, o sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada, fins i tot amb una torre amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat. Per tant, esperem que segueixi així. Perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
6: Molt bé, molt, sí. molt emocionant.
2: Imatges i guapo.
6: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació. Després va haver-hi l'endemà Això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió. Sí.
6: Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
6: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menys preu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió, és superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, que tingueu bona sort.
6: Sí, és a dir, perquè realment són 15.000 visitants al dia,
2: sí, al dia.
6: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una
6: família.
4: Cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, hi estàs d'acord, perquè estaves dient sí? Vicenç?
5: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional, com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etc etc, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, sí. Que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït, no, que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén, aquest sentiment... que és nostre,
3: és nostre.
4: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial, que et demostrava això.
3: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa, jo he vist bastant a prop perquè he vist el Guinardó i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat, i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït, o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme massiu que hi ha, saps? I tot això.
5: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment, és una incomoditat cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat, però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
3: Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
3: Així és com ho passaven en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
7: La Generalitat de Catalunya celebrano al Quartel l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
3: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
8: Un gran home, un gran català, un grande arquitecte, che ha posato le sperre per cosa? A che Alghe Nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. L'Alghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
9: Beh, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algueresa.
10: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sobre la Sagrada Família?
11: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa. Diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va doncs, beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé,
3: veritat,
2: moltes
3: que,
2: gràcies.
3: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Pot ser,
6: sí,
3: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
6: Del món catòlic.
3: Del món catòlic.
6: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
4: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, mm-hmm. és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta. No? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar doncs, el missatge, no? els pans i els peixos, o els sarments, etc.
6: L'infern i el dimoni.

0: Blanca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular, el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava, amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això, sabràs... No? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
1: La Catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, eh? Que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: La capella d'en Miquel Barceló.
0: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
1: Moltes.
0: El rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
1: I... Hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família doncs, té la façana del Naixement, sí, la façana de la Passió, i ara s'ha de construir la façana de la Glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per... fer aixecar la façana de la Glòria, que com en el seu moment doncs, se li va encarregar a Subirachs.
2: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
1: No, un dels tres és Miquel Barceló.
0: Miquel Barceló, sí,
1: per
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: Això
0: sí,
1: és públic,
0: sí.
1: I per tant no ens estranyem que algun dia doncs, Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
2: I una cosa, ara també hi ha hagut aquesta polèmica, perquè, clar, volen tombar uns ahir.
1: Ara no, fa 100 anys.
2: Però va reverberant.
3: Això ho diuen els joves.
2: Però vull dir que va reverberant de tant en tant, perquè
1: sí.
2: No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
1: El que hi ha pendent, el que és l'edifici Núñez y Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident, el que hem vist ara, amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del
3: president
1: papa.
3: Sánchez.
1: El president Sánchez ha estat l'ombra.
2: És que jo crec...
1: Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
2: és que això
1: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
0: Vols dir que no s'hauria donat... aprofitat,
2: que jo...
0: no ho sé.
2: Jo crec que això...
3: És un altre tema, és un altre tema.
1: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
2: És que això realment transcendeix si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
3: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
4: Sí.
3: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
4: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és
3: molt
4: el quart
3: bé.
4: Llibre més venut de Catalunya.
3: Sobre el papa.
4: De llibres de no ficció i no sobre el papa, sobre tots els llibres.

0: tinc aquest privilegi, realment, per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. I realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis, de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més, més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del papa Francesc, que és inèdit, inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono, i la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser, és a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
1: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, tot, ens tornes a recordar el títol i anem...
0: I el 14, Ombres sota la cúpula.
1: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
2: Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
1: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
2: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
1: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
3: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019, i ara ha tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
2: És el del museu, o no?
3: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família, i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte.
1: Però volíeu mostrar els llums, els llums que se'n deriven...
3: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc, allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família, doncs, tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc., o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
2: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
3: A tots aquells que no, que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
2: La part antiga,
3: diguéssim. La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els reis mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per gaudir la referència a la natura és molt important. Sí. És molt maco també els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
1: 5 minuts.
3: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una...
2: Sí.
3: I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
1: Perquè era especial.
3: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... El
2: Està
3: judici, Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
2: Però les altres parts, o sigui, perquè la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast.
3: A veure,
2: és bastant evident. No sé què en penses, tu.
3: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
1: Ara ja en queden 4 de minuts només.
3: Endavant, tu manes.
1: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
3: A Roma, sí.
1: Ell et va dir unes coses interessants.
3: Ell va ser un acte molt maco, i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt, molt propi de, dels artistes. Podem dir els mateixos de, dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura. La,
2: quan et toca l'ànima, sí, no?
3: El cinema, no?
4: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
3: Sí, sí. I això, doncs, ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
1: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
5: sí, sí, sí, sí.
1: Molt breu, molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
0: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema de govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert, doncs, pel papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té, doncs, el papa Prevost en aquest moment, i que el va tirant endavant. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
1: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar.
0: Víctimes.
1: Gràcies, etcètera. Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
2: Que passeu un bon estiu.
1: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
3: Moltes gràcies, Teresa.
0: Moltes gràcies.
3: Un plaer.
2: Adéu, adéu.
1: Que vagi bé.
6: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Un any més, les entitats de cultura popular han estat les encarregades de donar el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional Seguici d'Inici, que ha omplert els carrers del Centre de Música, Color i Tradició. Coordinades i al ritme dels instruments de l'Escola de Música Tradicional, les colles han desfilat davant de centenars de santcugatencs i santcugatenques que no s'han volgut perdre un dels actes més emblemàtics de la celebració. Després del Seguici, Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i veïna de Sant Cugat, ha estat l'encarregada de fer el pregó. La Festa Major entra de ple aquest divendres 26 de juny amb una de les jornades més intenses de la programació. La cultura popular prendrà els carrers amb el correfoc infantil i jove i la tradicional baixada d'andròmines, mentre que detallets encapçalaran la nit musical al Parc Jove. També hi haurà activitats esportives, propostes infantils, concerts, dansa, gastronomia i activitats vinculades al Dia de l'Orgull i LGTBI+. Podeu veure el programa sencer a la web de cugat.cat. I fora de Festa Major, l'ascensor de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per accedir a l'andana de la Via 2 ja funciona després de més d'un any aturat per avaria. Les obres que van començar el passat març inclouen l'arranjament estructural de l'ascensor i de les filtracions del dicle, així com de la millora de la ventilació. El cost de les actuacions ha estat de 154.796 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit una tercera part. La resta ha anat a càrrec de Ferrocarrils. I l'accés a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix pel carrer Villa del Prat serà més segur i accessible amb les obres que començaran dilluns 29 de juny. L'actuació inclourà l'estabilització del talús adjacent a la infraestructura ferroviària i l'eixamplament de la vorera per facilitar el pas dels vianants, especialment en un entorn molt transitat per l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Els treballs tindran una durada prevista de 6 setmanes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí a una hora. Recordin, per això, que durant tots aquests dies, des d'aquest dijous fins dilluns, Sant Cugat viu amb intensitat la Festa Major, una Festa Major que omple carrers i places de la ciutat amb tot tipus d'activitats per a tots els públics, en concret més de 200 activitats. I a Cugat Mèdia podeu seguir a través de les xarxes i del web www.cugat.cat tot el que passa a la ciutat. Bona Festa Major.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la quinzena trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetus a la plaça Duc. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les Bande Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Per començar aquesta història, ens n'hem d'anar a una galàxia molt llunyana fa molt i molt de temps.
3: Però una cosa. El de Star Wars no el vam fer ja, el podcast?
4: Però escolta, avui havíem de parlar de Pixar, eh? Em sembla que t'has equivocat.
2: Sí, però és que alguna cosa hi té a veure.
4: A veure, il·lustra'ns.
2: Any 1979. George Lucas és l'home del moment. Tot just han passat 2 anys d'ençà que trenqués tots els rècords històrics de taquilla i la seva fam per crear mons fantàstics el porta a voler innovar amb la imatge generada per ordinador. Contracta a Ed Catmull, qui treballava a l'Institut Tecnològic de Nova York per encapçalar un departament informàtic a la seva companyia, Lucasfilms. Les tasques d'aquest departament seran crear un sistema d'edició digital de vídeo, un sistema d'edició digital de so i un impressor làser per cel·luloide. A més, el departament serà encarregat de fer recerca i experimentació en imatge generada per ordenador. Per aquesta funció, l'any següent es contractaria a Alvy Ray Smith. Després d'anys de feina dura, el 1982 es veurien els primers fruits amb una seqüència a la seqüela de Star Trek, l'Ira de Khan, en què un paisatge desèrtic s'omple sobtadament de vegetació. Aquesta és la primera seqüència de la història del cinema que inclou imatges generades digitalment. A partir d'aquí tot comença a rodar. Es contracta a John Lasseter, primer de freelance i després a temps complet per treballar d'animador en futurs projectes. Tot just un any després, el 1984, s'estrena Les aventures d'André i Wally B, el primer curtmetratge del departament que barrejava imatges generades per ordinador amb altres animacions fetes a mà. I el que és més important, el departament crea un nou prototip d'ordinador pensat específicament per renderitzar imatges digitals, que anomenen Pixar Image Computer. Aquesta nova tecnologia cridarà l'atenció de Steve Jobs, que el 1986 comprarà el departament a Lucasfilms i el constituirà en una nova empresa independent, anomenada Pixar. És aleshores quan Pixar, que tot just comença a caminar per si sola, es trobarà amb Disney, que contacta amb ells per treballar conjuntament en fabricar tecnologia capaç de generar imatges digitals. John Lasseter, aquest any, dirigirà el seu primer curtmetratge, Luxo Junior. Aquesta petita història de dues lamparetes amb vida pròpia jugant amb una pilota acabaria esdevenint la imatge icònica de la companyia.

0: Amb totes les peces sobre el taulell, Pixar comença a rebre encàrrecs de clients diversos, sobretot dirigits a publicitat, tot i que també genera alguns curtmetratges propis, com Red's Dream, Tintoy o Nick-Nack, que van situant la companyia com un referent punter de la imatge digital. El 1990 s'anuncia que Disney i Pixar treballaran junts en un llargmetratge, el primer llargmetratge d'imatge generada per ordinador de la història. 5 anys més tard, s'estrenaria Toy Story i el cinema d'animació mai més tornaria a ser el mateix. Més de 30 anys després, 31 llargmetratges estrenats, gairebé un per any, i 43 curtmetratges, Pixar Studios és un referent absolut del cinema d'animació. De fet, es podria dir que és el referent, amb disculpes a Miyazaki i Ghibli, que amb una imatge reconeguda i un talent immens han acompanyat diverses generacions dotant de vida i emocions objectes i personatges d'allò més diversos. Parlem de Pixar Studios, després d'una llarga pausa, a les zones de Cugat Media. Repassem els seus títols, encerts i errors, al llarg de 3 dècades de trajectòria. I ho fem, un altre cop, acompanyats de J.R. Armadàs i Jan Romaní. Jo sóc en Joan Miquel Mas, i ara comença el Cinèfil Podcast. Bona tarda, com estàu?
1: Què tal? Molt bé. Jo m'imagino una lampareta aquí saltant per sobre la taula i donant-nos la benvinguda amb aquest podcast que finalment no és de Star Wars.
0: Exacte. No, avui toca parlar de La Gran Companyia, que a més és un podcast que duíem anunciant i parlant-ne d'ell molt de temps i a la fi és una realitat, no?
2: Sí, necessitàvem l'excusa, que és l'estrena de Toy Story 5, però en veritat nosaltres l'hauríem fet fa temps, perquè ens encanta parlar de Pixar.
0: Exacte. Jo voldria començar, així com trencar una mica el gel, perquè si una cosa té Disney i Pixar, especialment, és que poden emocionar de moltes maneres, amb personatges icònics, amb trames molt ben construïdes, però sobretot construeixen imatges que se't queden gravades una mica a la retina. Aleshores, jo, així fent una mica de pluja d'idees, he seleccionat unes quantes i voldria demanar-vos a vosaltres si d'aquestes que us diré, quina és la que per vosaltres és més important i, com que me n'he deixat moltíssimes sense apuntar, quina afegiríeu en aquesta llista.
1: Vinga, som-hi.
0: Vaig dient d'aquests 5 moments, no? El primer, per mi, seria el Buzz Lightyear a sobre del llit de l'Andy i la primera vegada que el Woody el veu. Seria un moment icònic, més històric, dintre de Pixar. Mm-hmm. Després posaria les formigues construint un ocell, que és una... Més que aquella imatge de seqüència, però que a mi em toca molt. Després he posat el Ratatouille de Proust, que és el moment en el que el crític gastronòmic fa una mossegada i de sobte es recorda a si mateix quan és nen. Mm-hmm. No? Un altre que per mi és molt divertit és el Baby Jack, el fill dels Increïbles, quan descobreix els seus poders i de sobte comença a liar-la perdíssima. Després, aquest molt emotiu, el Sully posant la darrera peça a la porta per poder retrobar-se amb la Boo, mm-hmm, just al final de Monstres S.A., la humanitat tornant a la Terra després de viatge interestel·lar al final de Wall-E, no? Mm-hmm. Aquell caminant per sobre de les runes. I la darrera que m'ha vingut al cap és la restauració de Woody, Toy Story 2, i el moment que pinten la bota i esborren la firma de l'Andy.
2: Molt d'acord. Sempre que penso en Toy Story 2 penso exactament en aquesta imatge. Sí, sí.
0: En té molts, de moments, Toy Story 2. Sí. A mi me diria, ja avançant una mica, que m'agrada gairebé més que la primera. Però de moments icònics jo em quedaria amb aquest. Què hi dieu? D'aquests en quin us quedeu i si en teniu algun altre?
2: A veure, és difícil... És que, clar, ja només penso en Toy Story. És difícil no quedar-se amb el Buzz Lightyear apareixent per primer cop i quan el veu l'Andy. Amb Toy Story també ve molt al cap el moment en què es pugen a darrere del cotxe els dos per anar per la carretera. Em faltaria aquí Toy Story 3. Per mi, totes les joguines agafades anant-se'n cap al matadero a punt de morir allà cremades i apareixen amb el ganxo.
0: Exacte.
2: Per mi aquesta imatge també és molt, molt icònica de Pixar. I de les que has dit, també em quedaria amb el Sully ficant l'última peça de la porta de la Boo per poder tornar-la a veure després de molt temps. Per mi aquest també és un dels moments més emotius.
0: Mm. Tu, JR, què diries?
1: Jo, per canviar una mica el tema, n'afegiria alguns, va. Tot i que coincideixo amb el de la porta de Monsters, Inc., que aquest és dels més mítics, Però jo també em quedaria amb els records que veiem d'Inside Out a les bombolles, la primera vegada que descobrim doncs, com es fabrica un record i com queda arxivat a la memòria, no? I com al principi tots són bons records i de cop i volta comencen a aparèixer emocions. Jo crec que això, des del punt de vista creatiu, va ser una genialitat. Després, en aquest cas, coincideixo amb Toy Story 3, jo crec que el moment de les joguines a punt de ser desquartitzades i amb aquell osset de peluix entranyable, el Lotso fent de dolent, jo crec que per mi aquell és el moment més àlgid de tota la saga Toy Story. I jo et canviaré el de Wall-E, perquè a mi m'agrada molt més tot el moment del principi quan ell està intentant, diguem, interactuar amb la Eva i sobretot quan s'intenten donar la mà d'aquella manera incompatible.
2: Jo pensava el mateix.
1: Entre la tecnologia, que segurament és Apple tenint en compte Steve Jobs i el look que té la Eva, i la tecnologia analògica que significa el Wall-E. Per mi aquest és no només el millor moment de Wall-E, sinó possiblement De tot Pixar. Ja veureu que jo sóc un defensor ultrança de Wall-E.
0: Saps com passava amb Wall-E? Que quan havia de triar un moment, he triat aquest per la imatge de les persones arribant, perquè si hagués hagut de decidir, s'hauria dit tota la primera part d'ell recollint les escombraries, sí. Fent caixes i construint edificis, però això ja et seqüència.
1: Sí. No, com a imatge, per mi, el moment aquest on s'intenten donar la mà d'aquesta manera incompatible entre les dues tecnologies. Sí. Per mi aquest és el moment.
2: Sí, i ens n'oblidem de molts. Home, perquè sí. em venen al cap, vull dir, per exemple, la Dori parlant amb la balena, per exemple, sí. Buscant a Nemo.
1: I tant.
2: O el Miguel cantant-li Recuérdame a l'àvia Coco a Coco, per exemple, són alguns dels moments que em venen mitiguíssims.
1: Per no parlar de la destrucció d'infàncies i adults amb els primers 3 minuts d'app.
2: Sí,
0: sí.
1: Que és una seqüència i no una imatge.
0: Aquí ho he pensat, perquè el moment de les corbates podria haver posat.
1: Sí, sí, sí.
0: Això del pas del temps a través de les corbates també em sembla...
2: O quan pugen al turó allà i...
0: Que es queda a la casa amb la mateixa imatge. És molt bonic.
1: Però jo crec que els 3 minuts més destructius de tot Pixar són aquell inici d'app que amb res vaja, passes per tot un arc emocional que és tota una vida amb un pim-pam i sense diàlegs.
0: Com a dada curiosa, ara que l'has treta, perquè, clar, fent aquí la biografia, diguem-ne, de Pixar, això tot ho he tret de la pàgina web oficial de Pixar, que hi ha la història, per si algú vol aprofundir amb més detalls, que jo, evidentment, ara no he dit. Però Up és curiosa perquè és la primera pel·lícula de Pixar, i no estic segur de si animació, però podria ser que ha inaugurat el Festival de Cannes. És a dir, diria que és...
1: Diria que d'animació em sembla que ha estat l'única. Ara ho
0: hauríem
1: de mirar,
0: és obertura de festival, vull dir que està manant a un nivell de companyia, diguem-ne que són potser 15 anys des de la primera pel·lícula, a obrir un festival de referència, no d'animació, sinó de creativitat artística i cinèfila, molt important, no? Com a dada curiosa, posaria aquí. Però si ens reunim avui, a part de perquè ens feia moltes ganes parlar de Pixar i després ja podrem estendre una mica parlant dels distints títols, és perquè s'ha estrenat Toy Story 5, no? Una saga que es va...
1: L'actualitat ens porta a l'estiu Toy Story 5, estrenada ara al mitjan de juny, però si esteu escoltant el podcast en algun altre moment, i que efectivament és la saga més longeva dins de Pixar, amb 5 pel·lícules, si no comptem l'spin-off de Lightyear, o sigui que en el fons seria gairebé com la sisena dins de l'univers de Toy Story. Efectivament està d'actualitat, l'última que vam veure va ser Hoppers poc abans de Setmana Santa, i tot i que ja s'han anunciat les properes, que just aquesta setmana han tret el primer teaser, que és una que es diu Gato, que ens portarà al món dels gats i la màfia, i després també està anunciada ja Increïbles 3, que ho sapigueu. I encara no confirmadíssima, però sí a punt ja de veure la llum, Coco 2.
0: Ah, perfecte.
1: Ho sapigueu.
0: Doncs, com que l'actualitat mana... Jo no he pogut veure encara, sé que vosaltres dos sí, i clar, quan s'arriba a la cinquena entrega d'una saga, sempre hi ha la tendència a pensar que tot va cap avall, a pesar de que Pixar sol tenir uns estàndards de qualitat alts, no? És a dir, la meva perspectiva quan dic Toy Story 5, per mi és, uf, quina mandra, però pots estar equivocat. Vosaltres que n'heu pensat mirant-la?
2: Has definit bastant bé la sensació de, des de la tercera... la quarta i la cinquena ja no són el mateix que les tres primeres, perquè allò era una trilogia perfecta d'animació, i ho havia tancat tot molt bé, i la quarta va voler seguir, perquè al final Toy Story fa diners, i van voler seguir, i la cinquena és una mica la mateixa sensació de calia, era necessària? No, no era necessària. Té els nivells alts que té sempre Pixar o que t'ofereix? Doncs la veritat és que sí, o sigui, és una bona pel·lícula. Clar, acostumats al que havia arribat a ser Toy Story, doncs és pitjor. Però venint de la 4, a mi no m'ha decepcionat. Em sembla nivell similar, també cadascú té la seva opinió sobre la 4, hi ha gent que no li agrada gens, hi ha gent que sí, em sembla una bona pel·lícula també. La cinquena està bé, troba un bon conflicte principal, que és la lluita entre les joguines antigues i la tecnologia, no? En aquest cas l'enemiga és la Lilipad, que és un iPad, i està ben trobat, no és excessiva, el missatge no és excessivament de la tecnologia és el pitjor que ha passat a la humanitat, sinó que troba un bon equilibri en dir, d'acord, la tecnologia és útil, però a la vegada ens està traient molt la imaginació que tenien els nens i que teníem nosaltres gràcies a pel·lícules com Toy Story, precisament, i trobo que la idea està bé, la trama no és super original, però té coses que estan bé, és divertida, els personatges estan bé, està bé que la protagonista passi a ser més la Jessie i no tant el Woody i el Buzz Lightyear, no? Canviar una mica l'enfoc per una mica de frescor, i per tant a mi és una pel·lícula doncs, que m'ha entretingut, m'ha emocionat una mica també, perquè Pixar sempre ho acaba aconseguint, però no em sembla doncs, una gran obra mestra com les altres pel·lícules de Pixar, de les quals parlarem després, també.
1: Sí. És que el gran problema de Pixar és que té l'enemic a casa seva, que ha deixat en moltes pel·lícules el llistó tan alt que, quan veus una pel·lícula Pixar, gairebé que esperes una obra mestra. I clar, si parlem que des de l'any 95 s'han fet 31 pel·lícules, el que és normal és que n'hi hagi de mediocres, fins i tot algunes de tirant a dolentes, però sí que és veritat que la gran majoria aconsegueixen complir amb uns estàndards de creativitat i emoció de l'espectador molt alts. I en el cas de la saga Toy Story ho han mantingut molt bé. O sigui, jo no m'atreveixo a dir que cap de les pel·lícules sigui dolenta, n'hi ha d'obres mestres directament, i després altres que estan molt bé, i ja està. Jo crec que aquesta coincideixo bastant amb ell. Per mi, la cúspide és Toy Story 3, després d'això no calia que féssim res més, però el capitalisme mana, i si donen diners, doncs es fa la 4 a la 5 i vés a saber si se'n faran més. Per mi aquesta, si hem de fer el rànquing particular de Toy Story, jo posaria primer la 3, després la 1, i la tercera a la 5, que no està mal per fer 5 pel·lis que la... No conto Lightyear, eh?
2: Tercera a la 5 per davant de la 2.
1: Sí.
2: Aquí ja no estaria d'acord.
0: Aquí, discussió, eh? Sí. Discussió.
1: Sí, jo crec que sí. A mi m'ha agradat molt la manera com han, diguem, actualitzat, han sigut capaços, després de 5 pel·lícules, de tornar a posar un conflicte que, a més, és molt, molt vigent en el món actual, com és el de la tecnologia, les pantalles contra les joguines, no? I la creativitat, i, a més, també el punt d'arriscar i posar un personatge secundari fins ara, com era la Jessie, a davant de tot i portant el pes de la pel·lícula, no? I segurament això ho pots fer perquè tothom anirà a veure la pel·lícula igualment perquè sap que és Toy Story i es trobarà una sorpresa, no? Doncs que, efectivament, en Woody i el Buzz Lightyear doncs, passen, en aquest cas, en un terreny secundari, fins i tot el Woody encara més secundari, que se suposa que és la gran... el protagonista principal. I tot el conflicte que hi ha amb les pantalles a mi m'ha semblat molt interessant, molt ben resolt, i com deia el Jan, no des del punt de vista catastrofista, no? És que les pantalles són dolentes, venint d'una empresa que on estava vinculada Steve Jobs, que l'iPad sigui el dolent, tindria delicte. I d'alguna manera, no només hi ha el personatge de Lilipad, sinó també altres, diguem, joguines electròniques que queden en un limbo entre l'època analògica de les joguines i ara els iPads, no? Per exemple, una càmera de fotos, no? Que es diu Smartypants és l'altra, Snapshot o Snappy. Bé, uns personatges secundaris també electrònics que jo crec que donen molt de joc i es complementen molt bé amb la història de la Jessie i amb el conflicte principal, que no deixa de ser el de tota la saga, no? Ja és que les joguines, i en aquest cas també els aparells electrònics, el seu objectiu és que els nens s'ho passin bé, juguin i connectin i tinguin amics, no? I llavors... doncs segurament per això l'elevo una miqueta per sobre de la 2, tot i que gairebé el nivell, però bé, m'ha agradat, sobretot, que el 2026, que hagin passat tants anys, i encara tinguin aquest, diguem, plus de creativitat que no crec que tinguessin amb la 4, que també està molt bé, era molt distreta, però em va semblar més una aventureta que no pas aquesta, que jo crec que té un punt de reflexió i de transcendentalitat més gran que la 4.
0: Suposo també que, com que és un títol molt esperat precisament per ser una franquícia d'aquest estil, s'hi han mirat bé de que potser hi ha altres pel·lícules de, després en parlaran, de les que han estrenat els darrers anys, potser eren més fluixetes perquè ho feien més aviat, no? No tenia en compte que des de l'any 2006 Pixar ha estrenat una o fins i tot dues pel·lícules cada any. Aleshores, quan parlem de mantenir estàndards, ojo amb això, perquè lo d'estrenar una pel·lícula cada any ho fa el Woody Allen i poca gent més. Per tant, és molt de mèrit.
1: No, i més, si tenim en compte que des de l'any justament 2006, si no vaig equivocat, efectivament, és quan Disney va comprar Pixar, perquè no oblidem que ara ho tenim tot molt integrat, però fins al 2006 Pixar només tenia un contracte amb Disney pel qual havien de fer unes pel·lícules X contractades, no sé, és com si ara ve el Rashford al Barça durant 3 temporades i després se'n pot anar amb un altre equip. Doncs Pixar era això, era un jugador que jugava a Disney i en qualsevol moment podia marxar amb un altre equip. I el problema és que...
0: L'he cercat, eren 5 pel·lícules en 10 anys.
1: Exacte.
0: I aleshores el 2005 ja... va comprar...
1: Però és que el problema és que les pel·lis Pixar tenien molt més èxit que les pel·lis Disney.
0: Clar.
1: I llavors què va fer? Doncs que el peix gran es va menjar el petit i va comprar el 2006 Disney Pixar per la fantàstica xifra de 7.400 milions de dòlars. Lo típic que tens per anar a fer un cafè, doncs ho van treure a Disney. I no només això, sinó que van posar en aquest cas en John Lasseter i altres directius de Pixar, d'alguna manera... aportar el pes dins el que era les decisions de què fem a Disney a nivell de pel·lícules d'animació, no només les de Pixar, sinó també les altres, no? O sigui que el peix gran es va menjar el petit, però d'alguna manera el peix petit va passar a ser el cervell del gran. Clar. I a partir d'aquí, doncs ara ja estan integrades, i tot i que tenim pel·lis Pixar i pel·lis Disney convivint cada any, sempre el segell Pixar com que la fas més especial que no la que és Disney normal, diguem.
0: Sí, no, i les pel·lícules Disney, diguem-ne, que sí que durant els anys 90 hi va haver... Això quan van fer el programa Disney, hi van parlar, hi va haver com una presa de decisions empresarials importants, i van fer grans títols en 2D, diguem-ne, a partir dels anys 2000 comença a decaure, i ara jo no sé quina és la darrera pel·lícula que han fet en dues dimensions a Disney, perquè ja... l'estètica i el tipus d'animació és gairebé inconfundible. Jo avui no sabia Brave que la col·loco a Disney o no, perquè després ballant no ho és. No? Aleshores, estic aquí a Romper Ralph, es Pixar o no ho és? Arriba un punt que ja no ho saps.
1: Sí, les confon justament per això, perquè ara mateix ja és tot una mateixa casa, tot i que sí que al principi quan veus el logo doncs t'apareix la lampareta saltant per allà i saps que és Pixar, però efectivament ara tot forma part del mateix conglomerat, no? I és una mica també, bueno, amb tot l'imperi que ha creat Disney, doncs una de les parts importants va ser, i segurament va ser la primera gran operació que va fer després va venir Marvel, va venir Star Wars, va venir 20th Century Fox, però la primera gran operació que crea el monstre que és ara va ser la compra de Pixar.
0: Recupero ara un moment de la... perquè va molt bé per enllaçar de la crítica que heu fet de Toy Story 5, això de que ara hagin volgut cedir el protagonisme a la Jessie i deixar una mica davant del Woody, perquè precisament t'he encantat, ara ho pots explicar, que has fet una entrevista a l'Esther Noviola, que és actriu, que va venir en aquest podcast, el programa que vàrem fer sobre Disney, precisament per tractar la qüestió de gènere a l'evolució de les pel·lícules Disney, no?
1: Sí, com que som aquí tres nois amb barba parlant d'aquestes coses, hem vist i hem decidit que seria molt bo tenir una perspectiva femenina d'una actriu productora com l'Esther Noviola, que a més és mare de dues nenes, i per tant li passem la paraula amb ella perquè ens parli de Pixar des de la perspectiva femenina.
3: Doncs per parlar de la perspectiva feminista de les pel·lícules de Pixar, estem amb l'Esther Noviola, actriu, productora, a més en un moment de la seva vida també va ser nena, i ara més és mare de dues nenes, i per tant pensem que és una persona més que adequada per parlar d'aquests temes. Esther, Pixar és feminista?
4: Primer, no vull posar-nos filosòfics, però hauríem de definir què és feminisme. Abans d'això, donar-vos les gràcies per convidar-me i dir que segueixo sent nena, i és una cosa que intento no perdre, i recomano que no perdem el nen o la nena que duem a dins. I després, doncs, si em preguntes si Pixar és feminista, podríem fer una petita revisió objectiva de l'evolució de Pixar. Ells, si us hi fixeu, van començar amb personatges molt masculins, o fins i tot que eren com neutres, gairebé podríem dir. Les primeres pel·lis de Pixar serien doncs, amb Toy Story, amb Cars, Monstres S.A., Després van venir Els Increïbles, no? I eren tot molt històries basades sobretot en les aventures i en l'amistat i en el creixement personal, molt en contraposició amb el que Disney portava fent. És a dir, en principi podríem veure-ho més que com una declaració d'intencions, ho podríem entendre com una oportunitat de mercat, al final, no? En aquell moment, el món princeses, fades i fantasia estava ocupat i hi havia lloc per un altre públic que tenia uns altres interessos i Pixar el va saber trobar. I casualment, no? Doncs era un lloc que era una molt bona base de sortida per després fer un camí més progressista o amb valors una mica potser més moderns dels que tenia Disney.
3: I Brave va ser segurament la primera on ja vam poder veure un esperit una mica més diferent, no?, d'aquestes aventures tan masculines, curses de cotxes, joguines d'explosions, monstres masculins. Jo crec que Brave va ser, com a mínim, a nivell d'intencions, el primer canvi de paradigma.
4: Absolutament. És a dir, absolutament sí. Brave va ser un trencament. De fet, hi ha un petit punt d'inflexió en Pixar i a partir d'aquí hi ha aquests personatges que veiem més femenins, centrals, personatges a més femenins complexes, també en contraposició a Disney. Pixar se la va jugar i va tirar aquesta Brave, que ens va encantar a totes i a tots, i també que apuntava un públic una mica més adult, amb un personatge més madur, amb una relació amb la mare, no? Entrava també aquest personatge de la mare, que té una complexitat pròpia i unes emocions, no? I que també ens permet identificar-nos. Jo ara també com a mare, quan veig la pel·lícula la veig diferent. I, efectivament, això marcava l'inici de, com et deia, d'un Pixar, on trobem un Inside Out, després, més endavant acabem amb un Red, que són pel·lícules on les dones sí que són l'eix central, protagonista, i es parla doncs, de temes com la pubertat, les incerteses o les emocions, i també suposo que va ser un moment que Disney va dir, atenció, no? Ep, aquí ens poden robar el lloc de món princeses Disney. El món estava preparat també per aquestes noves princeses diferents. Tot i que a Disney, que això ho vam comentar l'altra vegada...
3: Sí, no, hem conviscut, hem tingut ja Frozen i Bellana pel mig...
4: Bueno, sí, ja venia amb Mulans i amb Pocahontas, sí. No? Però sí, aquí Pixar va fer un canvi.
3: Tu creus que ha estat més el mercat? Ha estat més la societat que ha portat una mica les pel·lícules també a fer aquest canvi de tendència? Com és que Pixar ha fet aquests moviments de passar de fer Toy Story i bitxos a tenir aquest any, per exemple, pel·lícules com Hopper o aquesta que comentaves de Turning Red de fa un parell d'anys?
4: Sí, mira, Hopper, precisament, no és una pel·li que és molt Pixar en el sentit que és una pel·li molt coral, d'aventures, de creixement personal, això que anàvem dient, no?, que també ho podem veure en moltes altres pel·lis. I és una superbona pregunta, perquè, de fet, a l'hora de poder parlar de feminisme, hi ha una cosa que no podem perdre de vista, i és que Pixar no deixa de ser una gran corporació.
3: I estem aquí per fer diners.
4: Estem aquí per fer diners, efectivament. Llavors, des del feminisme, hi ha una valoració molt positiva del fet de que el que seria la visualització, estic buscant la paraula, de fet, la idea una mica de que des del feminisme valorem molt positivament que hi hagi una representació diferent de la dona, és a dir, tots aquests personatges ja valents, ferms, amb una història pròpia, amb uns objectius propis, que ja no és tant com les princeses Disney de l'origen, en què totes s'entraven al matrimoni i eren personatges passius, sinó que ara tenen la seva pròpia vida, els seus objectius, que no sempre tenen a veure amb casar-se o amb la seva vida emocional. Però alhora no podem perdre de vista de que estan aquí per fer diners, no? I de vegades... sincerament, es veu una mica que és empaquetar el feminisme perquè ara ven, o la imatge de la dona independent i capaç, és un producte que funciona i es ven, no? No tant un discurs feminista, perquè si ens fixem, el discurs no és ni feminista ni radical, per enlloc. Jo el que proposo moltes vegades quan pensem en si hi ha un prisma més o menys feminista és fixar-nos no tant en el que veiem i ens expliquen, sinó en el que no veiem. És a dir, quins comportaments ja estan validats o quin tipus d'actitud tenen aquestes noves protagonistes i de què no es parla, quins personatges més marginals o amb situacions menys socialment acceptades no s'estan tractant a l'univers Pixar i extensible a Disney i companyia.
3: Vols dir, en aquest sentit, que potser o t'agradaria que alguna pel·lícula hagués anat una miqueta més enllà en aquests missatges? Una miqueta més atrevida a nivell d'això, de feminisme, o posar una miqueta més el dit en alguna nafra? O potser Disney no és el lloc per fer-ho? O potser després, quan creixin els nens i les nenes, ja tindran altres productes per descobrir-ho? O no? O Disney o Pixar, en aquest cas, és un bon vehicle per començar a introduir-los?
4: Jo soc del sí a tot. És a dir, sí, em sembla meravellós que segueixi havent-hi l'oportunitat de fer pel·lícules no tan, amb un missatge no tan radical i un missatge no tan directe, i que permeti, doncs, una lectura més fàcil, i que permeti que persones que potser no volien un Persepolis, per dir-ho, no?, una gran pel·lícula feminista on hi hagi, i que a poc a poc ens anem adaptant. Les coses no es fan en dos dies. Uh-huh. I trobo meravellós que el camí sigui lent. També ens permet anar-nos a poc a poc adaptant, preguntant i demanant més. És una manera també d'educar l'audiència. I m'he oblidat del primer que m'havies preguntat, però...
3: No, el que t'havia preguntat és si trobes a faltar, o si haguessis incidit més, o alguna pel·lícula on algun dit amb alguna nafra hagués anat millor.
4: Sempre estaria bé que hi hagués algun discurs no només més feminista, sinó més anticapitalista en general, però és impossible perquè estan dintre del sistema. O sigui, sempre serà un feminisme molt moderat i molt que encaixi amb una gran productora. Tenim altres pel·lícules meravelloses al voltant que ens poden permetre, doncs, cobrir aquests aspectes. I vull pensar que a poc, tant Disney com Pixar avançaran cap a això. Ara ens vam trobar, no? No sé si va ser el 22 o 23, que vam fer Món estrany a Disney, que és aquesta pel·lícula que pretén normalitzar com les famílies amb diversitat, també, no?, es tracta de l'homosexualitat sense donar-hi gaire focus, però alhora a tots ens fa una mica aquella sensació de que s'han rentat la cara, no?
3: Bé, de fet, la pel·lícula econòmicament no va funcionar. També era el moment que era, perquè encara veníem de les restes de la Covid, però no, econòmicament va ser un dels fracassos més grans de Pixar.
4: A veure, tot una mica amb calçador. És a dir, ja arriba un moment en què dius, a veure, la parella és mixta a nivell racial, el nen és homosexual, la mare, no?, és la
3: que... Si el gos era coix, em sembla, sí.
4: Clar, dius, què més pot haver-hi? Pam, apareix el gos, que és coix.
3: Sí, sí.
4: Dius, clar...
3: Estaven tots representats.
4: El camí es fa lentament. Fins que no sigui una cosa que ven, el feminisme no estarà present, el feminisme radical no estarà present a Disney. O sigui, els diners van abans, no ens enganyem. És una màquina de fer diners i així serà.
3: Ja per anar acabant, així com si ara veiem una pel·lícula de les de Disney, de les princeses, a vegades, si les veiem amb els nens o les nenes, els hem d'explicar que això ja no funciona així. Tu creus que al pas del temps podem veure les pel·lícules Pixar i... en el sentit feminista de la paraula, no ens haurem de posar les mans al cap?
4: L'ésser humà, afortunadament, no deixa d'evolucionar i les societats no deixem de madurar, i cada generació anem aprenent i revisant el que s'ha fet abans. A mi m'agrada veure les pel·lis Disney amb les meves nenes. Les veig totes. I obren el diàleg, obren el debat, i s'ha d'aprendre, com et deia abans, a poder gaudir. Jo crec que en el futur podrem seguir gaudint de les pel·lis Pixar quan siguin bones. Si la història és bona, la pel·li segueix sent bona, perquè una bona història se t'endú per davant i ets capaç de passar per sobre de les coses que puguin, doncs, ser una foto d'una època i d'un pensament. I segur que hi haurà coses que no se m'acudeixen ara i ens faran una mica, doncs, posar les mans al cap.
3: I ja per acabar, tres pel·lícules Pixar preferides. Quin és el teu top 3?
4: Pixar, Inside Out, segur. La 1, la 2 no tan feliç. M'encanta Monstres, S.A. i Toy Story, tota la col·lecció. Sí, sense dubte.
3: Molt bé.
4: I Cars, no puc...
3: Cars també. Bueno, va, 4, va, deixem 4, però perquè has acceptat de venir a parlar de feminisme i Pixar. Doncs moltes gràcies a Esther Noviola per aquesta perspectiva diferent, perquè aquí som tres nois amb barba a l'estudi. Sempre ens va bé tenir un punt de vista diferent de quan analitzem el cinema. Jo crec que en Pixar també mereixia una veu femenina i feminista per parlar-ne.
4: Puc fer una última aportació, ja que sou tres
3: vegades? Només faltaria.
4: I us llenço la pregunta a vosaltres tres, perquè en parleu, de quina és la vostra perspectiva de gènere com a homes quan veieu Pixar i també Disney, per què no? I com creieu que s'està tractant la masculinitat, el gènere i les possibles o no noves masculinitats a Pixar?
3: Molt bé, doncs ara en parlarem a l'estudi. Moltes gràcies.
1: Doncs bé, haurem de contestar l'Ester Nubiola.
5: Sí.
1: Perspectiva de gènere i masculinitats a Disney Pixar. Vinga, va, aquí es llença primer la piscina.
2: A Disney Pixar, o sigui, parlem de Pixar.
1: Parlem de Pixar.
2: Una conversa molt diferent.
1: Sí.
5: És molt ampli.
1: Perquè... Sí, comencem a l'any 95, perquè si no ens anirem a la Cenicienta i no pot ser.
2: Clar, és veritat que, o sigui, que és inevitable que els hi posin gènere, doncs, a les joguines, als animals i a tot. I quan t'hi pares a pensar, realment hi ha molt... Vull dir... Totes les joguines o animals, moltes acaben sent homes com a protagonistes. I és veritat que no és que hi hagi més dones protagonistes ara de Pixar, que potser també, sinó el tema aquest que deia les noves masculinitats, em sembla molt interessant, perquè ara estava repassant les últimes que hem vist, i sí que, doncs, Elio, Elemental, Luca, Onward, són pel·lícules amb, no, masculinitats al centre... diferents de... No és el Woody de Toy Story i és veritat que, doncs, que et deconstrueix una mica la masculinitat com l'havíem conegut sempre d'una forma com que no ho posa al centre, o sigui que no ens havíem ni fixat potser que ho estava fent, si no hi ha algú que t'ho assenyali i en canvi, no, te n'adones reflexionant i això trobo que està molt bé perquè una cosa que critica molt els homes aquests incels d'ultradreta a vegades és quan una cosa és woke, que t'ho fiquen allà, no?, a davant, tipus, no, per què la feu la sireneta negra, no? Mm-hmm. Però quan és així com, no?, quan és sense que te n'adonis, és la millor forma d'entrar-li a la ment dels nens i també a la nostra dels adults, no?, doncs que hi ha altres tipus de masculinitat, de com es pot comportar un home, del paper que pot tenir les dones i els homes a la nostra societat, sense que, no, te n'adonis que realment estem canviant la societat sense d'una forma, no, sense ser agressiu, no, en el missatge.
1: Sí. Jo crec que el paradigma d'això va ser la pel·lícula del Món Estrany, on es va veure clarament que hi havia molts elements d'aquests de com pensa el nou món col·locat, per no dir el wokisme, col·locats una mica amb, sí, calçador.
2: Inclusió forçosa, és el que volia dir, que no em sortia el concepte.
1: I en canvi, el que sí que és veritat, que si mirem la primera etapa de Pixar, gairebé tots els protagonistes són masculins, i si mirem l'última etapa de Pixar, no gairebé, però hi ha molta més paritat, no? I tenim pel·lícules com Turning Red, com l'última de Hoppers, com les mateixes d'Inside Out, o la d'Elemental, la protagonista, sí, però, els, una mica tots dos, no?
2: Els Increïbles 2, que també passa a ser més ella protagonista.
1: Exacte,
2: que ell.
1: Llavors sí que hi ha hagut una mica un gir, no?, com a mínim, a posar les dones i les nenes, perquè no deixem de parlar de pel·lícules d'animació, on normalment els protagonistes són, diguem, menors d'edat, al centre. Per mi, la que més es va atrevir a transgredir, segurament, és la de Red,
2: sí,
1: que ja plantejava

0: Com que no està forçat, no passa res. O sigui,
1: Sí.
0: no que la protagonista sigui d'origen asiàtic, sigui d'origen llatí, o sigui d'origen europeu o nord-americana, o de tota la vida, en aquest cas és totalment secundari, està fet des de la naturalitat, i per això no se'n queixa ningú, no? No es veu forçat. I aquesta última també de Hoppers, déu-n'hi-do també els components que té, d'allà unes ments no tan centrades per tirar enrere amb Cars, no? Que és un cotxe guanyant la cursa.
1: Sí, però aquí hi ha una cosa que potser sí que posaria, que quan parlam d'una masculinitat tradicional i anem a mirar una mica el perfil de protagonista masculí que té Pixar, és a dir, Toy Story, que és la primera, és la història d'una amistat masculina
0: Sí.
1: bastant ben duita.
0: No, no, i tant. Sí.
1: Vull dir, el perfil d'heroi, que potser sí que trobàvem a Disney fins als 2000, del Tarzan, perquè ens posen, no?, el Tarzan, l'Hèrcules, o, bueno,
0: Sí,
1: totes les pel·lícules,
0: Aladdin.
1: l'Aladdin, vull dir, tot aquest perfil d'heroi masculí, a Pixar no el tenim tant. El Flick de Bitxos no és tan així. De fet, al final, la reina, la poderosa, és la dona, no? Diguem-ne,
0: Sí.
1: tots els personatges, les pel·lícules, el Sully de Monstres S.A. és un home que cuida una nena. El Buscando a Nemo és la història d'un pare que cerca un fill. És a dir, ja des del principi, diguem-ne, Pixar no ha fet una bandera d'una masculinitat tradicional, entre cometes, tòxica. Vull dir, ha estat una
0: No,
1: mica el
0: és
1: seu
0: veritat, és
1: segell.
0: veritat.
1: I més enllà del gènere, també, sobretot més a les primeres pel·lícules que a les darreres, tenia una mirada bastant progressista. Val?
0: Sí.
1: Si després tinc l'oportunitat, m'agradaria fer una aportació sobre aquest tema, però tancant lo de la mirada feminista, és cert que a vegades es fa això de si el protagonista és masculí, és mirada antiga, si és femení és nova, però trob que la manera en com s'ha tractat la masculinitat, la relació entre els homes i aspectes de la masculinitat que no hagués tingut mai el Schwarzenegger als anys 80,
0: No, i els anys 90 que encara estava
1: i els anys
0: posat,
1: 90
0: sí.
1: tampoc, no? Ja Pixar des d'aquest punt sí que va ser innovador. I els referents masculins que pots tenir a partir de Pixar sempre han estat bastant en la línia del que ara és com més normal, no? Una miqueta. Passant de... Seguim amb el programa. Una cosa que sempre fem són els rànquings. Arriba el gran moment del Jan, perquè, entrant en matèria, quines són les 10 millors pel·lícules de Pixar per tu, Jan?
2: Val, anem a fer el rànquing de les 10 millors pel·lícules de la història de Pixar, de les 31 que hi ha, doncs aquí només en poden entrar 10. Començo, número 10 per Soul, pel·lícula del 2020, una d'aquelles grans idees que té Pixar, que és, no, decidir explorar què hi ha al més enllà. Potser no sóc tan fan de l'aventura que hi ha entremig de com ell es fica al dins d'un gat i tota aquesta història, però és veritat que tant l'inici com el final, com el missatge que transmet, com la música, l'animació, és una gran pel·lícula que emociona com ho fan les grans de Pixar. Número 9, per una que ja sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt, és Ratatouille. A mi no em sembla que arribi a la categoria de grandíssima obra mestra, però sí que és una de les grans de Pixar. La història del Remy és molt interessant, amb les aventures a la cuina, allà estirant-li els cabells per poder cuinar. I també té un gran final, comentàvem, la mítica escena del crític quan menja el ratatouille i el transporta a la infància. És un d'aquells grans, grans moments de Pixar. Número 8 per Up. A vegades se'ns oblida que Up és més que els 5 minuts, els 5 primers minuts, que són o sigui, un exemple claríssim de com explicar una història molt emotiva sense diàlegs, només amb imatges. Però haig de dir que la resta de la pel·lícula és una aventura també molt divertida, amb un gran missatge, que també trobo que potser en alguns moments està una mica massa passada de voltes, no? Arriba al final amb els gossos, quan estan per allà volant, que dius, bueno, potser se'ns ha anat una mica, però també la tanca molt bé i acaba sent molt, molt emotiu al final i el que ens explica sobre el dol i sobre, no?, com superar la pèrdua de la persona que estimem. Número 7, per potser la pel·lícula que té el millor llenguatge cinematogràfic de Pixar, que és Wall-E. El primer acte amb el robot a la Terra sense res de diàleg també em sembla espectacular, sobre una temàtica molt important, com és l'ecologisme, com és com estem destrossant la Terra, amb dos grans personatges, en el Wall-E i en l'Eva, que són capaços també de transmetre moltíssim sense haver de parlar. Número 6 per la pel·lícula que crec que més m'ha fet plorar de Pixar,

0: és Coco, i és una grandíssima pel·lícula per mi perquè té quatre pilars que funcionen de meravella. Un és la música, grandíssima banda sonora. L'altre és l'animació, el disseny, els colors que té, sobretot en el món dels morts, és espectacular. El tercer és la transmissió de la cultura mexicana i de les tradicions del Dia de Muertos. I el quart i més important, el cor que té al centre sobre el missatge de doncs, l'amor familiar i el respecte cap a la teva família i cap als teus avantpassats. No? Número 5 per Els Increïbles, un clàssic de l'animació, perquè darrere d'una entretingudíssima pel·lícula de superherois molt ben feta i amaga un drama familiar molt ben construït, no? On les relacions interpersonals són molt interessants, on tots tenen arcs de personatge interessant, té un bon antagonista amb el síndrome, també, grandíssimes escenes d'acció i una molt bona banda sonora, també. Número 4, per de les últimes, bueno, ja no és últimes, ja fa 10 anys, de Inside Out, però per mi és com si fos de les últimes. Aquesta a mi em va encantar, em sembla una de les idees més brillants que ha tingut Pixar, que és personificar les emocions, no? I està molt ben executada, amb una aventura que també la fa entretinguda, no? Com es perden per la ment de la Riley, però té molt sentit de l'humor i també aconsegueix fer-te plorar al final, tocant-te també, no?, amb les seves emocions, les teves pròpies emocions. Número 3, n'hem parlat, Toy Story 3. Com a representant de Toy Story, perquè a mi tant la 1 com la 2 podrien estar al rànquing de les 10 millors, però he dit només fico una de Toy Story perquè si no serà massa. Jo em quedo amb la 3 perquè a més d'una gran aventura entretinguda quan estan allà a la guarderia i han d'escapar i tot plegat, té dues escenes al final que a mi em trenquen per complet, la de que estan a punt d'anar a l'escorxador i morir, i quan l'Andy li dona les joguines a la següent nena i que tancaven per mi perfectament la saga de Toy Story, la millor saga, evidentment, de Pixar. Número 2, per una pel·lícula que a mi em transmet moltíssima nostàlgia, molt important per mi, Buscant a Nemo. Per mi és una aventura entretingudíssima que ens parla sobre la paternitat i la sobreprotecció, i que per mi té el nombre més gran d'escenes mítiques de Pixar. O sigui, té quan salten per les meduses, quan la Dori parla amb la balena, quan han d'escapar de la peixera, el Nemo amb els nous companys que fa la peixera, amb el dentista i la nena aquella del dentista, quan neden amb les tortugues... Bueno, per mi és com tot un seguit d'escenes. L'inici també amb desastrós, quan desapareixen tots els fills de... No? De tots els germans del Nemo. Doncs per mi també és espectacular. I deixo pel número 1 la meva pel·lícula preferida de Pixar, una de les meves pel·lícules preferides de la història del cinema, Monstres S.A. Perquè és la millor. Per mi és la que té la idea més original de totes, la idea, no?, de que els monstres que estan amagats darrere dels armaris, que ens fan por de petits, i siguin per aconseguir energia per ells mateixos, i després el gir de que el riure és millor encara, no?, que la por, perquè té el millor duo protagonista, el Sully i el Mike Wazowski, que crec que és el meu personatge preferit de Pixar. Té un gran antagonista en el Randy, un gran gir també en el següent antagonista que hi ha, que és el cap de l'empresa, no?, el Waternose. I té el personatge més adorable de tot Pixar, també, que és la Boo. Llavors, per tot això la converteix en una pel·lícula preciosa i divertidíssima que jo podria mirar mil cops sense cansar-me'n. És la meva personal, jo entenc que doncs, per vosaltres potser és una altra la millor pel·lícula de Pixar i em quedo amb Monstres S.A. No, no sé vosaltres què opineu, sóc que teniu opinions diferents.
1: Ja hi ha una curiositat que vull posar aquí damunt la taula, que potser ja sabeu, que és que la Boo era una nena de 2 anys i no tenia guió, sinó que la mollaven jugant i anaven gravant el que anava dient i que després d'això ho anaven col·locant a la pel·lícula. Que en serveu una d'aquestes anècdotes de producció interessantíssimes. Has dit dues escenes boníssimes de Toy Story 3, però ja vull reivindicar una que em va fer moltíssima gràcia quan la vaig veure, que és el principi, el joc de l'Andy. És a dir, tanta pel·lícula per nens, tant els jocs i la imaginació dels nens, que decideixin fer una seqüència damunt un tren loquíssima, que sí, després apareixen, no, el bas i tot, que és el joc, la imaginació del nen, em sembla un moment fantàstic. De top 3, a veure, aquí s'hi junten diverses coses, perquè una cosa és la qualitat de la pel·lícula...
0: Sí, sí, jo he anat una mica a l'emoció, també.
1: I una altra és el bagatge personal. Aleshores, per mi, Els Increïbles estaria top 3. perquè recordo haver-la vist de nen, flipar, quan encara no estàvem anestesiats de cinema de superherois, i jo me n'anava al mercadet de còmics de segona mà a recuperar un còmic d'en Superman. Veure Els Increïbles va ser genial, paral·lelament a quan estrenaven l'Spider-Man d'en Sam Raimi, més o menys. Aleshores, pel bon record que tinc, Els Increïbles la posa allà. De segona, Ratatouille, jo sí que la pos, perquè em sembla que està molt ben contada tota la història. El personatge del Remy té un conflicte intens, preciosos, i la part final, que evoca molt més que només la simple cuina, sent una pel·lícula supermadura, pot ser no tan infantil com molta gent esperava. I en primera posició, una de les primeres pel·lícules, no només que vaig veure de pizza, sinó de les primeres que vaig veure al cinema, Bitxos. És a dir, què passa? Que jo aquí tinc una cosa que ha arribat al meu moment, val?
2: Ho has d'argumentar molt bé, això, eh?
1: Ho he d'argumentar molt bé. No, a veure, durant anys s'ha fet molt de comentari a internet de que Bitxos és una versió per infants del Capital. I ja vinc a desmuntar això. Per què? Perquè si ens fixam, a Bitxos el que tenim és una colònia de formigues que es treu menjar per una aristocràcia paràsita, que són els grills. Aleshores, es revolten amb l'ajuda d'uns circenses, no? I es treuen d'allà a l'aristocràcia. Però, si ens fixam, el model de funcionament d'aquesta colònia és vertical i al final la reina cedeix la corona a la seva filla i, per tant, hi ha una successió matrilineal i l'organització és privada. Aleshores, el que estan veient no és una revolució proletària, sinó una revolució liberal. No estan veient la revolució russa, estan veient la revolució francesa. En Flick no és en Lenin, és en Robespierre.
2: Pensava que era Corea del Nord.
1: No tant. Però, per altra banda, i aquí a lo millor sí que coincidiria amb tu amb el primer lloc, només per ideologia, Monstres S.A. va d'una empresa energètica que es treu els seus recursos sembrant un imperi del terror en un món estranger, perquè els nens i els monstres viuen en mons diferents. I quan els treballadors de l'empresa se n'adonen que estan explotant els recursos d'una potència estrangera, decideixen prendre el control dels mitjans de producció i muntar una cooperativa i a partir d'aquí fer una revolució a la qual l'humor preval per sobre del terror. Per tant, en Jake Sully és el nostre heroi revolucionari i l'ull del Mike Wazowski és el far que ens guiarà cap a un món millor. He dit, aquesta era la meva disquisició aquí mare política.
2: No sé si cabrà tot això a la teva tomba quan et moris, però quedarà com a mínim en el Cinefil Podcast.
1: Com a epitafi, que us digui això.
2: I tant,
1: no?
2: I tant. Molt bé. No.
1: Volia fer la disquisició perquè sempre es diu molt la de Bitxos.
2: No, molt bona lectura i molt d'anàlisi profunda sobre coses que efectivament hi ha darrere les pel·lícules que moltes vegades no les veiem, però que tens tota la raó.
1: És el que deia de que Pixar, Disney una mica també, però Pixar sempre ha estat progre des del principi. El que passa que ara hi ha moltes coses que volen fer evidents i les discussions d'internet són ultratòxiques i posar un personatge femení ja pareix que estan fent una... No, però el rerefons del discurs de les primeres pel·lícules sempre ha estat progressista i, sí, i en certa manera revolucionari. Sobretot tenint en compte que és una empresa ultracapitalista.
2: Mouen milers, uns quants milions de dòlars cada any. Sí, sí.
1: Aleshores, ara et toca a tu el teu top 3 personal.
2: Jo començo, em permeteu que comenci pel 5, perquè si no em deixaré importants. Llavors, jo col·loco en el número 5 a Monsters, Inc., perquè efectivament coincideixo amb tot el que heu dit vosaltres, és una idea brillantíssima, els personatges són icònics al màxim, vaig riure molt i trobo que és una aventura amb molta acció i a la vegada molt darrere fons, que ens va arribar al cor a tots. Número 4, Buscant el Nemo. No la poso tan amunt com menjant, però coincideixo que més una història d'un pare desesperat buscant el seu fill. Segurament ara em toca més paredat, tot i que en aquell moment que la vaig veure no em tocava per res, però emocionalment és molt fàcil connectar amb la història d'aquest pare desesperat buscant el nen i, a més, totes les aventures que viuen. I és una espècie de road movie aquàtica on cada 10 minuts vas passant per un estadi, per una pantalla diferent, com si fos un videojoc, i està plena de moments i escenes icòniques, doncs la col·loco al número 4. Número 3, Toy Story 3. La millor de Toy Story. Havia pensat també de posar la 1 i que sigui per l'originalitat, però havent sembrat el que havien sembrat a la 1 i la 2, fer el que van fer a la 3, jo trobo que és excel·lent, i molt poques sagues aconsegueixen que la tercera estigui a un nivell tan alt com Toy Story 3. Segona posició, per mi, és per Inside Out, que jo trobo que és la idea més brillant de Pixar des del principi, que és posar-nos directament a dins del nostre cap i veure com els ninotets amb diferents colors ens remenen les nostres emocions i el que passa al dia a dia i com emmagatzemem tots aquests records. Vaja, les persones, els guionistes que van pensar això, no sé què havien pres o fumat aquell matí, però em va semblar espectacular. A més, una pel·lícula que és tremendament adulta, però a la vegada totalment gaudible pels més petits, amb moments surrealistes, amb moments totalment artístics, com aquell que es deconstrueixen i van passant per les fases pictòriques. No sé, em va semblar genial. I, a més, crec que és de les que més connecta amb el públic adult, sobretot en els moments on entrem a la ment del pare i de la mare. Vaja, no crec que cap adult pogués resistir al riure en aquells moments, i, per tant, per això la col·loco el número 2. Però em sap greu, perquè la millor pel·lícula de Pixar de tota la història i de les millors de la història del cinema és Wall-E. El robotet aquest, amb els 20 minuts que són història del cine absolutament, que connecten amb el cinema mut, que connecten amb la ciència-ficció, com després, quan ja arriben a la nau, amb tots els homenatges a la ciència-ficció, com pugui ser 2001, Odissea a l'espai, el missatge ecologista, la capacitat d'avançar-se als seus temps, dels homes interconnectats a les pantalles i només relacionant-nos a través de videotrucades, grassos i bevent menjar ultraprocessat. O sigui, tot això l'any 2008, que estiguem al 2026, continuï així de vigent. I, a més, el més bonic, que és una història d'amor impossible, que acaba sent possible, no? Llavors, és que és pell de gallina tota l'estona, des de que comença fins que diuen la primera paraula al minut 22 o 23 i descobrim un nou món, moltes pel·lícules dins d'una mateixa pel·lícula, i per això, sota el meu humil punt de vista, Wall-E és la millor pel·lícula Pixar.
1: Fins a veure, ara ho connectaré amb el que has dit d'Inside Out, que vull posar ja que estic aquí, un meme que m'ha fet molta gràcia, que és: Pixar porta anys intentar colar emocions a tot el que és imaginable. Les joguines tenen emocions, els cotxes tenen emocions, els escocesos tenen emocions, i fins i tot les emocions tenen emocions, que ja és amb la quadratura del cercle. Estic molt d'acord també amb el teu.
2: Segurament la més difícil és els escocesos, i ho han aconseguit.
1: Sí, molt bé. Vull dir una coseta més de Brave, perquè jo quan era molt petit tenia la pel·lícula del Robin Hood, i la imatge de la fletxa que se fica dintre d'una fletxa en un torneig, la tenia molt gravada, i quan vaig anar a veure Brave em va fer il·lusió, perquè jo ja era una mica més gran, i vaig anar al cinema de monitor, vaig anar-hi acompanyant uns nens. I clar, quan jo era petit flipava amb el Robin Hood que clavava la fletxa, i em va fer molta il·lusió poder girar-me i veure els nens amb els que anava, que en el moment que feia allò de la fletxa, flipaven, no? I va ser com aquesta cosa de generació que es van passant el mateix flipe per una sola cosa. I després, l'any següent, vaig tornar a flipar perquè, per casualitat de la vida, tampoc tal, vaig llegir la novel·la d'Ivan Howe, de Walter Scott, que és una novel·la del segle XIX, i em vaig adonar que totes les referències que hi havia, tant a Brave com a Robin Hood, sortien d'allà. Des de que fiquen una persona dintre d'una torre i hi ha unes manuelles amb un peus que s'han quedat allà a lo de la punyetera fletxa, no? Mm-hmm. I vaig tornar-ho a reviure i va ser com, no? Com distintes etapes, totes amb una fletxa que m'han quedat. No sé, era com un comentari personal que volia posar aquí. Continuem el podcast, no ens queda gaire temps,
2: sí, ens queda poc.
1: Però podem, perquè tot és molt bonic i hem parlat de les grandíssimes pel·lícules, però ni la taquilla ni la qualitat sempre han anat de la mà de Pixar. Per tant, crec que és el moment, JR, que facis una miqueta el paper de xafa guitarres,
2: sí,
1: i ens expliquis quins han estat els fracassos més sonats de Pixar Studios.
2: Em sap greu, però començàvem amb Star Wars i és el moment de parlar del costat fosc de Pixar. Val? Començarem pels fracassos comercials, que, a més, ja veureu que alguns tenen una explicació tan poc evident com és la Covid. Val? Que això, llavors les excusarem per això, però no però se les ha mencionat igual. Igualment, el gran fracàs comercial de Pixar ha estat Lightyear. Aquest spin-off centrat en el personatge que teòricament inspirava la joguina, amb un pressupost de 200 milions de dòlars i ja fora de la Covid, tot i que encara una miqueta, any 2022, va recaptar només 226 milions d'euros. Cosa que vol dir, perquè no oblidem que quan recapta els cinemes es queda en una part, va suposar unes pèrdues per l'estudi de gairebé o de més de 100 milions de dòlars, que es diu aviat. Val? Per tant, econòmicament el fracàs més gran ha estat Lightyear. El segon fracàs... bueno, si tenim en compte les pel·lícules de la Covid, tant Soul com Luca com Onward van ser pel·lícules que no van funcionar econòmicament a la taquilla, i aquí no em poso en la seva qualitat, però sí que, clar, era un moment on en els cinemes no s'hi podia anar o hi havia por, i per tant és molt difícil catalogar-les com a fracassos, tot i que ho van ser, però diguem que la raó no pot ser la qualitat, si és que és aquesta la que diferencia que tingui èxit o no. Per tant, anirem a l'altre gran fracàs de Pixar, que aquest no tenia cap excusa de virus, que és The Good Dinosaur. Que fixeu-vos-hi que amb tota aquesta estona que hem estat parlant de Pixar, ni tan sols ha sortit.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la quinzena trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Uc. Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8 acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat. Com sempre, un plaer seguir parlant de ràdio del passat, però també del present, tal i com farem per començar el programa d'avui, com sempre amb el nostre company d'aventures radiofòniques, Jordi Caselles. Què tal, com estàs?
7: Hola, Esteve. Doncs molt bé, com sempre. Encantat un dia més de poder estar aquí amb tu i amb tota l'audiència d'aquest programa que tant ens agrada fer. Perquè ens agrada molt la Maroteca de la Ràdio. Ens agrada molt recordar tots aquells talls que han format part de la història i ens agrada molt parlar de coses que han passat i, per desgràcia, també coses que estan passant. I dic per desgràcia.
6: Correcte.
7: Perquè no és una bona notícia. Ho dic per això.
6: Sí, perquè avui parlem de la guerra d'Ucraïna, parlem des del punt de vista radiofònic, perquè puguem veure com de bé sempre la ràdio és la més ràpida, que, com també volíem dir, s'adapta al moment i utilitza qualsevol mitjà a través dels seus micròfons per fer arribar les notícies el més ràpid possible a l'emissora. Avui parlarem breument d'aquesta història i amb aquesta excusa podrem escoltar alguns talls que amb els anys, evidentment, seran història. Comencem escoltant uns talls recollits al matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell el dia 28 de febrer del 2022, és a dir, just a l'inici d'aquesta crisi.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
9: Hem de dir les coses pel seu nom. Els actes criminals de Rússia contra Ucraïna tenen signes de genocidi. N'he parlat amb el secretari general de l'ONU. Rússia està en el camí del mal.
10: Un altre tabú ha caigut. El tabú que la Unió Europea no subministrava armes en una guerra. Sí, ho estem fent.
11: Yes, we are doing.
12: En un altre pas sense precedents, prohibirem a la Unió Europea la maquinària mediàtica del Kremlin.
13: Ukraine's independence.
14: La independència d'Ucraïna i la seva gent s'han de protegir.
15: Catalunya will always...
14: Catalunya estarà sempre amb ells en solidaritat amb el desig de pau.
16: In their desire for peace.
17: Esta vez se ven amenazadas la democracia, la convivencia, la integridad territorial, la soberanía nacional de los estados en el orden internacional y más aún. Se ve amenazada la idea de qué mundo debe regirse por la ley y no precisamente por la venganza de un sátrapa.
5: La Maroteca de la Ràdio.
6: Em va agradar quan vaig escoltar aquesta paraula de sàtrapa. No sé quina traducció hi hauria al català, però em va semblar força encertada en aquest cas.
7: Sí, sí, sí, sàtrapa. No sé. No ho sé, no ho sé, tampoc la sé trobar, en, en català. A veure, què dir, no? Sí, la ràdio, com tu deies, es converteix en un mitjà imprescindible amb això. I, de fet, m'agradarà després introduir-te un tall que t'explicaré. Val? Un tall que sonarà i que jo t'explicaré perquè vaig tenir l'oportunitat de sentir-lo en directe. Però, referent al que hem sentit fins ara... Bueno, els mitjans doncs, informen, els protagonistes també, sobre el que està passant, sobre aquesta guerra d'Ucraïna. He sentit també en Borrell, que ha tingut algunes intervencions potser no gaire encertades. Una de les últimes és que ens demana que baixem la calefacció. Bé, sí, sí, sí, pot ser un sistema d'estalvi. O no, és molt difícil, perquè si al final fa molt fred i tu et vols escalfar 18 graus... però sempre s'estarà engegant igualment. És una mica relatiu, això, que si baixes el termostat de la calefacció gastaràs més o menys. Bueno, podria... Aquí un físic ens ho podria explicar. I a partir d'aquí, doncs, molta presència, clar, molta presència de... que això jo també me n'he donat compte, no? Molta presència de mitjans. És una guerra moderna. O sigui, fins ara les guerres no ho eren tant de modernes. I quan dic moderna em refereixo que és una guerra que l'estàs vivint quasi com en directe.
6: Bé, de fet, si en tirem una mica enrere el temps, Jordi, fa 3 dècades, sí. Jo me'n recordo perfectament, tu suposo
7: de
6: que també...
7: De l'Iraq?
6: Sí, sí, la guerra del Golf va ser sí, la primera correcte. Guerra que es va dir en aquells moments que era en directe, perquè era televisada, però sí, també sí. Recordem el mitjà radiofònic que abans d'aquesta guerra ja sí. Estava tot arreu, amb molta facilitat.
7: Sí, sí, això sí.
6: Però
7: això
6: avui
7: sí.
6: Dia encara amb un extrem molt més radical.
7: I vaig a les xarxes.
6: Exacte.
7: Aquí.
6: I a més et pots adonar de dues coses. Primer, que qualsevol persona, entre cometes, pot fer de reporter, és a dir, la gent d'allà, que mínimament es pugui expressar en alguna llengua, com per exemple l'anglès, que pugui reconèixer qualsevol persona del món, li pot servir tant en un particular com en un mitjà de comunicació per fer arribar aquesta notícia molt més lluny. Però, d'altra banda, també cal reconèixer que els treballadors, els professionals de la ràdio i també d'altres mitjans ho tenen una mica més complicat per guanyar-se la vida. Això també ho han de tenir en compte. Però, sí, sí, és ben bé el que deies tu, la guerra absolutament en directe.
7: Sí, perquè tu pots veure per Twitter doncs, unes imatges que les està gravant un usuari, les està compartint a peu del que està passant, a peu de bombardeig, a peu de carrer. Al final tothom es converteix en periodista, no? És una cosa que és el que tu deies. Seguim sentint uns altres exemples, si et sembla, Esteve.
6: Sí, anem ara a escoltar un recull de notícies, els titulars d'un butlletí, el de les 10 del matí, del dia 4 de març, també al matí de Catalunya Ràdio.
11: Les 10 en punt. Va, ens actualitzem. Gemma Bonet, bon dia.
18: Bon dia, Laura Rossell.
11: El dia en què ens hem llevat amb l'atac de les forces russes a la central nuclear més gran d'Ucraïna, que és també la més gran d'Europa.
18: Sí, i les forces russes ja la controlen. Aquest atac ha estat de matinada, ha encès l'alarma nuclear. El Ministeri de Defensa rus afirma que, però, que la central funciona amb normalitat. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica diu que els nivells de radioactivitat no s'han mogut. Occident qualifica aquest atac d'irresponsable. Doncs precisament l'atac contra aquesta central nuclear ucraïnesa era de precisió, però molt arriscat. Ho ha explicat aquí al Matí de Catalunya Ràdio Manuel Morato, coronel d'artilleria retirat i president de l'Institut de Debat i Anàlisi de Polítiques de Seguretat.
19: Yo, como artillero, puedo únicamente decir que ante los temores de algunos de que pudiese haber un ataque que supusiera un escape nuclear, pues, en fin, yo recuerdo que la artillería es muy precisa, pero bueno, evidentemente un error podía haber ocurrido, pero estamos hablando de un país con una gran experiencia en el ámbito militar.
18: Els Estats Units asseguren que no busquen el conflicte amb Rússia, però que defensaran cada pam de l'OTAN. Ho ha dit el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, en una nova reunió urgent de l'OTAN. Anem cap a Brussel·les. Jordi Baró, bon dia.
20: Hola, bon dia. Nova mostra d'unitat avui dels Estats Units amb els seus aliats davant la invasió russa en una reunió de ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN marcada d'inici pel rebuig a l'atac a la central nuclear d'Ucraïna que l'OTAN ha qualificat com una temeritat. El secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken enviava un missatge de fermesa sobre quina serà la reacció de l'aliança si s'ataca algun dels seus membres.
21: La nostra és una aliança defensiva. No busquem conflicte, però si el conflicte ve a nosaltres estem preparats i defensarem cada pam de l'OTAN.
20: Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
18: I el Parlament rus ha aprovat una llei que preveu enviar al front ucraïnès els ciutadans que es manifestin en contra de la guerra i tancar a la presó aquells que expressin opinions contràries a la línia oficial. Per ara hi ha més de 7.500 detinguts a les manifestacions que s'han fet aquests dies a Rússia contra la invasió d'Ucraïna. La nova norma permet també que se'ls pugui enviar a lluitar. També obre la porta a castigar amb fins a 15 anys de reclusió aquelles persones que difonguin notícies sobre les forces armades russes que el Kremlin considera que són notícies falses.
22: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
23: Déu-n'hi-do, quines paraules més dures hem escoltat i les que escoltarem. Però aquesta història de canviar la llei perquè qualsevol periodista que, segons ells, segons els russos, segons el govern rus, especifiquem-ho, que quedi clar això, digui mentides o que no informi de la manera que ells voldrien, doncs se n'han d'anar o bé a la presó o bé al front a lluitar contra Ucraïna. Déu-n'hi-do.
22: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
24: Tenim un soldat en línia ucraïnès que es diu Màxim, que parla català. Hola, Màxim, bon dia.
25: Hola, bon dia.
24: On ets?
25: Al regió de Lugansk.
24: Això és frontera entre Ucraïna i Rússia, oi?
25: És una frontera amb Ucrània i separatistes.
24: Uh-huh. Escolta'm, on tu estàs aquí? Primer de tot, com és que parles català?
25: Quan vaig ser petit, vaig venir a Catalunya amb un programa per nens de Txernòbil que estic vivint... Vaig néixer a prop de Txernòbil i vam tenir un programa que per l'estiu ens portaven a Catalunya i que, bueno, que vaig prendre català
24: però,
25: amb la família.
24: Però en quant de temps vas estar a Catalunya?
25: Des de 6 anys fins a 16, així.
24: 16. O sigui, però vivint 10 anys, sí. O venint de tant en tant?
25: Venint cada l'estiu.
24: Ah, només estius, Estius.
25: Sí.
24: Va. Perdona que hagi fet aquesta prèvia, però és estrany que parli amb un soldat, que tot plegat és molt complex, explicar a la gent que ets un soldat que està al front de guerra i que parles català. És sí. Molt bèstia tot plegat. Però tu en aquests moments estàs al front,
25: Sí, estic al front.
24: Val. Quina és la situació que teniu ara en aquests moments on estàs tu? Hi ha molta tensió? Hi ha trets?
25: Estan bombardejant. Estan bombardejant molt. Des de 5 del matí. I, bueno, estem esperant un atac de russos que han entrat militars regulars de Rússia a territòria de Donbass.
24: Uh-huh. Quina hora teniu en aquests moments on esteu vosaltres a Ucrània? Quina hora teniu? Quina hora és?
25: 10. Les 10.
24: Les 10 i 10 del matí, per tant, una hora més que aquí. Està previst que hagueu d'actuar? Teniu alguna ordre a l'exèrcit d'Ucrània en aquests moments?
25: Ara estem preparats per tot. Ens han aixecat a tots a 5 del matí i ens han dit que estem preparats per un atac i si ens ataquen ens anirem protegint el seu país.
24: Mm. Quants soldats sou ara mateix en aquesta zona?
25: Això no ho puc dir.
24: Val, d'acord.
25: Això és una informació que...
24: Secreta, d'acord. Teniu prou recursos però per afrontar un atac per part de Rússia?
25: Sí, i tant. Ja estem preparats molts mesos. Tenim 8 anys de la guerra. Ja estem preparats per tot.
24: Uh-huh. Us imaginàveu que Rússia arribaria a aquest punt o us ha sorprès?
25: No, estàvem esperant això. Estàvem esperant això cada any.
24: Uh-huh.
25: I pues, en aquest any ja el Putin s'ha tornat boig i que, bueno, i ha començat la guerra. Però ha començat la guerra per tota la frontera, perquè van bombardejar Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk, van bombardejar moltes ciutats d'Ucrània. I, I que ara els amics em truquen des de casa i em diuen que s'han començat ja d'atacar.
24: Quants anys tens?
25: 26.
24: Ets soldat professional o ets un milicià voluntari?
25: Abans era un militar voluntari, però ara estic a militar regular de l'exèrcit ucraniana.
24: Uh-huh. Tu creus que...
25: Ja tinc com a experiència de 8 anys de la guerra.
24: Què et sembla tu com a soldat? Repeteixo que fa que tu t'esperaves que això pogués passar, que dius que Vladimir Putin està boig. Què opines del paper que està fent Europa i els Estats Units, i si creus que serà suficient per aturar tot això que tu estàs patint en directe?
25: No sé. Això no he pensat en això, de moment. Uh-huh.
24: Des del teu punt de vista, tu creus que això pot durar dies?
25: No. Perquè aquí, a Ucrània, la gent estarà protegint la seva casa fins a l'última bala. I que ells no podran ens fer alguna
24: cosa. O sigui, tu creus que en Rússia fracassarà en el seu intent, eh?
25: Sí.
24: La teva família està bé?
25: Bueno, la meva família també estem vivint a... La meva família viu a un lloc que està a prop de la frontera a una altra part d'Ucrània. Però estem bé, estem preparats per tot.
24: Esteu preparats per tot. Clar, aquí hi ha coses que... Aquí hi ha coses que molta gent ens podem preguntar, no? És a dir, un anava a dir un nano, però un noi de 27 anys, si està preparat per tot això.
25: Sí, aquí hi ha molta gent que està preparada per tot. Aquí la gent es veu, ja es veu la guerra...
24: Estem perdent... una guerra al segle XXI que pots parlar amb el front per telèfon ja és un miracle, eh? Estem parlant d'una altra cosa.
25: Espera't. Cada any mor la gent aquí i...
24: Sembla que ho estem perdent. Estàs aquí, Màxim? És que t'han perdut una mica. Ets aquí? No.
25: Perdona?
24: Sí, és que, perdó, t'havíem perdut un moment. Perdona, eh? És a dir, és que t'havíem preguntat i t'hem perdut, i la pregunta crec que la teva resposta anava a ser molt interessant, no? Si et preguntava i t'hem perdut. Si estàveu preparat per tot això, perquè només tens 27 anys, si estàs preparat per això.
25: Sí. Vaig estar... Des del començament de la guerra aquesta. Vaig anar com un voluntari i després... ara estic com un militar i molts nois de la meva edat estan per aquí i estan preparats per tot, per protegir les seves famílies i protegir la seva terra.
24: Des dels 19 anys, clar, fa 8 anys en tenies 19, no?
25: Sí, sí.
24: En tenies 19. I clar, digues, digues.
25: Vaig estar a Maidan i després de Maidan vaig anar a la guerra.
24: Ja. Com viuen les... És a dir, clar, tot això estem parlant de 8 anys... 8 anys vivint d'això, per entendre'ns, de la preparació per qualsevol atac de Rússia? Estàveu preparant-vos per això?
25: Sí, sí, sí, sí. Per... Ara l'exèrcit ucraniana està més forta que estava en 2014. I ara cada any estàvem preparant per tot això, estàvem entrenant la gent i, bueno, estem...
24: Clar, estàs màxim al front de guerra, eh? En aquest front de guerra esteu en aquests moments, eh?
25: Sí, sí, a veure si se sent que aquí s'escauen bombes.
24: Sí, no, esperem que no, tu, esperem que no. De debò que és l'últim que esperaria escoltar ara. Però la gent, els pobles, la família, per exemple, la teva família està ben reclosa, està armada... Ups. Que l'hem perdut. Bueno, esclar, ja havíem aguantat molta estona, eh? Havíem aguantat molta estona. Però, en fi... espera, el tinc aquí, Màxim? Hola. Sí, sí, perdona, perdona. Deia que la teva família està armada, està protegida per un atac que pugui haver-hi de l'exèrcit rus? Hola, Màxim?
25: Sí. Perdona. Tinc la cobertura perquè ara s'han començat a tirar bombes.
24: Han començat ja l'atac, per tant, doncs?
25: Pues bueno, com amb un mortero ara disparen.
24: Vale. Escolta, no et vull molestar més i menys ara. Escolta'm, només una última pregunta. Com creus que acabarà per tot això?
25: Ucrania guanyarà.
24: Clar.
25: Esperem amb nota positiu.
24: Sí. Escolta'm, tot això, aquesta amenaça i aquesta agressió russa dels últims anys, tu creus que ha unit el poble d'Ucraïna, que abans que estava clarament més dividit?
25: Perdona, que et sento malament.
24: Sí, ara estem sentint alguns trets, sí, perdona. Dic que això ha unit més tot el que està passant aquests últims temps? Ha unit més el poble d'Ucraïna?
25: No.
24: Però deixem-lo perquè és que no... Escolta'm, moltes gràcies, Màxim. Una abraçada molt forta. Continuarem parlant. Vinga, ànims, força, eh? Que vagi
25: bé. Vale.
24: Fins ara. Adéu.
22: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
7: Doncs certament, com us deia, posa la pell de gallina. En Jordi Basté doncs, ha tingut que ja finalitzar aquesta entrevista perquè de fons se sentien les explosions i, com us deia a l'inici, posa els pells de gallina. Un document inèdit, la veritat.
23: Doncs anem a escoltar més documents que crec que val la pena recuperar i que almenys en algun moment es puguin tornar a escoltar, i ara els comentarem breument perquè són, doncs això, notícies en primera persona. Anem ara amb una entrevista que feia Laura Rossell també al matí de Catalunya Ràdio a Natàlia Glasunova, i és una persona que parla molt bé el castellà i ens pot explicar coses de primera mà.
0: Les 9:36, anem a parlar amb gent que està sobre el terreny, gent que és a Ucraïna.

0: I tenim en línia ara mateix la Natàlia Glasunova, que és directora de l'empresa de maquinària per la indústria alimentària Gaser Europa. Ella viu a Elbib, no sé si pronuncio bé el nom d'aquesta ciutat. Natàlia, bon dia, buenos días.
1: Hola, buenos días. Sí, se le llama Elbib.
0: Elbib.
1: Correcto.
0: De acuerdo. ¿Cómo estás, Natàlia?
1: Bueno, bastante normal. Estamos en una zona más o menos tranquila, menos mal, y estamos dentro de lo que podemos, estamos bastante tranquilos, pero claro, no podemos estar indiferentes, estamos haciendo lo que podemos aquí, todos somos voluntarios, la gente se organiza de una manera sorprendente, todos los hombres apuntan en la defensa territorial, todos, les dan armas, y si no hay armas, están haciendo cócteles de Molotov en cada patio, están preparando, las fábricas están soldando erizos estos de armadura para poner en las carreteras, traemos sacos en las carreteras con arena, y bueno, las mujeres van a hacer bocadillos para los refugiados, vienen un montón de refugiados, toda Ucrania ahora está llegando aquí al Lviv y hay mucho trabajo, hay que recibirlos en las estaciones. En los colegios están haciendo dormitorios y en los estadios, y el que tiene, por ejemplo, alguna sala deportiva, están poniendo camas, y hay mucho trabajo para nosotros, para todos.
0: O sea, que vuestra vida ha quedado totalmente parada, ¿no, Natàlia? O sea,
1: ha quedado parada, en casa no hacemos nada, no podemos ni comer ni nada. Te levantas y, a ver, te vas, porque yo, por ejemplo, estoy viviendo un poco al lado del Lviv, y te pones en coche, te vas al Lviv, y hay chats en Telegram a ver dónde necesitan gente, y allí cada minuto vienen mensajes, por ejemplo, hay que ir a algún colegio a ayudar allí, o hay que ir a comprar medicina, a llevar al hospital, o ir sangre, o mi hija, por ejemplo, va cada día con sus amigos, tiene 20 años y todos, y van a hacer mallas estas camufladas de tela. Para esto hay gente que lleva tela, lleva ropa vieja o sábanas, hay que cortar sábanas, hacer pletinas de esas sábanas, yo no sé de dónde, cómo la gente ucraniana sabe todo esto, pero y sabe organizarse así, y sabe todo esto, pero mira, es sorprendente, pero todos están haciendo algo para ayudar al ejército, y creemos mucho que esto termine de pronto, y veremos cómo lucha nuestro ejército, y tenemos mucha fe, y el apoyo de todos los países es increíble, de verdad. Estamos muy agradecidos y esto nos ayuda mucho.
0: ¿Habéis visto presencia militar? ¿Habéis visto las tropas rusas por aquí, Natàlia?
1: No, por aquí en Lviv no, en Lviv no están, no, en Lviv no han entrado, ni hay bombardeos, menos mal, estamos pegados a Polonia, estamos a 60 kilómetros de Polonia, y esto, a lo mejor por esto no, por ahora. Han explotado un par de aquí de aeródromos militares primer día, y un par de, ¿cómo se llaman?, donde hay militares, tropas militares, pero después ya no hay aquí no hay tropas rusas, no.
0: Natàlia Glasunova, muchísimas gracias por atender Catalunya Ràdio.
1: Gracias, quería dar muchos recuerdos a nuestra empresa en Girona. ¿Me oyes?
0: Sí, claro.
1: Muchas gracias por el apoyo. No sé si me escuchan, pero me llaman mucho, me apoyan, nos apoyan a todos. Y sabemos que tenemos allí nuestra familia, Industrias Gas, un recuerdo de todos, y esperamos que trabajaremos muchos años juntos.
0: Gracias, Natàlia, un abrazo.
1: Gracias a vosotros.
0: Adiós, buen día, buenos días.
2: La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat. El matí de Catalunya Ràdio. Amb Laura Rosel.
3: Faig una crida a tots els ucraïnesos, a tots els europeus, a totes les persones que coneixen la paraula Txernòbil, que saben el dolor i les víctimes que va provocar l'explosió d'aquella nuclear. Va ser una catàstrofe mundial. Centenars de milers de persones van lluitar contra les seves conseqüències. Desenes de milers de persones les van evacuar. Rússia vol estendre el terror nuclear, vol repetir això, i ja ho està repetint.
4: Benvolguts companys, us vull explicar que l'operació militar especial s'està desenvolupant d'acord amb el calendari, d'acord amb el pla. Tots els objectius establerts s'estan resolent amb èxit.
5: L'única manera d'acabar amb aquesta merda, amic meu, és que algú a Rússia elimini aquest paio. Estaria fent al seu país un gran servei, i al món també.
2: La Hemeroteca de la Ràdio. amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
6: Déu-n'hi-do, uns parlant d'operació espacial, altres, evidentment, de guerra i de barbària, de desastre humanitari, i altres que també parlen d'aniquilar directament el senyor Putin, i aquí s'ha acabat el problema, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, estem davant d'un boig, això sí que jo ho tinc claríssim, però també amb un problema molt complex, tant per Europa com per Estats Units, com també pel poble rus, perquè no en té cap culpa, evidentment, de tot això.
7: No, el poble rus no en té cap culpa, i aquestes mesures d'ofec que està rebent Rússia, jo crec que al final això se li acabarà girant en contra del president, perquè la gent sortirà al carrer dient, escolta, aquí és que no tenim per menjar, no tenim per fer res. I pot ser que això pugui ser la salvació, pugui ser un final.
6: I no oblidem però que també està molta gent encerclada a les seves ciutats, que no té ni menjar, ni aigua, sí, sí, ni llum, ni calefacció. És a dir, que la situació és realment delicada i molt preocupant. I per cert, arribats a aquest punt, no m'agradaria deixar aquest espai que avui hem dedicat a la guerra d'Ucraïna en el nostre programa per recordar també que es poden fer donatius. Es poden fer donatius materials, però sobretot també s'està insistint molt que és més adequat fer donatius monetaris, perquè el cost de transport és molt elevat i les complicacions de logística també, per tant, és segurament més efectiu fer donatius a algunes entitats transparents perquè facin arribar aquests diners a Polònia, Romania, a països que estan pròxims a la frontera amb Ucraïna, perquè aquesta ajuda doncs pugui arribar finalment a les persones que estan patint més, que són les que estan allà. I també doncs hem pogut veure com el nostre país s'ha mobilitzat al 100% acollint a tot de refugiats que han vingut al nostre país.
7: És així, de fet, la meva ciutat i la teva ex-ciutat, Terrassa, hem acollit un grup de refugiats ucraïnesos que han vingut aquí i que a través d'una plataforma d'aquí de Terrassa, que de veritat és que funciona molt bé, doncs es va coordinar tot aquest operatiu perquè arribessin aquí i fa poc que van arribar ja.
6: Bé, ja per acabar aquest capítol de la guerra us portem encara un tall més, també del Matí de Catalunya Ràdio, que em va agradar especialment i us explico el perquè. Es feia una entrevista a Eduard San Juan, aquest periodista que durant molts anys va cobrir notícies internacionals a TV3, ell va ser enviat a molts països, i el recordo doncs molt bé, l'Eduard, perquè va fer una conferència a la meva escola, a l'Escola Tecnos de Terrassa, a les jornades culturals, a les mateixes on, per cert, jo vaig començar amb això de la ràdio, perquè, com ja hem explicat aquí en el programa, i explicarem també en altres edicions de la Hemeroteca de la Ràdio, gràcies a un taller de ràdio em vaig enganxar en aquest món, doncs en aquestes jornades culturals hi havia una possibilitat d'anar a una sèrie de conferències, i una d'elles la impartia l'Eduard. L'Eduard ens va dir, i ho recordo perfectament, i he practicat sempre el que ens va recomanar, que és interessant contrastar les fonts d'informació. Això és, diguem, l'ABC del periodista, però també pels que llegeixen, escolten o veuen notícies. Per qualsevol mitjà és adequat fer-ho. Doncs el 28 de febrer del 2022, l'Eduard San Juan donava la seva opinió sobre aquest conflicte, el d'Ucraïna amb Rússia.
0: Eduard San Juan, què és el que et crida més atenció a tots aquests, de moment ja 4 dies, avui és el 5è, de conflictes sobre Ucraïna que estem explicant?
8: Crida una mica l'atenció l'estratègia russa. Jo suposo que, en fi, si actuen en política de terra absolutament cremada, són capaços de prendre les ciutats. No és el que vol Putin i l'exèrcit rus de moment, i molt em temo, si els esdeveniments van per aquesta via, que en el cas de Kiev les tropes russes intentin fer un setge asfixiant absolutament la ciutat, tallant tots els subministraments i pressionin perquè Zelensky i el govern ucraïnès capitulin i es rendeixin. És una tàctica que ja l'hem vist a molts escenaris militars. Em recorda molt el setge de Sarajevo durant 3-4 anys, la ciutat asfixiada. I això és el que em crida ara l'atenció i la por. Putin també ha de tenir molta cura amb els passos que dona. L'oposició dins de Rússia, tot i que no és visible, perquè és impossible que sigui visible per la repressió interna, però va creixent. És un poble eslau que ataca un altre poble eslau. Hi ha 3 milions d'ucraïnesos a Rússia. L'oposició a la guerra va creixent allà, i hem d'estar atents al cercle íntim de poder de Putin, que li permet fins ara fer el que està fent fins a un cert punt. O sigui, és una situació absolutament perillosa ara. En qualsevol moment es pot produir una fricció entre les tropes russes i tropes de l'OTAN, alguna fricció casual, volguda o no. És molt perillós. No sabem fins a quin punt Putin està disposat a arribar a les últimes conseqüències. És molt perillós tenir un home, un líder absolutament aïllat i arraconat. No sabem de què és capaç d'actuar.
9: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, aquí a la Maroteca de la Ràdio, i seguim endavant en aquest programa d'avui, en aquesta edició una mica eclèctica, en la qual estem recuperant alguns continguts que teníem als nostres arxius i que encara no havíem emès. Anem a escoltar una selecció de talls de la gravació que vam fer a les convivències de la Salle Bonanova el passat mes de maig d'aquest 2023. Anem a escoltar encara alguns continguts més interessants que van tenir lloc en la gravació d'aquest programa taller de ràdio especial a la Salle.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Seguim endavant en aquest programa especial de les convivències de la Salle 2023. I ara ens fa molta il·lusió parlar amb un dels alumnes de la Salle que s'ha interessat per parlar pel micròfon, perquè hi ha una cosa, Jordi, que m'agradaria destacar, que és la por escènica que de vegades tenim alguns, o tenen alguns, jo no, al micròfon. De vegades costa, eh? Hi ha gent que, igual que el que li costa posar-se davant de la càmera, que a mi puc dir que potser sí que em costa una mica més, davant del micròfon a mi no em costa.
2: Bé, a mi tampoc, però és que abans has dit una cosa molt interessant, no? Que deies que tu ets una persona tímida i que el micròfon et va ajudar a superar aquesta timidesa.
1: Absolutament.
2: Clar, jo crec que potser en part també. En part, eh? Saps, el meu cas no té relació amb la ràdio, però jo dedicar-me, vull dir, en el món comercial, com vaig fer, diguem, en els primers anys de la meva vida laboral, també em va ajudar molt això, no? A directament ja contactar constantment amb gent cara a cara. Però és cert que el micròfon no deixa de ser com una espècie de curassa, no? Al final passa més vergonya el que està a l'altre cantó del micròfon, no?
1: Sí.
2: Tu sos amb un micròfon al carrer i el que té vergonya és l'altre, val? Davant d'una càmera? Crec que tampoc. Amb això no, jo ja saps que tinc bastanta vocació escènica, no?
1: Va, doncs anem a veure aquests alumnes de la Salle. Abans han tingut a la Vitòria, ara aquí tenim. Digue'ns el teu nom.
3: Em dic Àlex, Àlex Duró.
1: Molt bé, Àlex. Doncs, com a alumne de la Salle, com ho veus això d'estar davant d'un micròfon?
3: Bueno, em fa una mica de vergonya.
2: No, no passa res, Àlex. No em veu ningú, mira.
1: Mira, en aquests moments crec que t'estan escoltant... De gent potser aquí n'hi haurà 300, jo diria, pel voltant. Però que t'estiguin escoltant atentament potser hi ha 10-15 persones. Jo crec que no més.
3: Va.
1: Per tant, és com si estiguessis a casa, pràcticament en família, no?
3: Sí, una mica.
1: Perquè, de fet, tots els nens que estan aquí, els que t'estan mirant segur que, i que t'estan gravant fins i tot, són amics teus. Per tant, és com si estiguessis a casa, literalment, no?
3: Sí, bueno, m'estan gravant amb el meu mateix mòbil, el meu amic.
1: Per tant, és una cosa absolutament familiar. Escolta'm, què destacaries de les convivències? Què és el que t'agrada d'aquests dies?
3: Pues m'agrada que estàs al col·le i... Sí, estàs al col·le però sense fer classe.
1: Això és guai, no?
3: Sí, bastant.
1: Passa algun altre dia per això, perquè també hi ha les colònies, no?
3: Ja, però no estàs al col·le.
1: No estàs al col·le, o sigui, la gràcia és poder estar al col·le i disfrutar també d'estar amb els amics, d'estar amb la família. I els professors com ho porten, tu què creus? Estan per aquí? Perquè jo en veig pocs, eh?
3: No sé, no els veig.
1: Jo crec que estan una mica desconnectats, eh? Necessiten descansar, perquè aquesta vegada no n'he vist massa. I què t'agrada de l'escola? Què és el que més t'agrada d'estar fent cursos a la Salle?
3: El pati està molt xulo.
1: El pati? I les classes no? No hi ha cap matèria que t'agradi?
3: Educació física.
1: Bé. Hi ha algun esport?
3: El futbol.
1: Futbol. I estàs, suposo, també al club o no?
3: Sí, jugo amb els meus amics aquí en aquest camp.
1: A quina categoria estàs?
3: Infantil.
2: Un detall, t'has fixat que s'ha sentat l'Àlex aquí i automàticament hi ha tot de públic?
1: Fixa't, veus? Potser hi hauria d'haver algú més que pugés a l'escenari, que es posés davant del micròfon. Fixa't, mira, per aquí dins també, per aquí dalt estan apareixent més oients.
2: Tens molts fans, Àlex. És que ha sigut seure ell i venir tothom.
1: Molt bé, alguna cosa més, Àlex?
3: No.
1: Doncs bé, doncs moltes gràcies per les teves paraules. I no sé si hi ha algun dels teus companys que vulgui parlar també.
3: Ei, el Teo.
1: Doncs vinga, Teo, endavant. Vinga. Hola, Teo, què tal?
4: Hola, què tal?
1: Quants anys tens tu?
4: Jo tinc 13.
1: 13, molt bé. O sigui, tu estàs fent primer, no?
4: Sí, primer d'ESO, com a l'Àlex.
1: Molt bé. Què tal el canvi de l'educació primària a l'ESO?
4: Bastant bé, bastant bé.
1: Sí?
4: Sí.
1: Va ser fàcil?
4: Al principi no, però ara ja estem al tercer trimestre de baixada, ja queda poc per l'estiu i tinc ganes ja que arribi.
1: Ganes de vacances, eh? Això sí que quan s'acosta el bon temps ja va tot lligat, eh? Les vacances i les ganes de desconnectar de l'escola.
4: Sí.
1: Molt bé. Doncs, i tu com et notes davant el micròfon? Tens vergonya o no?
4: Una mica de nervis, també, perquè crec que hi ha bastanta gent aquí mirant i també, pues, em sembla que és la primera vegada que aparec a la ràdio.
1: Bé, doncs mira, sempre hi ha una primera vegada per tot, no?
4: Sí, sí, hi ha d'haver-hi.
1: Molt bé. Va, i què t'agrada a tu de les convivències?
4: A mi m'agrada que no es paga...

0: petita pausa perquè anem a fer una connexió amb l'exterior. Això encara no ho hem fet fins ara en aquest programa especial, i és parlar amb algú que està connectat remotament. Abans podríem dir que era una connexió telefònica, i actualment el que tenim és una connexió per internet. I en aquest cas el tenim per videoconferència, o sigui, ell i jo encara ens podem veure més o menys, i anem a donar-li peu, i de fet em fa molta il·lusió fer una pregunta que no he fet mai, Jordi, que no sé si tu tens idea de quina és, perquè quan t'ho vaig estar explicant em vas preguntar que de què anava aquesta història.
1: Sí, perquè clar, de cop i volta em dius, no, escolta, que entrevistem a l'Esteve Llop, dic, val, dic, bueno, dic, no ets tu, clar, dic, no, és una altra persona que es diu Esteve Llop. Ja, dic, però sou família? Diu, no, no, no, no som família. Dic, ah.
0: Doncs va, vinga, vaig a fer aquesta pregunta.
1: Som-hi, va, és que això, som-hi, som-hi.
0: Esteve Llop, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, què tal? Ara et sentim. Què tal?
1: Sentim.
0: Com estàs? Com estàs?
2: Molt bé, i tu, Esteve, com estàs?
0: Bé, bé, bé, bé, bé. Escolta'm, això és molt estrany, sí. Perquè saludar un Esteve Llop, és a dir, una persona que es diu igual que tu i que és un nom que no és molt corrent, la veritat és que és força exòtic. Aleshores, anem a explicar l'origen del nostre contacte. Jo un dia estava per l'Instagram donant-me d'alta i vaig comprovar que l'usuari Esteve Llop no el podia agafar. I aleshores jo em vaig posar com a perfil Llop Esteve, perquè Esteve Llop ja estava agafat. I resulta que el tal Esteve Llop eres tu. I que vas contactar amb mi, o jo amb tu, ara no ho recordo, per un missatge privat a l'Instagram. Aquest va ser l'origen de conèixer-nos. I de fet no ens hem vist mai en persona, però vaig pensar, algun dia m'agradaria fer aquesta pregunta, que és, quin és l'origen del teu nom, perquè, o del teu cognom, millor dit, del teu primer cognom. M'explica'ns una mica, Esteve, tu qui ets?
2: Sí, jo sóc l'Esteve Llop Saldanya, i com has dit tu, doncs un dia per Instagram vas tenir la curiositat de buscar Esteve Llop, i vaig veure doncs, que no sóc l'únic, no? Que també estàs tu. El que vaig poder veure, després de parlar amb tu, doncs vam veure doncs, que tenim l'origen del cognom, és mutu, però ve de la mateixa zona de Catalunya.
0: Exactament, venim de la mateixa regió. El meu avi, que es deia Jaume Llop, era de Corbera d'Ebre. I la teva família, d'on ve?
2: Sí, tu de Corbera d'Ebre i jo vinc de Batea. Els dos són de Terra Alta. I allà el cognom Llop és bastant comú.
0: De fet, jo tinc família a Batea també, que venen de Corbera d'Ebre però que van anar a viure a Batea. Per tant, estem molt, molt, molt a prop. I tu, a més, tens una professió totalment diferent de la meva. Ets bomber.
2: Sí, sí, sí, sí. Soc bomber, estic al parc de bombers de Mollà i també soc bomber voluntari de Caldes de Montbui. Doncs porto de Caldes de Montbui porto fa 13 anys que ho soc i a Mollà fa 3 anys.
0: Molt bé, doncs mira, Mollà jo també ho conec per una altra història, hi va haver una època que vaig estar bastant per aquella zona i és una zona fantàstica, que m'agrada molt. I també puc dir una cosa, que és que aquests dies quan estava parlant amb persones que tenien relació amb l'escola i els hi vaig explicar que hi havia un Esteve Llop que era bomber, em van dir, caram, Déu-n'hi-do, es pressuposava que el fet que siguis bomber a nivell de l'atractiu d'una dona vol dir que és una cosa interessant. Tu, a la teva vida, t'has trobat amb aquest cas? Quan han sabut que eres bomber o t'han vist vestit de bomber, hi ha hagut algun col·lectiu femení que hagi reaccionat d'una forma una mica fora del normal, o no?
2: Amb les dones?
0: Sí, és a dir, que s'interessin per tu una mica més, diguem, que no pas si no fossis bomber. És possible?
2: Ah, no. De fet, jo crec que agrado més quan explico els meus hobbies. Sempre soc una persona que m'agrada submarinisme, ara també a Batea, als nostres orígens, tinc abelles, també estic aprenent apicultor, i les noies s'interessen més per això que pel fet de ser bomber.
0: Molt bé, doncs em sembla molt interessant aquesta reflexió i que hi hagin certs estigmes que tirem al terra. Em sembla fantàstic. I ja que estem en un programa de ràdio, Esteve, què és el que t'agrada a tu de la ràdio d'avui dia o també de la que escoltaves fa anys?
2: Jo, a mi m'agrada molt RAC1, sóc un fan de... Bueno, escolto a tot RAC1 en general, però...
1: Els Oscars.
2: A l'Òscar Andreu i a l'Òscar del Nou pues, m'agraden molt, la competència. Escolto també el Versió, m'agrada moltíssim. I RAC1 sobretot.
0: Molt bé, fantàstic. Alguna recomanació pel jovent d'avui dia respecte a la ràdio? Suposo que els diràs que la segueixin escoltant, perquè l'Spotify, com hem pogut comprovar, està a l'ordre del dia en el col·lectiu infantil i, per tant,

0: Esperem que la majoria s'enganxin a la ràdio, també, no?
1: I tant. Crec que és una... és un medi de comunicació molt interessant i, a més, les persones ja... bueno, el jovent també, evidentment, les persones adultes que no tenim... jo no tenim tele a casa i ens agrada molt escoltar la ràdio i crec que és un mitjà de comunicació que no s'ha de perdre i és molt interessant.
0: Molt bé, doncs, Esteve Llop, moltes gràcies i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Gràcies, adéu. Bé, ara anem amb una cara que per mi és molt coneguda perquè és família i, per tant, doncs, ens fa molta il·lusió que la Carlota Pujol estigui avui amb nosaltres. Hola, què tal?
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: I, a més, ara, novetat en el programa d'avui, tenim un duo, no?
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Jo, Clàudia.
0: Molt bé.
3: Aneu a cantar alguna cosa?
2: Ui, no, jo cantar no.
3: Ballar.
2: Ballar millor.
3: Jo sé que balles molt bé.
2: Bueno, sí, m'agrada ballar.
3: Veus? Sí.
2: Millor ballar que cantar.
3: Sí, no?
2: Sí.
0: Va, doncs què ens expliqueu?
2: Bueno, que les convivències són molt xules i que per la gent. I...
3: pels de més.
2: I que aquesta nova incorporació de la ràdio ens sembla molt xula també, perquè és algú que ha sigut nou i que ja tocava algú nou també.
0: Sempre està bé fer coses noves, no?
2: Sí.
0: I donar a conèixer un mitjà que a nosaltres ens agrada molt i que creiem que cada vegada hi ha menys gent que l'escolta a la ràdio, perquè el que dèiem, l'Spotify, sí. Està a l'ordre del dia a tot arreu, tothom sap què és i pot escoltar el que vol en el moment que vol. Però i si t'expliquen alguna cosa que no coneixies? Sobre algun artista, per exemple?
2: Ja, bueno, nosaltres som més de Spotify.
0: Ho sé.
2: Però sí que és veritat que a la ràdio potser escoltes una música que mai has escoltat i pues, que t'agrada, no?
4: Perquè com és més aleatori, t'has d'acostumar a més estils de música diferents i escoltes nous tipus. En canvi, Spotify et tanques a lo teu, a lo que t'agrada realment.
0: Sí que és veritat que et fa recomanacions, que això està molt bé, però jo de vegades ho penso. A mi també m'agrada escoltar allò que vull en aquell moment, però de tant en descobrir coses i tenir una parcel·la del teu cap oberta per poder conèixer coses noves i que t'expliquin històries, ja no parlem solament de música, doncs també està molt bé, no?
2: Sí.
3: O sigui que ens quedem amb la ràdio com a mitjà per descobrir.
0: Sí. Exacte.
2: Jo crec que s'ha de combinar.
3: Està bé.
0: Alguna petita història molt breu que es poguéssiu explicar, ja que parlem d'explicar una història?
5: Volíem anar al concert i vam dir-ho, no?
2: Bueno, que a nosaltres ens agrada molt el The Weeknd. Mm?
4: I, bueno, com l'entrada del concert val molts diners i els nostres pares ens han dit que no podem anar al concert, però, bueno, ho viurem però, des de casa.
2: Sí, exacte, ens ho ficarem a casa.
4: A Spotify.
0: Ah,
4: o potser surt a la ràdio.
3: Ho estan reivindicant des de la ràdio. Que se n'enteri tothom que no els deixen anar. No pot ser.
2: No pot ser.
0: Bé, algun dia hi podreu anar, suposo.
2: Un dia ahorrarem molt i anirem.
0: Bueno, sempre hi ha un moment per tot. Doncs, Clàudia, Carlota, gràcies.
2: Merci a tu.
0: Bé, ara tenim aquí una colla de nenes i un nen, també, eh? També ho hem de destacar, perquè el pobre, si no, es quedarà aquí al marge, això no pot ser. Que, per cert, tu ahir em vas atendre molt bé aquí la tòmbola, eh? Això està molt bé. A veure, va, digueu els vostres noms. Qui sou?
6: Jo em dic Maria.
0: Sí.
6: Jo, Olivia.
7: Jo em dic Carla.
8: Jo, Rebeca.
9: Jo, Clàudia.
10: Jo, Nacho.
11: Jo, Clàudia.
12: I jo, Júlia.
0: Molt bé. A tu, Júlia, em sembla que et conec, eh? No sé de què, però et conec. Una miqueta. Va, vinga, què us agrada de la Salle?
13: Pues els amics.
0: I en teniu molts?
14: Al pati.
15: En general, l'escola no és que sigui molt divertida, però... Sí. Però, bueno, hi ha coses bones.
0: Va, doncs destaca les bones, no?
16: Bueno, sí. Sí. O no...
0: El micròfon,
16: sí, les convivències. Mira, hi ha coses bones, les combis, les convivències.
0: Molt bé, perfecte.
16: Sí, les convivències també.
0: Hi ha alguna cosa de les convivències en especial que us agradi?
15: La tòmbola.
0: Que bé.
16: La tòmbola.
17: El més xulo és la tòmbola.
18: Les creps.
19: La tòmbola.
20: Les creps.
21: Les creps són molt bones, però també m'agrada molt la tòmbola.
0: Molt bé. Doncs, noies, gràcies i seguim endavant amb més música, us sembla?
22: Noies, noies i noi.
0: Molt bé, reivindicar, molt bé, així m'agrada.

0: Estem a la Salle Bonanova, Convivències 2023, i tenim un nou convidat que, de fet, ja ha estat abans per aquí, però no l'han deixat parlar gaire, perquè tenia una colla de noies que em sembla que tenien moltes ganes de dir coses pel micròfon i l'han deixat una mica en segon terme. És a dir, que Nacho, és la teva. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Acosta't el micro una mica, que si no...
1: Hola. Bona tarda.
0: Ara sí que et sentim. Què ens vols explicar?
1: Pues que les convivències són molt xules i que les tenim d'aprofitar perquè si quan s'acabin ja no podrem tornar.
0: Bé, l'any següent, això sí, no?
1: Sí, això sí, però dintre d'uns anys ja no podrem.
0: Bé, aquí és una festa oberta a tothom, és a dir que encara que ja no siguis alumne,
1: sí,
0: doncs si potser els teus nens més endavant venen aquí, quan en tinguis, de fills, potser vindràs com a pare.
1: Sí.
0: I potser més endavant com a avi, vés a saber.
1: Sí.
0: Molt bé, alguna cosa més, Nacho?
1: No.
0: Tu passes bé, per això aquí?
1: Sí, molt.
0: Molt bé, doncs vinga, acaba de disfrutar.
2: Bon dia, són les 7 del matí.
3: Bon dia, són les 8.
4: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
5: No toquis el dial, tot t'ho has dit.
6: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
7: Swing Flash.
8: La Maroteca de la Ràdio.
9: Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i seguim en aquest bonus track especial d'avui, i anem a parlar de bones estones que passem a l'estudi conversant amb els nostres convidats. És molt interessant, encara que sigui a distància, tenir una estona de distensió tant abans com després, com durant també de la gravació d'aquestes entrevistes, perquè fora de micròfon parlem d'algunes qüestions amb els nostres convidats que de vegades finalment acaben apareixent a part d'aquests temes de conversa al programa, però altres vegades no. En aquest cas us portem avui, més endavant us portarem també altres capítols especials, la conversa que vam tenir amb Toni Mascaró, el conseller de direcció d'IB3, l'ens de Ràdio Televisió Balear. Anem a escoltar aquestes converses que ja veureu que tenen temes molt interessants.
8: La Maroteca de la Ràdio.
9: Moltes gràcies per connectar-te, ja, perquè ens costa moltíssim, i mira que jo conec molta gent de la ràdio, i costa molt trobar el moment per això, per fer una conversa. I per això et dic que no ens coneixem per xarxes, és a dir, que fa molta il·lusió, professionals que porteu tants anys en el sector, que tingueu una estona del vostre temps per nosaltres. La veritat és que s'agraeix moltíssim, perquè a més nosaltres això ho fem per amor a l'art, i per tant té molt valor. Sí, que està molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Però jo sóc tècnic tan antic que... Ja. Que de cables n'he tocat prop.
12: De cables,
11: no, tècnic de control vaig
12: fer jo. De control, sí, correcte. Sí.
11: Imagina't, de la meva carrera de 36 anys, potser de tècnic n'hauré fet com a molt 10.
12: Clar,
11: des del 85 m'he dedicat al 86 a la gestió. Ja les taules de mescles i tot això ja no les he tocat.
9: Home, això ha canviat molt. Abans, ja saps tu, hi havia unes taules enormes.
11: Sí, jo he passat de la cinta... de Revox, el tocadiscos, sí. Després les cartutxeres, amb emissores petites teníem platines i compraven cintes de caset sense cinta inerta, perquè així rebobinaves la falca i quan disparaves entrava des del començament. Bé, sí. I vaig viure al començament dels ordinadors. No?
9: I com ho vas viure, això dels ordinadors? Perquè jo recordo els primers instants que va ser... bastant complicat per mi, perquè, clar, jo també vaig començar amb tot el món analògic. El primer que recordo a nivell digital era el minidisc, que a Matadepera Ràdio l'utilitzàvem doncs per punxar les falques. Inicialment també l'utilitzàvem com a mètode d'enregistrament. Allà no hi havia Revox ni cartutxeres. Llavors ja vam començar directament amb el minidisc i poc després ja va entrar l'ordinador, però jo ja no hi era.
11: En aquest... I el DAT? No hi va haver DATs pel mig?
9: No, el DAT, veus, és un mitjà que no he arribat a tocar. El vaig veure en estudis professionals, però jo no el vaig arribar a tocar. I, en canvi, a Ràdio Sant Cugat, crec que va ser sobre el 96, finals del 96 aproximadament, allà sí que ja vam començar amb un ordinador que tenia senzillament dues pistes que permetia llançar les falques, i també tenia una gravadora. O sigui, tenia, diguem, com un canal d'entrada i dos de sortida, i amb això ho fèiem tot. Però la primera vegada que vaig tocar, diguem, un ordinador, com Déu mana, amb totes les pistes digitals, va ser a Ràdio Barcelona. A Ràdio Barcelona jo vaig fer la tècnica d'un programa que es deia Pasta Follada, que va substituir el Terrat del Buenafuente durant un estiu.
11: Aquests van venir després a Comràdio.
9: Exacte, sí.
11: L'Àlex, la Marta, Jofre, també.
9: Jofre, el Xavier Martí.
11: Xavier Martí no sé si va arribar a venir com ràdio.
9: Clar, és que va ser tot l'equip. No i clar, aquella època potser
11: Jofre
9: ja no
11: Font,
9: era.
11: Jofre Font, sí. Marta Montagut...
9: I Àlex Ferrer.
11: I Àlex Ferrer.
9: Sí, senyor.
11: Amb l'Àlex encara també mantinc alguna vegada algun mail i tal. I doncs... ja com ràdio no vas venir després, ja.
9: No, perquè no acceptaven un tècnic extern. I llavors, doncs, clar, em vaig quedar al marge. Sí, sí, va ser una pena.
11: Sí, la veritat és que allà les productores que venien mai van portar el tècnic, ni el Cuní.
9: Ni el Cuní tampoc, no. Caram.
11: No, el Cuní es va fer el tècnic allà.
9: Val.
11: Te dic allò dels tècnics, perquè jo era el cap de missions, i mai ningú va portar... Dintre, diguem, de la productora, perquè allà tot funcionava, a part de la gent de plantilla d'informatius i els tècnics, tota la resta eren productores, sobretot Broadcaster, que era la del Cuní al començament, portava tot el seu programa, el programa de la Còpola, el programa de l'Elisenda Roca, i hi havia els productors a dintre, diguem, i a dintre, diguem, del paquet del que és la productora, però els tècnics eren els de la casa.
9: Doncs jo hi vaig estar com ràdio abans que desaparegués, jo crec que devia ser cap al 2011, 2012, una cosa així, que un dia vaig contactar amb l'Àlex i em va dir que, bueno, que estaven bastant posats allà amb la seva productora i que estaven fent bastants espais.
11: Feien el programa de la tarda,
9: devien. Exacte, sí, era aquella època. I em va convidar un dia allà, al recinte de la maternitat, i bueno, m'ho va estar ensenyant tot, però ja em va dir que la cosa ja començava una mica de capa caiguda, que estaven retallant pressupostos i que no sabia fins quan estarien allà.
11: Quan hi va haver el canvi polític, que la Diputació va passar a ser... un president de Convergència en lloc d'un president de socialista, va ser quan va començar el declive i canviar-li el nom, també.
9: Uh-huh.
11: Va passar a ser la xarxa.
9: Exacte.
11: Uh-huh. I es va desmantellar tot el que era com ràdio, que no hi queda ni el poste d'una mitja de Ràdio Sabadell. I això hi queda.
9: Perquè ara, és a dir, la xarxa és només l'agrupació, diguem, de les emissores municipals que comparteixen els continguts i poc més, no? Vull dir, no hi ha cap freqüència. Específica no hi ha cap, de la xarxa.
11: Exacte, no hi ha cap freqüència, ni hi ha una programació de continuïtat, no hi ha una programació lineal, diguem.
9: Sí, sí.
11: Una llàstima, perquè s'hi van abocar molts diners. Jo hi vaig fer 18 anys, durant els 18 anys aquests, entre centres emissors, manteniments, satèl·lits, no sé què, s'hi van abocar molts diners i, total, després per res, perquè va haver aquest canvi polític 2012... va començar a canviar la cosa i ja es va desmantellar tot. I els estudis s'han mantingut per producció de televisió i de ràdio.
9: Uh-huh. Déu-n'hi-do, quina pena.
12: Sí, no. Sempre la desaparició d'una emissora, i aquí n'hem explicat uns quants de tancaments, no? Com el de Club 25, no? Ràdio Terrassa. Toni, suposo que igual també recordes, no? Club 25 FM. No?
11: Bueno, aquí... jo tinc les fotos dels últims dies de Ràdio Terrassa una mitja.
9: Uh-huh.
11: Perquè jo crec que el Ràdio Club 25 ja l'havien traslladat al carrer Aragó. Sí. I durant un temps, quan ja ho havia comprat el Blas Herrero, va mantenir la una mitja a Terrassa, i un amic meu, el Fernando del Collado, va ser l'únic que es va quedar allà per cobrir les connexions i de més de la SER. I el dia 31 de gener, no sé si del 2010... va ser el que va tancar les emissions.
12: Va tancar.
9: Que dur, eh? Ell que va estar tota la vida allà. Déu-n'hi-do. Ah. Déu-n'hi-do.
12: Nosaltres vam punxar les últimes paraules de Club 25 quan es despedien. Teníem la gravació.
11: Però això devia ser anterior, no? O no?
12: Això va ser el 2006, pot ser. 2006. Més o menys, no?
11: Sí, 2006, perquè van passar, sí, van passar uns quants 2006. Anys que no van tocar la una mitja, diguem.
12: Correcte. Exacte.
11: O que només s'havia venut, potser només s'havia venut la FM.
9: Correcte.
8: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.